0: tot ha canviat quan han volgut treure alguna història una mica més engirgolada sobre la paraula crònica. Així com ahir varen trobar gent molt xerradora, avui a la majoria els hi ha costat fer memòria.
1: No, ahora me mataste, no viene nada de la cabeza, perdón, no.
2: Algo que me haya pasado en pequeña que recuerde mucho. Cuando estaba aprendiendo contado, a ver. No sé, no se me viene nada a la cabeza.
3: De veres, no. Ahora no me'n recordo res. No sé, una crònica, ni idea.
0: Tant de bo que sempre que van trobant a qualcú que té molt a dir. Aquí teniu una petita crònica de com és un dia a dia a una floristeria.
4: A vegades estar així tranquil·les i això, i altres vegades, pues, atossigades, perquè qui vol, a lo millor, un ran de compleanyes, vol que arribi antes que ell, els que té el difunt te venen i el posen de tal hora a tal hora i tothom té pressa. I moltes és que en la nostra feina hi ha molt, o sigui, de gent que no s'ho espera, de gent que a lo millor se posa a plorar perquè no, a lo millor no li han regalat mai, o molts que, sobretot a lo millor joves que han fet enfadar sa dona i li volen l'envien, i entonces som un poquet de que si duim els mensajes i això.
0: Esperem que si tornem a demanar una crònica la mateixa Madonna mos conti que la gent compra flors per amor i no perquè hagin fet enfadar a ningú.

0: embolicat tot fent fardell. Com que era pura i petita, la duc amagada dins el capell.
1: Ja no sé si du capell o que duria amagat dins un capell el nostre convidat. No perdem temps, que hi ha gana i vol ploure, Tàrec Serrac. Benvingut a casa teva, com estàs?
2: Hola, què tal? Gràcies per convidar-me.
1: Res, gràcies a tu per venir. Actualment realitzador de Dissabte Directe.
2: Sí.
1: I de Vida Saludable a IB3 Televisió.
2: Sí.
1: Mos vas molt bé, perquè a més has fet la primera temporada de Taula amb Antomeu Caldentei, també a la tele. I nou programes amb en Santi Taura, que nou temporades. Amb en Santi Taura, que anava a dir que no volia sortir de televisió, que el tenien tot el dia allà, després de dinar, i tu has sumat 980 receptes.
2: Sí, sí, per poc mil, eh?
1: Per poc mil. Clar, hauríeu d'haver celebrat les mil receptes.
2: Sí, hagués estat bé, hagués estat bé. Però bé... Hi ha hagut un descans i només hem arribat a 980, que ja n'hi ha.
1: No? Que ja n'hi ha, que ja n'hi ha. Mm. Jo no sé si era en Santi que deia, vull sortir d'aquí, ja vull deixar de cuinar, deixeu-me
2: sí,
1: estar.
2: Massa feina.
1: Vinga, tu confessa, Tàrec, saps cuinar?
2: Sé cuinar, m'agrada cuinar, m'agrada menjar. Sobretot m'agrada menjar. Però sí, m'agrada cuinar i sobretot m'agrada cuinar pels altres. Més que... Per jo, al final, sempre treus el primer que... Sí. Bé, fas el més ràpid i més senzill, el que tens a la gelera. Però sóc un gran anfitrió, jo crec.
1: Molt bé. I te fa ràbia com a ses mares, eh? Això que estan totes al matí a cuinar i, bum, en 5 minuts tot ha volat. I diuen, sí. ja està. Te passa també això, no?
2: Sí, bueno, a mi m'agrada veure com disfruta la gent, també, no? Mm. Al final, els cuiners també els agrada veure com els seus comensals els agrada menjar, no?
1: Mm. Vinga, confessa. Som-nos també que volem saber un poc què hi ha darrere de programes de cuina com aquests. Vos mengeu tot el que prepares, cuiner?
2: Sí. Sí.
1: Mos agrada sí. Aquesta resposta,
2: sí,
1: val?
2: Sí, sí. A més, sí, ho tastem tot. De fet, crec que amb el programa, per exemple, d'en Santi Taura, hem arribat a acumular tot el que hem anat cuinant i després, al final, sempre amb tot l'equip, al final fem menjada.
1: Val. Aquesta secció que se diu sopar d'avui està per de demà, segur que també bona duia molts tàpers a que vostre, no?
2: Sí, perquè moltes vegades ja no podíem, no? Depèn de quins plats.
1: Val, i bé, ja mos dius que t'agrada cuinar pas de més. Jo t'anava a demanar si estimes la cuina lo dies després de quasi mil programes.
2: A mi la cuina sempre m'ha agradat i sempre l'he disfrutada, no sé. Jo el meu primer contacte amb la cuina crec que va ser, així, diguéssim, professional, entre cometes, als 16 anys, quan em pagava els estudis i treballava en un restaurant amb en Nando Jovany, un cuiner conegut a Catalunya. Pues, vaig treballar amb ell, vaig començar a fregar plats i després vaig anar pujant i després em vaig posar al quarto fred i vinga a cuinar els caps de setmana.
1: Que bo.
2: Sí.
1: Quarto fred, que la gent no se pensi que estava castigat en Tàrec a passar fred dins una habitació tancada.
2: Sí, no, el quarto fred, llavors clar, fèiem les amanides, fèiem els postres, les bodes feien en aquella època, estic xerrant de fa més de 30 anys, quan hi havia els canapés, el meló amb pernil, aquest menjar vintage que se li diu ara.
1: Feia el còctel de gambes, que demanàvem l'altre dia també aquí.
2: El còctel de gambes amb aquella salsa rosa.
1: Veus?
3: Sí. Encara em menja, de meló amb
2: pernil. Sí, t'agrada. Sí. Mira, veus, és un plat d'aquests que ara recuperaria, el còctel de gambes.
1: Sí. Bé, és que és bo, és fàcil de menjar i és fresc.
2: Però ara ha canviat molt tot, no?
1: Tot, sí.
2: Ara te'n vas a un casament i tot és informal, són els cambrers que passen amb la plata, amb tots els plats i anar picant. I abans era més entolar-se.
1: Sí, que amb en Nando Jovany va escurrar. Mira tu, aquesta no la sabíem. I escolta, que hi ha darrere un programa de televisió de cuines? Així, ràpidament, però com se prepara? Nosaltres, que mos seguim a veure en Santi, en Tomeu, tots aquests programes, a més com a tan ben fets i tan directes i tan mengívols, no? Mai millor dit, que hi ha darrere un programa de televisió?
2: Pues a darrere, crec que primer hi ha un equip humà fantàstic, el qual pues, ja estem molt ben organitzats, amb 3 o 4 càmeres, un equip, una persona amb el guió, però, per exemple, amb en Santi, guió no em feia falta gairebé, perquè ell ja duia els plats ja més o menys preparats i a partir d'aquí anàvem improvisant bastant. Mm. Vull dir, les gravacions teníem... Sabíem que començàvem, teníem un intro i després cuinàvem tal qual era la duració de la cuina.
1: No però hi clar, havia... teniu un temps.
2: Sí, a
1: més bé, o menys. Teniu un temps d'emissió. Darrere pot haver molt,
2: sí,
1: moltes,
2: no, jo...
1: molt de més minuts.
2: Més o menys per recepta estàvem sí. una hora i mitja de, de gravació, màxim dues. Màxim. I després ho convertim en 25 minuts o 30 del que es veu ara per la televisió.
1: Sí, sí. I com se capta l'essència, l'oreta, d'això que se cuina, ja sigui vídeo o fotografia, que també en fas?
2: No sé, mira, moltes vegades estem allà mirant i dic, ostres, m'agradaria ara que la gent o els espectadors puguin olorar això d'aquí, no? Però bé, jo crec que el tema visual ja te fa una idea també de el que pot ser aquest plat, no? Al final, mengem pels ulls.
1: Ja.
2: I si tens una bona presentació, un bon sobretot un bon producte, i després si hi ha una bona presentació, ja està, no?
1: I jo que he començat fent aquesta crònica d'en Toni Feliu, en el que he anat a entrevistar a Ullera Baixa, demà parlarem de terra... La cuina, i crec que tu també ho saps, no la poden desvincular, la pagesia, no la poden treure de la terra.
2: No, sense pagesia no hi ha gastronomia. Això, primer de tot. I jo, per exemple, duc uns anys que, dins a part de la realització i dedicar-me a la televisió, he fet fotografia gastronòmica durant un temps i he començat abans per les mans, pels productors, pels pagesos, i després... ho he fotografiat transformant en el plat, no? I això és el que... A mi el que m'agrada de fotografiar un plat és pensar qui hi ha al darrere. Vull dir, el productor qui ha fet això, saps? Vull dir, hi ha un amor, no? Hi ha una història allà darrere. I després el cuiner fa la seva interpretació, no? Al final crec que un restaurant és el fil conductor del producte, no?
1: Sí, en el cuiner el veiem, en el pagès quasi mai.
2: Mai.
1: Però que important és. I ara m'avens tu vestit amb una espècie de vestit d'astronauta, traguem mel, això. Era una pòssia, de veres, vares anar a cercar mel, tu. No,
2: mira, Martí Mascaró, que és productor de mel ecològica i del primer productor de mel ecològica a Mallorca i dic a Balears, suposo, va ser el meu primer client. Sí. Va ser el primer client. Jo, a més, aquesta època, jo feia molta televisió i tal, i vaig tenir una època que... vosaltres mai heu pensat que quan esteu cansats de la vostra professió, de la vostra feina, ho deixaré tot i m'aniré a viure al camp? Doncs jo vaig fer-ho.
1: Sí, directament. Sí,
2: vaig deixar la televisió un temps i em vaig fer pagès. Mm. I vaig estar 2 anys treballant de pagès, primer amb un projecte personal amb el Gaida i després a un hotel rural. I vaig començar a tocar a terra i aquí vaig pensar, ostres, això estic xerrant del 2014 a 2015, que començava a ressorgir el tema de l'Instagram, començava a sortir el tema de l'Instagram, el Facebook ja existia, però l'Instagram començava a créixer. I vaig pensar... ostres, aquí falta comunicació pels pagesos i pels productors. I vaig començar a fer fotografies i en Martí un gran productor de mel, em va explicar, em va demanar ja si podia fer fotos i tal, i mira, portem 10 anys junts.
1: Que bo.
2: Sí, sí. I bé, vaig amb aquell vestit d'astronauta
1: sí.
2: i me'n vaig per tot a rebre picades de tant en tant.
1: Mira quantes coses estàvem aprenent avui d'en Tarek Serrac. Per cert, he de dir que hi ha una coincidència amb el programa d'ahir. És que vàrem escollir aquesta cançó que ara sona i que crec que te sona.

0: veure, Tarek Serra, que tens a veure't un celler en puga d'en Pere Andreu?
1: Pues vaig dirigir i realitzar el videoclip. Un videoclip que el varen convertir en un videoclip documental i gastronòmic.
0: Sí. Clar, és que aquí tens la pescada de la llampuga tan tradicional i tan artesana.
1: O sigui, jo crec que... Bé, aquesta cançó és una oda al setembre. I vam sortir a pescar. O sigui, tal qual, vam sortir a pescar i després, a l'arribada, va ser una festa... I després de la festa van cuinar la llampuga.
0: Tu sí que en saps. A veure, necessitem que mos proposis alguna cosa per sopar. Que mos proposes?
1: Bé, doncs... Pues, escoltant la cançó d'en Pere Andreu amb la llampuga, farem aquest plat de temporada que és la llampuga.
0: Vinga, com el preparam per sopar?
1: Prepararia molt fàcil, filetejat a la planxa i amb un trampó.
0: Molt bé. Ja, perfecte.
1: Fàcil.
0: Molt bé.
1: No?
0: I necessitem un tàper per demà.
1: I el tàper per demà aprofitaríem la llampuga que hem fet a la planxa, l'esmicolem, la que ens ha sobrat, l'esmicolem, i fem una amanida de patata bullida, amb tomàtiga, amb oli, un poc de preva, i sí, bàsicament, i un poc de vinagre també, i un poc de sal.
0: I de fàcil, ràpid, sa, i si no sabeu com menjar peix, per favor, anau als mercats, anau a plaça i demanau unes peixetes a peixetera. M'ho prepares per tornar, com ha dit ara mateix en Tarek Serrac, i vos ho prepararà, i això són 2 minuts.
1: Això és res, això és cuinar una sola vegada per 2 dies.
0: Dit i fet.

0: No te'n vais encara, Tarek. Abans d'anar-te'n a sopar, que m'imagino que ja t'aniràs, tu prepararàs teu. Aquí, en Juny Cortés i Naina Mar tenen un parell, quatre, realment, de preguntes per tu.
1: No te preocupis, però no passis pena, perquè són de resposta breu. Per tant, si tens gana d'anar a sopar, ho podràs fer aviat, igualment.
2: Perfecte. Tinc la llampuga que m'espera.
1: Exacte. Jo te volia demanar de quin rodatge voldries fer tu una crònica. Qualque rodatge que diguis aquest.
2: Bé, podria dir la llampuga també, però no. Mm-hmm. Faria el de com se fa el formatge de Idiazábal.
3: Wow.
2: Sí, m'agradaria anar un dia per la zona d'Idiazábal i fer un recorregut i veure com fan el formatge.
3: I també volíem demanar-te ara te posa en una mica d'un hipotètic. Enmig d'un dia llarg de gravació, quin és el plat que més te fa salivar?
2: Plat de cullera. Qualsevol.
3: Qualsevol?
2: Sí. Podria dir, bé, o unes sopes, o unes llenties. A mi els plats de cullera ja tinc unes ganes que vingui un poc al fred.
3: Sí, són ben bons, són ben bons.
1: I després, també, de rodatges que ja hagis fet, que ja, o que t'agradaria fer, de què t'agradaria tornar a fer una altra crònica gastronòmica?
2: Doncs m'agradaria fer una crònica de per què ens emociona alguns plats que mengem. Mm-hmm. Records de la infància,
1: sí.
2: O aquests plats que ens recorda la nostra família. M'agradaria fer una cosa així.
3: Sí, una mica el moment aquest de Ratatouille, no? Des crític culinari, quan proves plat i de cop i volta torna a casa seva de s'infància.
2: Exacte. Jo crec que és una cosa interessant per fer, eh?
3: Sí, totalment. I ja per acabar, quin aliment el faries crònic a la teva gelera? És a dir, quin aliment voldries tenir-ne sempre i no quedar-te'n mai fora?
2: El formatge. El formatge. I a casa sempre en tinc de formatge.
0: I doncs ha quedat claríssim, Tarek Serrac. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui a sopar amb nosaltres. Ja tenim preparat també estar per demà. Gràcies i molta sort.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Letras Radio As, diversión.
1: Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IV3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem
5: amb
2: la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
5: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
5: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
5: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
5: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: IV3 Ràdio.
5: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Cora.
5: I en pugues, sí.
1: Sali Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre. IV3 Ràdio.

0: Vinga, ara ja teniu la recepta per preparar sopar d'avui i està per de demà i mos toca passar pel prisma la paraula del dia, Aina Marc.
1: Efectivament, i és que la paraula d'avui és crònica, és un substantiu que dona peu a poder contar i escoltar un ampli replec d'històries ben singulars. Per exemple, les cròniques d'en Jaume I són un recull de fets històrics que conten la vida d'un conqueridor, perquè una crònica és allò que se conta sobre una persona o sobre qualque cosa. Que, per cert, d'en Jaume I en xerrarem amb un doctor en història, Gabriel, ensenyat ara just després d'acabar d'explicar la paraula d'avui. Separen por un hueco que existía, que la llevo hasta la vía dentro que va para. Crònica és un gènere periodístic, és una peça que poden trobar a un diari, a una ràdio, a una cadena televisiva. Una peça que està caracteritzada per permetre a un periodista expressar a través de la comunicació tot el que veu, tot el que sent, tot el que nota, tot el que ensuma i tot el que escolta. Això és el que escoltaria un periodista fent la seva crònica esportiva, aquest ambient de públic. I això és el que segurament escoltaria un periodista de successos a punt de redactar una crònica sobre els fets que estan passant. És a dir, una crònica permet adinsar-nos en la història que mos conten com si nosaltres ho haguéssim viscut en primera persona. En canvi, algo crònic és allò que mos dura durant molt de temps. Una malaltia crònica, una obsessió crònica o un amor crònic.
2: El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el mal parit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar. Però mi...
0: Vinga, i d'avui obrirem un llibre, que és el llibre dels fets, que és la primera crònica del primer dels reis de la corona d'Aragó, que era el rei en Jaume, perquè crònica és la paraula del programa d'avui, i nosaltres tot d'una hem pensat en enviar l'ensenyat doctor en història medieval. Com estàs? Benvingut.
3: Molt bé, gràcies.
0: Molt bé, que bé tenir-te aquí a l'estudi d'Ivetres Ràdio. Crònica és la nostra paraula, i si anem enrere, com ara deia Naina, i mirant la història, aquí tenim quatre grans cròniques medievals en català, que són el llibre dels fets d'en Jaume I, el llibre del rei en Pere, que va escriure Bernat Desclot, la crònica de Ramon Muntaner i la crònica de Pere el Cerimoniós. Ja que avui hem triat aquesta paraula crònica, per què les definim com a cròniques?
3: Bé, perquè bàsicament expliquen fets històrics. Clar, que ho poden fer de maneres diferents, perquè a partir d'aquí això seria un pas la definició general, genèrica. Però a partir d'aquí hi pot haver cròniques molt eixutes que se dediquen a consignar fets, purament, tal dia de tal any va néixer o va morir tal personatge, o altres com aquestes, les cases anomenades, que en canvi són autèntics textos narratius com si fossin novel·les, o en trobant de tot, diàlegs, sentiments, el rei en Jaume, per exemple, tan aviat està contentíssim i a l'expressa, a la crònica, com plora per qualque cosa, o diu que s'ha passat tota la nit sense dormir i suant perquè una cosa no havia anat bé.
0: Sí. Eh? O sigui, que és un diari un poquet personal, sí. I periodístic, novel·lístic, no sé, deu mesclar un poquet tot,
3: sí,
0: no?
3: Sí, ho mescla tot, eh? És a dir, trobant... I bé, sí, ho mescla tot, això sí, seria. Sí. I a part d'això, des d'un punt de vista literari, són un textos magnífics, perquè contenen tots els ingredients també de caràcter novel·lesc.
0: Ja. I que narren principalment aquestes quatre cròniques? El regnat, sí. Un període determinat, una batalla, una conquesta, que narren?
3: Sí, el llibre dels fets comença amb un, diríem, ha d'haver 10 o 12 capitolets breus que parlen d'abans, parlen de son pare i tot això, demanen d'ell, però llavors ja és tot arregnat, fins a sa mort. Fins i tot hi figura un capítol, que evidentment ja no el degué escriure ell,

0: i això va suposar un enfrontament amb França. Després, en Ramon Muntaner també parla també una mica d'abans, però bàsicament dels fets del seu temps, que el seu temps, ell va morir, que era Baula d'Eivissa, va en 1330 i no sé quants, per situar-ho.
1: Sí, sí.
0: I, finalment, en Pere el Cerimoniot sí que parla del seu regnat.
1: Sí,
0: exclusivament. I dedico un capítol sencer, però llarg, molt extens, a parlar de quan i com i de la manera com va acabar amb el regnat d'en Jaume III, que varen tenir aquella guerra que va acabar fins i tot en sa vida d'en Jaume III.
1: Que interessant.
2: Clar, i aquestes cròniques, sobretot ses, que duen els noms de reis, la crònica, el llibre dels fets d'en Jaume I i la crònica d'en Pere el Cerimoniós, les dictaven ells, no les escrivien, diguem, en sentit físic. Aquesta pràctica de dictar en els escribes, per què se feia?
0: Sí, perquè, clar, no ens hem d'imaginar un rei medieval d'aquí on fos, allà assegut, si ara com nosaltres d'una cadira i allà amb una ploma i un tinter escrivint una crònica. Sí, us dictaven, però així i tot, en Pere el Cerimoniós, és que això se conserva a una carta que va escriure a un dels redactors materials del llibre, que literalment li deia, mira, aquest capítol o aquest aspecte, no ho escriguis perquè ho vull escriure jo. O sigui, devia voler que quedés molt clar. I bàsicament era això. És a dir, ells dictar i unes altres persones després hi donaven forma literària. Per què funcionava així, això? Bé, perquè no tenien, sobretot Jaume I, la destresa suficient, com deia, per... a més que l'edat mitjana era molt habitual el fet de xerrar així, amb cap play, i els altres escoltar i escriure.
1: Ara m'estic imaginant, no sé vosaltres, però a mi se m'ha activat l'imaginació, imaginar el rei en Jaume en Pere el Cerimoniós allà davant aquelles ximenees tan grosses, en sa capa posada, perquè hauria fet fred amb una copa de vi a mà, i ala, d'una banda a una altra, explicant els fets i aquell home escrivint així com podia.
0: Sí.
2: I clar, en aquesta època original, quin propòsit varen tenir aquest text? És a dir, per què se varen escriure?
0: Sí, tenien molta d'intenció. Bé, en Jaume I, bàsicament, perquè volia explicar les seves grans gestes, perquè varen ser molt importants. Conquesta de Mallorca, conquesta de València, després va conquerir Múrcia, també, el que passa que per complir un tractat en Castella el va entregar a Castella, després va organitzar una croada a Terra Santa, però que no va anar bé perquè... les naus, tot just sortir, se troparen amb una tempesta descomunal que ho va desbaratar tot, i ell ho va interpretar com un senyal diví, que ja el Déu no volia que hi hagués, que hi hagués croada. Bé, això, el seu regnat. Bernat Desclot, precisament per la qüestió de les dues grans guerres que havia guanyat el rei Pere el Gran. En Ramon Muntaner, perquè volia parlar d'estres, diríem, de les tres corones governades per monarques de la nissaga catalana, que eren la corona d'Aragó, la corona de Mallorca, estem de reis de Mallorca, i Sicília, que també durant temps la dinastia governant era catalana. I Pere el Cerimoniós, per justificar-se, bàsicament, quasi tota la crònica explica les guerres que va tenir amb un i l'altre, comptant-se d'en Jaume III, i per intentar justificar-se. En el cas d'en Jaume III, per justificar-se de manera tan dràstica, i en el cas de les altres, guerra en Castella, guerra en Sicília, revoltes internes, en fi, per explicar una mica des del seu punt de vista, evidentment.
2: Clar, i llavors seria correcte dir que aquests textos eren textos propagandístics,
0: sí,
2: d'alguna forma?
0: Sí, que ho eren. A més, sobretot això... amb una... Bé, en el cas del Cerimoniós, amb un afany justificador. En el cas d'en Jaume I, mira, només per veure això que dius, el caràcter propagandístic, bé, el seu net, diríem, Jaume II, però no de Mallorca, de la corona d'Aragó, que era non quina bota, en so de Mallorca, va fer traduir aquesta sa crònica al llatí. I no era per complicar la vida en els lectors, perquè... si no perquè hagués estat per això, era per complicar la vida. Era per donar-li una projecció europea.
1: Ah, clar,
0: el llatí era la lingua franca, que deien, com s'anglès ara.
1: Sí.
0: O sigui, propaganda.
1: Totalment.
0: Propaganda de...
1: Totalment. I la importància, tu que les estudies, d'aquestes cròniques per si

0: historiografia medieval,
1: sí,
0: quina importància té,
1: no? És enorme, ja, perquè moltíssimes coses us sabem només a través de les cròniques. I, a més, expliquen tant de fets, tant de fets generals o puntuals, que donen una riquesa enorme. I llavors passa una altra cosa que és digna de remarcar amb aquestes cròniques, que de les quatre, n'hi ha dues, com heu dit també, que us afirma, encara que us ha dictat, però l'autoria és des que ho dicta. Jo ara fa un parell d'anys entrevistant un senyor major que havia escrit un llibre, això ho compten els abundes, per remarcar-ho. I quan li demanaven com ho havia escrit, va dir, no, no, jo ho he dit tant el meu nebot i tal, perquè jo ordenadors i això ja no en sé manejar i tal. Bé, ningú va discutir l'autoria com el rei. Però en aquest cas, de les quatre cròniques, n'hi ha dues que us afirma un rei. Això és l'únic a Europa. Ja. No trobem enlloc, en tota Europa, una crònica. N'hi ha que el rei, moltes que us va impulsar el rei, que va ser el promotor, que us va finançar, però que el rei se presenti com a autor, només en el cas d'aquestes dues.
0: És fantàstic. I la crònica en si, en paper, física, existeix, aquestes cròniques?
1: Sí, sí, sí. I a més, de cada una n'hi ha manuscrits diferents. Del llibre dels fets, per exemple, n'hi ha un que té una història mallorquina preciosa, quasi per fer una pel·lícula, perquè és una còpia de 1380, o sigui, ja bastant posterior, la redacció original, fet a Barcelona, però que al cap d'un any era aquí a Mallorca, no sabem com, Segurament ho tenien els dominics.
0: Que anava a dir, segurament.
1: Sí, perquè hi ha dos dominics, dues pàgines diferents dibuixats. I això devia ser com un... Com si fos un exlibris que deia quan una persona posava la seva marca. Després, durant segles, va rodar, però sempre a Mallorca, en mans d'una persona i d'una altra, en el segle XVI varen substituir, crec que són els primers 16 folis, que parlava de la conquesta de Mallorca, que eren els que més mirava la gent, els que més consultava, ja havien estat molt deteriorats, mal de llegir, que la lletra és borrada, els arrencaren i en posaren 16 de nous, però amb una lletra que imita molt bé l'altra. Bé, la història, per resumir-ho, va acabar que en el segle de 8, de 9, era del senyor de Amants, i quan aquesta família va, quan de Mallorca hi va fer ull, el patrimoni, en Joan Marc, ja en el segle XX, va comprar les propietats, per exemple, el Palau, aquella llosata. Però no a la biblioteca, no li interessava tant. I un senyor de Barcelona, un llibreter, que no m'hi Isidre Bonsoms, va comprar la biblioteca amb el manuscrit aquest. I, però, un diu, bé, ara ja va sortir de Mallorca, encara no, perquè aquest senyor tenia una salda a la cartoixa de Vall de Mossa i hi va dur tots els llibres allà. I ella va, finalment, quan va morir, va fer usufructuari a sa dona i, per tant, encara varen quedar aquí, va quedar aquí el manuscrit, fins que, finalment, quan se va morir sa dona, va venir el qui era el director, això per l'any 1948, me pareix, de la Biblioteca de Catalunya, i ja se'n van... I ara és a la Biblioteca de Catalunya.
0: Quina història sí que va fer milles, aquesta.
1: És una història quasi per fer-ne un rebat.
0: Totalment. I també ha estat una bona crònica, aquesta.
1: Sí,
0: Biel, ensenyat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquí en directe a l'estudi de Vetres Ràdio. Avui que la paraula és crònica i havien de començar per la primera excepció, que és històrica. Moltíssimes gràcies.
1: Encantadíssim. Gràcies a vosaltres.

0: d'amor és llarg i avorrit. El van escriure fa molt de temps. Està ple de flors i capses en forma...
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic bel,
2: pinta,
3: mur,
2: cornada.
3: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a dues hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Companys, començant temporada, què poden fer?
6: No sé, per exemple, farmejar aura?
5: Què?
7: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
6: No, jo no soc sa moderna és ella.
8: En aquest cas moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
5: Però què fan el tractament?
6: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
5: Però ho fan els joves o no tan joves?
8: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
7: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Vinga, Miquel Àngel Riera, què t'apareix aquesta musiqueta?
1: Sempre la música és bona. Òbviament, els ritmes que no es dona, no es pot recordar un tren, o no es pot recordar una altra cosa, però els ritmes, la música, sempre és positiva.
0: Jo crec que amb aquesta podríem fer allò de xucu-xucu-xucu-xucu. Un tren a l'antiga...
1: Sí,
0: és a dir, els ritmes,
1: el que t'anava a dir, estem molt acostumats a sentir uns sorolls determinats, sobretot el tren de Sóller, quan anem aquest tac-tac, tac-tac, que és únicament produït perquè les vies del tren de Sóller no estan soldades, aquest tipus de vials, de rails, no els trobarem a l'estren d'Esplà, perquè l'estren d'Esplà és molt més modern i les vies van soldades, de manera que aquest tipus d'error no el sents.
0: O sigui que s'ajunten així, clic, clic, clic, les vas ajuntant, no se solden, sinó que van a darrere l'altre.
1: Exacte. És de mesura que se roda el que en castellà es diu del buji, que és el sistema on l'estren roda, pues, cada vegada que passa per aquests 6-7 metres de l'estren de Sóller fa estac. És de l'altre, totalment llis.
0: I d'ara, imagineu-vos oients, no sé, per exemple, que anaven dins el tren de Sóller i que sona aquesta cançó, no? Aquesta cançó, sí, és que ja acabava, és que xerrat molt i encara no he presentat en Miquel Àngel Riera, que és el president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears, que ve a tope, que diríem, perquè s'està celebrant la Setmana de la Mobilitat. I això vol dir estar-hi present, també,
1: sí,
0: fer molta feina.
1: Sí, la Setmana de Mobilitat Europea, de mobilitat, és un esforç que se fa a nivell de tot Europa per relacionar la mobilitat amb les administracions, i té dues grans vessants. Una que és més, entre cometes, diríem, tècnica, que és la que ahir se va fer, avui jo he participat a les dues jornades, demà de matí se tornarà a fer una jornada més, i després té un aspecte, cap de setmana, un aspecte més lúdic. I en concret, els programes estan totalment operatius a les webs dels ajuntaments, i a mi de ferrocarril és una cosa que estima molt, aquesta mobilitat, perquè nosaltres estem entre un dels diversos objectius que tenim perquè les persones gaudesquin, disfrutin de moure-se, que no sé, els amenagin de banda a banda com dos sacs de patates, de manera que el viatge sigui un cert plantejament de vida que tu, mentre viatges, pots fer coses. I nosaltres fem dues activitats, una ja fa 11 anys seguits, que fem el que anomenem la volta a Mallorca en tren. Va començar d'una manera molt simple, perquè era un dia que era aquell tren, el dia 22, el dimarts, el tren i els autobusos són gratis, i vàrem aprofitar de dir, ja que és gratis, i vàrem agafar els horaris de fa 11 anys. Avui els horaris són una mica diferents, tenim ja de 50 persones apuntades, és totalment gratuït, l'únic que demanem és que duguin una botelleta d'aigua. Ara bé, en què consisteix aquest dia de Mallorca en tren, si ho puc explicar?
0: Sí.
1: Pues no, com ja tenim un poquet més de tren, ja tenim el tren que arriba a l'Esparvit, l'hem de fer. Hem de fer d'anar en el tren Esparvit, però, clar, Esparvit ha de tornar. Per tant, a les 2:15 no els veurem a la intermodal, i de memòria i record està publicat, el trajet és anar a Esparvit, tornar, a cada aturada, perquè sempre quan tures hi ha uns minuts perquè fas l'altre tren o esperar, un membre de l'entitat farà una intervenció, una xerrada, una explicació damunt la importància d'aquest tros de línia que fèiem, l'estació que hem fet o el que sigui. Després baixam a Palma, de Palma que fan directes de la Pobla, de la Pobla després tornam a Inca, perquè des d'Inca fa Manacor. I després de Manacor tornar cap a Palma. I la segona activitat és una més dedicada als atlots. La nostra associació fa molts anys que té el que nosaltres deim el trenet de mig del ferrocarril. És un tren petit on va una persona i darrere duint tres cotxets on normalment 3-4 nins, normalment millor 3 que 4, fan la volta, fan dues voltes a aquest circuit. Nosaltres el duim a Inca, el duim a Santa Maria, el duim a Palma, el duim a Sant Sebastià Petit, i enguany toca com cada any. El posarem darrere l'estació intermodal, les escales intermodals, darrere hi ha una placeta, però ja també tindrem això. A part, trobareu que les diverses entitats també fan altres coses.
0: Objectiu, que la gent conegui el tren, que l'agafi, i vosaltres anar fent difusió, divulgació i reivindicació, que també recordem que en el final el que volem és que hi hagi més vies.
1: jo diria, si hi ha més vies, s'ha de d'omplir. Amb automotors, amb màquines, amb persones. Realment, una cosa que avui hem comentat al debat de la jornada, que ha anat molt bé, perquè jo sempre els dic, aquestes trobades permeteixen que els que comeneu estigueu tots junts i no hem de demanar una visita a cada un. I hem aprofitat. Vinga, els d'AENA, vinga, el doctor Portuari, vinga, el de CFM, vinga, els d'Estip, vinga, els de... Qui eres l'altre? Els de la universitat, les històries, si s'apaga o no s'apaga el pàrquing. I ara molt bé en positiu. És a dir, realment, l'excel·lència és impossible, perquè és un tema econòmicament i, sobretot, de l'única cosa que jo, aquest programa, que tinc la sort de que m'heu convidat, volia plantejar. La consciència de les persones de que, entre cometes, estem aquí una mica ni per sofrir ni per disfrutar tot el dia. Estem per anar compaginant coses. I, en lo possible, compaginem les millors. Que és dir, jo sempre som d'estar somig pla. I hi ha molta gent. De vegades, vull dir, hem de sempre anar agafant les coses positives. Si la meva experiència de president n'han fet mils de positives, n'han fet de xereques. Pues aquestes xereques són, no han sortit tan bé. I anar tot el dia, sobretot, com va un ferrocarril cap endavant. Quan se va crear el ferrocarril 1875, els primers que anaven ballant no sabien a veure de què hi havia, perquè estaven acostumats a que, per arribar al poble, hi havia que passar per la possessió d'aquest home, la possessió de l'altre, dues voltes i tal, qual. I el tren era recte. I això va ser una de les primeres sorpreses, el canvi de la mobilitat humana. I el concepte que avui tenim també, ja vull acabar, que el tema dels temps. Avui, però és que els temps no es dominen, no es menjaca, que tot ho hem de fer. No. I jo sóc una persona, i sent els d'entitat, que fa moltíssimes coses, però els feim perquè els disfrutem.
0: No, si se nota. Miquel Àngel Rigues, se nota. Per cert, també, quan vagis venint, anirem contant moltes històries de persones, que haurem de posar ordre, perquè això 15 minuts no mos basten, no mos basten. Però ara has dit ferrocarril. Podria mencionar el llibre fonamental per entendre també si històries de desenvolupament, que és Ferrocarrils de Mallorca, d'en Pere Brunet, no?
1: Sí, en Pere Brunet realment... si no és el gran llibre del ferrocarril, perquè tots pensam que sempre hi haurà un gran llibre d'això, hem de pensar que ell, l'any 1994, com professor d'universitat i estudiant d'universitat, havia fet el que aquell temps se deia sa tesis, ara són altres coses, és dir, i va agafar l'empresa dels ferrocarrils de Mallorca, és dir, l'empresa que 1875 fa accions, se compren accions, allà d'on ve s'agafa un director com en Eusebi Estrada, un director tècnic, i comença a funcionar. Fins que, passat la guerra, el 40 i pico, s'atura tot. S'atura tot perquè, és dir, no hi ha possibilitat ja de que el tren, aquell tipus de tren continuï com a empresa privada, cosa que a nivell de tot Espanya també va passar igual. Però Pere Brunet, és dir, que és de Bunyola, i segueix dins un tema de sempre dinàmic, ell, amb una entitat que està ficat, que es diu Vianants en Marxa, és una molt bona persona, però va ser el primer que a nivell de posar, com diuen, negre damunt blanc, va posar datos. Després va venir, per nosaltres, el llibre bàsic, que encara el podem trobar, afortunadament, perquè Editora Balear en va fer molts, se va atrevir a fer-ne molts, que és La via del progrés de Nicolau Canyelles. Aquest llibre sempre, a cada programa, si puc, el xerraré, perquè és un llibre que només va estudiar tots els ferrocarrils de 1875 a l'any 2000, se va fer amb motiu d'aquests 125 anys, i és totalment bàsic. I ara, per 150 anys, ha fet Serveis Ferroviaris un llibre institucional a través de Carlos Olmo, que nosaltres demanarem que aquest llibre se faci una versió banal, una versió o més reduïda, o més de butxeca, o més accessible, perquè, òbviament, és dir, s'ha escrit damunt d'aquests 25 anys que fins ara no havia escrit ningú. És a dir, no hi ha hi ha grans llibres, però també hi ha, sobretot, la voluntat de les persones de voler conèixer aquest món. Va. Pensa que avui és el director i el director d'AENA, es deia, nostra, aquesta empresa té tants i tants d'empleats, 600, 800, i jo estava a punt de dir-li, pues Ferrocarrils de Mallorca, quan estava funcionant, en tenia més de 1.000. És a dir, d'aquell temps, d'aquell temps. És a dir, que totes van per guistir-se.
0: No, molt bé, molt bé. I, per cert, podríem fer un apunt de cinema, però després explica'm-nos com és que has triat aquest.
2: ¿Que tenemos un tren sin maquinista y sin frenos de aire que se dirige hacia una zona muy poblada?
3: Sí.
4: 1206.
5: Dime.
4: Hay un tren sin maquinista en dirección norte.
5: ¿A qué velocidad?
3: Viene directo hacia nosotros. ¿Qué carga lleva ese tren?
2: 8 vagones con productos químicos peligrosos. No estamos hablando de un tren, sino de un auto.
4: Miquel Àngel, per què imparable?
1: Tal vegada perquè és una pel·lícula que té una diferenciació molt important en el tren nostre. Nosaltres no estem acostumats a veure tren de mercaderies. Mm-hmm. No estem acostumats a veure locomotores que duen 50 i 60 vagons. És a dir, de combustible, de cereals. I crec que aquest, per començar, en lloc d'anar a veure la típica locomotora de vapor de moltes pel·lícules europees, era mm-hmm. important posar aquesta pel·lícula basada en fets reals. Òbviament, el fet real va ser molt més simple. La pel·lícula ho multiplica per 200. És a dir, mm-hmm. però la realitat és aquesta. Als Estats Units és un sistema totalment ferroviari, on pràcticament el transport de camions existeix molt poc. On heu vist pel·lícules actuals que els trens passen per ciutats, tornen passant, etcètera, etcètera. I el més curiós, que te trobaràs que a un redol hi ha 5 vies, perquè cada companyia fa la seva via. Són empreses privades i cada un fa la seva. No comparteixen via i tot això. Cada un se veren. Oh, hi ha moments que també els 40 i pico actuals que encara funcionen, Unió Pacífica són les més conegudes, si és una pel·lícula, pues, que te dona? Que te dona un paisatge ferroviari que aquí no tindrem mai. I crec que era important, a part que les interpretacions d'en Denzel Washington sempre són de primera.
0: Ara ho entenc, perquè ja dic, jo estic passant fatal amb aquesta pel·lícula.
1: Són de primera.
5: I si de cinema passam a museu, us en recomanes qualcun?
1: El tema dels museus de transport, del museu ferroviari, són de les assignatures que estem pendents, que estem pendents. És a dir, el petit museu que se va crear quan va morir Tomàs Morell, com dient Xerrendell, Tomàs Morell va ser el que va arrencar realment el tren modern en serveis ferroviaris, pues va tenir un petit museu de lo que teníem, lo que varen trobar en aquells moments a Manacor. Afortunadament, i sobretot per les feines de la Fundació Ferrocaip, que és una fundació on l'associació que era depositari dels vagons, dels cotxes, de molt de material, perquè no ho poden dir clarament, el soci primer i el soci segon de la nostra associació l'any 36, perdó, fa 36 anys, l'any 1989, eren en Tomàs Morell, director del ferrocarril de Palma, i el senyor Sierra, que era el director de Sendes, oi? Que va ser soci 1 i 2. Per tant, no varen donar molta cosa. I nosaltres varen aportar tot això a la Fundació Ferrocaip, i la Fundació Ferrocaip ho ha aportat al museu, i ara ho poden dir en mayúscula, perquè aviat farà un any i ho poden xerrar amb tranquil·litat. El Museu de Sant Carrió. El Museu de Sant Carrió se va inaugurar fa 11 mesos. És un museu diferent, enveja de molt de museus de ferroviaris d'Europa, perquè han pogut juntar d'una manera important les peces bones que tenen amb una manera de mostrar-ho a la gent, i sobretot a la gent jove, de primera.
0: I doncs ja tens agenda, sí, per apuntar l'agenda.
4: Visita apuntada.
0: I jo crec que un dia podríem anar a fer una visita amb els micros a mà, Aina.
1: Sí, mans obertes.
0: Estem segurs. I jo crec que d'aquí 15 dies, Miquel Àngel Riera, haurem de xerrar, perquè calviga tot en aquesta secció, i mos haurem d'anar organitzant, perquè és que mos queden tantes coses. Això és que en teniu masses que contar.
1: Bueno, doncs farem més programes.
0: Exacte. Hauràs de venir cada setmana. Miquel Àngel Riera, president d'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears. Com sempre, gràcies.
1: Molt bé, fins a propera.

0: Tu me mires. Aina Marc, avui és dimecres.
1: Sí, sí, avui és dimecres, però venia molt bé posar aquesta cançó que s'anom Jueves, que és de l'Oreja de Van Gogh, perquè detalla i romantitza un moment tan comú com és el de creuar mirades amb una altra persona dins un tren. Podríem dir que és una crònica en forma de cançó.
2: De estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio.
1: Gràcies a persones com Eva Álvarez. Són conscients de l'importància de comunicar i informar sobre les malalties cròniques que qualsevol estem en perill de patir. Per aquesta raó estan també mitjans de comunicació, tot i que en l'actualitat les xarxes socials també han agafat molta força. Vosaltres, si llegiu i escoltau cròniques periodístiques, a través de quines plataformes ho feis?
3: Redes sociales, sobre todo, porque yo creo que ahora es lo que más o menos todo el mundo mira. Entonces, por redes sociales me suelo informar más o menos lo que pasa en día de hoy sobre crónicas.
4: No, leo en internet, ¿no? Diarios digitales y eso, sí. O me guío más que nada también por los... ¿Cómo se llama? Por Instagram y las distintas páginas de aquí, de las noticias de aquí. Igual Crónica me hace acordar mucho a un canal de televisión argentino. Soy de Argentina y Crónica Televisión es muy famoso en Argentina.
1: Canviem ara de ritme, canviem de música i passam a una base més moguda per acabar aquesta transició que ha partit des d'una història tan guapa com la d'Eva Álvarez i es dirigeix cap a les zones de conflicte bèl·lic. La periodista de guerra implica caminar constantment sobre la línia fina que separa la supervivència amb el compromís d'informar a la ciutadania del que està passant. L'ofici implica escoltar el silenci de la tragèdia per convertir-ho en una crònica fidel a la realitat i que aquesta serveixi com a testimoni per lluitar contra la violència. Mos endinsam amb un tema, amb un periodista, Miquel Ayestarán, qui ha dedicat gran part de les seves peces a fer cròniques sobre el després d'aquests conflictes.

0: se construeixen. I si no coneixeu la revista 5W, és revista 5W, és 5 amb número, .com. Són aquestes cròniques de llarga distància que val molt, molt la pena seguir. Miquel Ayestarán, gràcies per les teves cròniques, gràcies per tus cròniques i la de otros muchos compañeros, siempre en el lugar, eso es periodismo. Moltíssimes gràcies i molta sort. Gràcies per haver compartit aquesta estona amb els oients d'IV3 Ràdio, Miquel.
1: Muchísimas gracias a vosotros.

0: 3 Ràdios, formació.
1: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
2: Què saps?
1: No has de venir a presentar el programa?
2: Quan?
1: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
2: Ja me toca. Ja estan arribats també els primers de vacacions.
1: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
2: I prepara el regreso, que torno.
3: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
4: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
5: El primer dia està com tot descol·locat, no?
6: Sí.
5: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
7: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
8: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IV3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
9: Nou capítol de Dies de Ràdio. Pep Díaz, productor d'IV3 Ràdio, com estàs?
10: Hola, molt bé.
9: Que bé tenir-te avui, que la paraula polisèmica és crònica, ni feta aposta. Tot d'una, a mi el que m'ha ben escalt són les cròniques dels informatius, les cròniques periodístiques, també les cròniques de societat del programa.
10: Sí, jo diria que gairebé tothom, fins i tot jo, han pensat en informatius. Però abans vos vull proposar un joc en els oients. Escolteu aquesta música.

0: Araceli, no donis nom de programes, respon sí o no. Reconeixes aquesta música?
1: Sí.
0: Molt bé, jo crec que els oients, sobretot els boomers, poden intuir per bon vaig.
1: Bé, en acabar la secció, just abans d'acabar, resoldrem incògnites, si
0: t'apareix. Molt bé, com dèiem, la primera idea que tenim, quan dèiem crònica a ràdio, és una peça d'informatius. Però avui no entrarem en el fons d'informatius, més que dos, perquè mereixen un dia aposta per ells.
1: Però continuem amb la paraula crònica,
0: sí,
1: no?
0: Sí, el nom no és un informatiu, encara que no necessàriament ha de ser d'actualitat. Com a mostra, Crònica d'Espanya, un programa de divulgació de ràdio Nacional de España que se mete como si fuese un informativo matinal.
2: Son las 7:30 de la mañana en el reino visigodo de Recaredo.
3: Crónica de España. La historia de tu país como nunca te la habían contado. Chema García Langa. Año 589.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a Crónica de España en Radio Nacional. Los visigodos abandonan la doctrina arriana. La reciente conversión de Recaredo al catolicismo acelera la uniformización religiosa en la península, diluyéndose las diferencias entre godos e hispanoromanos. Última hora desde Toledo, Ana Zurita.
4: En efecto, Chema, cada vez son más los visigodos que abjuran del arrianismo para abrazar el catolicismo. Siguiendo la estela de Recaredo, se hallan numerosos...
1: Com m'agrada, aquest programa és fantàstic. De Crònica d'Espanya, de fet, si no vaig equivocada, també hi ha versions en els centres territorials.
0: Sí, Crònica de Galícia podria ser un d'ells.
1: I hi ha més programes amb aquesta paraula d'avui, Crònica, no sé un nom.
0: Per exemple, Crònica 24-7, un podcast de la SER, o Crònicas W, que seria la emissora mexicana W Radio, encara que nosaltres diríem W o W.
1: Exacte. Cròniques, de moment, espais informatius.
0: Però quan un format té èxit o agrada al públic, se pot variar, se pot adaptar, i és el cas de Cròniques de la Estació, de Ràdio Nacional d'Espanya, que no és un programa informatiu, sinó que és un programa de divulgació musical en format històric, que hem escoltat que fa una estona de noticis.
1: Val, i de ja veiem que...

0: Dóna molt de joc aquesta paraula crònica, sobretot en el mitjà que tant estimam que és la ràdio.
1: Molt bé. Anem en Rabassaró una mica més i poden sumar el nom de crònica a l'hora d'emissió del programa i, a més, el nom de l'emissora. I tenim Crònica 3, que ve de la suma de Crònica, Estrès, del capvespre, que era el moment de l'hora d'emissió, i de l'emissora Antena 3 de ràdio.
2: Crònica 3. La actualidad de la mañana en un programa informativo que dirige Felipe Serrano. Todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias, Crónica 3 informa.
0: Però que bé sona la ràdio, Pep Díaz. I ahir vetres no han tingut cap programa, no?, que se digués Crònica 3.
1: Jo no en tinc record. Sí que han tingut un, que és Crònica 1-2, per això a televisió, i nosaltres ens centrem a la ràdio. Encara que ara qui pens, sí que hi va haver una crònica a IB3 en ràdio.
0: Sí, a veure, a veure.
1: Això sí, hem d'anar fins l'any 2017, moment en què es va fer l'enregistrament d'una de les quatre grans cròniques de la història de la corona d'Aragó, la conquesta de Mallorca l'any 1229. Me refereix que la dramatització del llibre dels fets de Jaume I el Conqueridor, feta per l'equip de Font de Misteris en gran part de la veu de les ràdios. Pensa, 30 veus, 8 tècnics de so, se varen invertir 100 hores d'enregistrament, estudi, edició i muntatge.
0: Ai, ai, ai, els amics de Font de Misteris, supos que tenim mostra, no, Pep?
1: Sonava així.
3: Té la paraula l'arcabisbe de Tarragona.
4: Senyor, sabem tots que vos vareu venir ben jove a nosaltres i que ens heu de menester el nostre consell. Pel que ens heu proposat, no tingueu dubtes que es farà el que vos disposeu.
3: Senyor Guillem de Montcada.
0: Que gran, que gran. Estic aquí identificant algunes veus conegudes. I no just s'ha fet una adaptació del llibre dels fets per part de Font de Misteris. No,
1: els agrada fer teatre, de radioteatre. Que si t'assembla, mirem un dia de fer un repàs en el món del teatre, sí, amb adaptacions, sí, sí, radionoveles, divetres en ràdio, com d'altres emissores.
0: Vinga, m'apunt.
1: Molt bé. Tornem a la paraula crònica relacionada amb la ràdio. Per tant, hauria d'haver-hi emissores que se diguin crònica. Què en penses? N'hi ha o no n'hi ha?
0: A veure, per voler m'agradaria que n'hi hagués.
1: Au, i d'on dit i fet. Te pos dos exemples. El primer és un enregistrament de l'any 1966 d'una emissora peruana anomenada Ràdio La Crònica.
5: 10:04 en La Crònica. Esta es Ràdio La Crònica, la única con grandes estrellas peruanas y famosos artistas mundiales. Por eso es la preferida.
1: Un dia d'aquests ho feim amb entrevida.
0: M'encanta.
1: L'any 1935 comencen les emissions de Ràdio Internacional del Perú, que més tard va canviar per nom de Ràdio Colonial. I en el 53, va ser l'any que mos interessa, va passar a ser part del diari La Crònica i va canviar una altra vegada de nom i va passar a ser Ràdio La Crònica. Que després, l'any 2020, el 16 de març, tot coincidint amb la quarantena del Covid-19, va tancar emissions i va ser absorbida per Ràdio Nacional del Perú.
0: Molt bé, i aquí tenim un exemple i el segon?
1: És del 2026, de fa uns dies, l'emissora és de Lanzarote, Crónicas Radio.
6: Estàs escuchando Crónicas Radio 97.4.
7: Crónicas Radio, donde hablan todos los que quieren hablar.
8: Crónicas en Hora, con Pablo García.
0: No te demanarem d'on has tret tants exemples. És fantàstic aquest dies de ràdio amb en Pep Díaz. Mira que mos volta aquesta secció fa temps i com l'estan disfrutant. Tornem a escoltar. Ui, he estat a punt de dir-ho, aquesta sintonia. Jo he estat a punt de dir-ho, perquè per jo, no sé com ho diria, en forma part també de la meva vida
1: de
0: i de la infantesa, i absolutament sempre connectada a la ràdio, però te deixo tu.
1: Molt bé, escoltau una sintonia, la sintonia de Protagonistes, de Luis del Olmo, i quina relació té la paraula crònica? I la solució és que aquesta sintonia va ser la música de capçalera d'una sèrie de televisió espanyola emesa entre els anys 1971 i 1974, titulada Cròniques d'un Pueblo. Segurament algú dirà, ja, però això és una versió d'un tema d'en Cliff Richards dels anys 60. Que sí, però això és una altra història.
0: I doncs la sintonia Protagonistes, nosaltres acabem per avui. Pep Díaz, gràcies i per molts més dies de ràdio.
1: Igualment.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
3: En Joan de Fogi, i doncs, se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
5: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
5: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
0: Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio. Can it fly? Oh yeah.

0: Aina Marc, no voldràs tornar a anar al concert de Res Vi, no?
1: Tinc una mica de nostàlgia, no fa ni una setmana i ja estic aquí posant una cançó d'en Res Vi.
0: Total, i Aina Marc va fer el seu primer directe en aquest programa des del concert de Res Vi, no sé, 40.000 persones, i topes amb un pollancí i amb una que s'anava a l'esport de pollancí el cap de setmana.
1: Sí, va ser fantàstic.
0: Jo, que aquí hi havia un pot de trampa.
1: No n'hi havia.
0: Si la voleu veure, aquí en Aina Marc, que l'escoltau, anau a les xarxes socials d'Ivetres Ràdio i cercau-la allà enmig de la multitud en el concert de Res Vi que se va celebrar aquí propet de l'emissora en el passeig marítim de Palma. Aina Marc, la pregunta que mos toca, ja que això és entre avui i demà, és i demà què?
1: Sí, i per demà, demà és dijous, i que escolteu aquesta secció sovint, segurament ja vos imagineu que serà lo que sentirem a continuació.
2: No, trabajar y nada más. No tengo plan porque me levanto muy temprano y llego muerto a casa.
3: Vale, el día de mañana ir al gimnasio en la mañana, de ahí a trabajar, soy camarera, entonces a trabajar hasta las 9 de la noche, llegar a casa, cenar y dormir.
4: Me robó como una ladrona. Hasta que s'enteren los vecinos de...
1: Avui, com quasi sempre que traiem un micròfon a passejar, hem xerrat amb una persona jubilada, però aquesta vegada amb una novetat. Els seus plans per demà no són estar a casa, ni sortir a passejar, ni res que impliqui tenir temps lliure. Tot el contrari, més feina.
5: Pues venir a ajudar la meva germana perquè ella està, té la cama malalta i jo, que estic jubilada, però li ven si ella ha de mastar alguna cosa, si li tenc que dur res, o sigui, venir a ajudar la família.
1: Ajudar a la família sempre ha estat, sempre ha de ser una prioritat i així ha estat en el seu cas. I canviant de tema, vosaltres que sou de... que deu que vos agrada partir de viatge en ple estiu, o sou de que espereu a que baixi una mica més la demanda. I d'avui hem xerrat amb qualcuns que aprofiten aquest mes de setembre per viatjar o simplement per tenir un poc de descans.
6: Per demà me vaig a València, que ara visc allà, i després me vaig a Bilbao, que faig una ruta en autocaravana.
7: Bueno, pues mañana me despertaré, iré al mecánico a arreglar mi coche, iré al gimnasio y no mucho más. No hay nada que hacer ahora mismo y ya.
1: Si encara així voleu xafardejar una mica més sobre els plans de la gent per aquest dijous, tornem demà a la mateixa hora a veure què mos diu el carrer.
8: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Nou i 50 minuts, pràcticament 51, si mos escolteu en directe, Sebastià Drové, periodista esportiu de Diari de Mallorca. Benvingut entre avui i demà, com estàs?
9: Què tal? Molt bé, un plaer estar amb vosaltres.
0: I nosaltres tenir-te. Mira, avui mos ajudes a baixar barrera, però avui t'he de fer la pregunta. Si te dic crònica, que és la paraula que han triat per esperar el programa d'avui, que te venes cap primer de tot?
9: Si me permets la broma, feina. Però més enllà d'això, en el periodisme esportiu, el més golós és la competició i, evidentment, escriure una crònica de l'esdeveniment que tothom en parla, que tothom hi vol ser i tu ser allà per explicar-li a la gent el que passa, jo crec que és un goig, no? I un privilegi. I me ve això en el cap, no? que és de les coses que més m'agraden de la meva feina.
0: Clar, és que en el final també hi pots posar un poquet de tu en aquesta crònica. Què diries que fa que una crònica, en el teu cas esportiva, sigui bona?
9: Sí, evidentment, hi ha d'haver molt des que l'escriu. És a dir, jo li dic a els joves que comencen ara que han de fugir de relats de minut a minut o relats cronològics. Evidentment, hi has de posar part teva, has d'interpretar en el lector, li has de dir el que estàs veient i per què penses això, no? Ho has d'argumentar. Això és bàsic perquè la crònica sigui entretenguda. Evidentment, llavors, una altra cosa és una opinió personal i, de més, articles d'opinió, però una crònica s'ha d'interpretar i jo, el que més, com a lector, és el que més agraeixc.
0: Clar, i a més se nota, quan s'escriu una crònica, el periodista ho ha viscut, ho expliques, que és una altra manera d'explicar això. Ni ChatGPT, ni Gemini, ni res de res. Bones cròniques periodístiques, com les que escriuen Sebastià Drué, que per cert ha estat un dels periodistes esportius a qui la Federació Balear de Futbol ha guardonat en l'escut d'or de centenari per tantes i tantes cròniques escrites. També, i ho hem de dir, entre d'altres periodistes, els nostres companys, en Gabriel Fortesa i en Toni Fuster, uns grans cronistes radiofònics. Enhorabona, Sebastià.
9: Moltes gràcies. Sí, sí. Van ser 16 companys que ens van reconèixer. Jo crec que encara som jove per aquestes coses, però ja va bé quan a un li reconeixen la seva feina. I molt agraït.
0: Que bé. I escolta, de quina crònica de les que has escrit te sents més orgullós, si ets capaç de pensar en qualcuna?
9: És difícil, eh? És difícil perquè, evidentment, hi ha descensos del Mallorca, inclús de segona B, segona, de segona a primera, hi ha, no sé, és que n'hi ha, però també he estat a Malassi quan en Jorge Lorenzo va ser el primer mallorquí que va guanyar el Mundial de Motos, quan en Rudy Fernández va ser el primer mallorquí que va debutar a la NBA, n'hi ha moltes, del Palma Futsal, campió d'Europa 3 vegades i del món, n'hi ha moltes, eh? Seria impossible dir-te una tota sola.
0: No, ja ho veig. I ara saps en què em fas pensar? Clar, has parlat de bàsquet, has parlat de motociclisme, tennis, hi ha futbol... No sé si un periodista esportiu s'ha de saber totes les regles, tot com funciona, per poder escriure una bona crònica. T'ho has de saber bé, no?
9: Va inherent en això, però tampoc te pugui vendre una moto, perquè també una bona eina per nosaltres és espavilar-te quan no saps una cosa. I jo he escrit de cròniques de vela o de gimnàsia artística. Per exemple, vaig anar a un mundial de gimnàsia artística a Alemanya i jo no era un expert d'aquest esport, no? Però anar d'aprendre i ho vaig intentar fer bé per respecte a la teva feina, per respecte a tu mateix i sobretot per respecte al lector i als esportistes.
0: Sí, sí, no, està clar, no ho podem saber tot, però el que sí sabem més fer preguntes i després han de transmetre bé informació a l'oient, al lector, en el cas d'en Sebastià. I escolta, parlant de crònica, quina t'agradaria escriure que encara no has escrit?
9: Uf, és que és bona aquesta pregunta. Jo ara mateix, si me demanes, me faria molta il·lusió tornar a escriure la crònica de 700 del Mallorca a Primera Divisió. Ja ho he fet en el passat, però el fet d'haver caigut en guany, i estic segur que molts d'oients d'IV3 Ràdio estaran d'acord que tornar a escriure en el mes de juny que el Mallorca està a Primera Divisió seria... jo m'ompliria molt, però qualsevol èxit d'un esportista, per exemple, a uns Jocs Olímpics, una medalla d'un esportista balear en els Jocs Olímpics, seria meravellós.
0: Que bé. Idò, vinga, que així sigui. A qualsevol d'aquestes dues coses. I ja hem d'anar acabant. Què fa un home com en Sebastià Drové, periodista esportiu, Diari de Mallorca, abans d'anar a dormir? Algun costum que mos ajudi a dormir millor?
9: Idò, precisament faig, crec que tot el que no s'ha de fer, perquè sempre sortim molt tard del diari, i sempre m'agrada estar informat, llegeix que abans de dormir, o mir qualque pel·lícula o escolta la ràdio, no? És a dir, no puc donar consells, però sí m'agrada anar-me'n a dormir estant informat. O sigui, sapiguem que sé tot el que ha passat durant el dia, no?
0: Vale, això se diu de formació periodística, no? Sí, sí, totalment.
9: Sí, també m'hi va lo personal, eh? Però també m'hi va lo personal, eh? Quan no faig feina també me passa.
0: Sí, sí, sí, això ho duim a l'ADN. Escolta, Sebastià Drué, necessitem una cançó per acabar de baixar barrera del programa. Quina t'agradaria compartir amb els oients?
9: Jo, una que quan vaig estudiar la carrera, jo vaig estudiar a València i a Barcelona també, que m'apropava molt a Mallorca, i és d'en Tomeu Penya, és una versió, i més ara que se n'ha parlat per la mort del seu autor, però des que va escriure la cançó, no? Com és Illes dins un riu.
0: Vinga.
9: Allò és una cançó que m'emmeravella.
0: Que bé. I amb aquesta cançó que mos proposa en Sebastià Adrové, nosaltres anirem baixant la barrera del programa. Sebastià, moltes gràcies i bona nit.
9: Bona nit, un plaer.
8: Entre avui i demà, Araçal i Bosch.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com esteu avui a l'Aviador? Teatre, rompre i bona literatura recent sortida del forn. Comença la cultura IB3. Benvinguts.

0: I tindrem doble ració del Teatre Principal de Palma avui a l'Aviedo. I és que comença la temporada i ho fa amb una peça local, Sacrificció. Serà aquest dissabte i amb una companyia mítica de l'escena espanyola, La Zaranda, que aterra amb Todos los Ángeles alzaron el vuelo. Ens ocuparem d'aquests dos espectacles i també connectarem amb l'assaig general del Teatre de Barra, que s'estrena, i parlarem amb la Laura Agost, que acaba de publicar El preu de néixer.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol, al control de la tècnica.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.
1: Distopia d'aquelles que costa molt poc imaginar com a reals, a pròximes fins i tot. El preu de néixer parteix de la tràgica idea que perquè arribi una vida nova al món, una altra ha de deixar d'existir, de ser. L'autora juga amb els dilemes, el contrast i la tensió entre allò comunitari i els anhels individuals. La novel·la parla de la maternitat i la parella, pot ser dues cares d'una moneda, però també transita pels secrets, les traïcions i altres arestes humanes. Avui a l'Aviador, na Laura Agost.
3: I just want to ask a question. Who really cares? To save a world in despair. Who really cares? There'll come a time.
1: Laura Agost, com estàs?
4: Molt bé.
1: Que bell i que dur això que has escrit, eh?
4: Gràcies. Sí, és una novel·la que, com a mínim, incomoda, no? Sacseja una mica.
1: Quarta novel·la, Laura, clar, me deies que és una dada que jo no tenc present i tampoc és essencial, però sí que crida l'atenció perquè també fa molt d'anys que t'agonen, que tens 33 anys. Clar,
4: sí.
1: Hi ha gent que en els 33 anys mira de trobar l'espai, el temps i l'editorial per publicar-ne la primera. I tu ja vas per la quarta. T'imaginaves quan vas començar? La cosina gran, per exemple?
4: No, que va, evidentment no. Jo sempre dic que hi ha hagut un punt de sorpresa permanent, també de certa imprevisibilitat, també de sort, eh? Vull dir, com bé dius, mos coneixem fa molts anys, i ara abans que ho has mandat a Teatre de Barra, clar, crec que sobretot, ara dèiem que mos havíem conegut arrel
1: de... Clar, no vares... Ara parlarem en què vares començar i perquè al final t'has convertit més en narradora, per exemple, que en dramaturga, però... diguem que la teva presentació, diguem, en societat arriba amb el teatre i en l'audiovisual.
4: Sí que és cert que, per exemple, Sars Jove, el 2016, per exemple, va ser de relat, i jo sempre havia escrit relat, és a dir, sempre havia escrit contes. Teatre de Barra sí que, com tu dius, va suposar aquesta... projecció pública i més incipient. Després, evidentment, ho va créixer molt més quan vàrem traslladar aquella obra a l'audiovisual, però va ser perquè és que aquella convocatòria va ser era un regal, era aquella convocatòria cinèfila, suposo que la recordes bé, i va ser que, clar, és l'oportunitat de poder gaudir molt escrivint diàlegs, que això és una cosa que també gaudes molt com a narradora. Aquí sí que hi ha una mica d'aquest fil conductor hi és, a les diferents facetes que hagi pogut tocar, i però la narrativa, per mi, és el gènere on me sent més completa.
1: Clar, però també has fet guions, recorda'm el Goya per Woody and Woody, els relats que acabes de dir, no sé si la poesia t'ha tentat qualque vegada o si fins i tot tens qualque cosa publicada, no la tens jo en el meu...
4: No, no he tocat.
1: En el meu capament no l'has tocat.
4: No he tocat poesia, no.
1: Clar, però sembla que ara ja sí, i la quarta novel·la podria, diguem, corroborar això, te quedes un poquet en aquest terreny.
4: Sí, sí, sí. És a dir, jo me sent molt afortunada i crec que també m'he enriquit de tocar aquests altres registres i vull dir que són etapes on també he après molt. Són etapes de les quals a vegades enyora alguna cosa, com pot ser aquesta cosa de sa feina en equip, aquests engranatges, no? Al capdavall, escriure una novel·la és molt més solitari, però sí, sí, jo ja m'agrada seguir de consolidar-me i centrar-me també en aquesta disciplina que m'ha donat moltíssimes alegries i que m'omple molt. És a dir, jo sent que que tot ho puc aplicar, fins i tot aquesta part ja no només de formació que pugui tenir en audiovisual, sinó la part de cinefília, també d'alguna manera esquitxa, impregna allò que faig com a narradora. O sigui que sí, per mi és el registre com de més complet.
1: Clar, jo procuro no llegir entrevistes a autors, autores que he d'entrevistar en els dies consecutius per no contaminar-me, condicionar-me, però a qualque banda, i no sé si ho has dit tu o ha dit el periodista, la periodista de Tor, que és la novel·la més ambiciosa i pertorbadora. N'estic d'acord, però sobretot, i diré una cosa que pot semblar cursi segons el context, però me sembla també la més madura. Jo que t'he seguit des de la cosina gran, que jo te vaig dir en privat, me sembla, m'ha agradat molt i te vaig explicar per què. I després, quan me demanaven opinió, jo deia, és una novel·la també, entre altres moltes coses, per exemple, per iniciar o inocular el verí de la lectura a gent adolescent. Me semblava molt, molt adient per això. El món es torna senzill i les cendres de la piscina també molt diferents entre elles, però ja se notava una progressió, una evolució, i ara sí que aquesta me sembla com d'una autora que si me dius que té 50 anys m'ho puc creure perfectament.
4: Mira, però no els aparent, no?
1: Físicament no. Només quan escrius.
4: Tanta sort. A veure, jo estic contenta que diguis això, perquè, clar, també m'apareix coherent, no?, que a mesura que vas creixent, que vius coses, que penses i sents, també aquesta maduresa emocional, intel·lectual, etcètera, se pugui plasmar en allò que escrius. I sí que, com dius, per exemple, La cosina gran, que és aquesta primera novel·la a la qual sempre estaré molt i molt agraïda, I també molt especialment agraïda a Leonard Muntaner i a Anna Maria Muntaner per apostar-hi. És una novel·la que té aquest component una mica naïf, podríem dir, no? I, de fet, en perspectiva, perquè a vegades els temps és qui col·loca ses obres en el seu lloc d'una manera orgànica, i s'ha acabat consolidant bastant com a novel·la, de fet, d'instituts. No només, però sí que jo encara ara faig bastant de tour per instituts on llegeixen La cosina gran, i això m'agrada sobretot. Allò que m'ha cridat l'atenció és que, clar, planteja un món, la cosina gran, una adolescència, que ara mateix pot ser un adolescent de 15 anys, li podria semblar més obsoleta perquè no hi ha xarxes socials, no hi ha... Però pot ser precisament perquè ja estava plantejada sense tots aquests elements, poden connectar-hi a un nivell estrictament emocional i de vivències, no?, d'aquesta... Perquè, clar, és el que tenen les novel·les aquestes coming of age, no?, que són novel·les de creixement,
1: sí.
4: I encara ara funciona en aquest sentit. Aquesta, clar, l'escrita... Ara jo ja sóc mare, tinc a partir d'avui 33 anys.
1: Avui es refàs?
4: Avui els faig.
1: Ah, no, quan m'has dit 33 pensava que era com una dada més genèrica.
4: Avui faig, gràcies.
1: Quin honor, que celebris el teu aniversari aquí a la Viadora, a la ràdio.
4: No hi ha millor manera. No, avui em faig 33. I per tant, clar, també ses reptes... A mi m'agrada pensar que a cada novel·la he anat plantejant-me reptes diferents o imposant-me, potser, reptes més desafiants, però també crec que això s'havia de fer pas a pas, no? És a dir, la primera, ja dic, és un primer intent de veure si era capaç d'escriure una història llarga, no només un relat. La segona ja vaig cap a una cosa on explore més amb el llenguatge, on jugo més amb això. La tercera ja surt de només l'acord generacional i totalment. És més coral, amb salts endavant i enrere. I aquesta, per mi, és una fita que jo sempre havia volgut escriure alguna cosa així, una mica fosca, una mica pertorbadora, amb un puntet de thriller moral o psicològic, sí. Perquè com a lectora m'agrada molt.
1: Thriller moral me sembla una etiqueta molt adient. És una novel·la de 192 pàgines, però de la qual se poden parlar o se poden transitar moltíssims de temes i qüestions. Anem ja al contingut. M'ha mesclat el cap amb una idea que surt literalment a la novel·la. El concepte de tenir més valor mort que viu.
4: Clar,
1: això ho desenvolupes molt bé, però a partir d'aquí és molt dur, perquè és que no ens allunya tant de la realitat.
4: Clar, aquí la novel·la, en realitat, a partir d'aquella... la premissa, no?, que és això que pots condensar un poc en una frase, no?, és un món que, on hi ha una mercantilització de sa vida i de sa mort, i una premissa molt clara, també punyent, que és un món que funciona per substitució. Per tant, això, ningú entra en aquest món si algú no surt abans. Clar, amb aquesta premissa, i fins i tot abans d'entrar a conèixer els paràmetres que regeixen aquest sistema, aquest estat o aquestes polítiques, ja queda clar que moltes coses se reconfiguren, que un suïcida, per exemple, passa a ser un actiu potencial, no? O, per exemple, el relleu, això que s'anomena relleu, que és bàsicament la teva pròpia vida, també se pot deixar en herència. És a dir, ara potser hi ha germans que s'abarem per una casa, aquí, imagina't,
1: per la vida, directament.
4: Clar, tres germans i un progenitor, que feim, per exemple, o dos progenitors, com ho feim? I, per tant, se generen uns dilemes i també unes situacions, unes conjuntures que transcendeixen només això de dir, vull un fill, com ho aconsegueix? Sinó que també, a nivell social, clar, no pots quedar-te absolutament al marge, no pots ser absolutament impermeable en això.
1: Se te passava pel cap quan escrivies la pandèmia que hem viscut recentment i com se va gestionar la vida de la gent gran?
4: Mira, no és una cosa que tingués molt en ment en el moment d'escriure-la, però sí que quan ja la tenia gairebé acabada i potser la vaig començar a deixar llegir alguns capítols amb el meu home o el meu editor o així, alguns d'aquests lectors primers, sí que, clar, ja començava a pensar molt en els tipus de reflexió o els tipus de paral·lelisme que se podria establir entre certes coses que diuen els personatges i situacions que ja s'han viscut aquí. Una idea que, evidentment, tenia molt, molt present quan la vaig escriure va ser que, clar, ja hi va una política del fill únic, per exemple, a la Xina durant dècades,
1: sí,
4: i allò també va tenir unes conseqüències nefastes. Però, com bé dius, la pandèmia va fer que... Jo record escoltar comentaris de persones que potser és cap d'un mes, no de 5 anys, d'un mes d'estar una mica incòmodes, evidentment, tancats, hi havia gent que ho passava malament, però jo record gent dir, ostres, mira, escolta, jo aquí ja no vull estar més, estic tancat. Si han de sortir i és que estan malalts i és major han de morir, això és la vida. No? O gent dient, potser...
1: Víctima col·lateral, que es diu. Clar.
4: Sí, sí, clar.
1: També les guerres.
4: És aquest punt, però de cercar el capdavall, el que feies era cercar una coartada moral, era cercar una justificació que no t'ha fet sentir malament per tenir un pensament que, legítim o no, era egoista en el sentit més genuí de la paraula, egoista perquè t'estaves dient jo estic incòmodo, jo això no m'agrada, o, per exemple, tinc el meu fill petit que no pot socialitzar, mira, si una persona major i malalta de morir, clar, això en realitat també és que rufa, que sentir
1: pervers,
4: això, i és pervers, és tèrbol.
1: Sí, sí.
4: I això ho vàrem sentir, i no fa tant. Vull dir que, per això, dic, aquesta premissa, hi ha gent que diu, ostres, però tu creus que això podria passar, com a tant de bo, no? Però tu creus, com creus que reaccionaria la gent? Dic, no en tinc ni idea. No en tinc ni idea, però crec que, sens dubte, no tothom tindria situat a la mateixa latitud la seva noció del que està bé i el que no, o comença l'egoisme que se pot acceptar o quan no, hem de seguir davant una causa social més gran. Totes aquestes qüestions, crec que, sens dubte, clar, hi hauria tot tipus de posicionaments.
1: Clar, dius que lo comences a escriure quan estàs embarassada, i jo te plantejo si la maternitat és... o ja era en el teu cap, després el resultat, pot ser que cadascú té una lectura diferent, però la maternitat era motor o pretext per dibuixar un món que, com dèiem abans, s'assembla bastant al que tenim avui?
4: Mira, en realitat, jo una cosa que sí que tenia bastant clara, que, vaja, per mi era important, no sé per què, però li donava certa importància, era la següent novel·la no fos una novel·la d'una persona, en tots els respectes, vull dir que és molt legítima, però no volia escriure d'algú que acaba de ser mare. Okay. És a dir, no volia... Jo sóc mare i ara escric sobre la meva experiència de maternitat, potser també perquè vaig llegir moltes novel·les sobre això i estava saturada i embafada, o vaig ser molt conscient que no en calien més, i vaig dir, per tant, això segur que no. Però més enllà de jo estar vivint això i evidentment, clar, estàs gestant una persona i això va tenir una influència, jo dic, sobretot crec que en intensitat emocional que vaig poder plasmar la novel·la, però crec que sí que hi havia molta reflexió sobre el futur, no? Sobre el món que mos espera, el món que espera, en aquest cas també en els nostres fills, no? I clar, i també hi havia un punt de reflexió, perquè clar, quan hi ha molts de debats avui en dia sobre la qüestió de la maternitat o la paternitat, gent que considera que pot ser egoista tenir fills, gent que considera que és egoista no tenir-ne, gent que també aquests debats sobre com ho conciliam, com ho fem per gestionar la qüestió de que hi hagi molta gent molt gran i en canvi hi ha pocs joves, és a dir, hi ha molts debats sobre això. I a vegades, clar, jo per mi era... me va aparèixer estimulant sortir d'un debat que sobretot t'interpel·la a tu com a mare, com a parella, com a persona jove que té fills, és a dir, un debat que en el final és molt íntim, dius, és egoista tenir-ne, quina vida li donaré? I que això mos transcendís i passàs a ser una qüestió col·lectiva, una qüestió política, una qüestió que a nivell sociològic fos extremadament rellevant i fins i que ni tan sols fos exagerat dir que és una qüestió de vida o mort, literalment.
1: És que aquest contrast, dicotomia, com ho vulguis dir, entre allò polític o comunitari i personal, me sembla que està perfectament dibuixat. Hi ha corrupció en els personatges. De fet, jo crec que gairebé tots els personatges tenen alguna cosa que al manco jo me pot generar rebuig, no? Hi ha egoisme, molt, hi ha foscor, hi ha cinisme. Quin personatge te genera més empatia dins tot aquest ventall que has creat?
4: És que...
1: Tinc molta curiositat per això.
4: Mira, no en triaré un, te diré que... Això sí que te diré que jo tots els puc entendre. És a dir, tots m'apareixen... Oh, vaja, per jo era molt important que tots fossin humans, que tots fossin versemblants. És a dir, en aquesta novel·la, a diferència, per cert, d'altres novel·les, òbviament, boníssimes del gènere de la distopia, que aquí diria que no és una distopia clàssica com a tal, hi ha unes coordenades distòpiques, però no és distopia pura i dura, però sí que en moltes de les novel·les d'aquest gran clàssic hi ha una espècie de figura d'un heroi, que és un heroi que se rebel·la, és un heroi que mos salva, és un heroi que decideix saltar-se les normes, pot ser per aconseguir un bé comú i fins i tot assumint unes conseqüències que per ell són negatives. La figura de l'heroi sempre és molt admirada, és molt llepola, perquè sí, t'hi vols emmirallar... Sí, però t'hi vols emmirallar una estona, perquè després dius, bé, en realitat jo no aspiro a ser un heroi, jo a la meva vida no necessit ser un màrtir o una heroïna o fer... en aquesta novel·la hi ha persones normals i corrents, que se mouen per estímuls i per sentiments i sensacions i pors i prejudicis i temors i escepticismes que, amb els quals tots podem empatitzar. No? Al capdavall, tu dius, tots tenen alguna cosa que m'ho genera rebuig. I potser si miram la nostra agenda del mòbil,
1: no, i tots tenen...
4: quanta gent hi haurà que té alguna cosa que m'ho genera rebuig? No? I això per mi era lo important, que no hi hagués un personatge impolut i en canvi uns personatges molt embrutats, sinó que tots, fins i tot en alguns casos dius, ostres, intueixes que no és tant que siguin unes males persones, sinó que també el sistema els ha dut a un extrem en què han hagut de fer plantejaments. Per això també hi ha molt de capítols en primera persona per veure no només què fan els personatges, sinó què pensen. Perquè en allò que pensen, i que a mi no diuen, és on també a vegades hi ha la perversió més gran.
1: M'he quedat amb allò dels primers lectors, a part de l'editor i la teva parella, qui més, si se pot dir? No sé si qualque il·lustre.
4: Mon pare.
1: No m'estranya tampoc, perquè parles d'ell bastant.
4: Sí, mon pare, des de que... El meu primer conte en 7 anys, ell sempre va ser mon pare.
1: És rigorós?
4: Crec que s'esforça molt, des de sempre, en ser objectiu. En ser tot l'objectiu, que segurament pot ser un pare, però és un criteri que valor molt. Després també ho va llegir mon mare. És a dir, jo simultàniament ho vaig enviar a altres... Mm-hmm. Bé, no, el meu home va ser el primer, que va llegir els primers capítols.
1: També el tens més a prop.
4: Sí, no, i en aquell moment va ser que jo... això que acabava tenint bla, havia fet un descans, i dic, a veure com ho veus, t'estimula... A més, vull valorar molt també la seva opinió. I després ho va llegir simultàniament amb un pare i mon mare. el meu editor, la meva agent literària. Mm-hmm. Després també, com a d'amic del món, del gremi, en Sebastià Alzamora, la vaig llegir quan...
1: T'anava a dir, mira que t'anava a demanar, no sí. sé per què.
4: Sí, no.
1: La felicitat ja,
4: home,
1: no?
4: Home, i tant.
1: Premi Nacional de Poesia, recordem-me, i ho vam saber.
4: No, és increïble,
1: estic
4: sí,
1: tot
4: sí.
1: Estic molt content, sí.
4: I d'ell també sempre... Jo també, de fet, ja he tingut el privilegi de llegir la seva.
1: Ah, que bé.
4: I m'ha sent molt, molt afortunada. Per tant, sí, quan ja estava, això sí, enllestida, mm-hmm. però abans de sortir...
1: Que bé.
4: Sí.
1: Llegeix que ja tens les traduccions, no sé si, supos que assegurades, no fetes, francès, anglès, castellà, neerlandès, grec, turc, italià. Mm-hmm. La cosina gran crec que també se va traduir l'italià com a primer idioma, la primera vegada. No?
4: Sí, de fet. Mira, avui surt en castellà aquesta, sí. avui mateix. La cosina gran se va traduir en castellà, italià i grec. I la sí. segona, el monstre senzill, castellà i grec. No sé què passa en Grècia.
1: I els drets audiovisuals, me pots avançar alguna cosa més?
4: Com que hi ha un contracte de confidencialitat, l'únic que se pot dir és que és una productora americana que té seu a Los Angeles i també a Mèxic.
1: Uau, per això són paraules majors, no?
4: Home...
1: T'han d'anar pistes sobre el director o directora?
4: Està allà la cosa, encara està en un punt un poc incipient.
1: Però ens agradarà.
4: No hi ha res encara confirmat.
1: Vinga, no t'estiraré més.
4: Ara imagina que ara escolten el programa i diuen ha trencat el pacte, ara ja no ho fem.
1: No, home, no, rompre un contracte amb una productora nord-americana no són bromes. Me deixes fer-te una pregunta de que era més personal, gairebé per acabar. T'has imaginat en Blai llegint la novel·la quan tingui edat de llegir i d'interpretar-la?
4: Home, jo crec que inevitablement sempre... Me fa gràcia pensar que en Blai en qualque moment...
1: Blai és el fill de la Laura, no sé si ho han dit en el curs de l'entrevista.
4: A més, és aquí de dir que és lliure.
1: Sí,
4: però, mira, jo me l'imagino bastant llegint La cosina gran, perquè, clar, jo ara me passa una cosa que és que, bé, no sé si també te passa a tu o t'ha passat a tu, tu ja tens les més grans, el teu fill, no? Però,
1: sí, 20 anys, tu.
4: Imagina't. Clar, jo no puc... Jo sóc incapaç d'ara visualitzar en Blai amb una edat en què és major d'edat i ja pot llegir una cosa així. Bé, major d'edat o 16, 17, és a dir, certa maduresa. No era que sigui un llibre per llegir amb 11. Amb bons anys. I, per tant, clar, me costa, però evidentment, que, a més, jo defensaré sempre, i sempre ho he defensat perquè és el que han tingut a casa, que els llibres no hi ha una edat per llegir. És a dir, ja, com clar, de preparat sí. està la persona i si li agrada o no li agrada. Per tant, tant de bo llegeixi. A més, és el que li toca. Jo crec que si te'l dediquen, estàs un poc obligat.
1: Això t'anava a dir que, com a mínim, serà vell, no?, trobar-se ja el seu nom a l'inici del llibre.
4: Com a mínim, la primera pàgina, com a mínim, la llegirà.
1: Que bé, Laura, presentacions. Vinga, presentacions a tocar. Jo ho ha fet a Sa Pobla, aniràs al Flem d'aquí poquet. Què més queda per davant?
4: Sí, el Flem és dia 3 d'octubre. Ara dia 19 vaig a Barcelona, la setmana del llibre en català d'allà. Després, dia 27 de setembre, estic a la setmana del llibre en català de Palma, Anna Júlia Mèrida, a les 6. Després hi ha... Flem, sí, després dia 10 d'octubre Manacor.
1: Molt bé.
4: Dia 14 d'octubre torna a anar a Barcelona. Dia 8 d'octubre a Madrid. Bé, però
1: que estàs de gira, pràcticament.
4: Ara una mica, sí. Ara estem... Tanta sort que tinc mitja jornada com a docent i m'ho puc muntar.
1: Llarga vida, el preu de néixer. Que vagi molt bé aquestes presentacions, que se llegeixi molt, que se gaudeixi molt, editat per Proa, per cert, que no m'ho hem d'oblidar, importantíssim. Quarta novel·la d'Anna Laura Gós, l'hem gaudit, l'hem disfrutat, i també d'aquesta entrevista. Molt d'anys, 33, mare meva.
4: Moltíssimes gràcies.
1: No te queixaràs de la trajectòria que dus fins ara. Gràcies, Laura, per estar aquí.
4: Gràcies. Venga. A vosaltres.
3: Oh, what a shame. What a shame. Such a bad way to

0: Continuem a Giu-Giu i ara hem de saludar a Maria Antònia Miró en connexió a Barcelona. Maria Antònia Miró, com estàs?
1: Molt bé, i com esteu vosaltres?
0: Molt bé, molt bé, molt
2: bé. Estem contents, molt bé, molt bé, molt contents.
1: Esteu contents? Sí. Que bé. Mira, no sabia si contar-vos això o no, però segur que he fet abans de connectar-me.
2: Què has fet?
1: Mireu que ridícula. M'he pintat els morros i després he pensat, i per què? Si

0: me tenim-ho, ens passem molt poc de tot i he dit, m'espavilaré. I això he fet.
1: Molt bé. Escolta, que diu gent que recomana que si fas teletreball t'has de vestir, t'has d'arreglar com si anessis a sortir al carrer, si és que t'arregles, etc.
0: Exacte. He fet això per sortir a ràdio, efectivament. Però bé, res. Avui seguim amb la història dels objectes, però avui faig un petit gir, i és que no xerrarem d'un sol objecte en concret, sinó de molts. Perquè, clar, com sabeu, a vegades a la vida les coses no surten com volem o com ens imaginem. I per això pot ser que a vegades sigui un problema, però també per als objectes quotidians dels que xerrarem avui ha estat la seva gran sort. Perquè sí, avui començarem a parlar d'objectes amb història que justament han estat per accident.

0: Per tant, objectes que se van inventar per error, per casualitat.
1: Exacte. O sigui, jo el que vull fer en aquesta secció és, primer, generar curiositat. Vull dir, vull que els oients diguin, ai, aquesta no la sabia, ho contaré en el dinar que vagi el pròxim dissabte. I dos, fer veure que, clar, equivocar-se és una idea realment molt relativa. Clar, abans de començar us vull demanar, sou d'aquesta gent que juga a favor o en contra de les casualitats? És a dir, vos deixeu endur per sa vida o vos agrada que tot surti com voleu?
2: Home...
0: Quina gran pregunta, Maria Antònia. Tu
2: jo crec que
0: fas bones
2: depèn.
0: Preguntes.
2: Hi ha coses i coses, hi ha moments i moments. Hi ha vegades que t'has deixat de dur, com fa en Odisseu, a l'Odissea, que fa un acte de fe i finalment arriba a Ítaca. Hi ha altres vegades que has de provocar i trobar Ítaca en el camí.
0: Oh, un aplaudiment
3: pel
0: Xavi.
3: Sí, ja, ja.
2: Moltes gràcies. Mua, mua.
3: La resta no diran res, jo crec que ja ho ha explicat perfectament.
0: Sí, jo penso que... Jo sóc bastant resilient. Per tant, crec que me sé adaptar moltíssim a les casualitats.
1: Que interessant. Mireu, començam amb aquest primer objecte, que realment el que seria aquesta cosa de la desgràcia o la sort realment va ser inventat per un malentès. Sabeu les bossetes de te?
2: Sí.
1: Sabeu que en el principi del segle XX, un comerciant de te de Nova York, que s'anomena Thomas Sullivan, el que volia fer era enviar mostres gratuïtes del seu producte als clients.
2: Està molt bé, això.
3: I doncs, si eren mostres, devien ser també poca aquesta cosa.
1: Exacte. Aquí has cuit de qüestió, perquè, clar, podem dir que era un poc rata i en lloc d'utilitzar les llaunes grans en que se comercialitzava el seu te, va decidir posar les fues en quantitats molt petites dins bossetes de seda fetes a mà. Sabeu que els clients en rebre-ho van submergir directament la bosseta dins aigua com intuïtivament. O sigui, no era com van dir, això deu ser per això. I sense saber-ho, estaven acabant d'inventar la forma més còmoda i, de fet, universal de consumir te. I això me sona quan vas als restaurants i te donen com a toaletes per rentar-te les mans.
0: Sí.
3: Aquelles humides que estan dins un sobre.
1: Sí, és que a mi m'han contat que una persona va anar a un local molt de luxe, molt pijo, i sabeu que ja te servien aigua calenta amb una llimona, i aquella persona no sabia per què era i s'ho va intentar veure.
0: Bé, no m'estranya, no m'estranya, perquè és veritat que si no sols anar a restaurants que te serveixen d'aquesta manera, jo ara veure que vaig anar un pit mai a un d'aquests, i veure, vaig pensar això, per què és?
1: Clar, és que el que diuen qui no va a missa la gent no va a esportar, era això.
0: Exacte.
1: Però bé, ara us vull contar una altra casualitat, però aquesta deriva...
0: No és així, per cert, la dita de la missa, però bé, és igual, passarem per alt.
1: L'he dit incorrectament. Estem aquí difonent un llenguatge no com toca. Però bé, ara us passaré a un altre, més que objecte quotidià, el que us explicaré ara, aquest accident, va derivar, com dir-ho, en un viatge.

0: Un viatge una mica psicodèlic per la música que mos has posat.
1: Efectivament, mos trobam a l'any 43 i tenim un químic suís que s'anomena Albert Hofmann i que estava investigant amb els derivats de sargot o el que es diu també la banya de sègol. Bé, ho diré en llatí, per si qualcú ho sap millor, Claviceps purpurea. Ah,
0: segurament ara ha quedat clar, Maria Antònia.
1: Estava investigant un fong que creix en aquests cereals, precisament, per trobar un estimulant circulatori i respiratori.
2: Home, s'estimulants el darrer trobar, però me fa quedar més coses.
1: Exacte, segur que d'accident, mentre que estava manipulant una quantitat petitíssima, que segur que li va tocar els dits, de fet, segons els seus escrits, ell dedueix com bé va ser just el que ha de baix la ungla, que te pot absorbir bé un químic, o si s'ha d'entrar en contacte amb qualque mucosa, manipular i fer gest de tocar-se els nas, però segur que just després va començar a trobar-se fatal i sí, textualment, una inquietud molt estranya, marejos lleus i una imaginació estimulada.
3: De quina substància estàs xerrant, Maria Antònia?
1: Clar, aquest home havia experimentat amb derivats de l'àcid lisèrgic, quan en el 25è intent li va sortir aquesta cosa rara. Que és per això que la substància que va sintetitzar, en un primer moment se va dir LSD-25.
0: Molt vol sonar, però no, perquè xiu-xiu...
1: Ah, clar.
0: No, no, que ho hem de dir, ho hem de dir. Xiu-xiu, no volen promocionar cap tipus de consum d'aquestes característiques, només faltaria. Però sí que és veritat que és interessant com va arribar a inventar-se, no?
1: Exacte. I el que mos demana també és com aquest home va arribar a casa seva. Perquè sense saber-ho, s'havia fotut LSD i sabeu, o sigui, la resposta és que va tornar a casa seva amb bicicleta.
0: Mare meva.
1: Però no perquè anàs massa passat, sinó que en aquell moment era Segona Guerra Mundial, hi havia restriccions i segur que no hi havia cotxes disponibles. I aquí ve el moment històric, perquè a dia d'avui se celebra el dia de la bicicleta en relació a LSD el 19 d'abril. I, de fet, diuen que aquest és el primer viatge psicològic de la història, totalment de manera involuntària, però hi ha persones que commemoren aquest dia. És fort, eh? He trobat quadros de bicicletes psicològiques.
0: I ell després que va dir d'allò que havia descobert?
1: Clar, és curiós perquè en Hotman té un llibre que se diu LSD, el meu fill problemàtic, on precisament reflexiona sobre això.
0: El títol. Sí, sí.
1: Clar, i... De fet, hem de dir que després d'aquest descobriment, a partir del 49, se comença a distribuir aquest medicament, o sigui, entès com un medicament experimental per psiquiatria, però, evidentment, el 66 ja deixa de fabricar aquesta empresa per seguir fent feina perquè va haver molta preocupació social derivada de l'ús d'aquesta droga, no? I clar, en el seu llibre diu que sí, que si les coses s'haguessin fet bé, el seu fill, en lloc de ser problemàtic, hagués estat un fill prodigi. Tota la seva teoria.
0: No me pareix del tot incerta aquesta teoria, Maria Antònia. M'encanta això de que les coses... La història que hi ha darrere aquests objectes que se varen... Objectes o coses, en general, de casualitat, no? Per exemple, quins altres objectes mos durs?
1: Mira, ara anem un objecte més per tots els públics. Xerrarem de la plastilina.

0: una persa por i soltres de terror.
1: Bueno, recordeu quan jugàveu a Plastelina?
2: Home, me'n recordo.
1: Què fèieu? Què fèieu?
2: Jo feia moneots.
1: Moneots.
3: Sí, sí. Jo trobo que ara hauríem de seguir jugant amb Plastelina.
2: Sí, jo me'n feia com un poc d'oi, però ara amb Plastelina.
3: Què dius?
1: Què dius? Sí. Ai, estimat. Ai. Que de figaflor. No.
4: Hem de dir, però, que la Plastilina originalment no era una cosa tan divertida. De fet, a la dècada dels 30, aquest producte venia que era una pasta química dissenyada per fer net la sutja d'escarbó que s'acumulava a les parets de les cases a causa de la calefacció. O sigui, ex ni gent de gràcies, la veritat.
1: No, sí, ara sí que veure que fa un poc d'oi. Entenc que quan se varen modernitzar sistemes de calefacció va perdre la funció. Però donar-ho a infants, no sé si era una mica tòxic, això.
4: No, curiosament, aquesta pasta no era gens tòxica precisament perquè estava dissenyada per fer net a diari el que seria les parets de les cases. I aquí entra en joc una figura molt curiosa que és la cunyada del propietari d'aquesta empresa. Perquè, clar, se modernitza el sistema de calefacció, la gent ja no necessita fer net les parets de casa seva d'aquesta manera, i sabeu que sa cunyada era professora de l'escola d'infantil i va llegir un article d'un diari que deia que aquesta pasta anava molt bé per fer manualitats amb els infants. Uh-huh. I va provar, precisament, de donar aquest netejador de paret a aquests alumnes de l'escoleta. I va veure que s'ho van passar a pipa, i d'aquí van canviar el negoci, ho diré, de sa marca Play-Doh.
2: Molt
4: de
2: bé. Fixa't, quines coses.
1: Te'n recordes de Play-Doh?
2: Play-Doh. Sí, clar que me'n recorda. Molt bé, m'encanten aquestes històries, Maria Antoni. Tenen qualque història de qualque invent nacional?
4: Doncs sí. I em donaré un que crec que vos agradarà moltíssim, però he de dir que més que un invent per accident, direm que és un invent que va néixer d'unes circumstàncies molt terribles.

0: Jo pensava d'obrir els objectes que han sorgit per casualitat, no per desgràcia.
1: Bé, una miqueta de tot amb Nuit avui, però és que he trobat aquesta història i he pensat, necessito explicar-la avui a la ràdio. Perquè us estic xerrant d'en Alejandro Finisterre. Tios, he d'haver un home gallec, podem aventurar, perquè de fet el que vos he dit és el seu pseudònim, perquè ell el que era, era poeta d'ofici. Sabeu que el 37, en plena guerra civil, va resultar greument ferit a les cames per un bombardeig a Madrid i va haver de passar molt de temps ingressat a l'hospital.
2: I què inventa un poeta ferit?
1: És el que fa un poeta, primer de tot, és observar. I clar, s'ha fixat amb els nins ferits i amputats de la guerra que no podien jugar a futbol en el carrer. Inspirant-se en el ping-pong que just arribava a Espanya en aquell moment, va decidir dissenyar una versió futbolística adaptada. És a dir, encarrega un amic seu fuster de Barcelona que construís la primera taula de futbolí segons la seva idea.
0: Que guapo, que guapo. No sabia que el futbolí podia venir d'alguna cosa tan sensible, és la veritat.
1: Clar, jo penso, la pròxima vegada que vegem un jungà o un gas jugant a futbolí, podem dir, això està fent per qualcú que pensava en qui no podia caminar.
0: Vosaltres jugàveu a futbolí?
3: Sí.
0: Home,
2: jo he jugat certen. Moltes vegades, però ara ja ho he deixat.
3: Sí, però això és molt xerec, sempre ho he estat. I m'hi he jugat molt, eh? Però bé, supos que som un unga-unga, a Maria Antònia.
1: No té porca. És que el va inventar, tenia pot d'unga-unga, i sí, devia agradar-li ben molt.
3: Pots jugar a futbolí i està deconstruït.
1: Efectivament, s'inventó una mostra. És que, de fet, mira, una de les seves amants va dir d'ell: ets un poeta que descobreixes la forma de l'ànima i del tedi i de la sorpresa, que és la vida. Tu conformes la resposta d'un batat vital, de portes obertes i de moltes presències. Això han dit d'ell.
0: Va, m'has posat els pols de punta, Maria Antònia.
1: No, però és que flipareu. Sabeu qui va dir això?
0: Qui era?
1: La Frida Kahlo.
0: Era amant d'aquest home.
1: Sí, amant de futbolí.
0: De Alejandro Finisterre.
1: Exacte, van ser
0: això sí que són bons xiu-xiu.
1: És molt fort. Sabeu que, clar, ell, després de passar aquest temps a l'hospital i inventar el futbolí, se va exiliar, varen coincidir, i de fet, sabem tot això perquè s'han conservat les seves correspondències. I, de fet, se van encartejar fins poc abans que ella se morís. I, de fet, na Frida li va regalar a ell com una sèrie d'objectes personals, entre ells, una llista detallada de tots els seus amants, tant homes com dones, que en Finisterre va guardar tota la seva vida.
2: O sigui que avui han descobert que na Frida Kahlo era jugadora de futbolín. Jo crec que ets la conclusió.
3: Sols se redueixen això, Jordi.
0: I m'encanta, perquè la Maria Antònia m'ho xerra del futbolí, però acaba xerrant de molt, passi sempre el que passi.
1: Sí. Exacte, és que no ho puc evitar. També t'ho dic, me demana, na Frida Kahlo devia fer veure que li agradava jugar al futbolí per agradar en Finisterre, com han fet totes? No ho sé. No, he rigut perquè està massa honesta, això. Bé, en tot cas, bé, l'altre dia...
0: Segur que sí,
1: no,
0: Maria Antònia, tranquil·la.
1: Segur que sí, que una Frida també ho fa. Però bé, l'altre dia jo sé que us va agradar molt el clip, o no?
0: Sí, sí. Molta gent m'ha aturat pel carrer i m'ha dit vaig escoltar sotjata el clip. Me va agradar molt el clip. No sabia jo del clip.
1: Era curiós, perquè poso més materials d'oficina.
0: Ah, que bé.
1: Cerrarem del pòstic i ja us ho vaig prometre de sa grapa. Que idea.
0: Ara me diràs que tant el clip com sa grapa com el pòstic se van inventar de casualitat.
1: Bé, també has agafat amb pinces, però jo... El pòstic sí, sa grapa ja veureu que és un poc més creació en circumstàncies adverses. Però bé, el que us volia contar d'espòstic és que va néixer l'any 68... Perdoneu, el 77. Però abans, el que havia passat és que hi havia un científic que s'anomia Spencer Silver, que fa una feina a una empresa creant superadhesius ultraforts que servís a la indústria aeroespacial.
2: Home, si havia d'anar a l'espai i va acabar a les parets i en els quadres dels alumnes, bastant decepcionant.
1: Sí, la veritat és que sí. Clar, com que s'ha equivocat en fórmula i amb això que va tenir un resultat que tothom va catalogar absolutament inútil, perquè era una cola que s'enganxava a les superfícies, sí, però que se podia retirar fàcilment amb els dits sense deixar cap tipus de residu. De fet, ell va estar molt de temps insistint que era un gran invent i va fer conferències i mostrava la seva fórmula i la gent li deia, bon home, és que no serveix de res una cola que no acaba d'enganxar.
3: Clar, home, és que era per tirar en els fens, pràcticament.
1: Clar, de fet, això és el que li recomanàvem, fins que un company de la seva empresa, n'Arthur Fry, que per cert, a dia d'avui està viu i té 95 anys i se'l considera ja es creu el creador de l'espòstic, compten, una de les versions que he trobat és que estava un diumenge a la seva coral i va trobar que li fa nosa que els apunts que se marcava les partitures amb altres papers li volassin tot el temps. I amb això va recordar la cola inútil del seu company i va dir, men, si ho aplica un tros de paper. I, sense voler-ho, va fer aquest famós paperet de color groc.
0: Mira, quin que interessant, la veritat. Gràcies a les partitures, eh? A veure que van bé. Escolta, i la grapadora, Maria Antònia?
1: Eva, mira, i abans l'he dit que us parlaria d'un invent nacional que és el futbolí, i sabeu que la grapadora també, tio. Vaig, aviam-se. Mira, molt curiós.
0: La fregona, el futbol i el xupatxo.
1: El xupatxo.
0: La grapadora.
1: La grapadora, mireu, ens hem de trobar a Eibar, Guipúscoa, en els moments de principis d'aquest segle, perdó, del segle anterior, i era com el moment... o sigui, era aquesta zona on se fabricaven les pistoles, revòlvers, però clar, acaba la Primera Guerra Mundial i, evidentment, ja no tanta demanda d'armes, i ens trobem amb una indústria amb una crisi, però, clar, amb una gran quantitat de maquinària de precisió aturada.
2: Mm. Clar, és que ja ho semblen, un poc, armes, les grapadores.
0: Sí.
2: Ho són, de fet.
1: Sí. Però, bàsicament, el que va passar és que per intentar donar una altra vegada ús de tota aquesta maquinària, van dir crisi d'oportunitat en xinès i van inventar el que seria aquesta grapadora en el taller de El Casco. I, de fet, així va néixer un model, no és el primer de tot que van tenir, però és dels més antics i més famosos, que és el model M5 de grapadora, que avui dia forma part del catàleg del MoMA de Nova York, a la secció de disseny, i un article del País, a la secció de 5 dies, confirmen que és el model preferit de grapadora d'en Putin.
0: Que mare meva.
4: Que bonic és sentir la teva.
0: M'ha encantat, Maria Antònia, avui hem après moltes coses i també moltes anècdotes i fins i tot ha hagut amants de per mig. I fins i tot, finalment, en Putin. És que les teves seccions són sempre imprevisibles.
1: Sí. L'únic que volia deixar dit és que encara que les circumstàncies siguin adverses, el més meravellós de les persones és la seva capacitat inventiva i d'en sortir-se'n.
0: Molt bé, Maria Antònia, ben dit. I estem segurs que la teva és encara millor. La teva capacitat inventiva és infinita.
1: Ho hem d'intentar.
0: Ho demostres cada setmana. Maria Antònia, et sentim la setmana que ve?
1: Sí, clar que sí.
0: Fantàstic.
1: Com sempre.
0: Gràcies.
3: Adéu.
0: Ara fem una aturada per informatius i tot d'una tornem. Fins ara. Adéu.

0: You dig it coming through the door, a lot of jumping. And you can feel the shaking floor, a lot of jumping. And you'll be coming back for more, I'll tell you something. And they're jumping at the woodside now, a lot of jumping. You dig it soon as you arrive, a lot of jumping. It's got another kind of jive, a lot of jumping. And really very much alive.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bon dia. En aquesta hora descarrega una tempesta alguns punts de les Balears, sobretot a Mallorca, que continuen a vista taronja, com també a Menorca fins a les 8 del matí. A Eivissa i Formentera, la EMET preveu que aquest avís estarà actiu al Manco fins a mitjanit. Per tant, molta prudència, molta precaució durant tot el dia. Es tracta d'una tempesta amb precipitacions que poden ser intenses però localitzades i que també ha descarregat molts de llamps durant la matinada. A la península, les pluges també han obligat a activar els avisos meteorològics i a Catalunya un home ha mort a causa d'una torrentada. El seu cotxe ha estat arrossegat per l'aigua a Olivella, que és un municipi de la comarca del Garraf. Aquesta matinada han localitzat el cos sense vida a prop de 500 metres del punt on es trobava el vehicle. Aquestes tempestes han provocat algunes incidències tant a Barcelona com també a València. Els aeroports d'aquestes dues ciutats han hagut de suspendre, cancel·lar vols i també desviar-ne, i s'han activat en aquestes dues províncies els avisos S-Alert que s'han enviat a través dels telèfons mòbils. Tot això quan hem conegut que les obres del primer tram del segon cinturó, el de la zona de Mercapalma, que unirà les autopistes d'Inca i Llucmajor, començaran a finals d'any. Es dividiran en dues fases que duraran 3 anys una i 3 anys i mig l'altra i es podran solapar en algun moment. Es preveu que el pressupost sigui de 350 milions d'euros per una infraestructura que pretén descongestionar la via de cintura i millorar els accessos a la capital. La presidenta del govern, Marga Proens, parla d'una millora de la xarxa existent i d'un projecte que transformarà, ha dit, la ciutat.
3: D'actuar en els punts que generen més congestió, de millorar els accessos i els enllaços allà on és necessari. Va de temps. Dels temps que tenim cada un, que és massa valuós, que és massa limitat, com per perdre-lo a dins en bossos.
2: Per cert, que el govern presenta avui la nova pàgina web de l'Observatori de l'Habitatge de les Balears. Es tracta d'una eina que ha de recollir les dades del mercat immobiliari a les illes. Aquesta novetat es donarà a conèixer el dia després que l'executiu ha presentat una nova promoció pública a Petra, a Mallorca. Són de 9 pisos que es destinaran al lloguer i seran per a joves que puguin acreditar el manco de 8 anys de residència al municipi. D'altra banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que es troba de visita a Eivissa, ha carregat contra les polítiques del govern que diu es nega a declarar les illes zona tensionada.
4: Aquí vienen y campan a sus anchas los inversores extranjeros. ¿Pero por qué vienen aquí? Hasta el 50%, cerca del 50% de las compras que se realizan en las islas las están haciendo personas o inversores extranjeros. ¿Por qué? Porque se les pone una alfombra roja.
2: I s'ha decretat presó provisional i sense fiança per a 7 membres d'un grup que robava a banyistes de Palma i Calvià. La Policia Nacional i la Policia Local de Palma van desarticular aquest grup criminal especialitzat a robar persones que estaven nedant a banyistes a la vorera de la mà de la capital i també de Calvià, i en total van arrestar a 19 joves. I també s'han actualitzat les dades d'arribades d'embarcacions amb migrants. Un total de 168 persones han estat interceptades al llarg d'aquest dimecres a bord d'11 barques irregulars que han arribat a les costes de les Balears. Així arribam a les 6 i 4 minuts. D'aquí una hora, a partir de les 7, a l'informatiu matí, ampliarem aquestes i altres qüestions amb Maria Antònia Suau.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: de Xiu Xiu amb Antoni Cardell en el control tècnic i avui, com cada dimecres, toca conèixer...
1: Gent que fa coses.
0: I avui, qui fa coses és...
2: Albert Verdé.

0: Albert, benvingut a Xiu Xiu, com estàs?
1: Hola, Inés, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Que bé. No sé si t'havien tingut mai a l'estudi, sempre per telèfon.
1: Sempre per telèfon.
0: En connexió, perquè cada vegada que el necessitem, ell és allà.
2: Això és vera per mi, és que l'Albert Darder, més conegut per ser aficionat a la meteorologia, més que aficionat, ho hem de dir, és apassionat.
0: Sí.
2: Albert, ets especialista.
1: Gràcies.
2: Savi, il·lustrat. A mi, i també ho diran que sempre mos ho demostres les col·laboracions que fas a IB3 Ràdio, IB3 Televisió, però avui hem de dir que en Albert, no ets aquí per xerrar de meteorologia. Manco de moment, eh?
1: De moment.
2: Ui.
0: Exacte, Albert, perquè...
1: En el final contaran qualque coseta.
0: Sí, però avui ets aquí perquè mos contaràs coses una mica més divertides. Sí. No dic que la meteorologia no ho sigui. Jo no m'agrada gens, la meteorologia.
3: Inés, per favor.
0: Cada vegada
2: que... Com t'agradaràs? És a dir, no existeix ningú en el món que no li agrada la meteorologia.
0: Què dius? Mira,
2: ara
0: jo cada vegada...
2: Ara que s'ha corregut en roba interior. Què passa? Dia de nou, sí, plou.
0: Això és una pregunta que tinc, mira, reservadíssima per lo de res. No. Però no. És a dir, cada vegada com a periodista m'ha tocat cobrir que plou, que no plou, que inundacions danes, etc, no m'ha agradat gens, perquè és una informació que jo no sé llegir. No.
2: Home, per
0: no
2: això estan els meteoròlegs.
0: Ja, però jo com a periodista no m'ha agradat exercir.
2: O tu pots dir plou molt o plou manco. I espera, meteoròleg, donarà una informació necessària per entendre els contextos.
0: Un dia, ho sé llegir tan poc, perquè jo m'informo a través de l'AEMET, per descomptat, per... escolta...
2: No, que sí.
0: No, i un
2: per
0: dia vaig
2: no,
0: haver
2: no
0: de fer...
2: No entens les coses, l'AEMET és molt tècnica.
0: Exacte, no ho vaig entendre, i sap que vaig dir en directe com a reportera, fa molt d'any d'això, vaig dir... Plou, hi ha nígols negres de Montpalma. Mai ho oblidaré. Albert... Mos pots desvetllar a què te dediques quan no mires el cel?
1: Sí. Jo diguéssim que estic a Sora, a Solla. Faig feina també, col·labora amb l'oficina turística. I vos toco un tema interessant que té a veure amb això.
0: No sé si ho heu entès. Fa feina en els parquímetres de Solla. Mm-hmm. O sigui, no sé si sabeu que Solla ara és dels pobles d'Espanya que rep més turistes. Per tant, Albert, crec que tens una tracalada d'anècdotes per compte.
1: Vaja, n'hi ha.
0: Per on començam?
1: Anem a veure, vos he duit les preguntes més increïbles que mos han arribat a fer els turistes en relació a com trobar zones d'aquí, si han de fer això, si han de fer-ho altre. Vull aclarir una cosa. No et s'ànim d'enfotre mos de ningú.
0: No.
1: Tu... Perquè jo, si n'has de viatge a un altre país, potser ficaria encara més sapota.
0: Escolta, els parquímetres no són fàcils de manejar. Albert. Ara, no sé si tots reben efectiu, ara hi ha aplicacions...
2: Si funcionen bé, els parquímetres són relativament fàcils
0: d'utilitzar. Per començar, sempre has de dur efectiu. I avui en dia ningú du efectiu.
2: A sol llevant són tots amb efectiu, eh?
1: O en targetes, o en l'aplicació, i tal i qual. Però jo aquí us he dit un llistat de preguntes que m'us han fet, però res a veure amb els pàrquings, sinó temes turístics.
0: O sigui, tu ets allà amb el teu uniforme, controlant, etc, però dones respostes de guia turístic.
1: Sí, fem oficines turístiques andants, caminants.
0: Sí.
1: I us he duit aquí una mescla de preguntes que m'us han arribat a fer cada qual més surrealista. Perquè aquí hi ha una mescla d'ignorància i d'atemptats contra la nostra llengua que també al·lucinarem. Puc començar a dir-vos unes quantes. M'han arribat a demanar on són les cataratas de Valldemossa.
0: Ah, sí, eh?
2: Increïble.
0: Ah, no sabia que existissin. Les cataratas de Valldemossa.
3: Estic intentant treure d'on ha entrat això, a veure...
0: La referència,
3: no?
0: Se
3: pot, però no ho entenc.
1: És perquè a Solla tenim una foto d'un salt d'aigua que hi ha a Valldemossa i ja tot d'una se pensen que aquí hi ha catarates i que plou els 365 dies de l'any.
0: Pot ser que ho confonguin amb el salt d'aigua de Cala Banyalbufar?
2: Ah, que pot ser també, eh?
0: Pot ser. Escolta, jo, és el que ha dit Albert, no m'enric perquè jo, per exemple, vaig a X i també me puc pensar que Z.
2: Sí, això és vera.
3: Que Eivissa no forma part d'Espanya, per exemple.
0: Per exemple.
1: Després, estopicassos espanyoles. M'ho han demanat. ¿Dónde tenéis el tablao flamenco en Sóller?
0: Ah, sí. ¿Dónde
1: está la plaza de toros? coses que
0: no...
1: No,
0: a la plaça de Toros, a...
1: No, no, no, no.
0: A Solla.
1: Però, clar, internacionalment, Espanya, que és? Flamenco, ole, toros. Sí.
0: Ho vas adorar molt d'anys.
2: Exacte, se van esforçar molt perquè aquesta fos imatge, sí. I en alguns casos encara hi ha quedat.
0: Sí.
1: Sí, sí. Després, com us dic, tenim els errors geogràfics, totalment. Gent que ven la motxilla posada, excursionistes, i que me varen demanar... ¿Cuándo se tarda en ir a pie de Sóller a Formentor? En media horita se saca esto, ¿no?
0: Ah, sí? De Sóller a Formentor, eh?
1: Sí.
0: Mare meva.
1: Sí.
0: I tu què dius quan te demanen això?
1: Que hi va gent, que disfrutarà molt del paisatge.
0: Home.
2: Ara a tu els envies, eh?
1: Sí. Estens que s'atardi ja, és el problema.
2: Si es quedaran de Valldemossa, sí. El vas enviar a la Cartoixa, per exemple.
3: Exacte. Sí. Això no està bé,
1: cap allà.
3: No? Això és com quan te demanen indicacions i sí. T'inventes un poc. Això no s'ha de fer.
0: Han d'ajudar.
1: Sí.
0: Ah, no.
3: Però tots han quigut. Tots han quigut qualque vegada.
2: Home, si són amables i ho fan amb educació, els han d'ajudar. Ara bé, si són una mica superbs o dominen per damunt sombra, és a dir, està...
1: Hi ha molts que van així, eh?
2: Ara ho diran que no molt sent ningú, està justificat en qualque moment.
0: Bé, no ho sé, és que això depèn de cada un. Escolta, Albert, però com van vestits per anar a fer aquesta presumpta excursió de Sóller a Formentor? Per exemple, van amb bon calçat, que moltes vegades els serveis d'emergència ens expliquen que rescats són moltes vegades perquè no van preparats.
1: Jo he vist atletes anar en el torrent de París en tacons.
0: No pot ser.
1: Sí.
0: No pot ser.
1: Sí. Que jo tenc un olivar a Cala Tuent, i me'ls he trobat allà a la desembocadura del torrent de París.
0: Uau, ja no sé com arriben.
2: De ser molt estranyant, si passa qualcú. Sí, fa una sesquinça.
0: Sí, exacte. Peu.
1: Després, ara aquí ja el llenguatge, el vocabulari. Tots coneixeu el barranc de Vinyarax, no?
0: Sí.
1: Bueno, pues, ¿qué camino hay que tomar para ir a Vinyarax?
0: No se fan en fora.
2: Vinyarax.
1: Això en castellà és bodegas el chorro.
0: Exacte. A veure.
2: Bodegas el chorro. Que bo. Jo un dia, ara vos en contra una altra. Xerrava amb una lota que és de Califòrnia i va dir, where is the pineapple farm? Ah? Pineapple farm. Com és possible que hi hagi
0: una granja
2: de pinyes? Ah, pineapple farm. I al final resulta que banya el bufar. Vos promo que això va dir, banya el bufar, pineapple farm. La granja de pinya encara no ho sabia. A quin TikTok ho ha vist, això?
0: Pineapple Farm és granja de pinya. I tu, quan ho deies ràpid...
2: Pineapple Farm, any del bufar. I anava per aquí, la cosa.
0: Xavi, escolta...
2: No, això és verídic, eh?
0: Esteu...
2: I jo, una estona pensant... On he vist un TikTok que hi hagi una...
0: Una granja de pinya.
2: A quina granja la duc? Bé, això.
0: A veure... Jo que som a Bunyola, sí que és vera que sempre m'han demanat per Soler, en més de Sóller.
1: No, Soler.
0: Soler.
1: Mira que hi ha un bon accent, a tots els lletreros, sí. I tot. Però diuen Soler.
0: I també diuen Buniola.
2: Buniola. A mi també hi ha l'altre històric que diu estoy aquí en Valldemossa, la Sierra Tramatunta.
1: Tramatunta? Sí. És molt bo, aquest. I després, per anar a Fornalutx, m'han demanat ¿es bonito visitar Forunxela?
3: Forunxela per ell, un gust de gelat.
2: Sí.
3: Com, un gelat de
0: com ho has dit?
1: Forunxela.
0: Forunxela. Una bolla de Forunxela.
2: És com un Fornalutx, però més sofisticat.
1: Sí.
2: Saps? Allà tot de Gucci, tot de tendes i tot d'aquestes.
0: Te t'anava a dir, Fornalutx no deu ser fàcil de pronunciar ni pas castellà no parlants de la península, no? Fornalutx.
3: Deu dir Fornalutx.
0: Aquesta no, X final...
1: Sí, és veritat. Fornalux, diuen... Sí. Sí.
0: Però bé, tu vete a Suècia i intenta pronunciar qualque poble de per allà, també t'ho dic.
1: Vaja. I després, ja t'ho dic, m'us han demanat informació, a menys si jo els hi podria prestar un mapa d'Oviedo.
0: D'Oviedo?
1: Sí. Estan a Sóller.
0: I això?
1: M'han arribat a demanar... No, és que n'hi ha que... La veritat, no sé ni com troben la porta d'embarcament de l'aeroport. I no sé com acaben aquí, però...
0: D'Oviedo.
1: Sí. I després me n'he anat a xarxes, també. Ja sabeu això de que se diu es pecat, però no es pecador?
2: Uh-huh.
1: Bueno, he recopilat també les millors crítiques negatives fetes per turistes o hotels de la meva comarca. I n'hi ha molts de que se queixen d'un hotel que diuen que és la casa dels horrors, que endollen, enxufen una tele i els hi va explotar, que una de les portes se va tancar d'una portada i no se va poder tornar a obrir.
0: Ui.
1: Coses així.
0: Això és perquè està encantat, aquest hotel?
1: Sí. El tenim per la serra i té molta fama d'encantat.
0: Mare meva.
2: No diran quina
0: por.
1: No, no, millor que no.
0: No diran, no diran. Quina és l'excusa més surrealista que t'han posat perquè no han posat el tiquet d'hora?
1: Que no sabien que era...
0: Clar.
1: Que no sabia, que el color se pensaven que era gratuït, aquest color.
0: El blau és gratuït.
1: Sí, no, ja s'inventen l'escala de colors, però ara vos he deixat pel final la més absurda, surrealista, que tu dius, les cintes curtes, s'estan enfotiguent de jo. Me varen venir dia 11 d'agost i me varen dir molt seriament, a ver, por favor, el ayuntamiento de Sóller, ¿no podría adelantar un poquito la hora del eclipse para que se vea mejor con los
2: niños?
1: No
2: m'ho crec.
0: Però t'ho donen seriosament.
1: Sí. Sí.
2: Però, bé, i tu què els hi vas dir? Sí, ara llamo a l'alcalde.
0: A lo millor se referien a un esdeveniment que hi hagués per allà.
1: No, que va. Menys si se podria adelantar l'hora de l'eclipse, perquè l'hora de sopar no els hi anava bé, vos ho juro.
0: Escolta, Albert, parlant de l'eclipse.
1: És el darrer pic que varen xegar nosaltres, aquí.
0: Exacte. Que me'l varen telefonar. Just aquell dia te varen telefonar perquè tu ets, ja ho hem dit, apassionat dels efectes meteorològics i astronòmics, i l'eclipsi tu l'esperaves des de fa més de 20 anys.
1: Sí, ja dir, és que me vaig endur.
0: I vares, quan te vàrem telefonar, te vares contenir per no plorar.
1: Pràcticament.
0: Què va passar, Albert, aquell dia? Perquè ara vull aprofitar aquí perquè ho expliquis.
1: Que en la posta de sol va coincidir l'altura del sol amb un núvol que hi havia estàtic. Havíem pogut veure perfectament la parcialitat, però quan va arribar la fase total, el sol s'havia col·locat just darrere un núvol. I el bo és que quan va acabar la totalitat, va tornar a sortir sol. És a dir, el moment...
0: I tu què vas pensar en aquell moment i quan te vas sentir? Perquè, clar, tu m'ho deies, Inés Duc, des de l'any 99 esperant aquest moment. Que no sé per què vas dir el 99.
1: Perquè eres el darrer eclipsi europeu que hi havia hagut.
0: I tu te'n recordaves i vares dir, eres petit, eres més jove.
1: El centre europeu, jo tenia 10 anys, imagina't.
0: I vares dir, jo vull el pròxim veure-lo. I va passar un nígol.
1: Sí, així que varen tenir aquesta sort. Per cert, vos vull demostrar una petita habilitat que tenc. Xavi, o Jordi, me podeu dir, si ho voleu, la vostra data de naixement?
2: 2 del 7 del 97. 2 de juliol del 97.
1: Pues entrada freda i va ploure.
2: Sí.
0: Tens aquesta habilitat? De dir-te en qualsevol data.
1: Més o manco, més o manco. Tu, Jordi?
3: 5 de setembre del 2002.
1: Edo, va ser la mateixa setmana que va caure un diluvi pollença. Dilluns que vam parlar amb en Xin Díaz.
0: Jo me'n recordo també de dia 5 de setembre del 2002.
1: Ah, sí?
0: Les festes de Sant Mateu.
1: Ai, clar.
0: No,
2: ja tornem a ser.
0: Torna-hi.
3: Escolta, jo no sé si vas posar una queixa a l'Ajuntament de Sóller per posar l'eclipsi enmig d'un nígol.
1: Me falten ganes, eh? Sí, perquè...
0: Jo dia 3 de febrer de l'any 1993.
1: Mira, va ser un hivern molt fred.
0: Com cada hivern, Albert.
1: Moltes gelades. No, però que ahir va ser especialment fred.
2: Albert, una pregunta, que segur que ho saben tots, ho han dit, hi ha hagut molta insistència aquest estiu.
1: Sí.
2: Aquest estiu ha fet calor.
1: Sí,
2: això és així, no?
1: Està terrorífic.
2: Sí, però només aquest punt.
0: Molt bé, Xavi, molt bé.
2: L'estiu qui ve i els que venen, seran igual de colorosos o més?
1: No tenen per què. No tenen per què. Això són cicles. No necessàriament una ha de ser pitjor que l'anterior, perquè si no ja duria menys amb estius. És a dir, això fa oscil·lacions, fa dents de serra. Que la tendència és més càlida, efectivament, això és indubtable, però no té per què. Més, l'any que ve el més segur és que sigui més moderadet.
2: Entonces, ja està, era aquesta parèntesi.
1: Sí.
0: Abans de partir, te demanaré, veurem que mos expliquis una mica aquesta vista taronja que tenim a Menorca i a Mallorca, però abans volia també continuar xerrant una mica d'aquestes anècdotes de carrer que tens tu, Albert. Quin és el lloc més estrany on has vist aparcar un cotxe a Sóller?
1: Dins una rotonda, ho he vist.
0: Dins una rotonda?
1: Sí, i després passar per vies peatonals, un munt... I després aparcar davant l'església, directament.
0: Ostres,
3: és que clar, però no, o sigui, la línia blava que me cobren. A mi és la rotonda que no me deixen, no puc aparcar, jo.
1: Sí. I precisament el dia de l'eclipsi, per trobar lloc, i dia, aquí sí que va ser el qui pugui que faci.
0: I ara sí, Albert, sempre te feien les preguntes sobre meteorologia. Com i quan vares començar a interessar-te per aquest món?
1: De molt petit, ja. Des de que vaig tenir noció de mirar el cel. és una cosa que sempre m'ha interessat.
0: I què fas? Llegies quan eres petit, que no hi havia tant accés tan fàcil a internet, com ho fas?
1: Clar, no hi havia internet ni xarxes socials. Tu miraves els espais d'estens per la tele perquè era l'única via que tenies per aprendre una mica les coses, no? I després, quan succeïa el fenomen, sorties a de fora i ho vivies.
0: I tu tens un arxiu en retalls de diaris, de documentació, per ordre cronològic?
1: Sí, el tenc.
0: Ostres.
1: Ocupa molt, la veritat que sí.
0: Sí, que és vera. Per tant, ara ja sí... Demà tenim alerta taronja a Menorca i a Mallorca per fenòmens atmosfèrics. Quina previsió em pot fer?
1: És que serà aquesta propera matinada, aquest vespre nit, ja estirem tots en el llit, no passen pena, hi haurà poca gent en el carrer, però sabeu que entre les 3, les 4, les 5 de la matinada, sembla que hi haurà un festival de tempestes entre el nord de les Pitiuses i el ponent de Mallorca. Alerta que pot descarregar molt, pot haver fenòmens violents, que, per cert, jo d'aquí 14-15 hores estiré en aquesta taula, estiré el dia en la Marta Garau i analitzarem el que ha passat i el que pugui venir. Per tant, les perspectives són aquestes. La part positiva és que pot fer mal, però ens agafaran a llit a tots.
0: Esperem.
1: És a dir, ens agafarà dins casa a recobre.
0: Per tant, si som a casa, no afectarà més enllà, no?
1: No, efectivament. Esperem. Ai, m'encanta ara sona Sweet Caroline.
0: Espera, pujo-la.
1: Neil Diamond.
0: Te farem aquest favor.

0: Bueno, això acaba de...
1: Molt bé,
0: diria, això sí que és un canvi atmosfèric. És dir, per què acaba de passar aquest estudi de ràdio ara mateix?
1: No, que el Bert Arde mos estava explicant...
0: Sí, vam acabar cantant, ara.
1: ...s'avís meteorològic que tenim per a mi.
0: És que, de fet, no, ha estat molt bo, perquè el que estàs explicant...
1: Diu, no, no, avís, pot ser
0: molt violent. I tu has dit... Bé, no m'analitza el que acaba de passar. Tu has dit, per tant, si mos aplega a recobre, no hi ha perill. Ei, clar, és dir, això. I diu, espera... I he detectat que de fons sonava Neil Diamond amb aquest circa i anirà dir, bueno, li conferirem aquest espai, aquest gol.
2: Això és guapo.
1: Perquè si ho és així.
2: Clar.
1: Això el dia no passa, Albert. No pot passar, perquè són un programa seriós.
0: Sí, ah, no, m'agrada molt en aquest moment.
1: I rigorós, no com altres. Per tant, parlant de rigorositat, quant de temps durarà aquesta alerta, Albert? Ja m'interessa quin temps farà dissabte.
2: Vinga, dissabte sembla que ja haurà passat, perquè demà dijous tindrem les tempestes aquesta propera matinada. En poden quedar demà hora baixa, en poden créixer, ja més interior de Mallorca. Divendres, restes d'inestabilitat, però jo crec que cap de setmana ja anirà millor.
1: O sigui, podran celebrar Sant Mateu en tranquil·litat?
2: Sí. I d'aquí envia una ferrada a un familiar teu d'on fora, que m'està ajudant a pujar estacions meteorològiques, que és el senyor Joan Luna Mateu. Uh-huh. Així que per llinatge ja te pots imaginar.
1: Sí, sí, sí, i, gran conegut.
0: A veure, jo el dissabte, aquest dissabte no, l'altre dia 26, clar, això per la carta, avui anar a fer rons, mem.
2: Sí.
0: Dissabte 26, això era molt important, perquè vaig anar un dia i ara vull tornar. Com ho veus? Viable?
2: Estadísticament, has estiuet de Sant Miquel, en principi sí.
0: Badia de Palma, eh?
2: Sí, i te'n record, sí. Xavi, que tu i jo tenim pendent amb en Joan Ferrés, amb en Mallut.
0: Hem d'anar.
1: Xavi.
2: Hem d'anar.
0: Hi ha una fluixa.
1: Sí. Han de complir les promeses.
0: Sí, menys, jo no ho he promès, crec, o sí, en qualsevol moment.
2: No, bé. Això entre nosaltres.
0: Bé, i d'ahir anirem.
1: Escolta, sí. 971-139-00, si li voleu fer la consulta meteorològica a la carta en Albert Arde ara mateix. 971-139-00. Jordi, quina seria la teva?
3: Ara m'has... M'ha
0: censurat.
2: S'ha censurat.
1: Jordi,
4: ara ja se m'ha
2: sent. Ara.
4: Me passa molt, això, darrerament. No, sí. No me volen els tècnics. No ho sé, no ho tenia pensat, no tens massa plans.
1: No tens cap festa, tu.
4: No.
0: Una hora baixa que vulgui anar a fer un cafè amb qualcú.
1: Una torrada.
0: Bé, calçots. Sí. Calçots no n'hi ha.
4: Diumenge que ve tinc un dinar, per exemple.
2: A on el fas?
4: A on el faig? A Sant Cervera.
2: Ah, tu ets d'allà, no?
4: Sí.
2: Ah, mira, tenim Sant Cervera, tenim Bunyola, mira, perfecte.
1: Me'n falten les illes germanes.
2: Sí, el que m'ho falta. En principi bé, Jordi, perquè ja, vull dir, ja mos agafa més a llarg termini, com ha dit en Xavi, però se suposa que aquesta setmana serà la més inestable, la setmana que ve hauria d'estar més tranquil·la, i ja veurem què passa l'altre.
1: 971-139-00, consultes meteorològiques a la carta per en Albert Arde, si mos voleu telefonar. Albert, tu com ho fas? Com t'organitzes? Mires cada matí? Quina és la teva rutina per saber...
2: Sí. Mira,
1: quin temps farà?
2: Jo en el mòbil, de pàgina d'inici, ja tinc l'estació meteorològica d'Espluy Major. Ja el primer, quan m'aixec, quan posa el mòbil, ja veig la xarxa d'estacions. Mm-hmm. I bé, pegam una ullada en els mapes i veiem com serà el dia. I si hi ha coses interessants a 4 o 5 dies, ja m'ho he dit de tot el que més i posant cement, ho centram en analitzar això. I a partir d'aquí ja xerrem amb els col·legues del dia, de 5 dies, i ja intentam fer el pronòstic i veiem el que passarà.
1: I aquestes estacions meteorològiques que vols instal·lar, com funcionen? És a dir, tu com a particular pots instal·lar estacions meteorològiques a la Serra d'Eufavi, per exemple?
2: Jo el que faig és xerrar amb gent que li fa ganes tenir-ho a casa seva, propietaris d'olivars, sobretot, que tenen internet i que van molt bé, perquè són estacions que no necessiten cap ordinador, cap suport així. Totes soles se connecten a internet, van amb plaques solars, i és molt interessant. Molta gent que li agrada tenir estacions meteorològiques, així que si qualcú també en vol tenir, que telefoni, que telefoni.
1: I ara mateix quantes en coordines? Quines?
2: En tenc 32.
1: 32 estacions meteorològiques. Només a Mallorca?
2: Sí, de moment només a Mallorca.
1: Seria molt interessant tenir-les també a Menorca, Eivissa i Formentera.
2: Sí, sí, és veritat que sí. Jo, com a més importants, tinc ser d'Espluy Major, ser d'Escoll de Solla, tinc ser Calabre, Calatuent, a Lluc, de vores embassaments, també. Uh-huh. Són estratègiques.
1: Albert, ens ha encantat avui saber, conèixer què hi ha entre bastidors d'aquestes previsions meteorològiques que sempre mos sols oferir com a col·laborador d'IV3 Ràdio i Televisió, i també aquestes petites anècdotes del teu dia a dia més quotidià a Solla. Així que moltes gràcies per haver vengut.
2: Gràcies, Inés. I te vaig prometre que el proper hivern, a la primera nevada que faci, si cau en aquestes hores, voltes tindreus la primícia.
1: Uf. Això sí que està promes.
2: Sí, sí, sí.
1: Gràcies, Albert.
2: Gràcies.
5: Plana Internacional.
1: A Xangai ja se pot demanar menjar perquè te'l dugui un dron. Una coneguda cadena d'hamburgueses ha començat a instal·lar un sistema de repartiments en drons a una zona costanera de la ciutat, com dèiem, de Xangai.
4: El sistema connecta amb una cuina on la comanda arriba pocs minuts després de fer-la. Els drons poden transportar fins al menjar en menys de 10 minuts.
0: La iniciativa forma part de l'anomenada economia de baixa altitud, un sistema de repartiment amb drons que a la Xina ja funciona des de fa anys.
4: El més divertit de tot serà haver d'explicar-li al dron que s'ha deixat el ketchup.
1: El Japó ha superat per primera vegada els 100.000 habitants de 100 anys o més. El 88% són dones.
4: Quan van començar els registres, l'any 1963 només n'hi havia 153. Els experts atribueixen aquesta longevitat, entre altres factors, a una alimentació basada en peix, verdures i arròs, i a un estil de vida molt actiu.
0: Però que la gent visqui més també suposa un repte per al país, especialment per mantenir un sistema de seguretat social sostenible. La persona més gran és una dona de Kyoto que té 114 anys.
4: El Japó ja sap com fer arribar la gent als 100 anys, ara toca descobrir com fer arribar les pensions.
6: Els 50, que ja te notes vell. Bueno, vell, no sé, que sí, vell.
1: Un tribunal de París ha concedit a Kim Kardashian una indemnització d'un euro pel robatori amb mà armada que va patir l'any 2016. És exactament la quantitat que ella havia demanat perquè més que una compensació econòmica cercava que es reconegués el dany que havia patit.
4: El robatori va passar a un hotel de París durant la Setmana de la Moda. Dos dels assaltants, vestits de policies, varen entrar a la seva habitació, la varen fermar i varen fugir en joies valorades en més de 6 milions de dòlars.
0: L'any passat, 8 persones varen ser declarades culpables pel robatori. El tribunal també ha concedit més de 100.000 euros a un treballador de l'hotel i 50.000 euros al mateix establiment.
4: Un euro per Kim Kardashian probablement es menjarà la llepolia que més gaudirà de tota la seva vida.
7: Caballero, ¿cómo encaramos el mes de enero?
8: Bueno, arrobas cartera, porque no hay pasta para comer.

0: I de tres, ràdio és humor. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. I Betres Ràdio. Serveis informatius.
2: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
2: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí...

0: I a Menorca no han tingut precipitació, però sí que durant avui matí poden tenir qualque ruixat, però molt més ocasional. De moment, avui, amb intervals de núvols i clarianes, amb aquesta possibilitat de pluges, sobretot una altra vegada les més intenses a partir de migdia, amb vent que és del nord-est, de Gregal. A la mà tenim molt de redols amb forta maror, fins i tot amb maregassa, punts del nord de Menorca. Les zones ara han arribat als 3 metres i mig. I avui també una davallada de la temperatura màxima. Avui costarà arribar a 30 graus, s'assoliran a punts sobretot del sud de Mallorca, però a Menorca arribarem a temperatures entre els 26 i 27 graus, també al nord de Mallorca. A Eivissa i a Formentera, temperatures entre els 29 i 28 graus. Esperant que aquesta inestabilitat es mantengui també demà, especialment sempre a les Pitiuses i a punts de Mallorca. A Menorca en queda una mica al marge. Demà la temperatura semblant a la d'avui o fins i tot una mica més baixa. De moment, temperatures entre els 19 i 21 graus a l'arxipèlag.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Miqui Tous.
2: 7:35 minuts en els esports en futbol, Miqui. El Real Mallorca recupera efectius a 2 dies del partit al Zubieta contra la Real Societat B.
3: Sí, bones notícies per a Luis García. Jan Sales ja s'entrena a normalitat després de 7 mesos lesionat i Toni Lato també s'exercita amb la resta dels seus companys ja recuperat de les seves molèsties. També podria entrar a la convocatòria per dissabte al lateral Alberto Moreno. La plantilla espera aconseguir dissabte contra la Real Societat B la primera victòria de la temporada com a visitant. Ho diu el jugador mallorquinista Adrián Liso.
4: Bueno, al final sabemos que siempre los partidos fuera de casa son difíciles y si te soy sincero no lo sé, porque si lo supiésemos pues claro, ya lo habríamos arreglado, pero bueno, obviamente esto es muy largo y que daremos también mucho que hablar.
3: El futbolista aragonès també ha parlat a IB3 en ràdio de la gran competència que hi ha dins la plantilla aquesta temporada.
4: Sí, sabemos que somos muchísimos jugadores, o sea, yo creo que nunca he tenido tantos compañeros en un equipo, pero bueno, al fin y al cabo eso también es bueno para el equipo, porque hay mucha más competencia, se lo vemos también mucho más difícil al míster y es bueno para todos, porque intentamos dar siempre el 100%.
3: I un de repunt del Mallorca perquè el porter suplent, Lukas Bergström, ha estat convocat en la selecció de Finlàndia i no estarà disponible per als partits contra l'Almeria i el Girona. I també en futbol a la primera divisió. Ahir es varen disputar 3 partits de la jornada número 6, jornada intersetmanal, la victòria de l'Atlètic de Madrid per 4-0 contra Osasuna, la victòria també a domicili del Sevilla 0-1 al camp del Deportivo de la Coruña i la victòria del líder, el Barça, que continua invicta. El conjunt català va guanyar per 7-2 al Racing de Santander. El partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao es va suspendre per mort del mal temps. I avui es disputaran els 2 partits que resten d'aquesta 6a jornada. A les 7, el Betis rebrà la visita del Getafe i a les 9:30, a la Rosaleda, s'enfrontaran el Màlaga contra el Villarreal. I en bàsquet, l'Azul Marino recupera a la fi una de les seves peces fonamentals, Alba Torrents, que va aterrar a Mallorca amb la medalla de bronze aconseguida amb Espanya al Mundial. Es reincorporarà als entrenaments i podrà jugar diumenge al trofeu THB Hotels, un partit contra l'Alba de Berlín, que es disputarà al Palau de Son Moix i que servirà per mostrar l'equip davant la seva afició contra un rival que enguany jugarà l'Eurocup. La Vinicelamera ha parlat de què vol aportar a l'equip en aquest nou curs a la màxima categoria.
5: Per part meva, el que vull és sumar en els objectius de l'equip, en tots els aspectes, i com deia, tenim moltes ganes de fer les coses bé, de preparar-nos aquesta setmana, o acabar-nos de preparar per aquest inici de Lliga i amb molta, molta il·lusió.
3: I d'altra banda, Alberto Antuña, tècnic de l'equip, ha parlat del partit que es disputarà diumenge a Son Moix.
6: Pero yo creo que el equipo va a ilusionar y el equipo va a dar gusto venir a verlo. Pero creo que esta prueba, este torneo THB, es una buena primera piedra de toque para ver al equipo y ver un poco lo que será el azul marino de la temporada 20.

0: 27.
1: I també en bàsquet, ahir es va disputar un partit amistós entre el Palmer i el Fiwi Mallorca amb victòria final del Palmer per 86 a 79. I en voleibol, la Barca Menorca ja de França per disputar avui cap vespre contra el Melilla, el primer dels tres amistosos que estan previstos durant aquests dies. Bel Llorenç, entrenador de l'equip menorquí, ha valorat aquest torneig de pretemporada.
2: Anem a un país on sabem que estem ja un poc més preparats i ens exigirem més. Això és el que esperem, també. Som tres partits en poc temps, bueno, una altra vegada entre en acció la gestió de la plantilla en aquestes alçades, però bueno, esperem que sigui una un bon torneig per nosaltres, perquè crec que pugem un escaló d'exigència.
1: A més, el tècnic de la Barca té ben clar quin és l'objectiu de l'equip.
2: Nosaltres, els darrers anys, sempre ens hem demostrat un equip competitiu i ambiciós, i nosaltres el que volem és lluitar per títols. No? Hem guanyat 5 títols en 21 temporades. Tenim clar la dificultat que representa guanyar un títol, no? La màxima categoria. No és algo que es doni constantment en el perfil d'equip que som nosaltres. Això és l'objectiu i per això farem feina i estarem enfocats, sí.
1: En motociclisme, nou contratemps per a Joan Mir. El pilot mallorquí no correrà aquest cap de setmana al Gran Premi d'Àustria. Ja es va perdre diumenge la cursa llarga de Misano i l'equip Honda ha comunicat la seva absència al Red Bull Ring. El bicampió del món presenta alteracions en alguns paràmetres de la sang després de diverses anàlisis i necessita descansar. I acabem en tennis. Rafael Nadal tornarà a les pistes en la celebració del desaniversari de la seva acadèmia. El dissabte 3 d'octubre, el 22 vegades campió de Grand Slam, jugarà una sèrie de partits d'exhibició davant el públic per primera vegada des de la seva retirada al novembre de 2024. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta'n el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
6: Companys, com és en temporada, què poden fer?
7: No sé, per exemple, fer-me jaure.
6: Què?
8: Estic estorat. Ara que ets sa moderna de l'equip, sa teenager.
7: No, jo no soc sa moderna és ella.
9: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
6: Però què fan el tractament?
7: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
6: Però ho fan els joves o no tan joves?
9: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
8: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
10: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
11: Són ara les 7 i gairebé 43 minuts. Anem fins a Sillot, a Mallorca. Creix el malestar en aquest nucli manacorí. A les acaballes de l'estiu, botigues, restaurants i cases particulars mantenen ben visibles les pancartes que van penjar a principi de juny. Avisen que no els retiraran fins que l'Ajuntament de Manacor els atengui i freni el deteriorament, en el seu parer, ofereix aquest nucli costaner. Hem recorregut alguns carrers i places on es despleguen mig centenar de rètols reivindicatius que, Caterina, denuncien el que qualifiquen d'abandonament.
12: Sí, de fet, us puc dir que són ben visibles. A dia d'avui hem recollit moltíssimes veus. Totes coincideixen en el mateix. Volen un sillot digne per viure. L'acumulació de Posidònia i també la brutícia, vidres i plàstics damunt l'arena de la platja Bassa. De fet, el que va vessar el tassó. Però el cert és que coincideixen veïnats i comerciants, també empresaris turístics, que fa ja anys que a Sillot se senten abandonats. L'imatge parla tota sola, brutícia als carrers, contenidors amb fens, acumulat, escassa presència policial. Nemica Nicolau té una perruqueria primera línia de la mà estaxativa.
0: Brut. Abandonat. No hi ha lo suficient ni de neteja ni de seguretat.
12: I la cosa no ve d'ara, la indignació ha anat a més. El motiu, la inseguretat que senten alguns residents, també estiuejants, diuen que hi ha punts de venda de droga i la policia és pràcticament absent.
0: Hi ha drogues, jo crec que saben els punts, el que no ho hi agafen, però no ho sent, això, no ho puc dir. I que, mare meva, la policia, quan la veus, pots anar a tocar les campanes de l'església.
13: Ara en som bus gratis, allà de calcio pandilles. I fan desastres, saps? Fan desastres i tot això. I com que aquí no tenim policia ni... Estem abandonats.
12: També, entre d'altres reivindicacions, obrir la llar de la tercera edat, construir una biblioteca, la renovació dels parcs infantils, lluny llarg, etc. Més recursos també pel jovent. Alguns dels veïnats que m'han entrevistat retreuen que les activitats per la gent gran són insuficients.
14: Aquí no han fet res. Aquí mateix s'havia d'obrir i fa 2 anys que no s'obri.
15: Els contenedors estan brutíssims. I la plaia, fins a... estem en el maig i encara no l'han feta neta, m'entens? I està molt bruta, m'entens? I els xerrers també estan molt bruts, no els agrenen ara.
16: En Puerto Cristo hay de todo. Aquí nada más que una cosa y un viernes. Nada más.
12: I els infants també demanen.
17: Està un pocot abandonat i m'agradaria que construïssin algo més, com algun parc o alguna cosa per l'infant.
12: I també ens hem acostat a turistes per saber quina imatge s'enduen de Sillot.
18: La playa está sucia. No hay agua para limpiarte los pies cuando sales de la arena. Y yo veo un poquito sucio esto.
19: Está bastante sucia la playa y también lo que es todo el entorno. No hay suficientes papeleras, por lo que veo.
12: Encara una darrera cosa, una de les infraestructures més importants de l'indret, el pont que separa la costa de Manacor de Sant Llorenç, es va haver de tancar, recorda molt, juny de 2025 de l'any passat, per problemes de seguretat. Després d'una llarga polèmica de la instal·lació d'una passarel·la provisional el mes de març d'enguany mateix, s'inaugurava finalment la reforma del pont del riuet de Silló.
11: I anem ara fins a un altre punt de les Illes, a Menorca. Les empreses de bijuteria de l'illa es troben en plena campanya de promoció, arriba l'època de fires, i això és sinònim de comandes i de nous clients. Fa uns dies varen assistir a la Fira de Milà, on fa anys que no hi acudien perquè coincidia amb Bijutex a Madrid, una cita ineludible per als empresaris menorquins. La sensació de moment són positives, tot i constatar-se canvis en el perfil del client, ho explica José Moreno, que és el president de Sevime, l'Associació Espanyola de Fabricants de Bijuteria.
20: Tornaven de la fira amb una cartera de tot-i-dos. Perfecte. Què passa? Que ara el comprador, quan ve, té molta informació, xarxes socials, tendències, i el comprador no vol comprar el que tu has fet. El comprador ve i te diu, jo avui he pensat que voldria aquesta col·lecció i he pensat que podia ser així, i te diuen el que volen.
11: I el govern destinarà més de 500.000 euros de l'import de turisme sostenible a fomentar la contractació de persones amb discapacitat al sector turístic. Es tracta d'un ajut que permetrà subvencionar els costos salarials, tant el salari brut com les cotitzacions empresarials, a la seguretat social de la persona contractada fins a un màxim de 9.000 euros.
12: En aquest cas, la consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat la posada en marxa d'aquesta iniciativa i la seva relació amb el desplegament, diu, del Pacte per la Sostenibilitat.
21: Aquesta mesura té un origen molt clar, és el Pacte per la Sostenibilitat de les Illes Balears. És una mesura que neix d'aquest procés de diàleg amb tots els agents socials i d'aquesta voluntat d'avançar cap a un model turístic i econòmic més sostenible. No només des del punt de vista ambiental, sinó també des del punt de vista social i laboral.
12: Heu de saber que són unes ajudes que van directament a la contractació de persones amb discapacitat intel·lectual o bé física per part d'establiments turístics i en queden excloses als centres especials d'ocupació. L'empresa beneficiària haurà de tenir subscrit un conveni de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre per facilitar justament així un preparador laboral. Música.
11: Hi ha un nou cas de violència masclista a Espanya. Un home ha intentat assassinar la seva parella a Màlaga, estrangulant-la davant la seva filla menor d'edat.
1: Els fets van passar a les 6 de l'hora baixa d'ahir. L'avís el va donar la menor. La víctima, de 35 anys, va patir una aturada cardiorrespiratòria, però el personal del 061 la va poder reanimar i la va traslladar a l'hospital. L'agressor finalment es va suïcidar, també davant la seva filla. Ni la víctima ni l'home estaven al sistema biogen.
11: I la Fiscalia Mexicana ordena la detenció d'un home sospitós de l'assassinat de l'estudiant canària de la Universitat de Granada, Claudia Tacoronte. El presumpte autor ha estat identificat pels mitjans mexicans com Francisco Javier Meléndez, alias El Trompas, i conegut per suposats delictes de robatori d'assalt.
12: El fiscal ha explicat que per la identificació del sospitós ha visionat imatges d'algunes càmeres de seguretat del lloc del crim i també informació aportada pels ciutadans. D'altra banda, el fiscal no ha pogut confirmar un eventual acostament de l'assassí i la víctima abans de l'assassinat.
11: El Congrés dels Diputats ha aprovat la reforma de les lleis de dependència i de discapacitat sense les principals esmenes incorporades pel Partit Popular al Senat i acordades amb alguns grups.
1: La reforma amplia els serveis i les prestacions dels dependents i persones amb discapacitat, prioritza la voluntat i circumstàncies de cada persona i agilitza els processos administratius per al reconeixement de la seva situació.
11: I Roger Espanyol, el votant de l'1 d'octubre, del 1 d'octubre, que va perdre un ull per una pilota de goma de la Policia Nacional, ha assegurat davant el jutge que els agents li varen disparar com a represàlia per haver intentat impedir la intervenció policial.
12: Amb la seva declaració ha començat ja aquest mateix dimecres a l'Audiència de Barcelona el judici contra un escopeter, un inspector i dos subinspectors acusats de rebentar-li l'ull en una concentració davant l'escola Ramon Llull. Els quatre policies encara enfronten penes de fins a 13 anys de presó i van quedar fora de l'amnistia en estar acusat d'un delicte de lesions amb afectació a un òrgan vital. Escoltam Espanyol.
2: No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre.
11: I de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats si fa que el Canadà sigui membre associat. Assegura que si finalment ho fan assegurat, considera que es tracta d'una actuació hostil i imposarà aranzels, diu, seriosos, o deixarà de comercialitzar amb Europa en molts àmbits. Em dediques la primera reacció pública a la proposta que hi llançava la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
22: And dear Mark, I said we must urgently reimagine.
11: Deia que ens hem de replantejar urgentment les nostres aliances a la Unió Europea, per això assegurava li agradaria treballar amb tu per obrir la porta que el Canadà es converteixi en el primer membre associat de la Unió Europea, paraules d'Ursula von der Leyen. Mentrestant, diverses capitals europees han rebut en sorpresa la proposta, asseguren que no saben què és el que implicaria aquest estatus, encara que consideren important estrenyar llaços amb Ottawa.
1: Segons fonts diplomàtiques, aquesta iniciativa no va ser coordinada prèviament amb els estats membres, mentre que els altres assenyalen que encara s'ha de discutir com seria exactament aquest nou format de relació i fins i tot com s'hauria de denominar exactament.
11: I la Reserva Federal dels Estats Units puja els tipus d'interès per primera vegada en 3 anys. És una decisió que arriba quan falta un mes i mig per a les eleccions legislatives en què Donald Trump es juga al control del Congrés.
12: Una decisió que ha estat adoptada per unanimitat pels membres de l'òrgan de política monetària, que ha incrementat el referencial en un quart punt i el deixa ara en una forquilla que va dels 3,75% als 4%.
11: I encara un apunt més, la Cambra de Representants d'aquest país dels Estats Units ha aprovat un ampli paquet de sancions contra Rússia i l'Iran que atorga al president Donald Trump noves facultats per imposar aranzels de fins al 100% a països que comprin energia russa.
1: La llei no estableix automàticament aquests aranzels, sinó que concedeix a l'executiu la facultat de poder aplicar-los dins els mecanismes previstos. La mesura preveu sancions contra els funcionaris, bancs, també sectors estratègics de l'economia russa, a més de mesures contra l'anomenada flota a l'ombra de petroli és utilitzada per esquivar les restriccions occidentals.
11: I són ara les 7:53, moment per la cultura, que ens estan parlant de la Setmana del Llibre en Català.

0: Aquesta cita torna als Jardins de la Misericòrdia, ho fa a partir de dijous que ve fins diumenge, i amb tot allò que s'espera aquest tipus d'activitats, amb paradetes, presentacions, contacontes, però també amb dues novetats destacades. Sandra Martínez.
1: Una d'elles passa per un nom propi inesperat i gens habitual, el de l'artista Miquel Barceló, que presentarà divendres hora baixa el Pit Adormit de Dolors Miquel, una presentació que molt probablement no serà gens ortodoxa. Laia Alegret, Gremi de Llibreters.
2: Això serà un poc sorpresa, en principi és una, està anunciat com una presentació del darrer llibre d'Anna Dolors, el Pit Adormit, on la poeta, així de manera narrativa, explica tota l'experiència que ella ha tingut amb el càncer de mama. I no sé si està prevista alguna projecció, no ho sé al final com anirà. Però bé, serà un poc sorpresa, per tant, animam en el públic que s'acosti, ja que en Miquel Barceló no se sol prodigar massa, per tant, és prou important.
1: Un nom inesperat enmig d'escriptors com Laura Gost, Empar Moliner, Pere Antoni Pons o Joan Miquel Olivet, tots ells amb les seves novetats de Vall del Braç. I parlant de novetats, per primera vegada s'ha programat un acte conjunt amb la Setmana del Llibre en Català de Barcelona. Antònia Roca és vicepresidenta del Consell.
3: En el marc de l'any que celebram, com sabeu, l'any Blai Bonet, celebrarem un recital amb la mà enfront de la mirada que tindrà lloc simultàniament aquí a Palma i també a Barcelona. 6 poetes actuals faran ressonar la seva obra a banda i banda de la Mediterrània. I crec que és una manera molt especial també d'homenatjar Blai Bonet.
1: Seran 4 dies amb una vintena d'activitats, entre les quals també un acte de reconeixement a Biel Masquí de Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El SUS, el pregó, serà càrrec de Carles Rabassa, dijous hora baixa.

0: I l'Auditorium de Palma posa en marxa la temporada de tardor i ho fa dissabte en Luis Zahera i el seu monòleg Chungo i el concert dijous dia 24 de Guitarrica de la Fuente.
1: Que sentim de fons, precisament. Són només dues de les propostes per aquests propers mesos i que passen per els Joglars, per la temporada de ballet, Ismael Serrano, també Salvador Sobral, en una oferta variada, imprescindible per sobreviure i que ha esdevingut marca de la casa. Marcos Ferragut, director de l'Auditorium.
2: Aquí s'havia de fer un edifici que pogués fer de tot i, a més, que se pogués mantenir tot sol. I bé, aquest miracle pues, encara continua 58 anys després. Aquí, a la nostra programació, a la web, podreu trobar des de les millors propostes de teatre, les millors propostes de musicals, dansa, música, música sinfònica...
1: I és que l'espai l'Auditorium ofereix, a més, la seva millor cara. Després de 4 anys de reformes i més d'un milió i mig d'euros d'inversió en la infraestructura del teatre, ara ha tocat el torn a les mítiques butaques. I sí, són noves, però no han canviat de color.

0: de moment, abans que comenci la temporada alta de programació, que és aquesta, més de 80.000 espectadors han passat enguany ja per l'Auditorium. L'any passat varen ser 133.000 espectadors durant tot l'any.
1: Guitarrica de la Fuente, és també notícia després que la pel·lícula que protagonitza La Bola Negra hagi estat l'escollida per l'Acadèmia de Cinema per representar Espanya en la carrera cap als Òscars.
2: Quan li varen dir, mira, lo primer que...
3: La producció que representarà Espanya en la 99 edició de los premios Òscar en l'apartado de mejor película internacional és La Bola Negra. Enhorabuena a Javier Calvo y a Javier.
1: És una decisió que feia pública d'aquesta manera que ara escoltam el director Alejandro Amenábar, el darrer espanyol en guanyar l'Òscar a millor pel·lícula estrangera per Mar Adentro, l'any 2004.
0: La Bola Negra, que arriba a les sales el 25 de setembre, i si sou per Palma, Cineciutat vos ofereix, per cert, la possibilitat de seguir, després de la projecció a les 7, el col·loqui en streaming de tots dos directors, de Calvo i Ambrosí, que varen guanyar la Palma d'Or de Cannes per la direcció d'aquest drama sobre l'homosexualitat en tres moments temporals, i amb l'ombra de Federico García Lorca. La seva tria deixa el camí pel camí El ser querido, Los domingos, que havien estat ja preseleccionades pels acadèmics. A més, el mes que ve, sabrem si Hollywood inclou La Bola Negra en els 5 títols que optaran, finalment, a l'estatueta, perquè ara també hi ha un sedàs, una fase prèvia com passar l'edició anterior amb Sirat.

I una altra cosa important, des d'avui fins a diumenge, Mou, teniu la desena edició del Cranc Festival, després de la de maig que es va fer a Mallorca, ara arriba l'original, la menorquina. A més, a banda de la part professional, que és excepcional, també venen noms com, per dir-ne alguns, Free Nipples, Solea Morente, Triángulo, De Amor, Bizarro, que ara, escolta'm.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8. I és dijous, 17 de setembre, i en aquesta hora es desactiven els avisos taronges per tempestes a Mallorca i a Menorca que passen a groc. Això sí, continuen actius a les Pitius, on es preveu que s'allarguin durant tot el dia fins a la mitjanit. I tot això després d'una matinada de moltes precipitacions, acompanyades de llamps. Xesca Cifra, bon dia. On ha caigut més aigua de moment i en quina quantitat?
2: De moment, a la Serra de Tramuntana, a Mallorca, és on han tingut la precipitació més intensa. Ha durat bona part de la matinada. Hem acumulat fins ara, per exemple, 110 litres per metre quadrat a Mortitx, a Escorca. També el Reguer de Mallorca, 55 litres a l'Aró, a Inca n'ha fet 48, i a la colònia de Sant Jordi, al Migjorn, també hem acumulat 35 litres per metre quadrat. Ha plogut pràcticament a tot Mallorca, on manco al nord-est, i també no han tingut precipitació ni a Menorca, ni a Eivissa, ni a Formentera. Aquestes darreres hores. Això sí, ha de continuar aquesta precipitació.
1: Clar, això és el que ha plogut fins ara, però com ens comentava Xesca, les precipitacions continuaran durant la resta de la jornada.
2: Sí, de manera bastant irregular, ara tindrem una pausa a Mallorca, Eivissa i a Formentera, però a partir del capvespre tornen a arribar, sobretot a punts de les Pitiuses, i a poc també es traslladaran a Mallorca. A Menorca en queda una mica al marge d'aquesta situació.
1: També les temperatures davallen avui, de quina manera?
2: Davallen i especialment al nord, entre vent del nord-est. Això farà que, sobretot a Menorca i al nord de Mallorca, davallin. Les màximes se situaran entre els 26 i 27 graus. A punts del sud de Mallorca podem arribar als 30 i també poden fregar els 30 a Eivissa i a Formentera les primeres hores del dia.
1: Gràcies, Xesca. De moment la situació ha estat en general tranquil·la. L'U2 només ha comptabilitzat 11 incidents des de la 1 del migdia d'ahir fins les 6 del matí d'avui, 10 a Mallorca i una a Eivissa. I a la península les pluges també han activat els avisos meteorològics. A Catalunya, un home ha mort a causa d'una torrentada. El seu cotxe ha estat arrossegat per l'aigua a Olivella, municipi de la comarca del Garraf. Aquesta matinada han localitzat el cos sense vida de vers 500 metres del punt on es trobava el vehicle. Tot d'una vos explicam la darrera hora del que ha passat fins ara per mort de les pluges en una jornada en què també destacam les obres del primer tram del segon cinturó. En Sant López, bon dia.
3: Bon dia. Començaran a finals d'any i amb aquesta infraestructura s'uniran l'autopista d'Inca i la de Llucmajor. Es preveu un pressupost de 350 milions d'euros per una infraestructura que pretén descongestionar la via de cintura i millorar els accessos a Palma.
1: I rebuig unànime del projecte d'Hora3, el document de regulació aeroportuari que preveu la inversió de 1.000 milions d'euros als aeroports de les Illes en els pròxims 5 anys.
3: Tots els partits polítics amb representació al Parlament, excepte el PSOE, han expressat el seu malestar davant les intencions d'Aena. També el GOP critica el document i la presidenta del govern, Marga Proens, assegura que el govern espanyol, que per al govern espanyol els aeroports de les Illes són només caixes registradores.
1: I han enviat a la presó de manera provisional i sense fiança 7 membres d'un grup que robava a banyistes a Palma i a Calvià.
3: La Policia Nacional i la Policia Local de Palma van desarticular un grup criminal especialitzat a robar banyistes a la vorera de la Mà de la capital i de Calvià i van arrestar 19 joves.
1: I ja està en marxa la 37a edició de l'Escola de Salut Pública al Llatzeret, a Menorca, i un dels temes que se situen al centre del debat és l'habitatge i la salut.
3: El 90% de les persones que han perdut o podrien perdre l'habitatge tenen risc de patir problemes de salut mental. És una de les dades que es presenten en el curs aquests dies. Es du a terme, en parlarem a les 8:30, amb un dels seus responsables.
1: I en els esports, el Mallorca recupera efectius a 2 dies del partit contra la Reial Societat B. Miqui Tous, bon dia.
4: Bon dia. Jan Sales ja s'entrena amb normalitat després de 7 mesos lesionat i Toni Lato també s'exercita amb la resta del grup ja recuperat de les seves molèsties. També podria entrar a la convocatòria al lateral Alberto Moreno. També en futbol, a la primera divisió, el Barça continua invicte després de guanyar per 7-2 el Racing de Santander. I en bàsquet, Alba Torrents i Elena Puello han tornat a Mallorca després de guanyar la medalla de bronze al Mundial. Ara la Vini Salamera es reincorpora a l'Azul Marino i podrà jugar diumenge l'amistós de presentació de l'equip al Palau de Sant Moix contra l'Alba de Berlín.
1: quant al trànsit, el mal temps afecta també la circulació aquest dijous. Toni Escanelles, bon dia.
5: Bon dia, és així, especialment en aquesta hora, tot i que de moment no hi ha carreteres tancades, sí que hi ha molta més circulació, molt més lenta del que és habitual en aquesta hora, amb bossos a l'autopista d'Inca en la via de cintura, també entre Binissalem i Santa Maria, i trànsit lent arreu de l'autopista. També a l'MA de 9, l'autopista de Llucmajor entre Espitlerí i l'aeroport, i la sortida de Cala Figuera Palma Nova, dos vehicles han xocat, no és un accident greu, però sí que com que són el voral natural, les retencions són encara més notables.
1: Els aeroports també ha hagut incidències ahir, sobretot els de València i de Barcelona. Avui a Palma hi ha retards en algunes arribades i sortides. Alguns viatgers, a més, avui hi han anat amb més temps en previsió de les tempestes.
6: I he partit en temps per si de cas pas mal temps.
7: Pues jo crec que anant bé, que vaig amb ventilació i crec que confio que tot vagi bé.
8: Ha sabut per la família que hi havia aquesta alerta taronja, perquè jo vinc de Catalunya i també estem afectats. Van rebre un escat d'alarma. I aquí, pues, em sembla que està arribant ara la tempesta.
1: Són ara les 8 i 6 minuts del matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: Ja estan desactivats els avisos taronges per tempestes a Mallorca i per Menorca. Les pitiuses es preveu, però, que s'allarguin durant tot el dia fins a la mitjanit. Aquesta matinada hi ha hagut precipitacions intenses en alguns punts de Mallorca que han anat acompanyades de molts allams. Destaquen els 73 litres per metre quadrat a Son Torrella, gairebé 60 a Binissalem i 34 a Llumajor.
1: De moment, la situació ha estat en general tranquil·la i l'1-2 només ha comptabilitzat 11 incidents des de la 1 del migdia d'ahir fins a les 6 del matí d'avui, 10 a Mallorca i 1 a Eivissa. En aquesta ocasió, i a diferència de la darrera tempesta forta de la setmana passada, el vent no preocupa tant, sí que preocupa més aquesta quantitat de precipitacions en molt poc temps, que ha provocat algunes imatges, alguns sons de carrers que anaven plens d'aigua. Escoltam aquest, per exemple, a Binissalem. I en aquest punt, precisament a Binissalem, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia, han arribat a ploure en només 1 hora 51,8 litres per metre quadrat, que és allà on més hauria plogut en poc temps, en només aquesta hora. Hem de dir que, a banda d'aquestes precipitacions, també estan actius els avisos grocs per fenòmens costaners a la zona nord de Mallorca i a Menorca. A nit passada, el director general d'Emergències, Pablo Garriz, va demanar prudència durant la reunió del Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval. Avui es torna a reunir poc abans de les 10 del matí.
2: El dispositivo de refuerzo, la sala del Centro de Coordinación de Emergencias 112, se refuerza esta noche, estará reforzada mañana por la mañana, y además contamos con el operativo reforzado de incendios forestales de medio ambiente, que en un momento determinado podríamos activarlo y movilizarlo en ordinario para dar respuesta a los incidentes que se nos pudieran generar.
1: Avui la UIB ha suspès les activitats universitàries a l'aire lliure, les sortides de camp i les activitats al medi marí i al litoral a la seu d'Eivissa i Formentera. Serà precisament a les Pitiuses on durant tot el dia hi haurà més risc d'aquestes precipitacions fortes. En canvi, al campus de Palma i a la seu de Menorca es manté l'activitat acadèmica i administrativa amb normalitat.
0: I a la península, les pluges també han activat els avisos meteorològics. A Catalunya, un home ha mort a causa d'una torrentada. El seu cotxe ha estat arrossegat per l'aigua a Olivella, municipi de la comarca del Garraf. Aquesta matinada han localitzat el cos sense vida d'haver 500 metres del punt on es trobava el vehicle.
1: De fet, aquesta matinada s'han enviat avisos és alerta a través dels telèfons mòbils de diverses comarques a l'àrea de Barcelona. És a la capital, a un dels punts on més ha plogut, amb unes precipitacions que han negat carrers i fins i tot han provocat talls de carreteres i el metro. La tempesta ha obligat a cancel·lar i desviar vols a l'aeroport de Barcelona, però ha estat el de València el més afectat, on fins i tot es va haver de tancar temporalment aquesta matinada per les inundacions. Als municipis del voltant de la ciutat del Túria també s'han enviat avisos a través dels telèfons mòbils. Alguns dels punts afectats han estat els nuclis que van ser els més colpejats per la dana del 2024, com ara Paiporta i Aldaia. Tot i que les pluges efectivament han estat intenses, els torrents que passen per aquestes localitats en cap moment han arribat a dur una quantitat d'aigua que amenaçàs amb desbordar-los. Les precipitacions també van obligar, per cert, a suspendre el partit de primera divisió Llevant Atlètic Club.
0: Les tempestes han afectat el trànsit aeri aquestes darreres hores. A València l'aeroport va tancar durant unes hores, però ara torna a estar operatiu. Aquí a les Balears, avui matí, s'ha hagut de cancel·lar un vol de Maó a Palma. També hi ha retards amb algunes connexions amb l'aeroport de Son Sant Joan. En aquest aeròdrom hi ha el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
3: Bon dia. La situació és d'una quinzena de vols retardats aquí a l'aeròdrom mallorquí. Molts surten en hora, però el groc també es ven present a les pantalles d'informació, registren retards a Madrid, Barcelona, Alacant o Múnich, també. Hi ha un vol cancel·lat a la capital de Noruega, a Oslo. Segons l'aplicació Flightradar, la mitjana dels retards és de 10 minuts. I precisament hem pogut recollir diversos testimonis de viatgers just quan arribaven aquí a l'aeroport de Son Sant Joan. Ara el sentireu, he parlat amb una jove que va a una boda a Madrid i ha estat molt previsora, una família que viatja a París per anar a Disneyland, i desitjaven que el seu vol no patís cap afectació, i un grup d'amics que volen a Toledo per després anar cap a Madrid. Diferents destinacions i també diferents afectacions, però tots comparteixen que han estat previsors, més de l'habitual, perquè la pluja, el mal temps, no afectés la seva arribada a l'aeroport.
4: Viajo a Madrid para una boda, voy un día antes por si acaso me pasaba esto y el vuelo está retrasado. venir no había atascado la autopista, pero es verdad que ha pasado algo a la entrada, porque para entrar sí, al aeropuerto había mucho tráfico.
0: Sortir más o menos pues 45 minutos antes de lo que en principi havíem pensat sortir, i anem a París, i de moment estamos en hora, de moment. Ya
5: volamos. Volamos a Toledo, después a Madrid y no tengo problemas en dejar el coche en el parking de larga estancia y bueno, en que fate el bus que ve aquí, mos ha dejado aquí, o sea que no tengo cap problema.
3: Ja ho heu sentit, cada passatger amb una història, amb una realitat diferent. Mentrestant, no atura d'arribar gent aquí a Sant Joan, consulten les pantalles d'informació desitjant, per tant, que el seu vol no pateixi cap afectació, cap retard.
0: Gràcies, Toni, perquè ens acaba d'actualitzar l'estat de les connexions pel que fa als vols, les connexions aèries pel que fa a les carreteres. De moment no n'hi ha cap de tancada. Sí que, però, que hi ha circulació més lenta del que és habitual. Hi ha embossos en l'enllaç de l'autopista d'Inca amb la via de cintura, embossos també entre Binissalem i Santa Maria i trànsit lent arreu de l'autopista. També a la MA-19 de Llumajor, entre Espilarí i l'aeroport, i a la sortida de Cala Figuera-Palma Nova, dos vehicles han xocat. És un accident que no és greu, però les retencions són encara en aquest punt més notables.
6: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I precisament per mirar de millorar els embossos a la via de cintura, a finals d'any començaran les obres del primer tram del segon cinturó, el de la zona de Marcapalma, que uniran l'autopista d'Inca i la de Llumajor. Es dividiran en dues fases que duraran 3 anys una i 3 i mig l'altra, i podrien coincidir. En algun moment es preveu un pressupost de 350 milions d'euros. Marta Puyalto.
7: El projecte presentat per la presidenta del govern i pel president del Consell té finançament de les dues institucions i es desenvoluparà en dues fases. La primera, que costarà 90 milions d'euros, inclourà la millora i ampliació de l'autopista de Llucmajor i la construcció de nous accessos cap a Mercapalma i les zones comercials. Una de les actuacions destacades serà el desplaçament del carrer del Cardenal Rossell, que permetrà allunyar la carretera dels habitatges del Coll d'en Rabassa. La presidenta Proens ha parlat d'una millora de la xarxa existent i d'un projecte que transformarà la ciutat.
8: Actuar en els punts que generen més congestió, de millorar els accessos i els enllaços allà on és necessari. Va de temps, dels temps que tenim cada un, que és massa valuós, que és massa limitat, com per perdre-lo a dins embossos.
7: La segona fase, amb una inversió prevista de 260 milions d'euros, inclourà la construcció d'un túnel urbà d'aproximadament 1 quilòmetre. El president Galmés ha dit que el tram complet permetrà connectar l'autopista de Llucmajor amb la d'Inca, desviant part del trànsit que actualment circula per la via de cintura.
9: És obra que veritablement contribuirà a millorar la fluïdesa a la via de cintura i també en els accessos de Palma, que és on se concentren en aquest moment la major part de les retencions de la nostra illa.
7: Damunt del túnel es crearà un nou bulevard amb espais per a vianants i ciclistes.
6: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
10: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
6: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: 8 i 15 minuts del matí. Tots els partits polítics, llevat del Partit Socialista, han manifestat el seu rebuig frontal al projecte d'Hora Trases, el document de regulació aeroportuari que preveu la inversió de 1.000 milions d'euros a 4 terminals dels aeroports de les Balears en els pròxims 5 anys. Al Parlament, després de la Junta de Portaveus, tant l'esquerra com la dreta han expressat el seu malestar davant les intencions d'AENA. Caterina Bain, bon dia.
11: Sí, bon dia, i especialment crítics han de dir que s'han pronunciat els ecosoberanistes Josep Castells, de Més per Menorca, i Lluís Apesteguia, Més per Mallorca.
12: Aquesta cursa boja cap al creixement infinit, doncs, evidentment, el que ens porta és cap al col·lapse.
13: Ferma oposició en aquesta aprovació i a les mesures que inclou.
11: La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha posat de manifest el que considera una contradicció per part del Partit Socialista.
14: Nos llenan la isla con millones de turistas, pero luego cuando están aquí el PS y PSOE se va a las manifestaciones contra el turismo. O sea, es una incoherencia total.
11: I precisament el socialista Marc Pons no s'ha oposat a les intencions d'Aena, però considera que aquestes previsions són conseqüència, diu, de la manca de polítiques de decreixement del govern proens, un fet del qual discrepa el popular Sebastià Sagreras.
15: És a partir d'aquesta realitat existent que marca el govern de les Illes Balears i els consells insulars, a partir de les quals se fan les estimacions. Proposen els governs de les Illes Balears el repte de fer possible que aquestes previsions fracassin.
16: Si aquesta teoria fos vera, a quant hauria d'haver ampliat Aena la capacitat d'aterratge de nous turistes a les Illes Balears entre les dues legislatures que van començar l'any 2015 i van acabar l'any 2023.
0: Mentrestant, la presidenta del govern, Marga Proens, diu que és equivocada la previsió de 50 milions de passatgers en els aeroports de les Balears per 2031. Proens ha criticat que cap entitat de l'Estat no ha consultat aquesta dada amb l'executiu i assegura que pel govern espanyol els aeroports de les Illes són només caixes registradores.
17: Aquesta xifra espanta. 50 milions de passatgers a l'any 2031, això és passat demà. Per govern d'Espanya, per partit socialista i per sumar més, els aeroports de les Illes Balears són només una caixa registradora. Una política equivocada i que va en contra de la política que defensam des del govern de les Illes Balears, que és la política de contenció.
0: I el COP exigeix que no s'ampliïn els aeroports de les Balears i insisteix a limitar el nombre de vols que s'enlairen o que aterren a les illes. La vicepresidenta de l'entitat, Tonina Siquier, tem que els 1.000 milions d'euros d'inversió que preveu Aena en les quatre terminals balears afavoriran una major arribada de visitants i agreujarà, Toni, la pressió sobre les illes.
18: Ara bé, tot i l'estirada d'orelles a Aena, també el COP té crítiques cap al govern de Marga Proens, a qui demana no defugir la seva responsabilitat. Siquier reclama concretament aturar la promoció turística i comparteix amb el ministre Òscar Puente la reflexió que si es dispara el trànsit aeri és perquè hi ha sobreoferta turística.
19: Nosaltres posem el focus en la presidenta Proens, que és que hi ha una cosa ben senzilla. Si qualcú no té lloc on dormir, no vendrà a via aeroport. Si no hi ha habitatge, sigui hoteler, sigui il·legal de lloguer o reglat, siguis que sigui, si això va augmentant, és evident que cada vegada podrà arribar més gent.
18: El GOP és una de les entitats que participaran diumenge que ve la concentració convocada per la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport. És una convocatòria simultània, tant a Eivissa com a Mallorca, a Barcelona, per part de la xarxa Stay Grounded. Totes les concentracions seran a les 6 de l'hora baixa, a Palma, davant la delegació del govern espanyol, a Eivissa, al passeig de Vara de Rei.
0: I el govern presenta avui la nova pàgina web de l'Observatori de l'Habitatge de les Balears. És una eina que recull les dades del mercat immobiliari a les illes. Aquesta novetat es donarà a conèixer el dia després que l'executiu ha presentat una nova promoció pública a Petra Mallorca. Són 19 pisos que es destinaran al lloguer, que seran per a joves que puguin acreditar el manco de 8 anys de residència al municipi.
11: Sí, són els primers habitatges públics que es fan a Petra en més de 20 anys i els primers de lloguer que fa l'Ibavi en aquest cas al poble. És la presidenta del govern, Marga Proens.
17: Perquè llavors alguns se demanaran de per què aquesta emergència habitacional. Veiem lo mateix a cada poble, dècades sense construir habitatge públic.
11: Perquè a Petra, com a molts altres indrets de les illes, accedir precisament a un habitatge s'ha convertit en tot un mal de cap, tal i com reconeixen alguns veïnats, també el balde del municipi, Salvador Femanies.
20: Sempre hi ha molta de gent que cerca lloguers i la veritat és que costa molt trobar-ne.
21: Aquí a Petra te costa molt perquè fa molt d'any que van començar a venir aquesta gent de fora. I han llogat les cases i ara no en troben.
22: Molts pensaven que només passava a Madrid i després molts pensaven que només passava a Palma i ara ja passa a Petra.
0: D'altra banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que és de visita a Eivissa, ha carregat contra les polítiques del govern que diu es nega a declarar les illes com a zona tensionada.
23: Aquí vienen y campan a sus anchas los inversores extranjeros. ¿Pero por qué vienen aquí? Hasta el 50%, cerca del 50% de las compras que se realizan en las islas las están haciendo personas o inversores extranjeros. ¿Por qué? Porque se les pone una alfombra roja.
0: Declaracions que va fer ahir hora baixa en un acte organitzat per la Federació Socialista de l'Illa. La ministra també va anunciar que les obres d'urbanització dels 500 habitatges protegits a Can Escandell estan més avançades del previst i que podrien estar enllestides al mes de desembre d'enguany.
23: La obra terminará antes de lo previsto, posiblemente en torno al mes de diciembre. Nos están diciendo los técnicos de la obra que puede estar finalizada la urbanización y tan pronto pues lo tengamos, sacaremos a licitación ya las obras de edificación y, por tanto, en este año 27 que vamos a estrenar en los próximos meses, ya estaremos edificando y construyendo las viviendas.
0: Avui Isabel Rodríguez visitarà les obres de Can Escandell. I de gotets d'arribada de barques aquest dimecres a Mallorca, Cabrera i a les Pitiuses, en total han estat interceptades 214 persones a bord de 13 embarcacions diferents.
18: Segons delegació de govern, la darrera tocava Formentera a la platja del Migjorn. Passades les 8 del vespre hi viatjaven 17 migrants, tots d'origen magrebí. Allà han intervingut la Guàrdia Civil, també el seu servei marítim provincial. La primera arribava de matinada, passades la 1, amb 18 migrants, tots d'origen magrebí, a la línia de costa de Cala Galiota, a la Colònia de Sant Jordi, a Ses Salines. El darrer balanç confirma 6 pasteres a Formentera, 3 a Mallorca, 2 a Eivissa i altres 2 a Cabrera.
0: I tot mentre la crisi a Ceuta torna a centrar avui l'agenda política, hi ha una reunió d'alt nivell entre el comissari europeu de migració, Magnus Brunner, amb els ministres d'Interior i d'Inclusió. Abordaran mesures urgents per reforçar la seguretat i per garantir una resposta conjunta de la Unió perquè es pugui retornar la normalitat a la ciutat autònoma.
1: Tot això en un moment de tensió creixent per la crisi migratòria. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la ministra portaveu, Elma Sainz, seran avui mateix a Melilla. Volen enviar un missatge de suport a les dues ciutats autònomes. I en aquest context, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a demanar la col·laboració de les comunitats autònomes per acollir els menors que no puguin tornar als seus països.
2: Lógicamente también tengo que pedir, y lo hago públicamente, el apoyo de las comunidades autónomas. La voluntad de ayudar a la ciudad de Ceuta y a los menores que están en una situación de hacinamiento en esta ciudad de Ceuta, ¿no? Por tanto, apelo a las comunidades, al resto de las comunidades, a que también la respuesta sea acorde al volumen y a la magnitud de lo que es el drama humanitario que se vive de más de 2.000 menores ya afiliados y a los que quedan aún en las calles.
0: A tot això, Brussel·les proposarà un nou mecanisme per afrontar emergències migratòries com la viscuda a Ceuta.
1: De fet, el nou instrument només s'activarà sota criteris estrictes i permetrà flexibilitzar temporalment alguns procediments. Ursula von der Leyen defensa que la protecció de les fronteres ha de ser sempre compatible amb la solidaritat i el dret fonamental. La presidenta de la Comissió Europea també ha enviat un missatge ben directe a Espanya.
4: All of our external borders are...
1: Diu, totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees, per això vull adreçar-me directament als espanyols. La frontera de Ceuta és una frontera europea perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa i Europa, diu, serà al vostre costat.
0: I el Congrés convalida el decret d'ajudes per a Ceuta, més de 300 milions, amb l'únic vot en contra de Vox. Són mesures d'emergència. Ha estat en un ple tens al qual s'han acordat la reprovació del ministre Marlaska per la gestió de la crisi migratòria. També l'hemicicle, Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez s'han acusat mútuament de voler cronificar la crisi migratòria de Ceuta.
5: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlo, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue que en Ceuta solo hay tres opciones? O usted no quiere y prefiere cronificar el problema, o usted es un incompetente, o alguien aquí está mintiendo.
24: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
0: El Reial Decret inclou ajudes, sobretot per a menors, i atenció humanitària, seguretat, allí ajudes a empreses i a treballadors.
6: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Miqui Tous.
0: I en els esports, Miqui, començant parlant de futbol, del Reial Mallorca, que recupera efectius a 2 dies del partit a Zubieta contra la Reial Societat B.
25: Sí, bones notícies. Jan Sales ja s'entrena amb normalitat després de 7 mesos lesionat i Toni Lato també s'exercita amb la resta del grup ja recuperat de les seves molèsties. També podria entrar en aquesta convocatòria per jugar dissabte al lateral Alberto Moreno. La plantilla espera aconseguir dissabte contra la Reial Societat Societat B la primera victòria de la temporada com a visitant. Ho diu el jugador vermell Adrián Lisso.
3: Bueno, al final sabemos que siempre los partidos fuera de casa son difíciles y si te soy sincero no lo sé porque si lo supiésemos pues ya lo habríamos arreglado. Pero bueno, obviamente esto es muy largo y que daremos también mucho que hablar.
25: I el futbolista aragonès també ha parlat a IB3 Ràdio de la gran competència que hi ha dins la plantilla aquesta temporada.
3: Sí, sabemos que somos muchísimos jugadores. O sea, yo creo que nunca he tenido tantos compañeros en equipo, pero bueno, al fin y al cabo eso también es bueno para el equipo porque hay mucha más competencia, se lo vemos también mucho más difícil al míster y es bueno para todos porque intentamos dar siempre el 100%.
25: I un darrer apunt pel que fa al Mallorca, perquè el porter suplent, Lucas Bergström, ha estat convocat amb la selecció de Finlàndia i no estarà disponible per als partits contra l'Almeria i tampoc el que enfrontarà contra el Girona. I a la primera divisió hi es varen disputar 3 partits de la jornada número 6, la jornada intersetmanal, la victòria per 4-0 de l'Atlètic de Madrid contra l'Osasuna, també victòria del Sevilla a domicili 0-1 al camp del Deportivo de la Coruña i el Barça continua invicte després de guanyar per 7-2 al Racing de Santander. El partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao es va suspendre per mort del mal temps. Avui es disputaran els 2 partits que resten per tancar aquesta jornada intersetmanal. A les 7 el Betis rebrà la visita del Getafe i a les 9:30 a la Rosaleda jugaran Màlaga i Villarreal. I en bàsquet, l'Azulmarino recupera a la fi una de les seves peces fonamentals, Alba Torrents, que va aterrar ahir a Mallorca en la medalla de bronze aconseguida amb Espanya al Mundial. Es reincorpora als entrenaments i podrà jugar diumenge al trofeu THB Hotels, un partit contra l'Alba de Berlín que es disputarà al Palau de Sant Moix i que servirà per mostrar l'equip davant la seva afició contra un rival que enguany jugarà l'Eurocup. La Vinicelamera ha parlat de què vol aportar a l'equip en aquest nou curs a la màxima categoria.
7: Per part meva, el que vull és sumar en els objectius de l'equip, en tots els aspectes, i com deia, tenim moltes ganes de fer les coses bé, de preparar-nos aquesta setmana, el que hem de preparar per aquest inici de Lliga i amb molta, molta il·lusió.
25: D'altra banda, Alberto Antuña, tècnic de l'equip, també ha parlat del partit amistós que jugarà diumenge al Palau de Sant Moix.
8: Pero yo creo que el equipo va a ilusionar y el equipo va a dar gusto venir a verlo. Pero creo que esta prueba, este torneo THB, es una buena primera piedra de toque para ver al equipo y ver un poco lo que será el azul marino de la temporada 26-27.
25: I en voleibol, la Barca Menorca ja de França per disputar avui cap vespre contra el Melilla, el primer dels 3 amistosos que estan previstos durant aquests dies. Bel Llorenç, tècnic de l'equip, ha valorat aquest torneig de pretemporada.
9: Anem a un país on sabem que estem ja un poc més preparats i ens exigiran més. Això és el que esperem també. Som 3 partits en poc temps. Bueno, una altra vegada entre en acció la gestió de la plantilla en aquestes alçades, però bueno, esperem que sigui una un bon torneig per nosaltres, perquè crec que pugem un escaló d'exigència.
25: I en el món del tennis, Rafael Nadal tornarà a les pistes en la celebració del desaniversari de la seva acadèmia. Serà el dissabte, dia 3 d'octubre, el 22 vegades campió de Grand Slam, jugarà una sèrie de partits d'exhibició davant el públic per primera vegada des de la seva retirada al novembre de 2024.
6: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I són les 8 i mitja. Repassam ara quines seran les claus d'aquest dijous. Trànsit lent en aquesta hora a la via de Cintura, també a l'autopista d'Inca, sentit Palma, i a l'autopista de Ponent, en sentit Andrats, i a la de Llevant, en sentit Llumajor. Avui és recomanable sortir de casa en temps per mort de les pluges.
10: Destaquen els 51 litres per metre quadrat que han caigut aquesta matinada només una hora a Binissalem, també 50 a Santorrella, 30 a Llumajor, des del migdia d'ahir fins a les 8 del matí d'avui. L'U2 ha registrat 19 incidents, d'aquests 16 han estat a Mallorca. En aquests moments, les Pitiuses és l'única illa que continua en avís taronja per mort de les pluges. A Mallorca ja s'ha rebaixat a groc i a Menorca només hi ha avisos grocs per mala mà. Atenció també als aeroports perquè hi ha alguns retards.
0: I les obres del primer tram del segon cinturó de Palma començaran a finals d'any i amb aquesta infraestructura s'uniran l'autopista d'Inca i la de Llumajor.
10: Es preveu un pressupost de 350 milions d'euros per una infraestructura que pretén descongestionar la via de Cintura i millorar els accessos a Palma.
0: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu Matí a Menorca. Rebuig generalitzat al creixement previst a l'aeroport de l'illa. Exel Camarasa, bon dia.
12: Bon dia. Tant el Consell Insular com els ecologistes del GOB lamenten que AENA fomenti, diuen, la massificació turística amb un increment previst del 10% en el nombre de passatgers de cara al 2031. Exigeixen que les inversions es destinin a una nova torre de control.
0: I a Mallorca creix el malestar sillot per el deteriorament del nucli costaner. Guillermo Ortego, bon dia.
13: Bon dia. Les acaballes de l'estiu, botigues, restaurants i cases particulars mantenen ben visibles les pancartes que van penjar a principi de juny. Avisen que no les retiraran fins que l'Ajuntament de Manacol els atengui frent el que qualifiquen d'abandonament.
0: I a Eivissa s'ha presentat l'informe Fènix, un estudi fet per un equip de 6 economistes que alerta que és necessari un canvi en el model turístic. Carmen Cires, bon dia.
14: Bon dia. Els experts consideren que s'han de cercar noves vies per lluitar contra la baixada de la renta per capita i de la productivitat i apostar per altres sectors complementaris mentre reinventa el model turístic de les illes.
0: I ara parlem de salut pública. Ja està en marxa la 37a edició de l'Escola de Salut Pública al Llatzeret, a Menorca, i un dels temes que se situen al centre del debat és l'habitatge i la salut. El 90% de les persones que han perdut o podrien perdre l'habitatge tenen risc de patir problemes de salut mental en comparació amb el 15% de la població en general. És una de les dades que es presenten en el curs que aquests dies es du a terme en el marc de l'Escola de Salut Pública. Juli Carreras, el coordinador d'Habitatge i Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, hi participa en aquest curs. Bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, de quina manera l'habitatge influeix en la salut mental? Quin tipus de problemes tenen les persones que s'enfronten a la pèrdua del seu habitatge?
15: Sí, quan parlem d'habitatge hem d'entendre que és un determinant social de la salut i que un determinant de la social de la salut és allò que ens fa que condiciona on vivim, on treballem i on passem la major part del dia. I l'habitatge és un dels llocs on passem la major part del dia. I ens acaba afectant en la salut de diferents maneres. Una és la seguretat, la inseguretat en la tenença, que ens pot acabar afectant per qüestions d'ansietat, estrès, sobrecàrrega de tràmits burocràtics, que això ens pot acabar afectant en la salut física, per una cronificació d'aquesta situació, o inclús també ens pot acabar afectant en els nostres anomenats estils de vida, perquè no ens permet tindre una alimentació adequada, un estil de vida més saludable, perquè ens pren temps i ens angoixa.

0: aquest desplaçament de població que viu en un barri i que a causa de l'increment dels preus es veu desplaçada cap a altres barris i es creen desigualtats socials, o la turistificació, que és un exemple aquí a les Illes Balears molt clar de com incrementen els preus de l'habitatge i això acaba afectant a la salut de la població.
1: Mm-hmm. També trobam, quan parlem d'habitatge, famílies que han de conviure en espais petits, en espais minúsculs, en un pis compartit. De quina manera afecta això?
0: Sí, bueno, aquesta és una altra de les cares, no? La inseguretat residencial també és viure amuntegament, i això acaba fent que les intimitats de cada família i el lloc on tots el que té una casa és que és la nostra llar i és el que ens permet projectar-nos a fora de casa, és el que ens dona seguretat. Si això no ho pots fer amb una intimitat i amb una seguretat, ens acaba condicionant la manera en què podem criar les nostres criatures i com podem descansar també després a casa. No? Això passa quan vivim en amuntegament, però també passa quan vivim en habitatges que en podem anomenar infrahabitatges. Per exemple, s'estan donant casos d'habitatge dintre de locals comercials o en habitatges en què en algunes vegades també s'ha vist aquí a les Illes, no? En camionetes, autocaravanes, perquè la situació de l'habitatge durant la temporada d'estiu es fa molt difícil.
1: Quines característiques hauria de tenir un barri per generar millors condicions de salut?
0: Bueno, és que el barri no és només les condicions de serveis, de lloc de treball, d'escola, totes aquestes qüestions són infraestructura, però a la vegada el que ens genera un barri ens ha de donar la capacitat de poder-nos cuidar entre nosaltres i una manera de cuidar-nos entre nosaltres són les relacions que construïm en el dia a dia. Quan una persona es troba en un barri que és turistificat o gentrificat i no reconeix els seus veïns i veïnes i no reconeix els comerços on solia comprar, això fa que es trenqui, no?, els vincles emocionals i acaba afectant els barris. Per tant, un barri que puguem tindre hauria de tindre una composició de serveis, però també que les persones puguin decidir on viure a prop d'aquests serveis i també moltes vegades a prop de la família. No? I això ens acaba generant un barri que és un teixit ric i que acaba generant benestar.
1: Senyor Carreras, parla molt d'una ciutat de 15 minuts en què la feina, l'espai residencial, l'oci i també el comerç estiguin a una distància raonable. En general, diríeu que s'avança cap a aquest model?
0: Bueno, això és un model que ja sí que sé que s'ha intentat implantar a la ciutat de París, que hi ha algunes, no, algunes tentatives també aquí a l'estat espanyol. No sé si s'hi avança o no s'hi avança, sobretot els que ens hem de preguntar és per qui s'hi avança, no? I tan important és els impactes en salut de l'habitatge com les desigualtats en salut que poden generar. I en moltes ocasions on es fan aquests plans de pacificació o canvis urbanístics pot acabar afectant perquè només es fa en determinades zones. No? Els plans haurien de contemplar que es pugui fer a tot arreu i qui se'n pugui beneficiar pugui ser també la població a vegades menys afavorida. I això és difícil de fer o implementar a nivell de polítiques públiques, però és alguna cosa que no es pot menysprear perquè els efectes col·laterals de polítiques mal implantades està demostrat que també passa.
1: Bé, l'habitatge i la salut és un dels temes a debat aquests dies en el marc de l'Escola de Salut Pública que se celebra a Menorca i que estan en marxa. Juli Carrera, gràcies per haver estat amb nosaltres a l'Informatiu Matí.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
2: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: I ara són les 8:39 minuts. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. Nou cas de violència masclista a Espanya. Un home ha intentat assassinar la seva parella a Màlaga, estrangulant-la davant la seva filla menor d'edat.
3: Un fet que varen passar a les 6 de l'hora baixa d'ahir. L'avís el va donar la menor. La víctima de 35 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria, però el personal de 061 la va poder reanimar i la va traslladar a l'hospital. L'agressor, finalment, es va suïcidar

0: També davant la seva filla, ni la víctima ni l'home estaven al sistema Biogen.
1: I la Fiscalia Mexicana ordena la detenció d'un home sospitós de l'assassinat de l'estudiant canària de la Universitat de Granada, Claudia Tacoronte. El presumpte autor ha estat identificat pels mitjans mexicans com Francisco Javier Meléndez i és conegut aquest home per suposats delictes de robatori i d'assalt.
0: El fiscal ha explicat que per la identificació del sospitós han visionat imatges d'algunes càmeres de seguretat del lloc del crim i informació aportada pel ciutadà. D'altra banda, el fiscal no ha pogut confirmar un eventual acostament de l'assassí i la víctima abans de l'assassinat.
1: I el Congrés dels Diputats ha aprovat la reforma de les lleis de dependència i de discapacitat sense, però, les principals esmenes incorporades del Partit Popular al Senat i acordades amb alguns grups.
0: La reforma amplia els serveis i les prestacions dels dependents i persones amb discapacitat, prioritza la voluntat i circumstàncies de cada persona i agilitza els processos administratius per al reconeixement de la seva situació.
1: I Roger Espanyol, el votant del 1 d'octubre del 2017, que va perdre un ull per una pilota de goma de la Policia Nacional, ha assegurat davant del jutge que els agents li varen disparar com a represàlia per haver intentat impedir la intervenció policial.
0: En la seva declaració ha començat aquest dimecres i a l'Audiència Provincial de Barcelona comença el judici contra un escopeter, contra un inspector i contra dos subinspectors acusats de rebentar-li l'ull en una concentració a davant l'escola Ramon Llull. Els quatre policies afronten penes de fins a 13 anys de presó. Varen quedar fora de l'amnistia en estar acusats d'un delicte de lesions amb afectació a un òrgan vital. Escoltam Espanyol.
2: No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre.
1: I de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats si fa que el Canadà sigui membre associat. Si finalment ho fan, considero que es tracta d'una actuació hostil, ha assegurat Trump.
0: I també ha dit que imposarà aranzels seriosos, fins i tot ha amenaçat en deixar de comerciar directament amb Europa en molts àmbits. És la primera reacció pública a la proposta que ahir llançava la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, parlant amb Marc Rutte, secretari general de l'OTAN.
3: And dear Mark, I said we must urgently reimagine.
0: Estimat Marc, li deia, hem de replantejar urgentment les nostres aliances. Von der Leyen assegurava també que li agradaria treballar per obrir la porta que el Canadà es converteixi en el primer membre associat de la Unió Europea.
1: Mentrestant, diverses capitals europees han rebut amb sorpresa aquesta proposta, assegurant que no saben què és el que implicaria aquest estatus, encara que consideren important estranyar llaços amb el Canadà.
0: I segons font diplomàtiques, aquesta iniciativa no va ser coordinada prèviament amb els estats membres, mentre que altres assenyalen que encara s'ha de discutir com seria exactament aquest nou format de relació entre el continent i el Canadà, fins i tot com s'hauria de denominar exactament.
1: I la Reserva Federal dels Estats Units s'apuja als tipus d'interès per primera vegada en 3 anys. És una decisió que arriba quan falta un mes i mig per a les eleccions legislatives en què Donald Trump es juga al control del Congrés.
0: La decisió ha estat adoptada per unanimitat pels membres de l'òrgan de política monetària, que ha incrementat el referencial en un quart de punt i deixa, per tant, en una forquilla d'entre el 3,75% i els 4%.
1: I encara parlant d'aquest país, dels Estats Units, la Cambra de Representants ha aprovat un ampli paquet de sancions contra Rússia i l'Iran, que atorga al president Donald Trump noves facultats per imposar aranzels de fins al 100% dels països que comprin energia russa.
0: La llei no estableix automàticament aquests aranzels, sinó que concedeix a l'executiu la facultat de poder aplicar-los dins els mecanismes previstos. La mesura preveu sancions contra funcionaris, també contra bancs i sectors estratègics de l'economia russa, a més de mesures contra l'anomenada flota a l'ombra, que és una flota de petroliers que s'empra per esquivar les restriccions occidentals.
1: Amb aquests apunts a la crònica internacional, arribem a les 8:44. D'aquí un minut podeu escoltar la informació insular.

0: Sí,
1: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
0: Què saps?
1: No has de venir a presentar el programa?
0: Quan?
1: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
0: Ja me toca. Ja estan equipats també els mesos de vacacions.
1: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
0: I d'ahí, prepara el regreso, que torno.
2: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juanmi Mas.

0: IB3 Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortego.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Creix el malestar sillot per al deteriorament del nucli costaner. A les acaballes de l'estiu, botigues, restaurants i també cases particulars mantenen ben visibles les pancartes que van penjar a principi de mes de juny. Avisen que no les retiraran fins que l'Ajuntament de Manacor els atengui i freni el que consideren un abandonament. Tot d'una, en parlant d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber quina és la situació a aquesta hora a les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Joan Planas. Bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment es troben retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Vinxalem, fins a l'altura de Santa Maria en sentit Palma, i també a l'altura de Polígono Son Castelló i a l'incorporació cap a la Via Cintura. I a la Via Cintura troben les complicacions habituals a l'altura de Camp Blau, fins a l'altura de sortida cap a la carretera de Solla i a l'altura de Setaulet en sentit Andratx. També troben retencions a l'autopista Llumalló, a l'altura de sortida des de Serenal, fins a l'altura de sortida cap a l'aeroport en sentit Palma. I per acabar, destacar un accident a l'autopista d'Andratx, a la rotonda d'accés cap al Toro en sentit Andratx, el qual està provocant tràfic lent a la incorporació i retencions que pel moment arriben als 2 quilòmetres. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. En Víguer Hernández, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre. A l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma pots estudiar 11 idiomes, des de coreà a francès, passant per l'anglès, català, japonès, alemany, àrab, rus, xinès, cursos específics d'italià a través de la cuina i de la música, cursos semipresencials, horaris de matí i tarda. Fins i tot pots aprendre idiomes cantant amb el cor de l'EOI. L'Escola Oficial d'Idiomes de Palma s'adapta a tu. Consulta tota l'oferta a eoipalma.com.
0: L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Començant parlant del temps, aquesta matinada hi ha hagut precipitacions intenses en alguns punts de l'illa acompanyades de molts de llams. Destaquen els 73 litres per metre quadrat de Santorrella, gairebé 60 a Binissalem i 34 a Llucmajor. Juan Luis Marcos, bon dia.
4: Bon dia. De moment, la situació ha estat en general tranquil·la i el 112 només ha comptabilitzat 16 incidents des de la 1 del migdia d'ahir fins a les 8 del matí d'avui. Víctor Martí és el bala de Binissalem.
5: Tall de llum i que s'han recuperat. Ja hi ha un paio de zones del poble que estan a les fosques, però el que és inundacions, no tenim cap incidència greu, com a mínim. Ha plogut bé.
4: En aquesta ocasió, i a diferència de la darrera tempesta forta de la setmana passada, el vent no preocupa tant. Així tot, estan actius els avisos grocs per fenòmens costaners a la zona nord. A nit passada, el director general d'Emergències, Paulo Garriz, va demanar prudència durant la reunió del Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval, que es torna a reunir avui poc abans de les 10.
6: El dispositivo de refuerzo, la sala del Centro de Coordinación de Emergencias 112, se refuerza esta noche, estará reforzada mañana por la mañana, y además contamos con el operativo reforzado de incendios forestales de medio ambiente, que en un momento determinado podríamos activarlo y movilizarlo en ordinario para dar respuesta a los incidentes que se nos pudieran generar.
1: I a banda del mal temps, ho dèiem en portada, creix el malestar sillot a les acaballes de l'estiu. Tant botigues com restaurants i cases particulars mantenen ben visibles les pancartes que van penjar a principis del mes de juny. Avisen que no les retiraran fins que l'Ajuntament de Manacor els detengui i freni el deteriorament que, en el seu parer, ofereix aquest nucli costaner. Hem recorregut alguns carrers i places on es desplega mig centenar de rètols reivindicatius que denuncien el que qualifiquen d'abandonament.
4: Sí, hem recollit moltes veus. Totes coincideixen, volen un sillot digne per viure. L'acumulació de posidoni, la brutícia, vidres i plàstics a l'arena de la platja va ser el que va fer vessar el tassó, però el cert és que coincideixen veïns i comerciants, també empresaris turístics, que fa anys que a Sillot se senten abandonats. La imatge parla sola, brutícia als carrers, contenidors amb fems acumulats, escassa presència policial. La Nica Nicolau té una perruqueria a primera línia de mà i és taxativa.
7: Brut, abandonat. No hi ha lo suficient ni de neteja ni de seguretat.
4: La cosa no ve d'ara, la indignació ha anat a més, el motiu, la inseguretat que senten alguns residents i estiuejants. Diuen que hi ha punts de venda de droga i la policia és pràcticament absent.
7: Hi ha drogues, jo crec que saben els punts, el que no ho agafen, però no ho sent això, no ho puc dir, i que, mare meva, la policia, quan la veus, pots anar a tocar les campanes de l'església.
8: Ara en som bus gratis, allà de becar els pandilles, i fan desastres, saps? Fan desastres i tot això. I com que aquí no tenim policia ni... estem abandonats...
4: Entre les reivindicacions, obrir la llar de la tercera edat i construir una biblioteca, també la renovació dels parcs infantils, més recursos pel jovent. Alguns dels veïns que hem entrevistat retreuen que les activitats per la gent gran són insuficients.
9: Aquí no han fet res. Aquí mateix s'havia d'obrir i fa 2 anys que no s'obri.
10: Els contenedors estan brutíssims, brutíssims. I la plaia... fins estem en el maig i encara no l'han fet a neta, m'entens? I està molt bruta, m'entens? I els xerrers també estan molt bruts, no els agrenen ara.
11: En Puerto Cristo hay de todo, aquí nada más que una cosa y un viernes, nada más.
4: I també han demanat als turistes quina imatge s'enduen de Sillot.
12: La playa está sucia, no hay agua para limpiarte los pies cuando sales de la arena. Y yo veo un poquito sucio esto.
13: Está bastante sucia la playa y también lo que es todo el entorno. No hay suficientes papeleras, por lo que veo.
4: Una de les infraestructures més importants, el pont que separa la costa de Manacor i Sant Llorenç, es va tancar el juny de 2025 per problemes de seguretat. Després d'una llarga polèmica i de la instal·lació d'una passarel·la provisional, el mes de març de 2026 inaugurava la reforma del pont del riuet de Sillot.
3: A l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma pots estudiar 11 idiomes, des de coreà a francès, passant per l'anglès, català, japonès, alemany, àrab, rus, xinès, cursos específics d'italià a través de la cuina i de la música, cursos semipresencials, horaris de matí i tarda. Fins i tot pots aprendre idiomes cantant amb el cor de l'EOI. L'Escola Oficial d'Idiomes de Palma s'adapta a tu. Consulta tota l'oferta a eoipalma.com.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: 8:53, les pedreres de Sagarriguer, Terrassa i Can Rosselló Establiments són més a prop de ser de titularitat pública després que l'Ajuntament de Palma hagi aprovat l'adjudicació del procés de taxació que fixarà el preu d'aquestes dues finques actualment en desús. L'objectiu és integrar-les dins el gran projecte del bosc metropolità que desenvolupa la Corporació Municipal.
4: Sagarriguer, Terrassa i Can Rosselló són dues explotacions mineres paralitzades des de fa anys. La seva recuperació permetrà dotar Palma de nous espais públics i completar la infraestructura verda de ciutat. Així ho ha explicat la regidora portaveu de Cort, Mercedes Celeste, a la roda de premsa posterior a la Junta de Govern, en la qual s'ha aprovat contractar un servei de taxació per determinar el valor de les dues finques.
14: Aquests àmbits tenen un paper fonamental en el projecte, en el gran projecte del bosc metropolità de ciutat. Aquest gran anell verd concebut per envoltar la ciutat i connectar diferents espais naturals com el bosc de Bellvà, la finca de Son Quint, que ja és de titularitat municipal, o la falca verda de Sarriera, entre d'altres.
4: És el projecte de bosc metropolità que desenvolupa l'Ajuntament, en el qual s'inclou la rehabilitació del bosc de Bellvà, que ha estat notícia les darreres hores per la polèmica retirada per part de Cort de la Tirolina, les taules de pícnic i les taules de ping-pong de l'anomenat Parc d'Aventures.
1: Dos apusmets ja han començat les obres per reparar les filtracions d'aigua de l'auditori del CUDI a l'espai. Ha hagut d'aturar tot tota l'activitat cultural pel mal estat de l'edifici que fa 25 anys, que ha complert 25 anys, volem dir, i també destacant que Educació licita les obres d'adequació dels espais exteriors de l'escola Vialfàs de Sa Pobla per un import de més de 222.000 euros. El termini d'execució previst és de 2 mesos. Amb aquests 2 apunts arribarem a les 8:55. La informació continua aquí, a IB de Ràdio.

0: 8 i 55 minuts. Aquesta sintonia ens indica que arriba el moment de la cultura a l'informatiu matí, l'encetem parlant de la setmana del llibre en català. Aquesta activitat torna als Jardins de la Misericòrdia Palma a partir de dijous que ve fins diumenge i ho fa amb tot allò que s'espera d'aquest tipus d'activitats, amb paradetes, presentacions, contacontes, però també amb dues novetats destacades. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. Una és per un nom propi inesperat i gens habitual, el de l'artista Miquel Barceló, que presentarà divendres hora baixa el Pit Adormit de Dolors Miquel, una presentació que molt probablement no serà gens ortodoxa. Laia Alegret, gremi de llibreters.
2: Això serà un poc sorpresa, en principi és una, està anunciat com una presentació del, del darrer llibre d'Anna Dolors, El Pit Adormit, on la, la poeta, de, així de manera narrativa, explica tota l'experiència que ella ha tingut amb el càncer de mama. I no sé si està prevista alguna projecció, no ho sé al final com anirà, però bé, serà un poc sorpresa, per tant, animam a, en el públic que s'acosti, ja que en Miquel Barceló no se sol prodigar massa, per tant, és prou important.
1: Un nom inesperat enmig dels escriptors com Laura Gost, Empar Moliner, Pere Antoni Pons o Joan Miquel Oliver, tots amb les seves novetats de Vall del Braç. I parlant de novetats, per primera vegada s'ha programat un acte conjunt amb la Setmana del Llibre en Català de Barcelona. Antònia Roca és vicepresidenta del Consell.
3: En el marc de l'any que celebram, com sabeu, l'any Blai Bonet, celebrarem un recital amb la mà enfront de la mirada que tindrà lloc simultàniament aquí a Palma i també a Barcelona. 6 poetes actuals faran ressonar la seva obra a banda i banda de la Mediterrània. I crec que és una manera molt especial també d'homenatjar Blai Bonet.
1: Seran 4 dies amb una vintena d'activitats, entre les quals també un acte de reconeixement a Biel Mesquida, que és el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El su, el pregó, serà càrrec de Carles Rabassa, dijous hora baixa, al vespre, que també tocarà Nit a Cascoltam de Fons.

0: L'Auditorium de Palma posa en marxa la temporada de tardor i ho fa dissabte amb un monòleg de Luis Zahera i el concert dijous 24 de Guitarrica de la Fuente.
1: Són només dues de les propostes per aquests propers mesos i que passen pels Joglars, per la temporada de ballet, per Ismael Serrano, per Salvador Sobral, en una oferta variada i que ha estat imprescindible per sobreviure i que, de fet, ha esdevingut marca de la casa. Marcos Ferragut és el director de l'Auditorium.
2: Aquí s'havia de fer un edifici que pogués fer de tot i, a més, que se pogués mantenir tot sol. I bé, aquest miracle pues, encara continua 58 anys després. Aquí, a la nostra programació, a la web, podreu trobar des de les millors propostes de teatre, les millors propostes de musicals, dansa, música sinfònica.
1: Tot això en un espai que ara ofereix a més la seva millor cara, perquè és que després de 4 anys de reformes i més d'un 1,5 milió d'euros d'inversió en la infraestructura interna, podríem dir, del teatre, ara li ha tocat el torn a les mítiques butaques i sí, s'han renovat, són noves, però no han canviat el color.
2: Quan li varen dir, mira, el primer que heu de fer és clavar el color, perquè el color fúcsia de l'Auditorium és únic al món, ells pues, varen agafar el guant i varen dir, vinga, ho clavarem, i de fet ho han fet.
0: Guitarrica de la Fuente, la setmana que ve a l'Auditorium i amb un poc de sort als Oscars.
3: La producció que representarà Espanya en la 99 edició de los premios Oscar en el apartado de mejor película internacional és La Bola Negra.
0: I és que l'artista és un dels protagonistes de La Bola Negra, que, com escoltàvem en veu del director Alejandro Amenábar, ha estat triada per l'Acadèmia de Cinema per representar Espanya en la carrera cap als Oscars.
1: El mes que ve sabrem si forma part dels 5 títols escollits per optar finalment a l'estatueta. Arriba a sales dia 25 de setembre i aquell dia la sessió de les 7 de Cine Ciutat vos oferirà la possibilitat de seguir, després de la projecció, el col·loqui en streaming amb els dos directors.

0: I són ara les 9 del matí i en aquesta hora el trànsit encara és lent a les autopistes d'accés a Palma, uns embossos vinculats a les precipitacions com la MA13 a l'alçada de Binissalem. En aquest municipi és on fins ara ha plogut amb més intensitat, s'ha arribat als 50 litres per metre quadrat en una hora.
1: Això sí, no hi ha hagut grans incidències aquesta matinada. Des del migdia d'ahir fins avui a les 8 del matí se n'han comptabilitzat de nou arreu de les illes, 16 a Mallorca. En aquests moments les Pitiüses és l'única illa, les úniques illes que continuen en avís taronja per pluges. A Mallorca ja s'ha rebaixat a groc i a Menorca només hi ha avisos grocs per mala mar.
0: I atenció també en aquesta hora als aeroports perquè hi ha alguns retards. Toni Sastre, des de Son Sant Joan, bon dia.
2: Bon dia, així es registra una quinzena de retards d'uns 11 minuts de mitjana. Aquí a l'aeroport ha deixat de ploure, fa una mica de vent, el cel està tapat, tot i que s'obren algunes clarianes i he pogut parlar amb un parell de viatgers i érem ben conscients de la situació del mal temps, d'aquestes alertes, però per aquest motiu han estat previsors i han partit d'hora de casa per evitar complicacions a les carreteres.
3: Són d'estallons i, claro, entre que donava molt mal temps, el que va passar en els ports dels Canons, a Banyobufar i Esporles, pues tenien por de que les branques que hi ha, o pedres o el que sigui, pues ho trobessin tot malament i han partit d'hora per això. Sí, han vengut en temps.
4: Partit en temps per si de cas fas mal temps.
2: Aquí a Son Sant Joan les pantalles d'informació registren retards a destinacions ben diferents com Barcelona, Budapest, Sevilla o Manchester i un vol cancel·lat a Oslo.
0: Gràcies, Toni. I a la península, les pluges també han activat els avisos meteorològics. A Catalunya, un home mort a causa d'una torrentada.
1: El seu cotxe ha estat arrossegat per l'aigua a Olivella, un municipi de la comarca del Garraf. Aquesta matinada han localitzat el cos sense vida a prop de 500 metres del punt on es trobava el vehicle.
0: I es disparen els problemes de salut mental per la creixent inseguretat a l'hora de mantenir i d'accedir a un habitatge a les illes. El 90% de les persones que han perdut o que podrien perdre l'habitatge tenen risc de patir ansietat i depressió.
1: En una entrevista fa pocs minuts a l'informatiu Matí, Juli Carrera, coordinador d'Habitatge i Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, avisa que moltes famílies han de conviure en el mateix pis amb altres persones sense vincle parental. La gentrificació i la turistificació agreugen aquesta crisi residencial.
5: Hem estudiat com afecta la pobresa energètica, que té a veure amb les condicions d'habitabilitat de l'habitatge, tant per qüestions de fred, però cada cop més, com estem veient amb el canvi climàtic, amb la calor, com ens acaba afectant a la salut de les persones.
1: Conclusions que es presenten aquests dies a la 37a edició de l'Escola de Salut Pública al Llatzeret, a Menorca.
0: Hi ha hagut un nou cas de violència masclista a Espanya. Un home ha intentat assassinar la seva parella a Màlaga, estrangulant-la davant la seva filla menor d'edat.
1: Els fets van passar a les 6 de l'hora baixa d'ahir i l'avís el va donar la menor. La víctima, de 35 anys, va patir una aturada cardiorrespiratòria, però el personal del 061 la va poder reanimar i la va traslladar a l'hospital. L'agressor finalment es va suïcidar també davant la seva filla. Ni la víctima ni l'home estaven al sistema Biogen.
0: I un darrer apunt, hi ha hagut un degoteig d'arribada de barques aquest dimecres a Mallorca, Cabrera i a les Pitiüses. Segons les darreres actualitzacions durant la jornada d'ahir, varen ser interceptades 214 persones a bord de 13 embarcacions diferents. Hem arribat a les 9:04. Tot d'una comença el programa El Dia aquí, a IB3 Ràdio.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol.
2: Tèntol.
3: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: 9 i 5 minuts, bon dia. Benvinguts, començam el programa, començam aquest dijous fins a les 12. Ja sabeu, vos acompanyem a través de la ràdio i també a través de la televisió. Seguim avui ben pendents del temps. Fa una hora que s'han desactivat els avisos taronja per tempestes a Mallorca i a Menorca, però les pitiuses es preveu que continuï actiu durant tot el dia. Compartim just ara les imatges que descrivim pels oients de les pluges que han negat avui vespre alguns carrers de Palma Nova. Aquesta matinada hi ha hagut precipitacions intenses a altres punts de Mallorca, acompanyades de llamps. De moment, la situació ha estat en general tranquil·la i l'1-2 només s'ha comptabilitzat de 9 incidents des de la 1 del migdia d'ahir fins a les 6 del matí d'avui. 16 a Mallorca, 1 a Menorca i un més a Eivissa. En aquesta ocasió, i a diferència de, recordem, fa només una setmana de la darrera tempesta forta, no preocupa tant, per exemple, el vent, tot i que, com deien, continuen actius els avisos per fenòmens costaners a la zona nord de Mallorca i a Menorca. Avui, la Universitat de les Illes Balears ha suspès les activitats a l'aire lliure, també les sortides de camp i les activitats al medi marí, al litoral, a la seu d'Eivissa i Formentera. No obstant així, al campus de Palma i a la seu de Menorca es manté l'activitat acadèmica i administrativa amb normalitat. Tornem a recordar que és a les Pitiuses, sobretot, on avui es preveu que el risc de pluges torrencials sigui més elevat. Però la situació no només aquí, a l'arxipèlag, continua sent molt complicada a la península. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, Marta. Així és, a Catalunya ha mort un home a causa d'una torrentada. El seu vehicle va ser arrossegat per l'aigua a Olivella, un municipi de la comarca del Garraf. Ha estat aquesta matinada quan ha localitzat el cos sense vida a d'haver 500 metres del punt on es trobava el seu vehicle. Davant d'aquesta situació de meteorologia adversa, emergència, es va enviar diversos avisos, és alert, a través dels telèfons mòbils de distintes comarques de l'àrea de Barcelona. La capital ha estat un dels punts on més ha plogut. I hem de dir també que les fortes pluges han obligat a cancel·lar i desviar vols a diferents aeroports, però el de València fins i tot ha hagut de tancar temporalment aquesta matinada per les inundacions que ha patit. Alguns dels punts afectats han estat els nuclis que varen ser més colpejats per la dana del passat any 2024, com ara, per exemple, Paiporta o Aldaia. De moment, tot i que les pluges han estat intenses, els torrents que passen per aquests municipis en cap moment han arribat a dur una quantitat d'aigua que amenaçés de desbordar-los, però d'altra banda sí que hem de dir que el Centre de Coordinació Operativa Local, el CECOPAL de València, va acordar ahir hora baixa el tancament per aquest dijous d'alguns centres escolars per evitar situacions de risc innecessàries. Després parlarem i saludarem a Elisabet García, que és presidenta de FAMPA València, per saber, Marta, com viuen aquesta situació dos anys després.
0: Avui parlarem també d'una data possible. Abans que finalitzi l'any, podrien començar les obres del segon cinturó de Palma. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. El primer tram del segon cinturó unirà l'autopista de Llucmajor a la Dinca i tindrà com a objectiu millorar la fluïdesa a un dels punts més transitats de ciutat. Les obres començaran, com explicaves, a final d'any i se distribuiran en dues fases de 34 i 40 mesos de durada. Un dels punts destacats del projecte és que la zona del Coll d'en Rabassa, aquesta carretera s'allunyarà de les cases i això millorarà la qualitat de vida dels veïnats de la zona. La via tindrà una part soterrada i un bulevard que hi passarà per sobre. El projecte serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia avui amb Manuel Aguilera, Alicia Mateos i Xavi Bonet.
0: En crònica de successos, vos contam que un home va morir ahir en llançar-se des d'un dels passos elevats de la via de cintura de Palma. La Guàrdia Civil va tallar un dels carrils en sentit cap a l'aeroport, la qual cosa va generar grans retencions que es varen estendre fins a l'autopista d'Andratx durant hores.
1: També han estat detinguts de 9 joves per cometre robatoris i furs a banyistes a les platges de Palma i també de Calvià. La Policia Nacional i la Policia Local de Palma varen desarticular un grup criminal amb la intervenció de 42 telèfons mòbils, 11 patinets elèctrics sostrets i la investigació, hem de dir, va començar davant l'augment de denúncies per robatoris de carteres, telèfons i altres objectes a platges com la de Camp Pere Antoni, Esportitxol o també Ciutat Jardí.
0: 9 i 9 minuts, tenim un moment per aturar una mica i reflexionar. Frase del dia.
2: Idò, la frase d'avui és de la cantant nord-americana Dolly Parton, que ens va deixar, recordem, el prop passat 25 d'agost, i diu així: si perdeu el temps preocupats per les abelles, mai no tastareu la mel. I és ben bona.

0: Dolly Parton tenia ben clares les coses a sa vida.
1: I els horaris. 9 to 5.
0: Exactament. I pus. Eh? I pus, és vera. De què parla tothom? Tot i que nosaltres continuem parlant de Dolly Parton. Eh? És vera. Temps després encara continuem.
1: Som dolistes en aquest programa. I avui tothom parla, com no pot ser d'altra manera, de Los Javis, que representaran Espanya a la propera edició dels Oscars amb La Bola Negra.
2: La Bola Negra.
3: Enhorabuena a los ganadores, a los...
1: La Bola Negra representarà a Espanya als Oscars 2027 en la categoria de millor pel·lícula internacional. La cinta ha estat escollida per l'Acadèmia de Cinema per davant de El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i Los Domingos, de Lauda Ruiz de Azúa. Però el camí dels Javis cap a Hollywood té un detall especialment curiós. Fa uns anys, quan feien feina en el fenomen Veneno, ja varen tenir l'oportunitat d'anar als Estats Units, però varen dir que no. Consideraven que encara no havia arribat el seu moment. I diuen que ara, en canvi, sí que ho és, aquest moment. I el moment arriba amb una pel·lícula que ja ha tingut una important repercussió internacional. Recorden que La Bola Negra va passar pel Festival de Cannes, on els Javis varen compartir el premi a la millor direcció i després està presentada amb molt d'èxit als festivals de Telluride i de Toronto. La història combina tres línies temporals, parla de memòria queer i recupera la figura de Federico García Lorca amb Penélope Cruz i Glenn Close entre les protagonistes, a més de Guitarrica de la Fuente o Miguel Bernardo. Netflix, que la productora, impulsarà la seva distribució internacional i una important campanya de promoció als Estats Units. Ara comença, això sí, la part més llarga d'aquesta cursa. El 15 de desembre coneixerem les primeres llistes de preseleccionats i dia 21 de gener les nominacions definitives. I no serà fins al 14 de març de 2027 quan arribarà aquesta gala dels Oscars. El Javis, ja han avisat, serà dur, però estan disposats a fer les maletes i recórrer mig món perquè aquesta bola negra arribi rodant tan lluny com sigui possible. No sé què vos sembla selecció de los Javis per davant de El ser querido i de Los Domingos.
4: Per cert, que Guitarrita de la Fuente serà aquí la setmana que ve.
1: Sí, dijous que ve.
4: Dijous que ve, actuant a l'Auditorium de Palma. Suposo que també haurà ganes, més ganes encara de veure-lo.
1: Més ganes de Guitarrica.
4: Més ganes de Guitarrita. Jo estic molt contenta per els dos, perquè és vera que s'han separat, s'ha parlat molt de la seva separació, s'ha qüestionat molt la seva feina i el seu talent, però jo crec que sí, que tenen talent, i que mira, que no tot passa per Pedro Almodóvar, que a mi m'encanta, i no tot passa per, ara que el veiem, Nami Navar, no?, que també ha estat un dels qui mos ha representat joves talents, que pot ser la feina els ha separat, però no han deixat de crear plegats.
0: Per cert, Nami Navar, troc que podria haver mostrat un poc més d'emoció a l'hora de dir el títol, no? Perquè, no sé, no deixa de ser una bona notícia i ho ha dit. Home, entre el Pedro de Penélope Cruz i això, és veritat que no ha guanyat res encara, que és només un anunci.
4: Home, el Pedro de Penélope era per dir que havia guanyat l'Òscar aquí.
0: Exacte, encara
1: no desitja això, però un poc més d'emoció. Ara que deies això després d'en Penélope, aquí hi havia un problema que es va arder amb Cruz, perquè en Javier podia anar amb El ser querido, perquè era protagonista, i na Penélope forma part del repartiment de La Bola Negra. Ho dic perquè contents a mitges. Perquè, clar, te n'alegres per tu, però no per la teva parella, perquè sembla que s'estimen molt, i supos que aquestes coses passen.
0: Precisament han fet declaracions del que suposa, no?, tots dos ser candidats, fer feina plegats, el que suposa, de si parlen de la feina a casa o no, no?, com això també pot ser a vegades una teràpia, però pot també destruir un matrimoni, no?, perquè si t'endús la feina a casa i tot el dia parles de la feina, no deixava de ser un debat interessant.
1: I sorprèn que la segona pel·lícula de Los Javis ja hagi guanyat el premi a millor direcció a Cannes i que vagi cap als Oscars, perquè la que varen fer just abans pel·lícula, no sèrie, recorden que va ser La Llamada, que precisament no és art i assaig. És un musical divertidet, però que no formaria part de la història del cinema mundial, com sí que sembla que podrà ser La Bola Negra. Ara ja apunten maneres, després d'haver fet Veneno, La Messias, que és allò que ets acabat de consagrar.
4: Paquita Salas. No,
1: ja, però Paquita Salas encara... Hi ha molta de gent, aquests dies, arran d'aquesta nominació als Oscars, tothom compartia fragments de Paquita Salas i deien els acadèmics americans, si els hi peguen per fer els deures i revisar una mica la filmografia d'aquests joves, fliparan amb una sèrie com Paquita Salas, que per mi és el millor que han fet.
4: Que, per cert, ahir justament eren els protagonistes de Paquita Salas en el moment en què havien de conèixer si eren seleccionats o no. Vull dir que també tenen una amistat molt... molt fort. Ara no me surt el nom, en Bryce...
1: És que no és en Bryce F, és que eren vells. És un dels protagonistes de La Bola Negra, que és un altre jove que s'assembla en un munt per a Sant Bessons.
4: Idò, sí, per a Sant Bessons.
1: Sí, sí. I que aquest atlot, en Bryce F, ara ha fet la sèrie aquesta, basada en la novel·la de Elisabet Benavent, la sèrie aquesta que fan a Netflix, Les Verdades de Mis Mentiras.
0: No l'he vist encara.
1: Mentiras de Mis Verdades.
4: Sí, aquesta.
1: Una cosa d'aquestes. Això és en Bryce F, i aquest jove s'assembla un munt que va ser protagonista de Maricón Perdido, la biografia fílmica d'en Bob Pop. S'assembla molt amb en Bryce F, però no era en Bryce F.
0: La Bola Negra, en tot cas, jo no sé vosaltres si teniu bones percepcions, si penseu que aquesta serà la vegada que guanyem l'Òscar a la millor pel·lícula estrangera. Home, ja fa uns anys, ja crec que ja toca, no?
1: Però que haurien de rebaixar el nivell de hype que té el cinema espanyol en general. Ho dic perquè fa 3 anys en la Societat de la Neu, sí o sí, m'ho havien de dur el Manco Sos, que era pel·lícula internacional, i va anar per la pel·lícula aquella de Zona d'Interès, que jo també la vaig trobar meravellosa, i llavors l'any passat en Cirat tothom donava per fer, que ja que estava nominada a diferents categories, Cirat s'enduria el premi i tampoc ha estat.
0: Què passarà en guany? No ho sabem, haurem d'esperar al febrer, que per cert, febrer, edició número 99 dels Premis Oscars, imagina't.
1: Quina fantasia.
0: Serà l'edició número 100 i aquí m'imagino que la festa serà festa grossa. En tot cas, creurem els dits i veurem si és aquesta la vegada o no. Després en parlem, si vos sembla. Ara ens atem el programa en la bona companyia d'Iker Hernández, els comandaments tècnics, que té Jaume, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa i tot l'equip que fa possible el dia.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Són les 9:51 minuts i si just vos incorporau en aquest moment, continuem en temps de tertúlia fins les 10 amb Alicia Mateos, Xavi Bonet i Maluen Aguilera, taula de periodistes per abordar l'actualitat, que també passa per les noves arribades de migrants. De fet, ahir va ser un dia important perquè tant a Mallorca com a les Pitiuses van ser interceptades 168 persones a bord del Banco 11, embarcacions diferents. Recordem que és Formentera l'illa que més pressió migratòria rep, que té encara aquest envelat provisional on hi ha pràcticament una cinquantena de persones que esperen ser traslladades per quedar a càrrec de la Policia Nacional. Recordant que també ha estat una setmana dura on vàrem veure imatges de com alguns veïnats de Formentera de manera puntual assistien al funeral d'algunes de les víctimes que havien perdut la vida enmig de la mà. És pràcticament impossible quantificar el número de persones que han mort en aquesta ruta, una ruta que, a mesura que ha passat el temps, és veritat, ha guanyat en número d'arribades. De fet, ja comença Frontex a plantejar la ruta mediterrània, no?, com una de les rutes que més popularitat ha guanyat els darrers anys. De quina manera poden gestionar aquest impacte, no? No oblidem que, no deixant de banda el focus de Ceuta, del que ha passat fa només dos mesos, o farà dos mesos, una situació que encara no té una solució a la vista. El temps continua, així que vos posi, si vos sembla, el tema de la migració sobre la taula. Manuel, començant per aquí, per les Balears, amb aquest dia tan rellevant, el d'ahir, 11 embarcacions.
2: Sí, la verdad es que esta noticia es tan recurrente, ¿no? Que ya, bueno, se consolida una ruta, hay informes, ya sabemos que hay informes que avisaron de que existía esta ruta y que iban a llegar de manera masiva. Nosotros, bueno, nos estamos cambiando, antes era Canarias, y ahora es Baleares. Esta ruta provoca cientos de muertos. El último dato de muertos en el Mediterráneo en 2025 es de unos 1.700. Cuando tú hablabas que estaban enterrando los cuerpos de esas personas que llegan a las playas, ¿no?, esos cuerpos que llegan flotando y los entierran en Formentera con un no identificado, ¿no?, que es lo más triste que le puede pasar a una persona que busca un futuro, crear un destino, arriesgándose, pagando mucho dinero que seguramente ha conseguido trabajando, y se arriesga para conseguir un trabajo, para dar dinero a su familia, y que acabe muerto en un lugar que...
1: Si me permets, un gest, sí, d'esperança, no? Davant d'aquest món en què tot darrerament està tan polaritzat, sí, i tan caòtic, on hi ha tanta ràbia, tanta disputa, no? Aquest moment d'uns veïnats puntuals de Formentera que van al funeral d'unes persones que no se poden identificar.
2: Que no sabe quiénes son.
1: Crec que és una de les imatges, no?, de la setmana, dins el caos, dins el drama, dins tot el que suposa, no?, perdre la vida a la mà, perquè mai sabrem, no?, quines són les xifres reals de les persones que perden la vida, però és, sí, veritat que van ser unes imatges colpidores.
2: Sí, sí, claro, la imagen de esa lápida que pone la fecha de que encontraron el cuerpo y ¿ya? No identificado. Y esto es verdad, yo como investigador histórico sé que ocurría y ocurrió muchísimo a principios de siglo y bueno, durante toda la vida ha ocurrido, ¿no? Pero que ocurra a estas alturas, ¿no? Esos padres que no saben dónde está su hijo y seguramente nunca lo sabrán, pues es el horror, ¿no? Es tristísimo.
3: Mira, jo crec que aquestes imatges i aquest tema que tu has posat damunt la taula i que és recurrent, a mi me produeix molta tristor, perquè, per començar, perquè són persones humanes, no? I torno a insistir, nosaltres no podem normalitzar aquesta línia naval, com si fos la ruta València-Mallorca o Barcelona-Mallorca, no la poden normalitzar, perquè això és fruit d'una incompetència que té noms i llinatges. Vull dir, aquí que té la responsabilitat de tota la política exterior és el govern d'Espanya, i és que ha de posar mesures, juntament amb el govern argelià i de Marroc, per evitar que això passi. Per evitar que això passi.
4: Bueno, y la
3: evitar,
4: Unión Europea,
3: y la Unión Europea. Sí, pero bueno, empecemos por aquí. O sea, eso es el negocio, o es el negoci d'unes màfies, que s'estan lucrant. I, evidentment, aquesta gent ve perquè cerca un futur millor. com faríem tots nosaltres, però el que no podem fer, i crec que tots els que estem aquí ho entendrem, és pensar que Àfrica passi a Europa. Però això és impossible. Això és impossible. Haurem de fer coses perquè per aconseguir dignitat i benestar en els països africans. Però el que no podem permetre és que tots els senegalesos, mauritans, argelins, no sé què, passin a Europa perquè no hi cabem. Perquè no hi cabem. Això és així de clar. Això és així de clar. Considerant, també, com he dit abans, que són persones amb dignitat i que nosaltres faríem exactament el mateix. I el senyor Sánchez i companyia el que no poden fer és escudar-se. Escolta, vostè ha de posar mesures, perquè el que no poden fer és que cada dia, apareguin aquí 100 persones, molt d'ells arriscant-se la seva vida.
1: Però com acaba aquesta situació? Perquè encara falta moltíssim, no?, per veure el final, la llum al final del túnel, de tot el que està passant, sobretot a Ceuta, me referia, i segur seguirem parlant de la gestió de l'arribada d'embarcacions, però, si me permeteu, ens queden només 3 minuts i vull fer al manco una ronda ràpida sobre una qüestió que crec que se podia considerar una bona notícia. Europa també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys. Ja ha estat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que ha anunciat que la futura llei d'infància de la Unió Europea inclourà aquests canvis, que dels 13 als 15 només es permetran comptes creats i supervisats pels pares en funcions limitades i amb limitació del temps. Estem donant passes, o això ja no hi ha qui pugui posar mà ni limitar i se mos ha escapat totalment.
2: Yo solo, así como titular, me parece un paso en la línea de los países que empezaron más con las nuevas tecnologías y más las están sufriendo. Entonces, exacto, vamos en ese camino, ¿no? Hasta llegar a algunos países los han prohibido los móviles hasta los 16 años.
1: Ya, pero ¿y la realitat? Està molt bé prohibir-ho, però després qui controla realment com controlaran que no posin un perfil fals?
4: Exacto, a mí me parece una noticia muy positiva y muy necesaria, pero yo tengo dudas de que se pueda aplicar i que se pueda cumplir,
1: que sigui viable, eh?
4: Echa la ley, echa la trampa.
3: A mi me parece una bona iniciativa regular, i si ja no hi ha temps, evidentment, i a mi me preocupa un poquet tot el que gira entorn a si hi ha la intel·ligència artificial. Vull dir, jo crec que és un debat important.
1: Alguna cosa s'ha de fer, mireu l'informe PISA, el darrer, demolidor. O sigui, alguna cosa s'ha de fer, s'ha de començar per aquí.
4: El informe PISA o los informes que se publican de acoso escolar cada año.
1: Por ejemplo.
4: Porque el acoso escolar antes acababa en el cole, ahora no. Ahora, incluso en las redes sociales, como claro, tú puedes claro, tener perfiles
3: claro,
4: falsos.
3: Te lo llevas a casa.
4: Y luego también un tema de salud. ¿Cuántas, sobre todo niñas, no hay que sufren anorexia, bulimia, porque
2: muchísimo
4: intentan imitar perfiles falsos, bueno, que ven en las redes sociales y no son reales?
2: Sí, la dictadura de la estética que nos exponen las redes sociales. Una de las mejores terapias es salir de las redes. Al menos un tiempo. No, no, yo no he salido porque soy periodista, pero solo por eso, ¿eh?
1: No, sí,
2: solo
1: es que
2: por
1: eso. Malauradamente, los periodistas no podan, porque si no, sí que yo donaría que esta parte.
3: En mi caso, sí, la posibilidad es no entrar, porque no estoy, o sea, vale, no entro.
2: Pues mira,
3: ya,
2: mira qué bien que está Xavi.
1: Perquè estic segura que hi ha alguna relació entre salut mental, sí, i la quantitat d'hores que passam a les xarxes
2: total
1: socials, entre
2: seguríssim
1: tranquil·litat, entre gestió de l'estrès. Hi ha molt de temes que segur que estan intrínsecament relacionats amb xarxes socials i benestar. No tenim temps per debatre aquestes qüestions, tot i que són molt interessants, però segur que serà un altre dia. Alicia, Xavi, Manuel, moltíssimes gràcies per aquest repàs.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: A la ràdio escoltam els nostres companys dels serveis informatius, a la tele escoltam els anuncis publicitaris i tornam tot d'un pendents del temps, sobretot d'aquesta situació del dia després de les tempestes que han afectat tant les nostres illes.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
6: Bon dia, continuem molt pendents del temps i d'aquest temporal que colpeja les Balears des d'ahir. L'EMET manté hores d'ara actiu la vista taronja a les Pitiüses per pluges i tempestes. Allà s'hi podrien acumular fins a 50 litres per metre quadrat en només una hora i els xàfecs podrien anar acompanyats de calabruix i de ratxes fortes de vent. A Mallorca l'avís és groc, tant per pluja com per tempestes, amb una previsió de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora.
7: A més, a tot Menorca, al nord de Mallorca i a la Serra de Tramuntana també hi ha alerta groga per fenòmens costaners. S'espera mala mà amb vent del nord i nord-est d'entre 40 i 50 km per hora i onades que podran arribar als 2 metres d'alçada. Per aquest motiu, la UIB ha suspès avui totes les activitats universitàries a l'aire lliure, les sortides de camp i les activitats al Medi Maria, a la seu de les Pitiuses, mentre que per altra banda el campus de Palma i a la seu de Menorca es manté la normalitat acadèmica i administrativa.
6: Aquesta matinada la pluja ha caigut ja amb molta intensitat a diferents punts de Mallorca, acompanyada d'una gran activitat elèctrica. Destaquen especialment els 73 litres per metre quadrat que s'han recollit a Son Torrella, els gairebé 60 de Binissalem o els 34 de Llumajor.
7: Des d'ahir al migdia i fins a les 8 d'aquest dematí, Emergències ha registrat un total de 19 incidències a les illes, la gran majoria, 16, s'han atès a Mallorca, concretament a Palma, Inca i Binissalem. Víctor Martí és el batle d'aquesta darrera localitat.
8: Tall de llum i que s'han recuperat. I allà hi ha un país on es fan que estan a les fosques, però el que és inundacions, no tenim cap incidència greu, com a mínim. Ha plogut bé.
7: A Eivissa també s'ha hagut d'actuar per mort d'un altre incident.
6: Atenció a aquesta notícia. Omplir el dipòsit de la benzina o del gasoil ja costa més de 100 euros de mitjana. La pujada dels carburants no dona treva. I segons les darreres dades del butlletí petrolier de la Unió Europea, la benzina ha encadenat la seva 11a setmana consecutiva de pujades i ha marcat un nou màxim anual.
7: En concret, el litre de benzina s'ha encarit gairebé un 3% en els darrers 7 dies i se situa en els 1,86 euros. D'ençà de finals de juny, aquest combustible s'ha encarit pràcticament un 30%. Pel que fa al dièsel, torna a pujar i es menja gran part de la rebaixa fiscal que s'havia aplicat a principis de setembre. Després d'un lleuger respir, la setmana passada, el litre de gasoil ha repuntat més d'un 2% i ja es paga a 1,83 euros. Amb aquestes xifres, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres costa avui 21 euros més que fa un any si és de benzina i 23 euros més si és de dièsel.
6: Precisament en aquest context, el govern central reuneix avui de matí la patronal i els sindicats per analitzar l'impacte econòmic i social de la guerra de l'Iran. L'objectiu d'aquesta reunió és estudiar si s'han de prorrogar o aprovar noves ajudes a partir de l'octubre per protegir les famílies i les empreses. Recordem que la inflació s'ha enfilat a l'agost fins al 4,3% a causa del repunt d'energia i els carburants, que és la xifra més alta des de principis de 2023.
7: De fet, els analistes adverteixen que l'IPC podria fregar el 5% aquest mateix mes de setembre. A hores d'ara, algunes de les mesures de suport es troben en la recta final, com són la rebaixa fiscal dels carburants, que actualment és de 20 cèntims per litre de gasoil i 5 cèntims per la benzina, que acaba a finals de setembre aquest mes. En canvi, altres ajuts, com els descomptes del bo social elèctric, es mantindran fins a final d'any.
6: Són les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.

0: 10 i 5 minuts. Ens estem aquesta segona hora de programa. Miram el cel, de fet, continuem ben pendents. Avisos per pluges i tempestes a bona part de les Balears. Pràcticament seguirem pendents tot el programa. Joana, bon dia de
1: nou. Bon dia, Marta i Dòcia. Estem pendents avui del temps. A Mallorca i Menorca se mantenen els avisos taronges, mentre que a les Pitiuses es mantindran actius durant tot el dia, fins i tot fins a mitjanit. Aquesta matinada hi ha hagut ruixats intensos. Segur que tots heu sentit a ploure avui vespre. Ha plogut bastant a alguns punts de Mallorca, que ha vengut acompanyat també de molt de llamps, Cisco.
2: Sí, i de moment, però, la situació és relativament tranquil·la. L'U2 ha comptabilitzat de nou incidents des de migdia, 16 a Mallorca i un a Eivissa. I a més, hi ha un avís groc per fenòmens costaners al nord de Mallorca i a Menorca.
0: Però preocupa, sobretot, i atenció, a les Pitiuses, que és on es preveu un major risc de pluges torrencials durant tot el dia. Recordem també que a la Universitat de les Illes Balears s'han suspès les activitats a l'aire lliure, les sortides de camp i les activitats al medi marí i litoral a Eivissa i Formentera. Albert Darder, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Ha estat una nit complicada. Estem compartint aquestes imatges de Palmanova, en concret, on ha plogut de valent avui vespre, pràcticament alguns carrers que tenen un pam i mig d'aigua. Podia estar pitjor, això sí, perquè comptabilitzam de nou incidències. Ahir recordam que la reunió de Meteoval se preveia que podia estar pitjor. No ha estat tan greu com s'esperava, veritat?
3: No, però així i tot tenim registres de pluja que són molt contundents. Jo us he dit aquí una llista perquè vegeu, a la zona de la Serra de Tramuntana tenim els 94 litres de Son Torrella, 80 en el cim d'Espull Major, 78 a la Calobre, 76 a Cals Reis i a Vinigran, 71 a Tuent i 64 a Lluc. I atenció, perquè la tempesta més intensa ha entrat per la Calobre quan eren les 3:20 de la matinada, i en tan sols 15 minuts han caigut 31 litres, per tant, una intensitat de 2 litres per minut, intensitat torrencial, i en un quart d'hora la temperatura ha baixat 5 graus, perquè vegeu els efectes de la tempesta.
1: Albert, és vera que 90, gairebé 4 litres per metre quadrat a Santa Orella ja n'hi ha, però no sé si podríem dir que la pluja que ha fet aquí és una bona pluja, si ha plogut bé, perquè mos entenguem, perquè és vera que altres comunitats ha plogut com a massa en poc temps, hi ha hagut, després en parlarem, d'aquí una estona en parlarem, comunitats com la Valenciana o també a Catalunya, on ha plogut moltíssim, hi ha fins i tot una persona morta. Aquí ha plogut bé, ha plogut on toca, per dir-ho d'alguna manera, i com toca?
3: Sí, perquè la diferència en l'anterior ploguda ja havien passat, ha passat una setmana llarga, per tant, el terra ja s'havia pogut veure tota l'anterior pluja, ja tornava a estar tot sec, per tant, hi ha hagut temps per repondre-se a la terra i perquè ho vegués tot, i ara una altra ració, una doble saó, se pot dir, a zones de la serra que s'han atracat en els 100 litres, pràcticament per metre quadrat, una pluja molt ben caiguda, i sobretot a zones on se pot infiltrar molt bé i que no genera problemes. I també us he de dir que a dalt d'Espull Major s'ha agafat una temperatura mínima de 9 graus en 7 dècimes. Per tant, ha estat una baixada bastant forta en comparació amb el que teníem ahir.
2: Albert, i què podrem esperar a les properes hores i els propers dies, que és allò que preocupa a la nostra audiència?
3: Sí, ja el que tindrem seran precipitacions més disperses. Ja no serà un sistema de tempestes tan ben organitzat, tan extens com els que teníem aquesta passada matinada. Ara ja parlarem de zones aïllades, disperses, però que a zones concretes, puntuals, poden ser fortes. Els mapes meteorològics mos donen que, per exemple, avui vespre, la propera nit, vull dir, s'acabades dijous en els divendres, pot haver un altre cop ruixades, però ja vos dic, seran manco amb extensió i amb intensitat, però no acabarà de fer net.
1: No acabarà de fer netides, o parlaves d'aquesta baixada de temperatures, 5 graus, més o manco, de baixada de temperatures. Imagino que més enllà de que en Espull Major fa mica de fresca i que fins i tot nosaltres a l'hora de venir aquí també han tingut una miqueta de fred davant de matí, la temperatura de la mà també haurà baixat amb aquesta tormenta, amb aquesta tempesta?
3: Sí, contribueix, perquè a part de la tempesta també hi ha un pot de vent, se remouen, s'escapes, també la insolació ha baixat, no ha tantes hores, per tant, progressivament, per factors naturals, la temperatura de l'aigua va baixant. Així i tot, segueix estant en nivells més elevats del que tocaria.
0: preocupa sobretot, i tornem a incidir en aquesta qüestió, la situació a Pitiüses,
3: sí,
0: que és on avui pot seguir encara aquesta pluja que amenaça, se forta, fins i tot se parla de pluges torrencials.
3: Això se deu a que els vents van girant de gregal cap a llevant, i quan predomina més el llevant, sols a les Pitiüses quan reben la zona on reben més precipitació. I curiosament ara està a punt de complir-se el primer aniversari del gran diluvi a Pitiüses d'Eivissa Vila, que varen caure pràcticament 300 litres, crec que era el 30 de setembre de l'any passat. Lucas Pitiüses i sobretot el litoral de València, que ara tot d'una en parlarem també. Quan bufa de llevant són les zones València i Pitiüses és on reben més.
0: Recordant que més Pitiüses encara no s'ha recuperat de les passades pluges torrencials, els comerciants també continuen preocupats per aquesta situació. Si fem una mirada al llarg del dia d'avui, quines serien les hores puntes per aquestes possibles pluges que afectaran les Pitiüses?
3: Els darrers mapes mos indiquen que pot haver ruixades, creixement de nuvolades de cara a primera hora de sort baixa, és quan hi ha més possibilitats de precipitacions, de barrombades, preferentment a la zona del nord d'Eivissa. No és descartable a les altres illes, però no creiem que siguin de la intensitat que varen tenir ahir, perquè hem de recordar que abans de les pluges que han tingut aquesta passada matinada, també hi va haver precipitacions ahir, a hora baixa, d'evolució diurna, per la zona de Sencelles, Montuïri, a l'interior de Silla. És a dir, a les darreres hores han tingut dos tipus de tempestes. Varen tenir les d'evolució diurna a hora baixa i les d'origen marítim aquesta passada matinada. És a dir, les darreres 24 hores han tingut com un llibre obert de meteorologia. Ha estat com una classe magistral.
1: Un festival de tempestes.
3: Clar,
1: segurament la gent se demana si després d'aquesta baixada de temperatures, després d'aquesta refrescada, tornarem a tenir valors com els que han tingut, o simplement farà una mica d'allò que dèiem l'estiuet de Sant Miquel, que és allò que queda per a final d'estiu, o què han de pensar?
3: Sempre hi és, l'estiuet de Sant Miquel, vulguem o no, se produirà. De totes maneres, hem estat mirant mapes a mitjà termini, els mapes del Centre Europeu de Previsió, que són els més fiables que hi ha al món, i hem de dir que se preveu que el mes d'octubre també sigui més plujós de lo normal. Per tant, haurien de ser bones notícies de cara a les reserves hídriques, perquè, com se diu sempre, és l'aigua que cau dins l'any vell, setembre, octubre, novembre, desembre, l'any vell, la que fa pou, la que és més aprofitable de cara a les reserves per l'any que ve. Per tant, bones notícies a nivell pluviomètric i, sobretot, si va fent pauses. Si ara està un parell de dies sense ploure i esperam en el proper episodi, són bones notícies perquè tindrà temps a terra per quedar amarada.
0: Obrim les càmeres, aquestes finestres, per analitzar el temps en directe, veiem en quin punt se troben aquestes tempestes. El pitjor, el manco a l'illa de Mallorca, ja ha passat. Hem dit que s'han desactivat les alertes a les 8 del matí, però mireu el mar, sí, la mà, que remoguda la colònia de Sant Pere, a Mallorca.
1: És una zona que connecta amb Menorca, justament.
0: Exactament. Una tonalitat que res té a veure amb aquell blau tan viu que hem tingut els dies previs.
3: A més, aquí, a la badia del Cudi, està exposadíssima en el vent de gregal, per tant, les zones incideixen perpendicularment, tot i que és un gregal que ja va girant cap a llevant i, com hem dit, la possibilitat de precipitacions en aquesta zona disminueix i se desplaça cap a les Pitiüses, tot i que no és descartable a qualsevol indret encara de les illes. Si no s'emet, no tindria posat l'avís groc a Mallorca. A Menorca l'avís es du més per mala mà.
1: Això és a la colònia de Sant Pere, a Artà, a la zona de la badia del Cudi, però també podem fer una mirada, en aquest cas, a la Mesquida, a Menorca. Sí que tenen una mica més de sol en aquest punt de Silla, però també veiem una mica de, no sé si de mar remoguda o de petit onatge, si més no, no?
3: Sí, encara està un poc remogut. La veritat, en aquest indret, tot i que no han arribat tant les tempestes a la zona de Menorca, sí que l'entrada de vents de nord-nord-est també s'ha notat. Si la bossa freda, en vez d'estar situada a la zona de València i Múrcia, s'hagués situat més cap a la zona de Mallorca, llavors hagués estat en Menorca, se que hagués rebut més precipitacions. Tot això depèn, és un engranatge entre els vents, la bossa freda, el nucli de la pertorbació elevació, això va fent que variï la zona geogràfica que rebi més precipitacions. Cada situació és diferent i no n'hi ha dues d'iguales.
0: Preocupa també la situació de les tempestes, de les pluges, sobretot a les zones que ja havien estat afectades per la tempesta de la setmana passada. Recordem els veïnats, per exemple, d'Esport d'Escanonja, intenten mirar el cel amb normalitat, tot i que, clar, no fa ni una setmana com aquell que diu, que varen caure aquesta gran quantitat d'arbres que se van generar tant de desperfectes a algunes de les finques. El batlle en funcions, Joan Vives, va explicar als nostres companys dels serveis informatius que ja han remès els primers informes a la delegació de govern espanyol de les Balears per tramitar amb el Ministeri de l'Interior la declaració d'Esport d'Escanonja com a zona catastròfica. Ho escoltam.
4: Sobretot reparant tots els danys, sobretot de les teulades, que per poder viure s'ha demanat tenir una teulada, i més ara que diuen que es pot sentir estonant a venir pluies, i intentant gestionar nosaltres com a ajuntament tot el tema de residus que els veïnats van deixant pels carrers. Nosaltres han deixat saques pels carrers perquè els veïnats puguin depositar tots els enderrocs.
0: Sens dubte ajudarà que sigui declarat com a zona catastròfica, sobretot a l'hora d'aconseguir ajudes, a l'hora de recuperar la normalitat, tot i que quan una zona es veu afectada amb tal magnitud, Albert, la natura necessita temps.
3: Sí, i la diferència d'avui vespre amb el que va passar la setmana passada és que aquesta nit passada no han tingut desastres per vent. Les majors ratxes, jo no es pugui major, m'ho surten ratxes de 40-50 per hora, res a veure, amb 100 i pico per hora acabava la setmana passada, perquè ha estat un ploure diferent. La setmana passada teníem esclafits, aquesta nit passada no han estat esclafits, han estat tempestes fortes, però no han arribat a aquest nivell de magnitud i tampoc ha hagut el xoc tan violent.
0: Afortunadament.
3: Sí, tanta sort.
0: Però no davallar amb la guàrdia, sobretot de cara a l'hora baixa i sobretot a les Pitiuses. Tot d'una tornem a parlar de l'arxipèlag, però preocupa sobretot i molt la situació a la península. A Catalunya, en concret, un home ha mort a causa d'una torrentada, el seu cotxe va ser arrossegat per l'aigua a Olivella, un municipi de la comarca del Garraf. Ha estat aquesta matinada quan han pogut localitzar el cos sense vida a més 500 metres del punt on es trobava el vehicle. Però la situació, ha estat també prou complicada de nou i una vegada més a la comunitat valenciana.
1: Sí, alguns municipis, Marta, s'han enviat els avisos de telèfons mòbils per alertar a la població. Entre els punts més afectats aquestes darreres hores poden destacar, per exemple, els 9 els nuclis que varen ser més colpejats per la dana del passat 2024. M'ho referint sobretot a Paiporta i el Daia, tot i que les pluges han estat molt intenses, els torrents que passen per aquests municipis en cap moment han arribat a dur una quantitat d'aigua que amenaçàs de desbordar-los.
2: El Centre de Coordinació Operativa Local, el Secopal de València, va acordar ahir hora baixa el tancament per aquest dijous d'alguns centres escolars per evitar situacions de risc innecessaris. Saludam ara Elisabet Garcia, ella és presidenta de la FAMPA a València. Elisabet, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Primer de tot, com heu passat la nit i com estàu?
5: Pues han passat la nit un poquet pendent del cel i de com anava la situació. Pues això, recordant, revivint tot el que es passa fa 2 anys.
1: Clar, supos que després d'haver viscut aquella dana de 2024, quan passa una cosa similar, tothom se preocupa, se torna a posar en aquell moment, però Elisabet, el Secopal de València, ha decidit tancar per aquest dijous els centres escolars de les pedanies del sud de la zona per les alertes taronges. Com heu rebut aquesta decisió des de la FAMPA València? Penseu que amb bon criteri, vull dir, esteu tranquils, vos estimeu més que els infants quedin a casa i no vagin a l'escola?
5: A veure, per una part tranquils, per això, perquè tens els xiquets en casa, però sols s'ha tancat en algunes zones, en les zones que consideren inundables i les peanies que donen més al litoral sud. Continuem, pues això, que tot arriba tard. Ahir l'alerta ens arriba quan ja n'hi havia carrers en poblacions i en València ciutat, en este cas, anegats. N'hi hagueren centres que se tingueren que quedar o donar en classe i estagueren aïllats al centre fins que pogueren parar i pogueren eixir. Ningú els va avisar de que se tancaven ni res. Continuem arribant, fent les coses tard. Quan i pareix dius que no vaig haver après massa de fa 2 anys.
0: Me sorprèn moltíssim el que expliques, Elisabet, perquè quan dius arriba tard, sé que és molt difícil, no? Concretar, però parlem de molt de temps tard, parlem de minuts, parlem de quan creus ajutjar, no, per la situació i com estava derivant i tot el que estava passant als carrers, com de tard va arribar?
5: Pues quan va arribar hi havia poblacions que ja anaven per en la via Penxenoll. O sea, sí que és de veres que estàvem avisats de que hi havia probabilitat de pluja, però i que se mantingueren les precaucions, que estiguérem atents, però el SALER arriba, pues això, una hora i pico tard.
0: Tu saps ben bé, perquè coneixes la situació de prop, malauradament, recordem que els teus fills van al CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell, que va ser un dels centres més afectats per la Dana. Tot, dos anys després, ha tornat a la normalitat perquè algunes de les obres es preveien molt llargues. Hi havia infraestructures que s'havien fet malbé. Les obres, de fet, me consta que algunes continuen. Tot ha tornat a la normalitat?
5: No, ha tornat tot a la normalitat. Les obres continuen sense haver començat. Entenc que és un procés llarg, però ja han passat dos anys. Ja se tenia que haver vist algun abans i tot continua igual.
1: Clar, segurament...
5: I a part dels centres és la situació dels pobles. Pues en aquests casos, els pobles que segurament duien l'aigua per el genoll és perquè els encantarillats estan plens de fam. No s'han netejat encara.
1: Clar, aquesta era una de les preocupacions, no?, que ja hi va haver en aquell moment, de quan s'havava de tirar tota l'aigua amb aquest fang per les canonades i que, per ventura, això ha fet que quedin en mal estat, no?, sense estar netes. En aquests episodis, les administracions han pres decisions abans que arribassin les hores de precipitació més intensa, no?, per exemple, aquesta de tancar les escoles o evitar que avui els infants vagin a l'escola és una d'elles. Des de FAMPA, com valorau la manera com s'ha comunicat també a les famílies la suspensió de les classes? Des que només ho han fet a segons quines zones, no sé si penseu també que hauríem d'haver-ho fet de manera més extensiva.
5: Nosaltres pensem que se tenia que haver fet de manera més extensiva perquè, bueno, ja de moment tenim dos, tres casos de centres que s'han quedat, pues això, sense poder eixir perquè l'aigua els ha pillat, alumnes que tenien que viatjar fora d'aquesta població i, per tant, no podien eixir. Estic parlant que n'hi ha... L'última comunicació que vaig tindre en un dels centres va ser a les 11:30 de la nit, que encara estaven dins del centre. Que sí, que vale, que les zones inundables i algunes pedanies les han avisat, però... Jo crec que ha faltat un poc més de precaució. Tant volta és massa, perquè no estem acostumbrats... O sigui, si en València estem acostumbrats a que ploga. Però, clar, on no estan les infraestructures i no està tot ben acabat i ben reparat tot el que necessitàvem, doncs n'hi ha una incertidumbre. Entonces, jo crec que qualsevol precaució que se prenga de més en aquests moments està bé.
2: Som en conversa amb Elisabet García, ella és presidenta de FAMPA València, parlant de com ens ha tornat a afectar la pluja en aquesta zona, que ja va ser castigada fa dos anys, el 2024, recordem, per aquesta dana. I clar, Elisabet, quan es tanca un centre educatiu, d'entrada, mos estimem més perquè els xiquets són a casa, ja estan protegits, però també s'obris meló de la conciliació. Com se pot estructurar tot això? No sé si des de FAMPA heu donat qualsevol tipus de consell, si hi ha qualsevol tipus de manera d'ajudar en aquest sentit, perquè si els nins són a casa, qualcú s'ha de quedar amb els nins.
5: Per això et diria que lo de les alertes i lo de les notificacions té que ser en més previsió, ja que intenten conciliar, no pot ser que t'avisen a les 12 del migdia diguent que arreplegues el xiquet a les 2. No tens ixe marge de maniobra que necessita la família. Entonces, n'hi ha que tindre un poc més de previsió. Avui en dia n'hi ha molts avanços per saber com funciona la meteorologia i tots sabem en quina situació està cada població o cada zona.
0: Elisabet...
5: Hi ha que avançar un poc més. I després és això. O sigui, uns centres s'han tancat, altres no han tancat. No podem deixar caure la responsabilitat en els centres directius o en els teams. N'hi ha que haver més coordinació per part de tots.
0: Des d'aquí, molt de suport, perquè sabem que no és fàcil... perquè quan passa això, malauradament se remouen tots els sentiments, la por, el mirar al cel, el no dormir bé, estar pendent i, en certa manera, reviure, no?, aquests tràgics episodis de fa 2 anys. Sabem que quan passa això és inevitable que un faci la vista enrere. Així que des d'aquí tot el nostre suport, desitjam que tant de bo, no?, les obres recuperin el seu ritme i pugueu tornar a la normalitat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Recordem, oients i espectadors, que hem parlat amb Elisabet García, que és la presidenta de la FAMPA a València, i ens estava explicant la situació, com les alertes, malauradament, ha dit, han arribat molt tard, l'aigua pràcticament ens arribava als genolls, les decisions arriben tard, també l'anunci de tancar les escoles, que deixava molt poc marge a les famílies per poder conciliar, per poder tenir un marge, no?, a l'hora de decidir què fer amb els seus fills. Hi ha avisos. Jo crec que hem guanyat, Albert Darder, amb cultura de la prevenció, perquè ara mateix ningú se vol trepitjar els dits, és veritat, se fan més reunions per part dels serveis d'emergència, se comunica a la població, però que 2 anys després aquesta dona digui que quan arriben els avisos l'aigua ja se troba pels genolls, què passa? Que és que hi ha un marge que no se pot predir? Què és el que falla?
3: Sí, jo he de començar per dir que l'avís que varen donar ahir de la universitat de suspendre les classes me va pareixer totalment correcte, perquè després poden passar aquestes coses. Clar. Millor equivocar-se amb una cosa que no passa que després haver de lamentar les conseqüències. A més, una particularitat d'aquesta situació que me va recordar la Dana, tot i que a menor escala, és que aquest tipus de precipitació solen quedar estàtiques allà mateix i descarregar moltes hores. Ahir vespre, abans de que arribàs aquí a la zona de tempestes, miraves el radar i se ve quan s'ataca estava ja damunt València i un altre damunt Barcelona i les dues descarregaven hores, hores i hores. Tanta sort que se va produir de vespre en la gent ja dins casa seva i que no va tenir una extensió temporal més llarga. Però també creiem que en moltes ocasions no prenen les lliçons a moltes zones. I tens raó, Marta, hi ha coses que s'haurien de millorar i no se fan.
0: De moment, aquí, a les Balears, i ja per acabar no podem dovellar la guàrdia, sobretot de cara al capvespre, i a les Pitiuses. Seria un resum ràpid, veritat, del que ens espera. Perfecte, idò, així ho farem. Albert, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació.
3: A vosaltres, gràcies.
0: Abans d'anar a publicitat, vinga, una notícia positiva que va més enllà del mal temps, de les tempestes, de les pluges. 9 pollets de mussols han tornat a la natura després de passar per les instal·lacions del Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca. Els animals, ara compartim les imatges que descriurem pels oients, perquè són una monada, han estat alliberats dalt el toro, el punt més alt de l'illa.
2: 8 d'aquests mussols són exemplars joves que varen ingressar al centre després de sortir dels nius, i el nova és un adult que hi va arribar amb una fractura en un dels ossos de l'espatlla.
1: I hem de dir que aquests pollets de mussol, una vegada abandonen el niu, poden passar uns dies a terra mentre aprenen a volar. Una situació que és encara més perillosa per als exemplars que viuen en entorns urbans per la presència de vehicles, moixos o fins i tot de cans.
2: Aquesta situació es repeteix cada primavera i a principis d'estiu, i és precisament en aquests moments quan resulta essencial la intervenció ciutadana. El mussol és el rapinyaire nocturn més petit que es troba a Menorca i s'alimenta principalment d'insectes i d'altres animals petits.
0: I amb aquesta notícia optimista, davant un dia un tant complicat, arribam a les 10:28, uns consells i seguim.
6: IB3 Ràdio és història.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977 22 11. 977 22 11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
9: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.móvil. Ajuntament de Palma.
10: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
11: Si a tu te dic bel,
10: pinta,
11: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
12: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
13: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
14: Tèntol!
13: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
12: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: 10:30 en punt, parlam ara d'actualitat laboral i sobretot d'un canvi que afectarà els contractes de feina a partir del pròxim dia 5 d'octubre.
1: És a dir, d'aquí no res, Marta, és a tocar això. Els contractes hauran de ser molt més específics i hauran d'incloure informació més clara, més concisa sobre el sou, la jornada, el període de prova, les vacances o també el conveni.
2: I atenció, perquè també hi entren els algoritmes. Si una empresa utilitza sistemes automatitzats que poden afectar les condicions de feina, el treballador haurà de rebre informació sobre com funcionen. Però què implica tot això per als treballadors i què hauran de mirar abans de signar el contracte? I de demanar avui en Pere Quecles, el nostre advocat laboralista de Capçalera, per saber què han de fer. Pere, bon dia.
15: Bon dia.
2: Per començar, què canvia exactament a partir de dia 5 d'octubre i per què s'ha fet aquesta reforma?
15: Bé, això, com va dir la nostra ministra l'altre dia que va sortir fent una roda de premsa, normalment en els contractes de treball, quan figurava, per exemple, la jornada, segon conveni, el salari, segon conveni, les vacances, segon conveni.
1: Tot era molt genèric.
15: Tot era segon conveni. És a dir, què passa? Que també hi ha un principi general a Espanya, que és allò de la ignorància de la llei no eximeix del seu compliment. És a dir, tots hem de conèixer la nostra normativa específica. Què passa? Que moltes vegades tu te penses que estàs dins un conveni, que és un sector de producció del nostre país, i resulta que estàs dins un altre, i el treballador no ho sabia. Ara veré que la informació que tenen els treballadors era molt minsa, era molt poca, però clar, pensem que això és una transposició d'una directiva de l'any 2019.
0: I és que s'ha d'utilitzar.
1: No t'anava a dir en 7 anys, el món ha canviat tantíssim, clar, perquè entre d'altres coses hem viscut pandèmies, més guerres...
0: Intel·ligència artificial...
1: Sí,
15: clar, però és que això mos ho publica com un ou dels vermells, i clar, estan parlant de l'any 2019, i se va publicar fa 2 dies, i entra en vigor en 20. És a dir, que, com sempre, les presses, yeah, pels altres, no... De fet, el Servei Públic d'Empleo, el CP, ha de treure un formulari o una informació que mos ha d'enviar tota la gent que mos dedicam a l'àmbit laboral, sobretot a les gestories i, bueno, i l'àmbit general d'informació, i diuen que potser no tindran temps de fer-ho, però això no lleva que això no s'apliqui. Mm-hmm. És a dir, com sempre, anam a la correcuita i tal vegada el que hauria estat desitjable és primer fer-ho tot i després començar, però aquí sempre anam al revés.
1: Per fer una mica de pedagogia, ara imaginem que qualcú ha de signar un contracte nou. Què hem de mirar i amb què m'haurem de fixar? Què és allò que hem de fer abans de firmar res?
15: La normativa ho diu bastant clarament, salvo el tema dels algoritmes que ha parlat en Xisco, que això ja és una cosa que es pernota. Abans de firmar el contracte hi ha moltíssims elements que han d'estar especificats, no dins el contracte tal vegada, però sí un document annex que ha de tenir, en el que ha de tenir accés als treballadors. Ha de ser en paper o mitjançant mitjans electrònics, també podria ser un correu electrònic, que m'enviassen tot el que hi ha. Què passa? Que hi ha moltíssimes coses. De fet, jo he hagut de dur a Real Decret perquè encara només fa 2 dies i no mos ho saben tot de memòria, però l'identitat de ses pares és una cosa que ja era, qui contracta i amb qui contracta és una cosa molt clara. Quan començaves la relació laboral, quin dia, si és un contracte d'una duració determinada, quan acabava, el període de prova, etcètera, etcètera. Hi ha moltes coses que ja de per si figuraven dins el contracte de treball, però potser eren una informació com molt breu, molt poqueta cosa. Ara no. Ara, l'horari de treball, com ho establim, si hi ha d'haver qualque modificació d'aquest horari de treball pel que sigui, com ho li hem de notificar al treballador, quin sistema seguirem, si hi ha una distribució irregular de la jornada de treball, també com se distribueix, les vacances. És que les vacances és una cosa molt peculiar perquè mos posa les vacances, el sistema de determinació de les vacances. Tots sabem que el sistema de determinació de les vacances és un acord entre empresa i treballador, perquè aquella antiga teoria de 15 dies l'empresa, 15 dies el treballador, ja sabem que això no és així. I, a més, les empreses han de tenir el calendari laboral per anticipat, és a dir, la gent ha de saber les seves vacances com a mínim en 2 mesos d'antelació, ja ho sabem, això. És a dir, hem de fer un engranatge que empasti això que mos demanen ara a través d'aquest Real Decret en els convenis i en l'antiga normativa que ja tenim també de l'espai laboral, que bueno, serà interessant perquè, clar, primer de tot, això dona molta més feina a les gestories, això és impepinable. Tal vegada per això sí que serà molt útil l'intel·ligència artificial, perquè tu li pots ficar les dades d'un treballador determinat i te podrà treure aquest document amb un paràmetres X, però també hem de tenir compte que el que dèiem és, a partir del dia 5 d'octubre, això són els nous contractes, però és que els antics contractes també ho han de tenir. És a dir, s'aplica a relacions laborals que estiguin vigents en el moment en què se publica.
2: Això t'ho volia demanar.

0: més valorem si és un nen o si és un infant, si és un nadó o si és una persona de més de 65 anys que té molta medicació, no? Perquè, clar, diguéssim que els factors de risc o el risc és diferent, no? I després el que demanem és quins símptomes tenen realment, perquè estan tractant de xerrar, de tractar símptomes que tenen. És a dir, si té mal de cap, doncs potser donem un analgèsic. Si això està combinat amb congestió nasal, doncs dones un descongestiu en l'analgèsic, no? O si, per exemple, hi ha tos, clar, tenim que pot ser tos seca, que donarem un antitussiu, i potser és una tos més amb expectoració, que necessitarem un altre tipus de producte. Per tant, en el final és, en base en els símptomes que tenim, donar més consell o recomanar o indicar un medicament en aquest cas. No? Clar, per això hi ha un gran ventall, és a dir, de productes, i també s'adapten un poc a si la persona pot deglutir, no? És a dir, si va millor un comprimit, si va millor un sobre, si és un infant, doncs, evidentment, un xarop. Per tant, és jugar un poc en tot l'arsenal terapèutic que tenim en base a lo que la persona mos conta i li demanam que té i que li molesta i que li preocupa i els símptomes que presenta.
1: Tothom a revisar, perquè és un clàssic. Després ho has de mastar amb urgència, vas o bé està caducat o no el trobes i després has de córrer. O sigui que més val ara ser un poquet organitzat, veritat, revisar la farmaciola i posar-la al dia, perquè sí, malauradament és època de virus i de refredats. Moltíssimes gràcies, Rosa, un plaer.
0: Ara començar. Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre.
1: No vos heu refredat encara, vosaltres? De moment aguantau,
2: I
1: tocarem fusta. I tant que sí, de moment creuem els dits.
3: Qualque mal de collet... passar
1: sí, però això és per als aires, exactament. Però
3: molt bé,
1: tardor...
3: és que tu podries ser perfectament sí, doctora, segur? La doctora Grau.
1: Sobretot per aquest moment que té cap de dona i tant. No deixant de banda el temps, de fet, seguim molt pendents, tot i que l'atenció, el que preocupa sobretot ara mateix, és Pitiüses. Les Balears continuen pendents de les pluges, de les tempestes, ja saben que aquesta matinada està complicada, ens ha deixat una primera mostra del que pot passar durant les pròximes hores.
2: Sí, Marta, i tot just acabant de rebre una nota de premsa de la Conselleria de Presidència, Coordinació de l'Acció de Govern i Cooperació Local i anuncien o fan saber que Emergències anuncia que les pluges i tempestes continuaran durant les pròximes hores, com dius, a les Pitiüses i també a Mallorca i demanen precaució i prudència, Xisco.
3: De fet, la situació dona treva momentània, hem de dir, perquè està previst que un segon front de tempestes arribi a les Pitiüses entre les 12 i les 3 i que després avanci cap a Mallorca amb el moment de major afectació prevista entre les 3 i les 6 del capvespre.
1: De fet, Emergències manté la vista taronja per pluges i tempestes a totes les Balears. Mallorca i Menorca tenen també avís groc per fenòmens costaners i, com hem explicat, a les Pitiüses es poden acumular fins a 50 litres per metre quadrat en poc temps, o sigui que no poden de ballar la guàrdia ni molt manco.
2: Hem de dir que el comitè tècnic assessor del Pla Meteoval s'ha reunit a primera hora del dematí d'aquest dijous per fer aquest seguiment i valorar la situació després de les pluges i tempestes que han afectat i continuaran afectant a les Balears durant les properes hores. I pel que fa a la mà, AEMET també demana precaució a les costes de Mallorca i Menorca amb vent del nord i nord-est de força 6 i ones que poden arribar als 2 metres, sobretot durant les primeres hores.
1: Abans he posat el focus també a la situació a la península perquè han estat unes hores molt complicades. De fet, hem parlat amb la presidenta de l'Associació de Pares i Mares de les Escoles de València, que ha explicat que les alertes varen arribar tard i, malauradament, tot i que varen arribar els avisos d'ES Alert, les alertes confirmava que varen arribar tard.
3: Sí, mentre aquí a les Balears continuem pendents de l'evolució de les tempestes, ara en fèiem un resum. A la península la situació ha estat especialment complicada, hem de dir, durant les darreres hores. A Catalunya el temporal ha deixat una víctima mortal, un home ha mort després que el vehicle que conduïa fos arrossegat per l'aigua a Olivella, al Garraf.
2: Els bombers han localitzat el cos aquesta matinada a uns 500 metres del punt on hi havia quedat el vehicle després d'un dispositiu de recerca en què han participat 11 dotacions, especialistes subaquàtics i també drons. Protecció Civil havia activat també avisos als telèfons mòbils de diverses comarques catalanes per l'episodi de temps violent que s'ha viscut.
3: I a la Comunitat Valenciana la nit també ha estat complicada. Les pluges intenses han provocat nombroses incidències i han obligat a activar mesures preventives en diversos municipis, especialment en zones que encara recorden els efectes de la Dana de 2024. Paiporta, Aldaia, Alaquàs, Torrent o Catarroja han adoptat mesures com la suspensió de classes i activitats a l'aire lliure.
2: De fet, la Generalitat va enviar un ES Alert per risc d'inundacions i es va activar també la preemergència en diversos barrancs. A Paiporta i Aldaia es varen prendre mesures específiques per prevenir possibles acumulacions i avingudes d'aigua i avui també hi ha canvi en l'activitat educativa. Ja ho han dit abans, València ha decidit mantenir tancats aquest dijous alguns centres escolars.

0: de les pedanies del sud després d'aquestes pluges i davant, Marta, la previsió de noves precipitacions per avui.
1: Seguirem pendents del temps, són les 11:42. Uns consells, és dijous també. Avui és un dia important perquè ja mos avançam el cap de setmana, desconnectar una mica i a veure què podem veure a la televisió, en què podem gaudir el repàs a les sèries, tot d'una.
2: El dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio és patrimoni. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
4: El primer dia està com tot descol·locat, no?
5: Sí.
4: I a poc a poc comences a entendre't amb els teus companys.
6: Anant de les proves d'un vol o un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
7: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
2: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
8: El Diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
9: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
10: En Joan de fugir, i de, se va acostar allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
11: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
2: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. El dia, IB3 Ràdio.

0: Ens encanten els dijous perquè recuperam el nostre espai per veure les sèries que arriben a les plataformes aquesta setmana, així que és moment de preparar-vos sofà, crispetes i sèries.
1: Crispetes i sofà. Let's go.

0: Si ja esteu pensant que mirar aquesta setmana, atenció, perquè entre avui i demà arriben tres estrenes de sèries i són ben diferents entre elles, Joana.
1: Sí, hem triat una miqueta de tot per tenir tothom contenta, com cada setmana. Tenim una de molta d'acció, una comèdia francesa ambientada en una presó i una nova història de la popular antologia Monstruo, que t'encantarà, Marta
0: Grau. Segur que sí.
1: Però començant per una que arriba avui a Prime Video i que interessarà especialment en els fans de Rayshed, que és aquesta que veureu ara mateix.
2: ¿Quién eres?
3: Frances Nigley, 124 de West Ave en Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo.
1: Ja s'ha presentat ella mateixa, Frances Nigley. Ja és coneguda pels seguidors de Rayshed, és una antiga membre de la Unitat d'Investigacions Especials de l'Exèrcit i també amiga i protegida de Jack Rayshed. Ara fa feina com a investigadora privada a Chicago. I aquesta història arranca quan una amiga molt estimada d'ella, del seu passat, mor en un accident que sembla molt sospitós. I ella decideix investigar què ha passat utilitzant tot el que va aprendre durant la seva etapa militar. La protagonista és Maria Sten, que ja interpretava a Nigley, a Rayshed, i hi ha un reclam evident per als fans de la saga, que és Alan Rickson, que torna a aparèixer com en Jack, encara que com a estrella convidada. No el veurem a tots els capítols, o no el veurem durant molta estona, però sí que com a estrella convidada apareixerà. I una curiositat és que és la primera temporada que té 8 episodis i s'estrenen tots a la vegada. Per tant, és d'aquelles sèries que mos agraden per poder fer una bona marató. A més, està basada en l'univers creat per l'escriptor Chisco Lit. Lee Child.
4: I un detall per als seguidors més fidels d'aquesta nissaga, ja s'ha anunciat una primera novel·la protagonitzada precisament per aquesta gent, per Nigley, que se titularà Zero Margin, prevista per al 2027.
1: A tocar. Ben que dic, que la gent que també vulgui
4: lectura... Sí, perquè passat demà és cap d'any.
1: Exacte, ho han dit ja un parell de vegades. Aviat sonaran els primers compassos de Nadal. Però bé, la teniu, com dèiem, a Prime Video. Es va estrenar ahir, no avui, i és perfecta per una marató. Té 8 capítols de no res.
0: I canviem ara completament de registre perquè també ha arribat a Disney Plus Mínima Seguridad, una comèdia francesa ambientada dins una presó.
5: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
6: Rise and shine!
5: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society.
1: Que hauria de ser una presó, i d'un lloc segur, no? Un lloc on hi imperi l'ordre i la disciplina. Però el problema és que aquesta presó que ens presenten en aquesta sèrie i els mateixos responsables són els primers que saboten totes les normes. Vale? Al capdavant d'aquesta presó la tenim en aquesta lota rossa, que és na Corinne Maillard, que és la directora, una directora, diria jo, idealista, que creu en les segones oportunitats. I al seu voltant hi ha un segon obsessionat amb l'autoritat, tot el contrari que ella. Un funcionari que connecta millor amb els presos que amb els seus companys i també una nova recluta que vol demostrar que està preparada. Per què? I de nou ho sabem. Però el resultat és que hi ha molta improvisació, decisions absurdes i molt de caos. Però, contra tot pronòstic, Xisco Nadal, la presó funciona.
4: Així és, la sèrie està creada per John Watts i Gauthier Planquet i el repartiment està encapçalat per Audrey Lamy, Jean-Pascal Sadi, Benjamin Trené i Neva Holt. També hi apareixen noms coneguts de la comèdia francesa, com són en Rancy Berriat, en François Damien i en Hakim Jemil.
1: Com pots veure, t'he parlat tots els noms francesos, perquè aquí millor que tu per pronunciar tot el repartiment. Gràcies, Xisco Nadal. Per tant, aquí la proposta és ben clara, humor, situacions absurdes i una presó on sembla que el problema no són tantes presos que hi ha, sinó qui controlen aquests presos. La teniu també a Disney des d'ahir dimecres i és de les estrenes més destacades d'aquesta setmana que hem de dir que no és que sigui una setmana molt potent, Marta Grau, pel que fa a les estrenes, però bé, Mínima Seguretat, aquesta sèrie francesa, té mescla d'humor i de caos a parts iguals i també vol la recomanar-me.

I arriba també a Netflix una nova entrega d'una antologia que ja ha explorat alguns dels criminals més coneguts de la història dels Estats Units. Ho recordareu segur, Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: Lord took an axe, gave her mother 40 whacks.
1: Crec que només de sentir-la sí. ja posa una
2: I
1: mica espòs de punta.
2: I això que els oients no han vist les imatges,
1: no,
2: eh?
1: No, però
2: que són...
1: és que uf. En temes de bo, la música i els sons són, i els no sons, els silencis també són importantíssims. Però bé, ja havíem vist històries de monstres de la talla de Ed Jane, d'aquí la cançó que han triat, que és aquesta de Pet Shop Boys, que va, ser, va formar part de la banda sonora d'aquesta sèrie, en Jeffrey Dahmer i també els germans Menéndez, d'aquests monstres que mos han mostrat en diverses sèries d'aquesta saga de monstro, i ara aquesta vegada mos traslladam a Massachusetts l'any 1892. Vos he de dir que és la primera vegada que protagonista o que la protagonista de la història és una dona. Sempre havien tingut homes, tots els que hem anomenat abans, i aquí aquesta curiositat, la Lizzie va ser jutjada i absolta, de manera que oficialment mai no se va determinar qui havia comès l'assassinat dels seus pares. Tot apuntava, òbviament, que va ser ella que, amb una destral, les va matar a tots dos. Però el cas va acabar convertint-se en un dels grans misteris de la crònica negra nord-americana. Fins i tot ara mateix, Marta, que hi ha una cançó que parla de na
2: Lizzie. De, no de bressol, però una cançó terrorífica. La que,
1: sí, de bressol,
2: com
1: a
2: l'home del sac, no? Aquí, i allà tenen una sobre la història de Lizzie Borden. O sigui,
3: que te l'havien cantat a la teva boca d'Alaska.
2: No, afortunadament no me la van cantar mai.
3: Aquesta sèrie està protagonitzada per Ella Beatty, que fa de Lizzie Borden, en Vicky Cripps, com la criada Bridget Sullivan, en Charlie Hunnam, que fa de Andrew Borden, i en Rebecca Hall, que fa de Abby Borden, els pares de na Lizzie.
1: Els pares de na Lizzie que moren tots dos, com dèiem, destralades. Una altra dada curiosa o interessant és que la primera temporada demostra que, com vos deia, té una dona com a figura central, i la història explora no només els assassinats, sinó també la repressió, el poder i la relació que hi havia entre ella, entre na Lizzie, i la criada, que diuen si la va manipular perquè matàs en els seus pares. I aquí ja advertim, si sou sensibles a escenes violentes, de violència, violentes, no és precisament una sèrie lleugera, és bastant, bastant potent. Netflix la classifica com a drama, terror, crònica negra i sèrie psicològica en contingut explícit. Supos que na Marta Grau serà de les que s'apunti per poder veure, no?
2: He vist aquesta sèrie, he vist algun dels capítols dels monstres anteriors que tu has explicat. Jo crec que aquesta serà interessant, sobretot perquè obre un debat, i és si la justícia és igual per tots, perquè tal vegada el que li va passar a na Lizzie, que no la van arribar a jutjar ni condenar, és perquè era d'una bona família, o sigui que obre un debat interessant aquesta sèrie.
3: No, aquesta
2: que per cert recorda Carrie, aquesta imatge, no?
3: Sí,
2: recordant CC Spacek en aquest fotograma, manco, veritat?
3: Sí, sí, però aquesta nissaga és... dura.
2: Sí, molt que ho és.
3: No és per tot el públic, jo he intentat veure-la i no n'he acabat cap.
1: Mira, jo, per exemple, només he intentat veure-se de Ed Gein.
2: Sí, i és molt desagradable.
1: És desagradable i jo m'he quedat... no he vist el final. O sigui, m'he quedat a la meitat de la sèrie perquè és dura.
2: Hi ha escenes de moltíssima angoixa i de moltíssima tensió.
1: I no estem per angoixes.
2: No, és veritat, tot i que a alguns ens agrada, no?
3: El tema de la crònica negra.
2: Però és veritat que aquesta sèrie és molt dura, és molt dura. En tot cas, són les recomanacions de la setmana.
1: Tenim una mica de tot, acció amb Nigli, comèdia amb mínima seguretat i aquest true crime amb aquest monstre de na Lizzie Borden, tres estrenes i tres maneres també ben diferents de passar una estona davant la pantalla. Ara no només falta decidir, com sempre, quin tipus de sèrie molt bé més de gust aquesta setmana, que no és poca cosa.
2: No, de totes maneres, com agrada, que arribi la tardor, la pluja...
1: Sementeta.
2: No fa tanta calor, te poses al sofà i de sobte te comences a triar, que no és fàcil, perquè a vegades te torbes molt de temps triant, i això fa molta ràbia. Per això, jo una mare tomo, us dones les recomanacions i així segur que triau molt més fàcil. Companys, bon dijous.
1: Bon dijous.
3: Bon dijous.
2: Repassa la crònica esportiva amb Miqui Tous. Bon dia, Miqui.
4: Què tal? Bon dia. I d'avui pendents del Mallorca, perquè dissabte juga el camp de la Reial Societat B a les dues del migdia, i ho fan bones notícies perquè Luis García recupera efectiu. Jan Sales, el migcampista mallorquí, ja torna a entrenar amb el grup després de 7 mesos de baixa. També ha tornat Toni Lato, que podria entrar a la convocatòria, i fins i tot un altre lateral, Alberto Moreno, podria estar a disposició del tècnic asturià. Per tant, el Mallorca, que recupera futbolistes per visitar dissabte el camp de la Reial Societat B, partir les dues, un partit que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I en el món del tennis, atenció, perquè Rafael Nadal tornarà a les pistes, ho farà puntualment amb motiu del desaniversari de la seva acadèmia de Manacor, el Manacorí, que jugarà dia 3 d'octubre a partits d'exhibició contra amics i també contra extenistes, encara per confirmar. Per tant, és una bona oportunitat per tornar a veure a Rafael Nadal amb una raqueta a la mà després de tant de temps. Hem de recordar que el Manacorí no juga un partit de tennis des del mes de novembre de 2024, quan va penjar la raqueta.
2: Serà, sens dubte, una gran oportunitat, sí, i probablement estirà en plena forma, no tenim cap dubte.
4: Molt bé,
2: moltíssimes
4: adeu.
2: Gràcies. En una hora t'ampliem aquesta informació. Ara repàs el contingut del programa El Dia a Pitiuses. Ja poden saludar Laura Tur. Bon dia, com se presenta aquest dijous?
5: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. Idò, acaba de començar a ploure aquí a Eivissa bots i barrals, i no sé si això alterarà la previsió del programa que teníem de celebrar el debat polític del Consell d'Eivissa, com fem una vegada al mes, repassant temes d'actualitat amb tots els partits que han obtingut representació a la màxima institució insular. Estarem pendents de la pluja perquè sé que molts d'ells estan en camí i esperem que arribin, i sobretot que arribin bé, i no sé si aconseguirem que arribin aixuts, així que això és el que tenim previst i ja us anirem explicant.
2: Estic compartint, de fet, una imatge, una de les nostres beauties, i sabeu com la càmera tremola, perquè, com dèiem abans, no se pot davallar la guàrdia, preocupa sobretot la situació a Pitiuses, hi ha amenaça de possibles pluges torrencials, així que, Laura, estirem ben pendents de que tot pugui continuar amb normalitat, però sí que és vera que jutjar per aquestes imatges, el vent ha començat a bufar amb moltíssima força. Moltes gràcies, companya.
5: Gràcies a vosaltres.
2: I l'actualitat al dia a Mallorca, per on passa avui? Jaume Noguera, bon dia de nou.
6: Bon dia. Mira, avui començarem parlant de les depuradores de Mallorca. Aliança per l'Aigua diu que no donen abastament i que de vegades, ara que ha passat l'estiu, en temporada turística, farien falta com a mínim que se remodelassin. I també, com sempre, tenim a fer-nos responsable de l'aigua, perquè no en tenim. No en tenim en cap lloc de les illes, i per tant hem d'anar molt alerta. Cada gota compta, com diu el lema. Després pegarem un vot fins a Bunyola perquè, per parlar de dissabte, que se fa la tradicional correguda en roba interior, és una fita ineludible les darreres dècades de les festes de Sant Mateu en el municipi Bunyolí. Parlarem a l'Ajuntament per veure si pot córrer tothom, si ha de ser de Bunyola, si ha d'anar amb roba interior, si pot córrer amb una altra roba. Després tornarem a la capital, perquè també divendres se fa la nit de l'art, i l'Ajuntament de Palma també col·labora amb Modern Art Galleries per aquesta nit, que cada any, des de fa també dècades, treu l'art a la capital. I per acabar, parlarem d'un vaixell d'investigació pesquera que ha trobat 26 àmfores romanes, per casualitat.
2: Mira, un tema super interessant. Vos escoltam tot d'una sense davallar la guàrdia. Com hem dit abans, pendent del temps, emergència, s'anuncia que les pluges i tempestes continuaran, a més, durant les pròximes hores, sobretot a Pitiuses, com dèiem abans, i Mallorca, demanen sobretot precaució i prudència. De fet, se demana precisament que la gent eviti activitats a l'exterior, d'acord amb la previsió meteorològica portada per la AEMET, unes pluges que continuaran durant les pròximes hores, com dèiem, principalment a Eivissa i Formentera, i amb menor intensitat citat a Mallorca. El comitè tècnic assessor del Pla Meteoval s'ha reunit just avui, a primera hora d'aquest dijous, per fer seguiment i valorar la situació d'aquestes tempestes i d'aquestes pluges. Així que màxima precaució. Nosaltres posem punt i final al programa. Tornem demà a partir de les 9. Com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
8: Bon dia. Les tempestes són ara a Eivissa, que junt amb Formentera concentrarà bona part de la inestabilitat meteorològica prevista per avui. Les dues Pitiuses es troben ara en alerta taronja per pluges que poden venir acompanyades d'aparell elèctric, mentre que a Mallorca s'ha rebaixat a l'avís un grau i tot i que es produirà qualque pluja, no serà en principi de la mateixa intensitat que aquesta matinada.
9: En el cas d'Eivissa s'esperen, això sí, pluges com les d'aquesta nit a Mallorca, que deixin importants registres, però sense cap fenomen extraordinari. Ara ja plou, de fet, a la Pitiusa del Nord, ho fa amb intensitat, però s'espera que el pitjor arribi a partir de les dues, tal com explica el cap del Departament d'Emergències, Aurelio Soto, qui ha participat avui de matí en una comissió tècnica per seguir l'evolució del mal temps.
10: De les 2 de la tarda i les 8, con un desarrollo muy similar al frente que nos ha barrido durante esta noche. Es cierto que es un frente que viene bastante desorganizado y cualquier parámetro puede hacer que cambie su desarrollo, su evolución. Podría descargar más o menos con la misma intensidad, la misma lluvia, tanto de viento como de lluvia, pero debido a esa desorganización vamos a seguir muy, muy de cerca la evolución de este frente.
9: Fins a les 8 del matí s'ha registrat una vintena d'incidents, principalment a Mallorca, ho ha detallat la Direcció General d'Emergències, entre els quals inundacions, caigudes d'arbres, despreniments d'element urbà i també un incendi forestal.
8: Canviant de qüestió, el nou Observatori de l'Habitatge de les Balears posa de manifest un important desajust entre oferta i demanda, amb grans diferències en els preus de compra segons el perfil de comprador i amb una distància considerable entre els preus anunciats i els preus reals de les operacions.
9: Segons l'observatori que ha presentat avui el govern, el preu mitjà anunciat als portants immobiliaris era de 5.224 euros per metre quadrat, mentre que el preu real de les compravendes se situa en els 3.782 euros. Això suposa un sobrepreu del 38% entre el que es demana en un anunci i el que finalment es paga en la compravenda. Ho explica Quico Reinés, és el director general d'Habitatge.
11: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions, els portals es venen inflats per, segurament, preus de persones poc professionals.
8: D'altra banda, la Policia Nacional atribueix un delicte d'odi per homofòbia als 6 joves identificats per l'agressió a 2 persones durant les festes de Sant Mateu a Oviedo. 5 d'aquests joves ja han estat detinguts i han passat avui a disposició judicial, mentre que el 6è ha estat localitzat a l'estranger on es troba estudiant. A 4 d'ells se'ls imputa més un delicte de lesions.
9: Els fets van passar divendres vespre quan el grup de joves va arrencar una pancarta contra el racisme i una bandera LGTBI d'una paradeta on es trobaven les víctimes, Rubén Rosón i Jorge Fernández, els representants de Poda. Segons les imatges gravades pels testimonis, que han estat clau per identificar els autors, les dues víctimes varen rebre cops de puny i també coces, fins i tot en terra. Tots dos varen haver de ser atesos a l'hospital a causa de les lesions.
8: I a l'exterior, una comissió d'investigació de les Nacions Unides ha afirmat avui que hi ha motius raonables per determinar que els Estats Units varen cometre crims de guerra a l'Iran amb el bombardeig d'una escola.
9: Segons l'informe de l'ONU, les forces nord-americanes varen llançar atacs indiscriminats contra una escola primària a Minab que va deixar un total de 150 morts.
8: Amb aquest apunt hem arribat a les 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, primer de tot, conversarem amb Aliança per l'Aigua, que acaba de fer un informe en el qual posa de manifest que les aigües depurades, de depuradora de Mallorca, han crescut un 15% en només 4 anys. A més, hi ha 4 depuradores de Mallorca que no donen abast, sobretot en època d'estiu, que és quan més pressió humana hi ha. Parlarem amb la direcció d'Aliança per l'Aigua per saber amb què se pot fer per aquesta situació, perquè, clar, moltes d'aquestes depuradores, a més, són molt antigues, fet que agraeixo encara més la situació de les depuradores. Després, més en to més festiu, anirem a Bunyola per saber amb aquest dissabte la correguda en roba interior, que ja és una cita ineludible de les festes de Sant Mateu del municipi bunyolí. Amem a quina hora començarà, a quins actes se faran, perquè no només la correguda en roba interior, hem creat molt d'actes per Sant Mateu, a Bunyola sempre és festa, i volem saber amem què més podrem veure a banda de la correguda en roba interior de dissabte. Divendres, passat demà, Palma celebra la nit de l'art, que també una cita que de fa més de 20 anys junta en la nit un caramull milers de persones que volen gaudir de les nombroses galeries d'art que hi ha a Palma, i parlarem precisament amb l'Ajuntament perquè també s'hi afegeix amb la Fundació Merós, que és el Balaguer, que és el Solleri, que amb un caramull d'exposicions també en les quals recolza aquesta nit de l'art que munten les galeries. I aquí vàrem parlant d'una troballa molt curiosa. Fa un parell de setmanes vàrem parlar del vaixell Miquel Oliver, que va ser a Palma, el de l'Institut Oceanogràfic, que estava fent un estudi durant tota aquesta temporada, durant tot l'estiu, sobre les poblacions de peixos a la Mediterrània, però de cop s'han trobat amb 26 àmfores romanes a més de 1.000 metres de profunditat, per casualitat, en els seus sistemes per rastrejar peixos. Parlarem en el centre oceanogràfic per saber com ha estat aquesta troballa, com han pujat aquestes àmfores romanes, perquè això deu pesar molt. A més, hi havia un caramull de caixes en fragment de ceràmica romana. Estan parlant de restes que poden tenir entre 1.400 i 2.000 anys. És una verdadera troballa. Però què passa? Que ho han trobat en aigües estatals. Per tant, ara, de moment, les han deixades a Formentera, però no vendran a Mallorca aquestes restes romanes. O sí, aniran a Madrid, passarà com els bous de Costitx. En parlarem a final del programa. Així que Maria Antònia Esquines de la producció i Bernat Nadal en el control tècnic. Començam el dia a Mallorca.
1: El dia a Mallorca. IB3 Ràdio.

0: A un món meravellós, com és que cantava Sam Cooke l'any 1960, tot seria perfecte, però no ho és en el món real. Ho deim perquè si fa dos dies xerraven de desaladores, avui ho feim de depuradores. El volum d'aigües de les depuradores de Mallorca ha augmentat un 15% entre l'any 2021 i 2025. En només 4 anys, un 15%. És més, 4 de les depuradores de Mallorca, Campanet, Inca, Consell i Campos, superen durant la major part de l'any els litres per què se varen dissenyar, la quantitat d'aigua per que va dissenyar. Ho diu un informe de l'Aliança per l'Aigua, elaborat a partir de les dades de l'Agència Balear de l'Aigua i Qualitat Ambiental, Abaqua, és a dir, són dades oficials. En parlem amb Juan Calvo Cubero, director de l'Aliança per l'Aigua. Juan, bon dia, benvingut, com estàs?
1: Bon dia, moltes gràcies, molt bé.
0: Bueno, clar, és que sempre parlem de lo mateix, tot està bastant relacionat. Creixement poblacional, pressió turística, m'imagino que estan darrere d'aquest augment d'un 15% en 4 anys. Això és molt, és un 3,5% per any. Som les persones, no? Les que fem que hi hagi més aigua depurada, no, Juan?
1: Efectivament, hi ha una relació directa entre les persones que n'hi ha a la illa de Mallorca i el cabal que arriba a les depuradores, no? Quan més fem ús del nostre vàter, pues, clarament pues, això implica més aigua fecal que arriba a la depuradora, que la se va en sobrecàrrec regant, i al final el que alertem nosaltres és que estem en un punt que s'està dificultant la depuració i les depuradores al final van al límit. Així que sí, de fons està el debat de que no aturen del creixement poblacional i hem de posar límit.
0: Clar, i a més, com dèiem, també pressió turística, és que l'increment de les aigües depurades se concentra sobretot a les zones costaneres. A les zones costaneres, clar, han fet la mitjana d'aquest 15%, però la realitat és que ha augmentat un 30% a les zones costaneres davant un 0,8% en el nucli d'interior. Perquè, per exemple, són dades, com dèiem, d'Abaqua, de Cales de Mallorca, zona de Son Cervera, Can de Mà, Andratx, és a dir, a les zones costaneres s'augmenta, ha estat el doble. Per tant, és que de vegades les estadístiques són un poc traicioneres. No és així, Juan?
1: Sí, efectivament, fas la mitjana de tota la illa, però dins de la mitjana fiques depuradores de pobles d'interior, com pot ser Puigpunyent o pot ser altres municipis d'interior que no tenen molt de turisme, però en canvi n'hi ha altres que són molt, molt turístics, com tota la costa del Llevant, i aquestos ha crescut el cabal que reben fins un 30%. Sí que és veritat que quan es dissenya una depuradora, se dissenya amb un pic de l'estiu, o sigui, se dissenya per la situació màxima. Ja no és suficient. Moltes d'aquestes depuradores es van construir als anys 90 i no arriben, i el que veiem és que n'hi ha incompliments de la qualitat del cabal que surt de la depuradora, incompliments de la qualitat que s'hauria depurat bé a aquests mesos en aquestes depuradores costaneres.
0: Clar, i ara que dius de quan se supera el cabal, per exemple, les depuradores de Campanet, Inca, Consell i Campos, superen el seu cabal pel qual van estar dissenyades. A Palma fa anys, els emissaris submarins de Camper Antoni i de Ciutat Jardí abocaven l'aigua, ara ja no, abocaven l'aigua a la badia. I del que passa que en Panatín que aconsegui Campos quan superen el seu cavall de disseny, aquesta aigua va on va a parar? Aquesta aigua que
1: s'ha... Bueno, va on sempre va. O sea, si són depuradores d'interior, com pot ser la de Campanet, pues, pot, va a Torrent. I què passa? Que al final, quan supera aquest cabal, pues significa que el que surt a dures penes se pot depurar, has de dir que Campanet compleix, però en altres casos com Inca està superada, la nova reforma no arriba encara i llavors aboca a Torrent i no aboca amb la qualitat adequada, amb la qual al final és el medi natural qui ho pateix, no? Ja sigui un torrent o ja sigui el medi marí quan les aigües van via emissari submarí.
0: Clar, Joan, però en aquest cas si van al torrent i és aigua residual, això no pot contaminar els pocs pous d'aigua potable que mos queden? No hi ha una relació?
1: Bueno, no hem de fer alarma social. O sea, lo que nosaltres alertem en primer lloc, que aquestes depuradores estan superades, les arriba més cabal. No significa que deixen de funcionar, sinó que funcionen, pues, com podríem dir col·loquialment, a trancas i barranques. I que en alguns moments aquesta qualitat baixa no és que deixi de depurar, i el que hem vist que alguns mesos, com pot ser l'estiu, pues, puntualment la qualitat no és la que hauria de ser per retornar el medi. En cap cas s'aboquen aigües fecals, se depuren, però sí que alertem que cada vegada van més justes i, amb més, i en moments puntuals pues, sí que pot abocar a una qualitat deficient.
0: A més, també l'antiguitat de les depuradores té més 30 anys. Eh? El 82% se van construir abans de l'any 2000 i mai s'han remodelat. És a dir, s'hauria de fer un pensament en aquest sentit. Jo no sé si això depèn només d'Abaqua, si depèn dels ajuntaments, si depèn de totes les institucions, Consell, Govern i Ajuntaments, però si hi ha depuradores de fa 31 anys, home, és que tot ha canviat molt, no? No ho trobes?
1: Sí, moltes són dels anys 90. Sí que és veritat que a poc s'han anat remodelant, però el ritme de remodelació és molt lento. I llavors, per exemple, hem fet un anàlisi que se remodela una depuradora més o menys Abaqua, almenys, cada any i mig. Si Abaqua té 80 depuradores que gestiona, pues se podrà fer tota la remodelació en 60 anys. Pues això és molt lento. I clar, si la realitat social, el creixement, va tan ràpid, pues és la nostra alerta que donem, no? Si l'administració no és capaç d'anar al mateix ritme de creixement poblacional, pues a lo millor el que hem de fer és aturar qualsevol creixement urbanístic, qualsevol creixement turístic, fins que no n'hi hagi una garantia de que la depuradora s'ha remodelat o que la depuradora funciona, etc. Llavors, en el cas que deies de responsabilitats, pues és una mica de tots, no? El govern, que en lloc de fer normes i decrets com ha fet aquesta legislatura per possibilitar més creixement, pues faci el contrari, no? El Parlament hauria d'aprovar lleis per aturar creixements fins que no tinguin clar que podem depurar correctament. Per altra banda, Abaqua és l'empresa pública del govern que rep l'encàrrec dels ajuntaments per fer aquesta depuració, pues s'ha d'agilitzar i s'ha d'accelerar les actuacions. I has de dir en aquest sentit que no és una qüestió de color polític, és una qüestió sistèmica. L'administració és molt lenta. O sigui, tenim una realitat social molt dinàmica, una tecnologia puntera avui dia, però les administracions estan com són del segle passat, no? Amb molta burocràcia. Llavors, fa falta un canvi sistèmic de l'administració perquè sigui més àgil i faci els seus deures més ràpid.
0: Cert. També hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, no sé si d'això en tenim s'ocupa els ciutadans, perquè 38 de les 56 depuradores que s'han analitzat han rebut en qualque moment durant l'any passat aigua que incomplia els paràmetres d'entrada. Això què vol dir? A mi només me ven els caps les tovalloletes. Estan parlant de productes químics. Jo me pensava que una depuradora hi podia anar, clar, l'aigua més bruta que pugui venir. Però què vol dir? Que una... Que no, segons que no hauria d'arribar a la depuradora. Joan, explica-m'ho.
1: Clar, no pot arribar de tot. I de vegades, malauradament, pues, n'hi ha abocaments il·legals. Jo que sé, estic pensant pues, en un polígon industrial, pues, a lo millor s'aboca productes químics que en lloc d'anar al clavegram hauria d'anar per un canal autoritzat de tractament d'aquests productes químics. De vegades arriben hidrocarburs que són pues, de l'escorrentia del suelo de les carreteres, que de les aigües pluvials van amb les fecals i arriba tot. Arriba tovalloletes, per suposat. Arriba de vegades pues, temes de menjar, que no sea, que arriba tant quantitat de menjar, potser d'un restaurant que no... que d'alguna manera ha passat en el passat, no sé si ara pues, arriben pues, restos de menjar que dificulta que en lloc de tirar-lo a la basura ho tiren al clavegram. O sea, és una miscel·lània que efectivament, el que tu dius, n'hi ha una responsabilitat personal i cívica de lo que s'està tirant al clavegram perquè després les depuradores no són superhéroes, estan fetes per una depuració a uns nivells normals.
0: Clar, i a més també un altre problema, clar, estem en una illa, també alertau sobre la salinitat de les aigües que arriben a les depuradores, perquè l'aigua marina s'està infiltrant a les xarxes de clavegram, que moltes també són molt antigues, hem de pensar que clavegueres a Mallorca que tenen 50 o 60 anys, els ajuntaments van a les totes canviant, però que no donen tampoc abastament. Jo no sabia que a una depuradora no s'hi pugui vessar aigua salada. És a dir, no és lo seu, aquesta salinitat de les aigües que arriben a la depuradora. La depuradora no funciona així com toca, amb aigua salada.
1: Exactament. Hem de pensar que les depuradores estan fetes per aigua dolça. El tractament, la digestió de l'aigua fecal es fa amb bactèries, en un tractament biològic. Aquestes bactèries estan adaptades a un medi d'aigua dolça, amb la qual cosa, si arriba aigua salobre, pues, es dificulta, les poblacions de bactèries poden morir o es dificulta la seva depuració. Llavors, per això sempre diem a l'Aliança que els ajuntaments, i en aquest cas sí que són ells els competents, han d'accelerar la renovació del clavegram perquè no entri aquesta aigua del subsol salí, per una banda, garantir una correcta depuració, que l'aigua tota sigui dolça i garantir una correcta depuració, i després, el més important, per tancar el cicle d'aigua, perquè aquesta aigua, si és salada, no se pot reutilitzar per a l'agricultura ni per res.
0: Clar. I vosaltres també el que demaneu és que s'acondicioni el creixement urbanístic a la capacitat de les depuradores. Per exemple, si hi ha una depuradora que ja està en el límit, que no se permeti construir una urbanització de vora. M'imagino que el resum seria aquest, no? Per no sobrecarregar-la encara més. Seria aquest el resum.
1: Sí, és sentit comú, no? Tu, si tens
0: Clar.
1: una casa, mai se t'ocorriria fer una altra habitació i un altre saló i un altre si no tens un quarto de bany per a tots, no?
0: Sí.
1: Ho hauries de fer amb sentit comú i créixer a la vegada, no? I si la realitat, malauradament, és que el sistema administratiu i institucional és molt lento, més enllà del color polític, doncs ens haurem d'aturar. I s'haurà d'aturar, primer, intentar reformar l'administració perquè vagi més ràpid i, mentrestant, no donar cap llicència urbanística si no té garantida una depuradora que estigui dimensionada correctament. Perquè, al final, el que passarà és que aquestes aigües, la depuradora ja no darà abasto i acabarà, efectivament, abocant aigua amb mala qualitat al medi marí, a un torrent, i generar molts de problemes. I això és el que alertem. Hem d'anar ràpids i, mentrestant, posar límit.
0: Una darrera pregunta sobre coses que no hem de tirar, que m'acaba de venir al cap. Els olis de cuina, que molta gent encara no els recicla. Jo he vist recentment, a qualque casa particular, gent que tirava oli de cuina per ser excusat. L'oli de cuina s'ha de reciclar. Tampoc pot anar a depuradora, no, Juan?
1: Efectivament, sempre és millor anar, pues, a la brossa, amb un bote, a anar a intentar no tirar-lo per el vàter ni per la pica, perquè al final és grassa que se va acumulant a les xarxes de clavegram i arriba molta grassa a la depuradora, i això fa que al final que la digestió, perquè una depuradora el que fa és digerir aquesta quantitat d'aigües brutes, pues, sigui molt, molt difícil.
0: I des d'aquí el missatge de la Ciència Balear de l'aigua, el manco pels nostres oients. No tireu per l'excusat ni en la renta de mans, ni oli, ni menjar, ni tovalloletes, i sí, com a mínim, si entre tots fem aquest gest, reduirem aquesta sobrecàrrega de les depuradores que, com dèiem, estan un 15% més que fa 5 anys. Això és moltíssim, malament sembli poc. Juan Calvo Cubero, des de l'Aliança per l'Aigua. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i per aquest informe molt interessant i perquè han de fer consciència mediambiental. Gràcies, Juan.
1: Gràcies a vosaltres.
0: No en faltava d'altre. Bueno, nosaltres ara d'aquí un minut ens posarem més contents, que anirem a la carrera en roba interior de Bunyola, no? Vull dir.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: A l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma pots estudiar 11 idiomes, des de coreà a francès, passant per l'anglès, català, japonès, alemany, àrab, rus, xinès, cursos específics d'italià a través de la cuina i de la música, cursos semipresencials, horaris de matí i tarda. Fins i tot pots aprendre idiomes cantant amb el cor de l'EOI. L'Escola Oficial d'Idiomes de Palma s'adapta a tu. Consulta tota l'oferta a eoipalma.com.
2: Torna la Fira de l'Espart en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
3: Benvinguts a Esports en Joc.
4: Dissabte a les 12, segueix amb Esports en Joc el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Sant Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta, Real Societat B, Real Mallorca. Esports en Joc, a IB3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera i IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
5: Avui a la nostra radiografia mallorquina parlant d'una de les neofestes més conegudes dels darrers anys, quan arriba Sant Mateu. Bunyola ja ho té tot llest per celebrar les seves festes. De fet, ja hi són, afrontant un moment dels més esperats de l'any amb un programa que s'estén durant bona part del mes de setembre, podríem dir. I torna a tenir com un dels seus grans reclams la correguda en roba interior. Marian Serralta, Vallesa de Bunyola, benvinguda, Vallesa.
6: Hola, bon dia.
5: Bueno, 22 anys.
6: Com
5: des
6: estàs?
5: Del 2004. No sé sí. Si fins i tot s'any de ser... M'apareix que sí que se va... suspendre l'any desconfinament.
6: No, l'any desconfinament no se va fer, la correguda, no.
5: És a dir, però des de l'any 2004, 22 anys, i m'imagino que això ha anat a més, perquè m'imagino que fa 22 anys éreu quatre bunyolins, però jo no sé si ara ja s'acosta més gent del poble de Palma i de Valldemossa, Esporles, s'acosta més gent, pot venir, ve gent d'altres municipis.
6: Sí, sí, sí. Ve una gentada d'altres municipis, sí, sí, sí. Som moltíssima de gent, ara cada vegada som més.
5: És que el primer any me'n record quan ho vàrem veure per la televisió, vàrem dir, però i això què és? Perquè el primer any molta gent, fins i tot d'Imbunyola, degué dir, però mem, què estan fent? No? Els primers anys degué ser un poc xocant i ara ja és una tradició. És que heu convertit una cosa xocant en una cosa tradició, no?
6: Sí, això va sortir com amb una festa així un poc alternativa, una sèrie de joves varen decidir que volien fer una festa diferent, i el primer any igual eren, com a molt, no sé, unes 20 persones. I ningú sabia ben bé com havien d'anar vestits. La majoria de gent aquell any va sortir vestida en roba interior antiga, i un poc diferent. Sí, i cada vegada s'anava animant més la gent. I pues, ara ja som una gentada. Moltíssima gent. La gent ho ha convertit, moltes colles de mig s'ajunten aquest dia. Durant mesos estan elaborant la seva disfressa, amb poca roba, evidentment, però sempre són grups d'amics i amigues que s'ajunten per sortir en aquesta festa tan esperada per tots els bunyolins i bunyolines.
5: És com un piqué sa, no? Vosaltres de què anireu? No vos ho puc dir, perquè de vegades no, no,
6: no,
5: treure
6: no, no. És una
5: ningú te molla, ningú te diu res.
6: No, no, no, no, ningú te diu res, és una sorpresa. Només ho saps quan surts al mig de plaça.
5: Hi ha normes per córrer? No sé, per exemple, jo sé que hi ha municipis que has de ser, per exemple, d'allà, has de ser tenir determinada edat. Pot córrer qualsevol persona mentre vaig mínimament en roba interior, no? Que no vagi vestit de carrer, no? És així.
6: Això mateix. Bueno, córrer ja se corre poc. Vull dir, se fa com una desfilada, perquè com que hi ha tanta de gent, arriba un moment que s'ajunta el cap en la cua de la cursa. Però, a vegada més, la gent elabora més la seva disfressa. O té més imaginació. Surt de tot.
5: Serà a les 5 el dissabte, això, no?
6: El dissabte. Sí, sí.
5: El dissabte a les 5. La
6: concentració a la plaça.
5: La concentració, la música batucada. I a les 6 i mitja hi ha pregó. Sí. Se sap qui fa el pregó, enguany?
6: El pregó és sorpresa, també.
5: També?
6: Això no se pot dir. Sí, sí, sí, sí, sí. El pregó ho saps? Quan surt el pregoner damunt l'escenari.
5: Home, té més, així té com a més, fa com a més gràcia, perquè no t'esperes i el te topes. A les 7 se fa la sortida de la correguda,
6: sí.
5: I després a les 8 i mitja hi ha premis.
6: Hi ha premis, sí.
5: A les 9 música.
6: Jurat,
5: exacte.
6: Sí, sí,
5: I què se premia? El més original, el grup més original, individual, hi ha diferents categories? Sí. Com funciona això?
6: No, aquí no hi ha categories. Aquí hi ha, el jurat té una sèrie de premisses. No passa res si són, a lo millor, una persona que va disfressada o si és una colla de 10 persones. Tampoc no hi ha un límit, eh? No hi ha unes normes per poder participar. Però després el jurat valora l'originalitat, si duen performance, valoren una sèrie de coses i hi ha 6 premis.
5: I també hi ha, per tots els participants que se'n vulguin endur un record de la correguda d'enguany, tassons oficials de la correguda en roba interior de Bunyola,
6: sí, sí, sí.
5: 2026, se venen per 4 euros. M'imagino que això també molta gent se n'endur com una espècie de trofeu, no?
6: Com una espècie de trofeu, com una espècie de record d'aquest dia.
5: Bueno, sí, sí, de tota manera, això estem parlant de dissabte dia de nou, però de moment ja heu tingut caparrots, els gegants, la Bàrbara i en Mateu, els xeramiers, i avui a la baixa, crec que és avui a les 6, que és pia ensabonat, és així?
6: Avui sí, ja el tenim instal·lat a la plaça. Avui de bon dematí, tots els nens de l'escola baixen cada any a veure com la gent de la brigada posa el pi i el clava a la plaça. Ara ja el tenim clavat aquí. Esperen que mos respetis tant, que no plogui, i veurem qui serà el valent, que arribarà fins a dalt.
5: Sí, perquè tothom coneix...
6: O la valenta.
5: Exacte, sí, perquè tothom coneix el pi de Sant Antoni de Pollença, però hi ha localitats com, per exemple, Bunyola, que fan el seu propi pi. Ensabonat també des de fa un caramull d'anys. De fet, aquestes cucanyes són festes medievals, tenen... centenars d'anys. Diumenge hi ha un homenatge a la bellesa, a les persones majors, teatre infantil, concert de la coral polifònica, i diumenge també hi ha rebel·la a la plaça, és així?
6: Sí, a la rebel·la del poble, sí. I com que dilluns és festa a Bunyola, perquè és el dia del patró, el dia abans sempre hi ha una rebel·la.
5: Però dilluns hi ha la vessant del dia de Sant Mateu, dia de la festa de Sant Mateu, del patró de Bunyola.
6: Del patró d'aquí de Bunyola,
5: és com a més tradicional, no? A les 9 i mitja hi ha un cercavila, joc populars... És com a té un caire com a més tradicional i solemne, no? El dia de Sant Mateu en si, dia 21, dilluns.
6: Sí. Clar que sí. Després també hi ha la missa, l'hora baixa, després l'escola de ball tanca en la seva ballada mostra, que se fa a la plaça, i acabam en guany, en cot d'artifici.
5: I també volia saber què és la pujada en el Castellet, que se fa dilluns a les 5. Què és la pujada en el Castellet?
6: Sí, la pujada en el Castellet també fa molt d'any que se fa. Això ho organitza el Club Esportiu Espedal, que enguany han estat els pregoners oficials de les festes de Sant Mateu. I surten del carrer de Mare de Déu de les Neus fins en el Castellet, que és una muntanya que tenim davant nostra, des de la plaça sempre la podem veure. I a la pujada, a veure qui puja més aviat a dalt de tot en el Castellet.
5: I ja ho sabeu.
6: Ho organitza el Club Esportiu.
5: Ja ho sabeu. Dissabte, dia de nou, la concentració per la carrera o la cursa en roba interior de Bunyola és a les 5, a la plaça, i a les 7 és la sortida de la correguda, però si voleu participar heu d'anar vestits, com a mínim, que sembli que aneu en roba interior. No importa córrer,
6: sí,
5: ja dic la bellesa que ara és com una desfilada. I de molt d'anys per Sant Mateu, Bellesa, Saralta, i molt d'anys a tots els bunyolins i bones festes de Sant Mateu com cada any. Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem d'una altra festa, la Festa de l'Art, que se celebra cada any també des de fa molt d'anys, a Palma, la Nit de l'Art. Serà d'aquí un minut, no ho amagueu.
2: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Tres ràdios, cultura.
5: Ah.
1: A l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma pots estudiar 11 idiomes, des de coreà a francès, passant per l'anglès, català, japonès, alemany, àrab, rus, xinès, cursos específics d'italià a través de la cuina i de la música, cursos semipresencials, horaris de matí i tarda. Fins i tot pots aprendre idiomes cantant amb el cor de l'EOI. L'Escola Oficial d'Idiomes de Palma s'adapta a tu. Consulta tota l'oferta a eoipalma.com.
7: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta en el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
2: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
8: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
9: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
8: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
9: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
8: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca i IB3 Ràdio.
1: L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
0: Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
5: Precisament parlant del consistori de la capital que se suma un any més a la Nit de l'Art, organitzada per Art Palma Contemporani, que enguany arriba a la seva edició número 30. Serà dia de nou, passat demà dissabte, i per tant, de 6 a 11 de la nit, més de 50 exposicions i un centenar d'artistes que se podran veure i gaudir a la capital de Mallorquina. Conversàvem amb Fernando Gómez de la Cuesta, que és coordinador general de Cultura i Turisme de Cort. Fernando, benvingut, bon dia.
10: Moltes gràcies per ser vostre convidat, encantat.
5: Bueno, l'Ajuntament, com sempre, s'afegeix a la cita de l'art contemporani amb una programació pròpia repartida entre els espais municipals. Anem a començar, per exemple, pel Casal Solleric, perquè el mateix dissabte, dia de nou, el dia de la Nit de l'Art, s'inaugura, per exemple, l'exposició de Rebeca Morell Pérez, que és estudiant de Belles Arts d'ADEMA, ha guanyat l'edició d'enguany de Certamen de Nous Talents, i és una de les estrelles, diguéssim, d'aquest dissabte, Rebeca Morell, guanyadora de Certamen de Nous Talents, estudiant de Belles Arts d'ADEMA.
10: Sí, efectivament. Bé, estudiant no, ja és una recent graduada, i aquesta beca Nous Talents el que premia és el millor projecte fi de grau dels artistes, de la primera promoció del grau de Belles Arts que han tingut a les Illes Balears. Vull dir que és un moment molt, molt concret i molt específic, i el que valora, pues, és aquesta trajectòria que ha fet na Rebeca en tots aquests estudis i el projecte que ha presentat com projecte fi de grau, i lo fa de la mà d'un comissari amb molta experiència que s'envia a la MET. Nosaltres pensàvem que aquesta beca tenia sentit si posaven en contacte aquest talent emergent d'un artista que està en formació amb un comissari amb la saviesa i l'experiència d'enviar la MET. I la veritat, jo que he tingut la sort de disfrutar de tot el procés, ha quedat un projecte meravellós que presentam als mitjans demà, divendres, en la roda de premsa que farem, i a tota la ciutadania a la que convidam a participar dissabte a les 7 de l'hora baixa en el Casal Solleric.
5: Qualsevol exposició que sigui comissariada per via de me, gran coneixedor del món de l'art, una persona que val per entendre ser contemporani a Mallorca, paga la pena, perquè segur que no deixa cap fil sense cosí. També s'inauguraran a Solleric Club Misèria de l'Esbit, de Nabel Fullana, en aquest cas amb Antonio Tolo Canyelles com a comissari, però que serà una instal·lació molt grossa en el Solleric, tot es pati, no? Hi haurà música en directe. Club Misèria de l'Esbit, de Nabel Fullana, serà com una gran estrella dins el Solleric, tot es pati, ocuparà aquesta instal·lació, no és així?
10: cap mena de dubte. Una proposta agosarada, arriscada, atrevida, que ocuparà no només els patis que és el Solleric, sinó també el showcase que dona en el passeig principal, en el passeig d'Esborn, i la lògia, no? I tindrà aquesta intervenció que convertirà el Casal Solleric en un, no, en un club misèria amb la participació de dos DJs, pràcticament dos performers com Orojondo i Virgen Maria, que són segurament dels més punters que tenim ara en el panorama nacional, i jo crec que una proposta molt completa que a més complementa les altres propostes que estan vigents encara en el

0: És així, i demà a les 5:30 també convidats per presentar aquest llibre de la mà de l'artista i comissària Janis McNabb, que ha fet un projecte excel·lent, molt acurat, que encara se pot disfrutar a les sales de Can Balaguer, i efectivament també Aitor Ortiz, que és un artista molt consolidat i una consolidació nacional més que evident, que ha fet un projecte, mos ha duit un projecte que fa any investiga seguint el rastre de la figura d'en Gaudí, de les seves arquitectures, i que nosaltres hem tingut la possibilitat de cap amb la línia aquesta que tenim d'Escac Palma, no? Que són unes beques d'investigació i producció, perquè aquest fil que du temps, no? Investigant tingui continuïtat en el rastre que va deixar Gaudí també a casa nostra, no? Aquí a la ciutat de Palma i principalment a la catedral, no? Com sabeu tots.
1: Bueno, i també la Fundació Pilar i Joan Miró, a l'espai cúbic, Jora, que és una instal·lació, a menys si m'ho pot explicar, què significa l'aig específic, d'en Pedro Torres, mescla alabastre, aigua, llum, instal·lació, l'aig específic, a l'espai cúbic, dissabte, a la nit de l'art, que sí, que vol dir l'aig específic?
0: Bé, l'aig específic són aquestes produccions que l'artista, quan les fa, vol tenir en compte l'espai que acueix aquest projecte. No? Però avui m'ha agradat molt, perquè avui precisament hem fet la presentació d'aquest projecte a la Fundació Miró. En Pedro Torres ha dit que la seva instal·lació era site específic i site responsive. No? De qualque manera integra en aquest concepte també la voluntat és públic, no? S'integra el públic com part com una part substantiva que defineix també aquest projecte, no? I la veritat és que segurament de tot el que he vist i he tingut aquest privilegi de veure que s'inauguren totes aquestes propostes, la de Pedro Torres, de les més recomanables. És una peça immersiva que cerca obtenir un espai de calma, no? De meditació enmig d'aquesta voràgin que és la nit de l'art, però també la nostra societat actual.
1: I a la Fundació Pilar Joan Miró també, dissabte, l'Espai Zero, a l'Anades, d'en Isabel Cervera, que mescla tècniques artesanals en l'univers d'en Joan Miró, la Mediterrània, es coma també una cosa molt eclèctica.
0: Sí, bé, i tot també n'hi ha una reivindicació d'espai i temps, no? Els oficis artesans que tenen molta presència a la creació contemporània, no? I ella vol reivindicar aquesta feina de les dones i els homes que feien lladre, no? A la comarca de Llevant, a Cap de Pere, a Artà, també una feina molt acurada, no? I que té aquesta reivindicació d'altres temps i altres espais, no? Que cerquen fugir, no? Ben igual que en Pedro Torres, d'aquesta voràgin contemporània que mos du molt de pics completament alienats.
1: I, bueno, i també l'auditori de la Fundació Pilar i Joan Miró, dues pel·lícules també immersives d'en Carlos Casas, Cementeri i Bestiari. M'imagino que això sí que és per quedar, seure't i entrar dins la pel·lícula, no?
0: No sé cap mena de dubte. Qui vulgui anar a la Fundació Miró i gaudir d'aquestes propostes ha d'anar amb moltes ganes i amb molt de temps, perquè són propostes que vindiquen, no? Precisament això, no? Que la gent faci un stop a la seva vida i segui i contempli i estigui predisposada a deixar-se seduir per aquestes propostes que fan aquests artistes.
1: I sense oblidar que a la nit de l'art també podrem veure en l'entrada de l'Ajuntament de Palma l'Espai Cor, que ara se'n denomina Espai Cor, el Cor del Bosc, de Fabian Schallenkamp, que estarà a l'entrada de l'Ajuntament per aquell que vagi i vengui de galeria en galeria, perquè la veritat és que és una mica molt difícil veure-ho tot, perquè hi ha moltíssimes coses entre les galeries i després es queda el Solleric, Can Balaguer i la Fundació Miró i l'Espai Coca afegeix l'Ajuntament de Palma. 30 anys, mare de Déu, com se diu? Se diu aviat, eh? Ha passat molt aviat aquests 30 anys de Nit de l'Art. Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador general de Cultura i Turisme de Cort. Moltíssimes gràcies per atendre'm-nos i molts anys en aquesta Nit de l'Art, que ja forma part també de la nostra identitat. Gràcies, Fernando.
0: Gràcies a vosaltres, moltes gràcies per ser convidades, interès i atenció.
1: No em faltava d'altre. Nosaltres ara anem a continuar parlant de cultura, però...

0: d'una troballa romana. Ara vos ho contat, no vos mogueu.
1: I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
2: L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.

0: Sailing, navegant, en Rod Stewart, navegant, com diu la cançó de Sir Rod Stewart. S'ha fet i d'una troballa casual, arqueològica, una troballa arqueològica inesperada. Fa poc vàrem parlar del vaixell oceanogràfic Miquel Oliver, que té base oceanogràfic de Palma, però que està fent la campanya Mèdits, és una recerca oceanogràfica i pesquera per estudiar recursos pesquers als ecosistemes de la Mediterrània. I de cop, en els seus sistemes de rastreig, s'ha topat el Miquel Oliver amb 26 àmfores romanes i 17 caixes amb fragments de ceràmica. Mos ha cridat tant l'atenció que volem parlar amb en Xis Cordines, investigador de l'oceanogràfic i responsable de la campanya Mèdits a les Pitiuses. Xisco, bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Bueno, això, ha estat casualitat, això? O vosaltres en Mèdits ja sabeu on hi ha els derelictes romans? Conta'm, com ha estat aquesta troballa, casualitat?
1: Totalment casual. Estàvem fent unes estacions de mostreig que tenien un objectiu completament diferent. Com bé deies, era dels objectius de la campanya és estudiar l'estat d'explotació dels recursos pesquers i també dels ecosistemes. I estàvem fent pesquers més profundes de les que feim habitualment. L'objectiu d'aquestes pesquers és que hi ha un recurs molt important per la flota de rosses a Balears, que és la llamba vermella, que se distribueix a profunditats majors que 800 metres, que és fins allà on sol operar com a màxim la flota de rosses. En la qual vam plantejar que algunes estacions de mostreig a més profunditat. Aquesta estació era una estació de mostreig de 1.400 metres, mai havia manat en aquesta fondària, i l'objectiu era veure si en aquestes fondàries si arribava la llamba vermella, quines abundàncies tenia i un poc millorar les dades que tenia sobre aquesta espècie.
0: Mare de Déu, i què vareu veure en els vostres aparells? Perquè en principi els vostres aparells són per mirar bancs de peixos. Com vareu dir, això no són peixos, això és una cosa... vull dir, antròpica, és a dir, o amb origen humà, que no és una cosa natural. Com vareu arribar a aquesta conclusió? Què vareu veure en els vostres aparells?
1: La veritat és que durant la pesca, mentre estàvem fent l'estació de mostreig, tenim un monitoreig molt bo de la xarxa, de comportament de la xarxa. Podem veure la geometria de la xarxa en temps real, però no vàrem veure res extraordinari. També havíem estudiat la geomorfologia de la zona on havíem de fer aquesta pesca, el dia anterior, amb una sonda bastant de resolució, que te crea com una fotografia del fons, però així tot tampoc no sortia res. De fet, vam triar aquesta zona perquè era totalment plana i no pareixia que hi hagués cap perill per la xarxa de rosses.
0: Mare de Déu.
1: Qualsevol cosa que hi hagi en el fons se pot enganxar a la xarxa, podríem perdre la xarxa o fer-li malbé. Llavors ens vam identificar com una zona segura a 1.400 metres i la veritat és que la sorpresa va ser quan vam tornar a tenir la xarxa a bord. Que m'ho vam donar compte que el cop, que és allà on en teoria ha de quedar depositada la captura, dins d'aquesta xarxa de rosses, en comptes d'haver-hi peix hi havia... i dia la troballa de les àmfones.
0: I això com se treu de 1.400 metres de profunditat, Xisco? Com se fa?
1: Bé, és una xarxa de rosses normal, com les que empleen qualsevol bou de que tenim a Balear o que hi ha altres bandes. L'únic és una xarxa un poc més petita i s'opera igual que amb una altra xarxa de bou. A bord d'un vaixell oceanogràfic. Hi ha dues maquinilles amb molt de metres de cable. Nosaltres duim 4.000 metres de cable.
0: Mare de Déu!
1: I la xarxa va lligada en aquest cable. També hi ha unes portes que fan que quan arriba en el fons la xarxa s'obri per poder capturar a peixos i es van fer una tirada com sempre, vam guanyar el cable que feia falta, pesques durant un temps determinat, això va ser una hora de pesca, una hora en la que la xarxa va estar en contacte amb bufons, i després tornes a cobrar tot el cable que has amollat i finalment recuperen la xarxa. Quan ho teníem molt a prop del vaixell, bueno, vam donar compte que venia molt feixut, que es tirava de molt a baix, i vam pensar que eren roques en un inici. Però ja després, quan ja ho vam poder pujar a bord, vam veure que eren àmfores. Sí.
0: Mare de Déu. Hem de dir que el Miquel Oliver és un vaixell construït fa 19 anys, fa 70 metres de llarg i 15 d'amplari, a l'hora i màniga, que li deia Voltros. Per tant, no estan parlant d'un vaixell enorme, eh? Estan parlant d'un vaixell... 70 metres està bé, però vull dir que quan, si vols, ja vareu notar que allò venia carregat, és que, clar, jo m'imagino que 26 ànfores romanes de 7 caixes de fragment de ceràmica, tot això banyat, es pot se multiplica, no sé per quant, però, clar, perquè vols notar que allò ja venia molt carregat, clar, i en aquell moment què se fa? S'ha de telefonar a Madrid i dir, tenim això, s'ha de telefonar a Palma i dir, tenim això, perquè crec que són aigües de titularitat estatal i que, de moment, tot això s'ha deixat a Formentera, però... Què se fa quan tu te topes amb això i dius, uep, aquí s'ha de no donar parte, perquè mos entengui amb Xisco?
1: Jo el que tenia en clar era que s'havia de donar part de manera immediata. I això ho vam fer, això era molt tard, ja era molt tard, vespre, havien sigut les 12 de vespre, això. No teníem ja informació de bon fer-ho, però si mateix cercant vam trobar que havien de donar part, sobretot, hi ha una llei que marca que aquest tipus de treballs s'han de deixar depositades a l'organisme que tingui competències per gestionar-ho de més a prop de la treballa. Llavors em van posar en contacte amb el Consell i també amb altres institucions, perquè no sabíem molt bé en aquelles hores com gestionador, així que vam fer una crida un poc més ampla. No vam tenir resposta, evidentment, al vespre, i el demà de matí sí que vam començar a tenir respostes de les distintes institucions, fins que ens vam posar en contacte amb el Ministeri de Cultura i amb el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera. I a mitjan de matí més o manco varen rebre un informe d'un Ministeri de Cultura que mos deia que en compliment d'aquesta llei depositar som l'abans possible de treball a Eivissa, on se'n faria càrrec el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera.
0: I entretant, en tota aquesta anar i venir de telefonades, vosaltres he llegit que hauríeu de mantenir les àmfores amb aigua, hidratades amb una màniga, perquè no s'aixugués, perquè, segons hem vist ara en el vaixell romà de les Fontanelles, si no se pot rompre, s'ha de mantenir amb aigua, és a dir, havíeu d'estar tota l'estona ja donant manguera a tot això. És així, Xisco?
1: Sí, el que passa és que és un vaixell bastant gros i té moltes de possibilitats. A la coberta hi ha bastantes manyeres, en la qual al final se va muntar com un dispositiu gràcies a la tripulació del Miquel Oliver, que tot d'una van saber muntar això. Era com un dispositiu, eren com si tingués com els persos que remuneaven de manera contínua tota la treballa, en la qual se va, segons molt van dir després les encarregades del museu, pues s'havia aconseguit mantenir un material en unes condicions òptimes fins que se'n varen poder fer llarg.
0: Això havia passat mai? Normalment, quan un vaixell oceanogràfic cada la xarxa per fer una inspecció de població, crec que estava un dels boquerons o les sardines, no me'n recordo, que estàveu mirant, perquè em van parlar fa poc, en l'oceanogràfic, en companys teus. Això passa, que enganxeu qualque ànfora romana? És normal o és una cosa excepcional, Xisco?
1: Allò que era una cosa excepcional. Nosaltres no ens dedicàvem a un petit pelàgic, se comentava, ens dedicàvem a uns recursos pesquers demersals, que són els que estan més a prop de fons. Lluç, gamba...
0: Té raó, sí. Se gamba Bonamaya, m'has dit. Sí, se gamba Bonamaya, sí.
1: I això era per completar la informació de la gamba Bonamaya. No és lo normal. Jo crec que amb uns anys que duig només m'havia topat una vegada que va ser davant Solla, que se va recuperar un àmfora que també se va comunicar i crec que és un museu de Mallorca, però se'n va recuperar una només. De llavors, i d'això va haver passat, ja no ho sé, però va haver passat bons 20 anys, pintura, no mos havien tornat a trobar. No.
0: Clar, jo m'imagino que ara, també, de 20 anys a ara, la tecnologia, en sa que vosaltres, perquè jo vaig veure que estàveu fent com a quadrícules la darrera vegada, ara estic mirant en el Vessel Finder i veig que el Miquel de Beares davant Galícia. Però la darrera vegada que ho vaig veure estava fent com unes quadrícules, anava i tornava davant de València, davant de... és a dir, vosaltres teniu unes màquines avui en dia per mirar els fons de la mà que no existien fa 20 o 30 anys. Jo no sé si això també facilita la detecció de coses que no siguin animals. O vosaltres únicament vos dediqueu a la inspecció mediambiental i oceanogràfica. Perquè, clar, aquesta vegada, gràcies a vosaltres, s'ha evitat un espoli que ve de saber si qualcuna altra persona s'hagués topat amb això, el mateix que el vaixell de les Fontanelles. La tecnologia vos permet a vosaltres avui en dia veure coses que fa 20 o 30 anys no veieu?
1: En aquest cas concret, aquesta pregunta li vaig fer a un geòleg que assisteix també a les campanyes. Però nosaltres, durant el dia, feim aquests mostrejos de recursos pesquers i d'ecosistemes, i durant el vespre, intentant completar aquests mostrejos amb una prospecció amb sonda multifeix. És una sonda... que té més resolució que una sonda que normalment du un vaixell, que te dona la fondària davall un vaixell o un punt. Això no, això te fa com un escombrat i al final tens pràcticament una foto del relleu del fons. La sonda que du Miquel Oliver està equipada amb una sonda multifeix molt bona i té una resolució molt alta. Però així i tot, l'Iola me va dir que això no podia sortir mai. Hem de tenir en compte que probablement, per així com va aparèixer cobert tot el material, perquè estava tapat de fang, probablement en el fons estava també tapat de fang, segurament. La qual, si passes per damunt, primer que encara que la resolució sigui alta, segurament no és suficient per detectar aquest tipus de coses. Estan xerrant de 1.400 metres de fondari.
0: Wow.
1: A part, hi va haver una capa de fang damunt tot el material que encara avamagui un poc més. I ja... clar, nosaltres és que precisament vam triar aquesta zona perquè era una zona que no se podia detectar cap problema per la xarxa. I la xarxa, a la mínima que hi hagi qualsevol cosa que destaqui damunt la superfície del fons, corres perill de que quedi enganxada. Altres van triar aquesta zona perquè era molt plana i no hi veuen cap perill, precisament.
0: Idò, una calada de 1.400 metres de profunditat, més de 1.500 anys d'antiguitat, perquè si són ànfores romanes han de tenir entre 1.500 i 2.000 anys. Mare de Déu, Xisco, enhorabona per haver-ho posat a bon lloc, aquest tresor romà, i enhorabona per la feina que feis a l'oceanogràfic amb aquesta tasca per cuidar el nostre mar. Xisco Ordines és investigador del Centre Oceanogràfic i responsable de la campanya Mèdits a les Pitiuses. I mos acaba de contar que el Miquel Oliver ha pescat fa poc 26 ànfores romanes i 17 caixes de fragments de ceràmica romana. Xisco, moltíssimes gràcies i endavant.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Xisco. Navegant, ha estat això. Idò, navegant amb en Rod Stewart. Bon anant fins demà. Salut a tots.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Més de 21.000 alumnes de formació professional començaran el curs el pròxim dilluns. Enguany hi ha 464 places més que el curs anterior i s'oferiran 126 cicles. Els estudis més demanats continuen sent els sanitaris, informàtiques i activitats físiques i esportives. Segons Educació, l'increment de l'oferta en FP ha propiciat que les Illes deixin de liderar el rànquing d'abandonament escolar. A la seu de la Conselleria d'Educació hi ha la nostra companya Carme Moreno. Bon dia.
2: Bon dia. Tot i que les Illes han reduït en 5 punts l'abandonament escolar en els dos darrers anys, el conseller d'Educació, Toni Vera, no es conforma i diu que les xifres encara han de millorar. Han de recordar que el març d'enguany la xifra d'abandonament escolar situava en el 15% enfront del 20% registrat el 2024.
3: El que es posarà la formació professional en l'eix, diguéssim, del projecte educatiu i sobretot dignificar aquests estudis, ara orgullosos de l'excel·lència de les tres medalles d'or que enviem representant Espanya a Xangai.
2: Per reduir encara més l'abandonament escolar, el conseller Vera ha dit que és important la feina d'orientació que fan els tutors i també els psicòlegs educatius que s'han implantat aquesta legislatura.
1: Gràcies, Carme Moreno. Ara, canviant de qüestió, el sector pesquer de les Balears llança un crit d'alerta i assegura que es troba al límit davant l'encariment del combustible. La Federació Balear de Confraries de Pescadors ha advertit avui que l'escalada del preu del gasoil professional posa en risc molt greu la viabilitat de les barques de l'arxipèlag.
4: Expliquen que el combustible representa a hores d'ara més de la meitat de les despeses operatives d'una embarcació. El gran problema és que els mariners no poden repercutir aquest augment en el preu del peix a la subhasta, de manera que el marge de guany ha desaparegut. El sector reconeix que les ajudes públiques que reben han servit fins ara de suport, però insisteix que amb els preus actuals les mesures ja són insuficients. Per tot, demanen trobar noves compensacions o excepcions fiscals que garanteixin la supervivència de la pesca a les Illes.
1: I atenció, perquè Emergències demana a les famílies que tinguin possibilitat de recollir els infants dels centres educatius de Eivissa Formentera que ho facin. Mesura de prevenció davant la previsió de pluges i tempestes intenses a Eivissa Formentera per les pròximes hores. En qualsevol cas, els infants podran romandre al centre fins que passi la tempesta, encara que sigui més enllà de l'hora habitual de sortida. El centre educatiu, recorda, Emergències, és una zona segura. Les classes durant l'hora baixa d'avui als centres educatius d'Eivissa i Formentera també queden suspeses. I ara, una altra qüestió. El PSIP i Més per Mallorca ha mostrat avui el seu malestar pel cost de les obres del primer tram del segon cinturó de Palma, que ahir va presentar el president del Consell, Llorenç Galmés, i que començaran a finals d'any.
4: Els socialistes denuncien l'increment desmesurat que ha passat dels 110 milions d'euros que es van anunciar al 2024 als 350 milions presentats ahir. Consideren que aquest augment de més d'un 200% és absolutament injustificable i que es confirma la despreocupació en la qual Galmés asseguren tracta els recursos públics. És el conseller socialista Jaume Mateu.
5: És brutal l'augment, és injustificable segons el projecte tal com s'ha presentat aquest increment i hi haurà d'haver moltes explicacions perquè se mos digui de bon surt aquesta diferència de quanties. No?
1: És la 1 i 4 minuts, més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dijous 17 de setembre. Bon dia. El tècnic del Mallorca, Luis García, espera veure un bon partit del seu equip dissabte contra la Reial Societat i aconseguir el primer triomf de la temporada a domicili. En Facundo Tenaglia, el control tècnic, començarà amb les portes d'avui dijous. El Mallorca cercarà aquest dissabte la primera victòria de la temporada com a visitant. El conjunt vermell visitarà a les dues del migdia la ciutat esportiva de Zubieta per enfrontar-se a la Reial Societat B. Una bona oportunitat per sumar de tres per primera vegada aquesta temporada com a visitant. Acaba de parlar en roda de premsa prèvia en aquest partit el tècnic del conjunt vermell, Luis García.
1: Necesitamos también puntuar fuera de casa y ganar partidos fuera de casa para completar el objetivo. Mi mentalidad es que no haya diferencia entre partidos de fuera y de casa, es ir a ganar todo lo que podamos y cuantos más puntos, pues muchísimo mejor, sabiendo que siempre fuera de casa es más complicado y más difícil, pero creo que tenemos una plantilla para poder luchar por ganar cualquier partido y así esa tiene que ser nuestra mentalidad.
0: Tot d'un escoltar amb tot el que ha dit el tècnic del Mallorca a la prèvia d'aquest partit de dissabte, però també han de destacar que dos futbolistes del conjunt vermell han estat convocats per les seves seleccions. Martin Valien ha estat convocat per la selecció d'Eslovàquia i també el segon porter, Beristrom, amb la selecció de Finlàndia. Això significa que els dos futbolistes se perdran dos partits importants del Mallorca, un contra l'Almeria i també el que enfrontarà el conjunt vermell contra el Girona. Pel que fa a la primera divisió, ahir es van disputar tres partits de la jornada intersetmanal, la victòria de l'Atlètic de Madrid per 4-0 contra Osasuna, el triomf a domicili del Sevilla de Luis García Plaza per 0-1 contra el Deportivo i la gran victòria golejada del Barça, que continua invicta 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander. El partit que s'havia de disputar a València entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao es va suspendre per mort del mal temps. Avui se disputaran els dos partits que resten d'aquesta jornada número 6, a les 7 Betis-Getafe i a les 9:30 Màlaga-Vila-Reial. Pel que fa a la primera federació, continuen, avui ha estat la darrera, les presentacions de nou fitxatges a la U d'Eivissa. Avui ha estat el torn d'Eri Ruiz i també de Jeremy Blasco. Han de recordar que el conjunt Pitius aquest dissabte té un partit importantíssim, dissabte a les 9 del vespre contra el Jaén. Aquests dos darrers fitxatges, Eri Ruiz i Jeremy Blasco, han parlat d'aquest compromís de dissabte.
2: Bueno, si queremos estar arriba, somos conscientes que lo importante es cerrar la puerta atrás, ¿no? Ser un equipo competitivo, con y sin balón, pero sobre todo sin balón. Si encajamos pocos goles, vamos a estar arriba y con la calidad que hay en la plantilla, los goles van a llegar. Entonces, pues nada, poco a poco estamos corrigiendo cosas de los primeros partidos y sabemos que vamos a un campo muy difícil, pero bueno, ya te digo, al final Ibiza tiene que ir a ganar a cualquier campo y a eso vamos a ir.
3: Han empezado bien, están con la racha y de subir del año pasado y están con esa emoción, con ese empuje y nada. Yo creo que tenemos que ser claros, hacer las cosas como nos pide el míster, como digamos, trabajando esta semana. Y nada, o sea, hacer un partido competitivo, ganar fuera por primera vez, yo creo que tiene que ser uno de los objetivos, que no todo pasa por ganar aquí, también pasa por sumar puntos fuera de casa.
0: El partit de dissabte, com sempre, el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I en futbol sala, després de la victòria a la pista del Santa Coloma, la primera jornada de Lliga, el Palma Futsal torna a Son Moix. L'estrena de l'equip a casa serà amb un autèntic partidàs. Dissabte reben el Pozo Múrcia en un duel carregat d'alicients. Tot d'una, intentaran parlar amb el president del club mallorquí, en José Tirado. I més coses, perquè s'acaba de presentar el Ciutat de Palma de piragüisme, que es disputarà aquest dissabte, dia de nou, al Parc de la Mà, amb la presència de grans palistes com són Marcus Cooper i també Àngels Moreno.
4: yo me pongo en la piel de los chicos, ¿no? Cuando era más pequeño, tener la oportunidad de competir contra no sé, mis ídolos, ¿no? Los más de los más que solo veo en los Juegos Olímpicos y los voy a tener aquí para competir, no solo ya contra ellos, sino también formatos donde pues, nos juntamos en la misma embarcación de equipo y compito en la misma embarcación que alguien que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Y gracias a este evento pues lo puedo hacer.
5: Molt contents de que hagin pensat en nosaltres, de poder estar aquí i de poder competir en un par de la mà, que l'altre dia les festes de la patrona era per aquí i jo flipava en veure la catedral, un par de la mà baix. No sé, jo crec que té una ubicació perfecta, ideal per aquest event.
0: Idò, quina gran cita dissabte que podreu seguir, per cert, per IB3 Televisió. I en tennis, Jaume Munar prepara a l'equip espanyol l'eliminatòria de Copa Davis que donarà el bitllet a la final a 8. Avui, a Eurobaixa, es farà el sorteig del quadre i els partits es disputaran dissabte i també diumenge. Una i 11 minuts.
6: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.

0: Camí de la una i mitja del migdia, Esportres i Vetres Ràdio. Han de parlar ràpidament de bàsquet perquè les dues medallistes al Mundial, les dues mallorquines, Alba Torrents i Elena Puello, ja es troben a Mallorca després d'aconseguir aquesta tercera posició al Mundial i ara ja pensen en el campionat de Lliga, la Lliga femenina, la màxima categoria del bàsquet femení, que començarà el primer cap de setmana del mes d'octubre. Anem a escoltar Alba Torrents, que parlava a la seva arribada a Mallorca d'aquesta gran fita, d'aquest gran èxit, com és una nova medalla mundialista, però ja també fa referència a l'Azul Marino, ja mira la pròxima temporada, aquesta temporada històrica a la màxima categoria, que afronta amb moltíssima il·lusió amb l'equip de la seva terra. Escoltam Alba Torrents a la seva arribada a Mallorca.
1: Ahora mismo muy feliz por esta, ¿no? Muy feliz y muy feliz por muchas personas, porque al final detrás de esta medalla son muchos los culpables, tanto de jugadoras, el staff, la federación, los clubes, y creo que es un nuevo éxito para el baloncesto español. Lo hemos disfrutado, no solo el momento de colgarnos la medalla, sino todo el camino. Creo que se ha competido muy bien durante todo el campeonato y también esa parte importante, ¿no?, de disfrutar del proceso, disfrutar del camino. Se ha trabajado, se ha competido excelente y felices de volver con esta medalla.
2: Si por supuesto ha repartido Mallorquí ya, sí. ¿Qué significa para ti una cuarta medalla, un cuarto mundial en España? ¿Será que vens a la canción?
1: Per això, ara mateix, el que em fa més feliç és aquesta. Veus que el més important és el moment present, no?, en el que estàs, i per això té molt de valor. En el final crec que és una medalla de totes i tots. Darrere aquest èxit estan les jugadores, en Miguel, l'estaf, l'Elisa, la federació, però els clubs, i són moltes les persones, no?, que hi posen la seva feina, la seva dedicació, i crec que aquesta medalla és un nou èxit per el bàsquet espanyol i molt feliç d'estar en aquest moment.
2: Alba. Has viscut d'una manera diferent, serà que tens les energies, has ajudat amb altres facetes.
1: Feia reflexió, no?, ara que ha passat el campionat i me deien, i te quedes amb una, i deia, no ho puc quedar amb una, no?, perquè les quatre medalles han estat quatre moments històrics per bàsquet espanyol i les he viscudes totes quatre de manera diferent. I crec que se tracta d'això, no?, de en cada moment viure-ho de la manera que ve, això sí, amb la mateixa mentalitat de sumar, veure que la força està en l'equip, i s'ha demostrat una vegada més. Aquesta medalla és feina d'equip, ho hem guanyat com a equip, com deia, no?, no només en el moment de guanyar, sinó tot el camí, i realment veig que aquí és on hi ha la verdadera força.
3: Aquest èxit, Alba, és confiar en el procés, que se sol dir, de creixement d'un equip que arriben jugadores joves, aquesta període de transició que se pot dir, aquesta confirmació, no?, i sobretot el que vàrem veure el partit d'Estats Units, com se va plantar cara a una de les millors seleccions, si no la millor selecció del món, i m'imagino que molt contentes per això tot.
1: Sí, fa dos anys, no?, xerraven que era un moment de transició, que era un moment difícil, no?, perquè canviaven moltes peces de l'equip i s'apuntava un poc, no?, cap a aquests quatre anys, no?, però crec que tant la medalla de l'any passat com la medalla d'enguany mostra que s'ha fet una molt bona feina amb aquesta transició, mostra el talent que ja no puc dir que pugi, no?, el talent que hi ha amb una generació que no se pot dir d'una altra manera, que brilla, que ho han demostrat, que han competit molt joves a un ja alt nivell i que mos il·lusiona a tots, per suposat, el que hem aconseguit ara, però tot el que està per arribar. Jo crec que la federació està enhorabona per aquesta transició que no era fàcil i pujant ja a l'europeu i al mundial en el podi.
4: Gràcies, Marta, de cara també a la Azul Marino. Què esperes també d'aquesta nova temporada? Com vas aportar?
1: Sí, ara sí que estàs canvi de xip, perquè tenim molta il·lusió tot d'aquesta nova temporada amb Azul Marino, que ara mos queden unes setmanes per acabar de preparar-nos, i crec que anem, no?, en humilitat de saber que acabem d'arribar a la Lliga, de com ens volem assentar, però també en la visió de que volem fer les coses bé, i per tant, per part meva, el que vull és sumar en els objectius de l'equip, en tots els aspectes, i com deia, tenim moltes ganes de fer les coses bé, de preparar-nos aquesta setmana, o acabar-nos de preparar per aquest inici de Lliga, i amb molta, molta il·lusió.
2: Clar
1: que
2: serà el teu darrer mundial,
1: tenim
2: molt clar
1: que
2: serà la teva darrera competició amb Espanya. No sé què
1: hi
2: penses, si
1: tu com ho reforces
2: encara.
1: No, ara no... Com que acaba d'acabar, encara no hi ha cap decisió, i a més que encara també és... Que encara també és el moment de xerrar de l'èxit de l'equip, de no individualitzar i de celebrar aquest moment, que crec que és èxit de tots i de totes.
0: Està d'enhorabona en Alba Torrens, una nova medalla mundialista, i també està d'enhorabona Elena Puello, que també ja descansa a Mallorca i ja pensa a la pròxima temporada al València. Aquestes són les paraules de la jugadora mallorquina.
4: Muchas gracias. Bueno, creo que ha sido increíble. Ahora estamos un poco como aterrizando, asimilando, ¿no?, lo que hemos hecho. Creo que a lo mejor cuando lo piensas en caliente no lo ves tan grande, o sea, o con tanto mérito. Pero bueno, creo que ha sido unos partidos increíbles, creo que hemos estado todas súper bien, y yo me llevo pues sobre todo esa conexión, esa unión que hemos hecho como equipo, que es lo que ha hecho pues luego poder dar la cara de la manera en que lo hemos hecho, y creo que hemos dejado el baloncesto español femenino súper, súper arriba, y contentísimas, celebrando y orgullosas de hasta dónde hemos podido llegar.
3: Habían sido, se decía, 4 años, porque había un cambio muy importante en la selección de jugadores jóvenes, pero es la confirmación estas dos medallas que hemos conseguido.
4: Sí, bueno, yo creo que desde el verano pasado esa plata en el Eurobasket, que hubo, fue ese cambio generacional un poco más, pero bueno, creo que esa mezcla también es algo bueno, esas veteranas con más experiencia como Alba, con las jóvenes que menos experiencia pero con mucha ambición, que competimos al máximo, y bueno, creo que pues uniendo todo eso sale lo que estamos haciendo ahora, y ojalá que siga así muchos años.
5: El año pasado fuiste ya también con la selección, conseguiste la plata en el Eurobasket, ahora es el bronce en el Mundial, el año que viene vuelve a haber Eurobasket, imagino que ya la visión está para ese año de decir falta el oro, de querer conseguirlo, ¿no?
4: Sí, bueno, yo creo que la visión siempre está puesta en el oro, ya lo dijimos el año pasado, este año también queríamos, pero bueno, sabemos que no es fácil, pero creo que España, o siempre que representas con esta camiseta, queremos ganar cada partido, ganar poco a poco, pero bueno, creo que es el objetivo principal y aspiramos a todo.
6: No sé si le habéis dado muchas vueltas al partido contra Estados Unidos, aquella diferencia de faltas flagrante que hay contra ellas, y en pensar que podía haber pasado si se hubiera sido más equilibrado.
4: Sí, a ver, bueno, creo que fue un partido, la verdad que...

0: Continuem en directe, Esportres Migdia, IB3 Ràdio, sintonia de Cor que t'ho perds, i com sempre saludam a la nostra companya Marta Sampas. Marta, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Miqui. Molt bé, molt bé.
0: Avui anam a un poble que està absolutament de moda, m'ordenant directament cap a Artà, on han viscut dies de glòria, sí, podríem dir. Sí. No sí, corregent sí. En bicicleta, però bé, sí. Tot suma, no?
1: Exacte, sí, sí, tot suma. És un poble de campions i campiones, i més que mai, no? Aquesta setmana amb en Rim Mas tenen aquest orgull artenenc ben amunt, sí. No és per menys, i dissabte també hi ha festa a Artà, en aquest cas amb una cursa. No és una cursa nova, són 34 edicions ja les que se celebraran en la cursa Fira d'Artà, en aquesta edició 2026, com deia, dissabte, s'hora baixa, i volen saber tots els detalls. Qui millor que el president del club que ho organitza, el Club Atletisme Artà, el president de Sant Miquel Cintó. Miquel, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, com va?
1: Molt bé, idò, el que dèiem ara en Miqui i jo, no sé si és per posar ja la cirereta, o just pràcticament una setmana després...
0: Quina setmana somiada, no?
1: De l'èxit d'en Enric.
0: Sí, sí.
2: Sí, sí, sí, ha estat una passada.
1: A més, ho hem vist...
2: El que ha aconseguit Enric és una passada. S'ho mereix.
1: Sí, sí, hem vist a les vostres xarxes del Club Atletisme Artà, com el felicitàveu, i vosaltres com a club, en aquest cas d'atletisme, teniu també les vostres feinetes, les vostres proves, i en aquest cas arriba la cursa un any més, i ja són 34, Miquel.
2: Sí, ja es va dir 34 edicions d'una cursa popular.
1: Sí, sí,
2: que cada any la fem la segona setmana, la tercera setmana després de la fira, i cada any és un èxit.
1: Compte-mos, això és dissabte a hora baixa, plaça de l'Ajuntament, i en el marc de la fira, què hi ha? Fira el mateix dia o aquella setmana?
2: No, la fira ha estat cada setmana que hem passat, i enguany sortint de la plaça d'Ajuntament, abans sortint de l'Espoli Esportiu, enguany sortint d'aquesta nova ubicació, i fer el recorregut és pràcticament igual. Anant cap a la finca dels Olors, és una finca privada que per aquest dia mos deixen passar per les seves terres, i és la veritat que és una passada.
1: Ah, o sigui, nova ubicació de sortida i d'arribada, és el mateix punt, sí. A plaça de l'Ajuntament.
2: Exacte, exacte.
1: I com així, d'on partíeu abans, des?
2: Abans... partíem del poliesportiu de Negregol, i ara que hem fet aquest canvi, aquest petit canvi, perquè almenys per ser un poc diferent, tot la resta és ben igual.
1: El recorregut és ben igual que les altres edicions, i mescla això, no? És una prova urbana, però també aneu per, un poc per fora vila, per terres, no?
2: Exacte. Que fan asfalt i camades, que... camins que no estan asfaltats i cap a dins la finca de Jolós, que hi ha més... No és muntanya, perquè és un... És, ja dic, és terra, camada, que se fa bon córrer, però és més... No és tan urbana, no és una cursa urbana.
1: Bé, idò, aquesta mescla que saben que agrada molt també passa a altres curses, i aquesta combinació, idò, va bé per canviar una mica. I és un circuit, no ho han dit encara, els quilòmetres és important, la gent, hi ha moltíssima gent que fa 10 quilòmetres, i aquesta té una mica una més, són 11,3.
2: 11,3, exacte. Sí que les altres edicions eren 12, aquí sí que reduïm aquests 700 metres, però són... 11.300, amb aquest nou circuit, amb aquesta nova sortida i arribada de la plaça de l'Ajuntament.
1: Clar, ha variat tan sols la sortida i arribada, però fa que aquests metres de menys, que potser ho agrairà, no, Miquel?
2: Sí, jo crec que sí.
1: Això ho organitzau el club, també la Federació d'Atletisme Balear, l'Ajuntament. Va néixer la cursa del Club Atletisme Artà, o com va ser? Perquè 34 anys enrere, supos que n'hi ha que hi són des del principi, sí. o gent que ha deixat petjada també, no?, en organitzar una cursa així.
2: Sí. Bueno, idea de la cursa va néixer de l'Ajuntament, de l'àrea d'esports. Nosaltres som... El club té uns 15 anys, i de fet sí que vam assumir aquesta responsabilitat d'organitzar les curses populars que se van a Artà.
1: Ah, molt bé. Sempre hi sou a les curses populars, no? I, a més,
2: sí.
1: Aquestes, el dissabte, a les 6:30 de l'hora baixa, ara anirem també que n'hi ha d'infantils, però la cursa absoluta, el que estan comentant ara, que és 11,3, és per corredors que ja arribin en aquesta distància, 10, i supos que des del club, Miquel, hi participen molts membres del club atletisme Artà.
2: Sí. Cada any, si hem d'Artà, sol participar bastant. N'hi ha que s'estima més de fer de voluntaris, se donen molt una mà, i que això sempre s'agraeix, i n'hi ha que volen córrer, i sempre hi ha aquesta gent així, que entre que cor i entre que feien de voluntaris, i se pot realitzar aquesta cursa.
1: I a més, supos que també sent a casa i una cursa que organitza el club, n'hi ha que de bon voler pujar al podi, no?, i sentir-se un poc en Enric Mas.
2: Sí, sempre el podi local sempre sol estar disputat.
1: Ah, que bé. Hi ha premis, hi ha, supos que també, camiseta commemorativa, un poc com va tot això, i el tema dels dorsals, quanta gent s'ha inscrit ja i quanta gent esperau d'aquí a dissabte? Encara avui hi ha dies per davant per inscriure-se.
2: Sí, fins pràcticament els dies de cursa ja tens. I aquesta cursa normalment solen arribar unes 200 i pico de persones.
1: Ah,
2: avui de matí sí que he mirat per Elite Chip, que és la plataforma on se poden inscriure, i hi havia unes 80, si no mal record.
1: Ah, beníssim. I de poc a poc, a veure si també serveix el cor que topes perquè hi hagi més gent que s'animi a passar un dissabte a hora baixa a Artà. Des de la plaça de l'Ajuntament sortiran aquests 11,3, però abans, a les 5:15, i amb això anem acabant, Miquel, hi ha curses infantils, sí. Que també els agrada molt als infants poder posar-se un dorsal, sí. I arribar a meta.
2: Sí. Ahir, el que has dit, a partir de les 5:15 comencen les curses infantils, amb iniciació, Benjamí, Elaví i cadet, que és darrere, que s'alça de vela a les 6:15, i els nens disfruten d'arribar a la meta, les entregam una medalla, un gelat, i estan molt contents.
1: Home, és que si hi ha gelat en arribar encara faran més via, aniran
2: sí.
1: A viadet. Miquel, té molt bona pinta, la veritat, la cursa, a més quan xerram de curses ja amb molts anys de tradició, saben que sí o sí seran un èxit, per tant, que continuï així des de el Club Atletisme Artà, que pugueu seguir gaudint de formar-hi part. Cursa Fira d'Artà, ja ho sabeu, dissabte, dia 19, l'hora baixa, plaça de l'Ajuntament d'Artà, i a passar-ho bé i a sofrir una micona, també, perquè 11,3, ja no són bromes. Miquel Cintó, president del club, moltíssimes gràcies per contar-nos més detalls de la cursa.
2: A vosaltres.
1: Adéu.
0: I de molt bé, això serà dissabte hora baixa, Artà, aquesta cursa popular, Marta, que té bona pinta.
1: Sí, a més, com sempre n'hi ha més, si aquesta d'Artà dius, ai, 11,3 jo no rip, o bé, hi ha més opcions.
0: O no poden, com tu, que dissabte tens el Mallorca, s'esporta, no
1: poden ja anar, feina, no.
0: I hauràs de canviar de dia, cerquem-ne un altre.
1: Exacte, eh? Sí, ja ho sabeu, Elite Chip també sempre el calendari de curses ben al detall.
0: Molt bé, Marta Sampas, gràcies, com sempre.
1: Adéu.
0: Avui, doncs, cor que topers, acabam aquesta edició de dijous d'Esportres migdia a IB3 Ràdio. Hem escoltat a Lluís García, el tècnic del Mallorca, parlar a la prèvia del partit de dissabte contra la Reial Societat. Tornem demà, com sempre, puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dijous, que vagi molt bé. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Molt pendents en aquesta hora del temps, amb les pitiuses en avís taronja pel risc de fortes tempestes. S'ha enviat un SOS alerta a tota la població de les dues illes per actuar amb la màxima precaució i s'han suspès les classes a escola, a primària, a ESO, també a la universitat, per mort d'aquest nou episodi de pluja que durant la matinada ha deixat una vintena d'incidents, especialment a Mallorca. Servei Meteorològic d'IB3, Xesca Cifra, bon dia.
2: Bon dia.
1: En quin punt està aquesta tempesta i què podem esperar en les hores més immediates a les Pitiuses?
2: Aquesta tempesta ha començat a entrar ara pel sud d'Eivissa, pel sud-oest i també a Formentera, i a poc va avançant cap a la resta de l'illa. I ja ha deixat precipitacions molt intenses. Fins ara continua plovent amb molta força. Han caigut 40 litres a Cala Jondal, 38 a Cala d'Hort, o 22 a Vila, i amb molt poc temps. I a més també amb vent associat, amb cops de vent ben intensos que han superat ja els 60 km per hora. Avança aquesta tempesta cap a la resta d'Eivissa aquests pròxims minuts.
1: Sembla que la situació avui cap vespre a la resta de l'arxipèlag pot ser més tranquil·la.
2: És veritat que han davallat les alertes, ja tenim avís groc a Mallorca, però estem també ben atents al que farà aquesta tempesta, que ara afecta Formentera i Eivissa, a veure si en la seva trajectòria també anirà cap a Mallorca. Per tant, encara atents, tot i que tenim una relativa calma a Mallorca i també a Menorca, atents a l'evolució d'aquesta tempesta ara de les Pitiuses, per si va avançant a la resta de l'arxipèlag.
1: Perquè de matinada hem d'esperar una revifada d'aquesta pertorbació i, en qualsevol cas, en quins punts de la geografia balear hem de posar l'atenció?
2: Sí que aquesta matinada poden tenir qualque tempesta, però ja serà més aïllada, sembla. A partir, però, de demà matí i matinada, sobretot demà a primeres hores, sí que sembla que ha de tornar a inestabilitzar-se l'atmosfera i, per tant, tornarem a tenir possibilitat de qualque tempesta una mica intensa a punts de Mallorca i també de les Pitiuses. Pot arribar a ploure també a Menorca, on de moment no ho ha fet amb ganes.
1: Gràcies, Xesca Cifra, Servei Meteorològic d'IB3. Aquesta, doncs, és la situació a hores d'ara de la previsió meteorològica que ha obligat emergències a recomanar, enviar un missatge recomanant a les famílies de les Pitiuses que avancin l'hora de recollida dels seus fills a les escoles, una mesura de prevenció davant d'aquesta previsió de forts aiguats i fort vent, però esclareix, això sí, al Departament d'Emergències que els infants poden romandre als centres fins que passi la tempesta, encara que sigui més enllà de l'hora habitual de sortida. Tot d'una, ampliarem aquesta informació, en què arrenquem l'informatiu avui, però aquest dijous 17 de setembre hi ha altres titulars destacats que avançam amb Juan Luis Marcos i Marta Puyalto. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Dèficit d'habitatges i preu inflat.
4: Segons l'Observatori de l'Habitatge de Balears, falten de 7.000 immobles a la comunitat per fer front al creixement poblacional i els que surten al mercat ho fan amb un sobrepreu del 38% respecte del que finalment es paga per la compra.
1: Les Balears superen ja les Canàries en l'arribada de persones migrants en situació irregular.
5: Segons les darreres dades del Ministeri de l'Interior, enguany n'han arribat 35 més que l'arxipèlag canari. Ahir varen ser interceptades 214 persones en aigües balears. És el rècord d'aquest any.
1: 4 anys de presó.
4: És la pena acordada per les parts per a l'home que va matar el seu germà a Sa Pobla amb un martell el juny de 2025. La Fiscalia inicialment reclamava 12 anys de presó.
1: Crit d'auxili dels pescadors.
5: Avui la federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil pesquer professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes.
1: A partir de les 2:30, ja ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els més temes més destacats d'aquesta jornada, que a Eivissa, més enllà de l'episodi actual de fortes tempestes, passen també per l'habitatge. El govern de l'Estat preveu que l'any que ve comenci la construcció dels 532 pisos de Can Escandell. Carmen Cires, bon dia.
6: Bon dia, ho ha anunciat la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, en la seva visita a les obres d'urbanització de la zona. Seran habitatges públics d'una, dos i tres habitacions en règim de lloguer. De les 532 que s'hi projecten, més de 460 són promogudes pel govern de l'Estat i, per tant, seran per a residents a Espanya. La resta es faran un solat de l'Ajuntament i les construirà l'IBABI.
1: L'aigua desalinitzada de la planta de Ciutat d'elles podrà transportar a la resta de Menorca. Axel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. La Conselleria de la Maicicla de l'Aigua té previst habilitar un punt de connexió per carregar-hi camions cisterna, un projecte valorat en 360.000 euros i que servirà perquè els municipis de Menorca puguin abastir-se també amb aigua dessalinitzada en cas de necessitat. Avui de matí la Junta de Batles ha donat suport a la proposta i ha demanat que les obres s'executin amb caràcter urgent.
1: A Mallorca dimarts es posa en marxa la nova aplicació mòbil del transport públic. Guillermo Ortega, bon dia.
7: Bon dia. La nova app millora el servei als usuaris i permet consultar en temps real la posició del bus i dur la targeta única al telèfon mòbil. Disponible, com dèiem, a partir de dimarts, permetrà viatjar amb la targeta única virtual en els autobusos del TIP, l'MT, el tren i el metro.
1: Pel que fa als esports, Marta Sampas, bon dia.
8: Bon dia.
1: El Mallorca viatjarà demà a Zubieta per enfrontar-se dissabte a la Real Societat B.
8: Els vermells jugaran contra el filial del conjunt basc dissabte a les 2 del migdia amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria a domicili de la temporada. El Mallorca no sap el que es perdre a Son Moix, però sumada 3 fora camp és una assignatura pendent que esperen aprovar a la jornada 6. El tècnic Luis García, que ha parlat avui en roda de premsa, viatjarà amb les úniques baixes de Luna, Calumbà i Abdon Prats.
1: Bernat Nadal és al control tècnic. Són les 2:06.
0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: A Eivissa i Formentera, en alerta taronja, un missatge de Les Alert ha avisat de l'arribada de la tempesta. Poc abans de la 1:30 d'aquest migdia, els telèfons mòbils de les Pitiuses han sonat així, a la vegada un avís de protecció civil demanant màxima precaució per pluges intenses i fortes ratxes de vent i una crida a no apropar-se de torrents, rieres ni zones inundables, evitar plantes baixes i soterranis i, si entra aigua, pujar cap a dalt i, sobretot, evitar desplaçaments i tota activitat a l'exterior.
5: I precisament per evitar més desplaçaments dels necessaris en el pitjor moment de la tempesta, la Direcció General d'Emergències ha recomanat a les famílies recollir abans d'hora els infants dels centres educatius. És Pablo Garriz.
9: Lo que estamos queriendo es tener menos exposición de personas en situaciones de vulnerabilidad en el momento de mayor riesgo. Y, por tanto, todas aquellas personas que tengan posibilidad de acercarse de manera tranquila y con tiempo suficiente para retirar a sus hijos o a las personas de las que son responsables en tiempo, pues que lo hagan cuanto antes.
5: Ara bé, si hi ha famílies que no poden avançar l'hora de recollida, Emergències fa una crida a la calma. Els infants podran romandre als centres fins que passi la tempesta, encara que sigui més enllà de l'hora habitual de sortida. I recorda que les escoles, instituts, són zones segures.
9: Estamos reforzando el operativo ahora mismo en el terreno para que se puedan ordenar las diferentes actuaciones que pudieran corresponder. En todo caso, tranquilizar a aquellos padres que por las circunstancias que sea no puedan adelantar la recogida para que sepan que el centro se va a mantener abierto con los niños atendidos.
5: Emergències també ha suspès tota activitat als centres educatius d'educació obligatòria i també a la universitat de cara al capvespre.
1: Precisament, els problemes de mobilitat són ara, per ara, un dels focus de preocupació dels serveis d'emergència.
5: La pluja està provocant importants retencions a Eivissa, sobretot en els accessos a Vila, tant des de l'autovia de Sant Antoni com, sobretot, al primer cinturó de ronda, on ara per ara és complicat circular. A l'aeroport també s'estan començant a registrar primeres incidències amb vols que han avortat aterratges i d'altres que fan esperes a l'aire i a terra perquè, per seguretat, les operacions s'han espaiat. De moment, la demora mitjana que s'acumula a Escodolà és d'un quart d'hora, però previsiblement anirà empitjorant segons passin els minuts i arribi la pitjor part de la tempesta.
1: Veiem, doncs, que les Pitiuses són les illes que pateixen en aquesta hora i poden patir més el temporal al llarg de l'hora baixa i ja darrera hora les restes d'aquest temporal podrien arribar a Mallorca de nou reactivant alguna tempesta. La Direcció General d'Emergències ha reunit avui un altre pic al comitè tècnic per seguir la situació després que el mal temps ha deixat una vintena d'incidents fins avui de matí a les Balears, pràcticament tots a l'illa de Mallorca, Marta.
5: El cap de Departament d'Emergències, Aurelio Soto, assegura que fins ara a les Balears ha plogut amb intensitat, però a bon ritme, ha deixat poques incidències destacades i totes de caràcter lleu. De cara l'hora baixa esperen que la situació es mantengui com fins ara, tot i que estan en contacte amb l'AEMET per si les tempestes agafen força. En tot cas, Soto insisteix a demanar precaució i prudència.
10: Entre las 2 de la tarde y las 8, con un desarrollo muy similar al frente que nos ha barrido durante esta noche. Es cierto que es un frente que viene bastante desorganizado y cualquier parámetro puede hacer que cambie su desarrollo, su evolución. Podría descargar más o menos con la misma intensidad, la misma lluvia, tanto de viento como de lluvia, pero debido a esa desorganización vamos a seguir muy, muy de cerca la evolución de este frente.
1: Pel que fa a la península, el focus d'atenció està posat ara mateix a la regió de Múrcia, on s'ha decretat l'alerta vermella per fortes pluges i risc d'inundacions. Això després que a Barcelona un home ha mort quan el seu vehicle ha estat arrossegat en creuar una riera d'Olivella, un municipi a la comarca del Garraf. Catalunya i la Comunitat Valenciana han estat les més afectades per les pluges torrencials de la nit passada.
5: La por ha tornat a municipis com Torrent, Paiporta o Aldaia, situats a la zona zero de la dana del 29 d'octubre de 2024. Les pluges torrencials caigudes han posat en alerta de nou els serveis d'emergència i els veïnats. El cabal del barranc del Pollo ha experimentat un notable increment, encara que aquesta vegada no ha arribat a desbordar-se. A la província de València s'han registrat precipitacions extraordinàries de fins a 70 litres per metre quadrat, on tot just mitja hora i s'han gestionat prop de 500 incidències.
1: Deixem ara per ara el temporal i parlem ara d'habitatge.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: La publicació de dades sobre el mercat immobiliari és pràcticament diària. Avui, la font principal és el Ministeri d'Isabel Rodríguez. Diu que el preu del metre quadrat a les Balears s'eleva a 3.980 euros, un 13% més que un any enrere, que en el segon trimestre del 2025, tot i que l'encariment, s'ha de dir, s'alenteix enguany, ja que si comparem aquesta dada amb la del primer trimestre del 2026, l'augment del preu es frena fins a un 2,4%. I en aquest context, els preus que s'anuncien als portals immobiliaris són els preus que es demanen, però no necessàriament és allò que finalment paga el comprador. I aquest biaix sobre expectativa i realitat, avui se li ha posat una xifra, un 38%. Aquest sobrepreu és una de les principals dades que posa de manifest l'Observatori de l'Habitatge de les Balears, que ha presentat avui al govern i que ja es pot consultar per internet.
5: Segons el nou Observatori de l'Habitatge, el 2025 els pisos s'anunciaven de mitjana a 5.200 euros al metre quadrat, mentre que el preu real de compra-venda va acabar sent de 3.800 euros al metre. Pràcticament un 40% menys. Segons el director general d'Habitatge, Quico Reinés, aquesta diferència en bona part es deu a expectatives de venda poc realistes.
11: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions, els portals se venen inflats per, segurament, preus de persones poc professionals.
5: Una altra dada, a les Balears falten habitatges respecte del creixement demogràfic. En els darrers 25 anys, la població ha augmentat un 46%, mentre que el nombre d'habitatges només ha crescut un 30%. L'Observatori estima que aquest desajust equival a uns 17.000 habitatges de dèficit acumulat. I aquí hi ha grans diferències territorials. Mentre a Formentera el dèficit estimat supera el 54%, a Menorca és del 8%. Unes mancances que repercuteixen també en el preu.
11: Pràcticament reflecteixen de forma directa en el preu de l'habitatge. És a dir, qui s'illa que és amb un preu més elevat és Formentera. Després, en segon lloc, és Eivissa, en tercer lloc és Mallorca i en quart lloc és Menorca.
5: I una tercera conclusió, l'existència de dos mercats, el de compradors nacionals i el d'estrangers. El 2025, un nacional va pagar de mitjana 300.000 euros per un pis, un estranger un 80% més, fins a arribar als 550.000 euros. Tot i així, el mercat mostra signes de canvi. Les compravendes de nacionals han augmentat un 30% des de 2023, mentre que les d'estrangers han caigut un 34% des de 2022. El preu mitjà de compra-venda, a més, ha baixat un 2,5%.
1: Pel que fa a les mesures dels governants per fer front a aquesta crisi residencial, avui la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que es troba a Eivissa aquests dies, ha xifrat en 1.200 els habitatges de del lloguer assequible que l'entitat estatal Casa 47 preveu destinar a tot l'arxipèlag en els propers anys.
5: Ha detallat que 600 dels pisos procedeixen de la Sareb, s'estan acabant d'adequar i de manera imminent se'n traurà la licitació d'una part. Els altres 600 es construiran en sòls adquirits per l'Estat i s'adjudicaran també a través del portal Casa 47.
12: Hemos decidido que en lugar de salvar a la banca, que tenía previsto vender todas esas viviendas, había que sacarlas de ahí para entregarlas a la gente. En el caso de Baleares son 600 viviendas y también suelos para construir 600.
1: I en concret a Eivissa, la ministra ha anunciat que el govern estatal preveu que l'any que ve comenci la construcció de 532 habitatges públics a Can Escandell.
13: Les obres d'urbanització, és a dir, d'instal·lació de clavegueram i també enllumenat públic, entre d'altres, arriben ja a la seva fase final i s'espera que durant el primer trimestre de l'any que ve estiguin enllestides. Els habitatges que s'hi construeixin seran públics en règim de lloguer d'una, dues i tres habitacions. De les 532 que s'hi projecten, més de 460 són promogudes pel govern de l'Estat, per l'entitat estatal Casa 47 i, per tant, seran per a residents a Espanya. L'alcalde d'Eivissa, Rafa Triguero, ha demanat a la ministra que prioritzi els residents al municipi d'Eivissa. Escoltem el batlle i després la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
14: Es mi obligación trasladarles que parte de esas 532 viviendas se deben de priorizar para residentes aquí en la isla y en la ciudad de Ibiza.
12: Yo defiendo que un médico que viene a trabajar a Ibiza pueda vivir en las viviendas de Casa 47. Será para todos los residentes en Ibiza porque es el criterio de Casa 47 para el conjunto de España. Nosotros trabajamos para el conjunto de España.
13: La ministra ha destacat que Eivissa és probablement una de les ciutats que es troben pitjors circumstàncies pel que fa a la situació de l'habitatge i que el govern central se senten acompanyats per les institucions europees per aplicar mesures per prioritzar l'habitatge per als residents.
1: Mentrestant, a Palma han començat les obres d'urbanització de Son Bordoi, on es preveu la construcció de 750 habitatges, unes obres que s'han iniciat sense que s'hagin desallotjat les 200 persones que hi viuen, entre les quals menors.
5: Recordem que en aquesta parcel·la de la ciutat es preveu construir mig miler d'habitatges a preus assequibles. Na Carmen és una de les afectades de Son Bordoi que precisament reclama solucions reals perquè se n'hauran d'anar de casa seva.
15: Que esto se solucione de la mejor manera posible. No hay nadie que se niegue a irse, porque no hay nadie que se niegue a irse. Pero que nos digan dónde. Porque lo que no pueden hacer es venir a meter màquines i venga va todo el mundo a la calle y aquí nadie se hace responsable, miramos hacia otro sitio.
5: El Bala de Palma, per part seva, ha assegurat que els serveis socials estan actuant amb les famílies. És Jaime Martínez.
16: Hi ha una part que encara està en el jutjat, que s'haurà de resoldre, i els serveis socials de l'Ajuntament, que en aquest moment és l'únic on nosaltres podem actuar, estan fent la seva feina.
1: I a Menorca, Mahó sumarà 8 pisos més al mercat de protecció oficial. L'IBAVI projecta la reconversió de dos locals comercials ubicats sobre l'estació d'autobusos al centre de la ciutat per construir-hi 8 habitatges de petites dimensions, Excel.
3: Tindran entre 45 i 50 metres quadrats, un dels quals serà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i comptaran amb dues habitacions, una doble i una d'individual. D'aquesta manera es donarà ús residencial a dues plantes d'aquest edifici, la primera i la segona, que han estat sense finalitzar la seva construcció durant 15 anys. En trobar-se ja mig construïdes, la inversió és de prop de 750.000 euros. A les plantes superiors ja hi ha 8 habitatges construïts, resultat del projecte original de 2005. L'edifici disposa també d'una planta d'aparcament soterrani.
17: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
18: Torna la Fira de l'Espart en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma, amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services. Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatritz presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasch, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Continuem amb més assumptes de l'actualitat quan són les 2:20. Les Balears, ho dèiem en titulars, ja superen les Canàries en arribada de persones migrants en situació irregular.
5: Segons les darreres dades del Ministeri de l'Interior, enguany n'han arribat 35 més que a l'arxipèlag canari. Ahir varen ser interceptades 214 persones en aigües balears. És el rècord d'enguany.
1: Ja en aquest context, Marga Provenç ha demanat al govern espanyol que actuï davant l'arribada d'embarcacions irregulars a les costes de les illes.
5: Només ahir n'arribaren 13 a més de 200 persones, especifica la presidenta del govern en un missatge a les xarxes socials. Provenç denuncia que no es pot renunciar a protegir les fronteres mentre que les illes es converteixen en la porta d'entrada principal de la migració en situació irregular a Europa.
1: Formentera va ser ahir de nou l'illa que més pressió migratòria va rebre. Els cossos i forces de seguretat de l'Estat a l'illa denuncien que en jornades com les d'ahir es veuen desbordats. Tomàs Quesada, guàrdia civil i portaveu de Jusil.
19: Como siempre, el problema de Formentera es que es la isla que está más afectada por el fenómeno migratorio y es una isla con una plantilla de Guardia Civil muy limitada. Cualquier llegada satura los servicios. Además, luego hay un traslado a Ibiza que también está afectando a Ibiza porque en ocasiones tienen que venir, dependiendo del volumen de inmigrantes que se acumulen, tienen que venir a reforzar a Formentera también.
1: En la crònica de tribunals, l'home acusat de matar el seu germà a cops de martell a Sa Pobla ha estat condemnat avui a 4 anys de presó. Ha estat després d'arribar a un acord de conformitat amb la Fiscalia a l'Audiència Provincial de les Balears, fet que ha evitat la celebració del judici amb jurat popular. Inicialment, el Ministeri Públic en demanava 12 anys de presó.
5: Els fets van passar al juny de l'any passat quan l'home va agredir la víctima amb un martell provocant-li unes ferides que li varen causar la mort dies després de l'hospital. L'acord assolit avui ha rebaixat de manera considerable la pena en aplicar-li les atenuants de confessió i de reparació del dany després que l'acusat hagi pagat 60.000 euros d'indemnització a la seva família.
1: L'encariment sostingut del preu del combustible posa al límit un sector ja de per si colpejat, la flota pesquera de les Balears. Avui, la federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil pesquer professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes. Perquè ens facem una idea, una barca de bou gasta de promig 600 litres de combustible al dia. Al gener, això li costava 384 euros. Avui ja són 840. És un increment del 118% en només 9 mesos.
5: Des de finals de juny, el preu d'aquest combustible ha experimentat un creixement continu fins a arribar aquesta setmana a 1,4 euros per litre, un encariment provocat per la guerra de l'Orient Mitjà que el president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors, Domingo Bonnin, ha assegurat que no es pot sostenir. S'ha de tenir en compte que fa anys que el sector tira endavant amb uns beneficis mínims que ara poden disminuir encara més.
20: S'afegien en el banyat. Si preocupa el preu d'avui del gasòleo, més no mos preocupa la tendència a l'alça. És que no veiem el final del túnel. Quin preu tindrem demà? És que n'han de susto en susto.
5: Bonnin assegura que les ajudes que reben de les administracions no són suficients davant uns costos d'explotació totalment desbordats. La federació recorda que el gasoil suposa a la meitat de les despeses directes d'una embarcació pesquera i que no tenen alternativa a aquest combustible.
20: La motorització elèctrica comença a estar molt avançada, però el tema de l'autonomia és cabdal per nosaltres. Hidrogeno, d'aquí que arribi hidrogeno, les embarcacions, i a més que és molt complicat. O sigui que gasòlio sí o sí, i es creu que està, és impossible sortir a la mà.
1: Més coses, l'Associació de Lloguer de Vehicles amb i sense conductor Baleval ha presentat una vintena d'esmenes a la llei per limitar l'entrada de cotxes a Mallorca el proper estiu. Demanen que no repeteixin les errades que s'han comès, diuen, amb la normativa que ja s'aplica a Eivissa i Formentera, i per això volen que la proposició de llei vengui acompanyada d'una memòria tècnica, econòmica i de competència que justifiqui qualsevol restricció que es vulgui implantar.
5: El president de Valeval, Cristóbal Herrera, dubta que la normativa que ara prepara el Parlament sigui compatible amb l'actual ordenament jurídic estatal i europeu. A més, creu que presenta riscos per a la competència efectiva i tem que tingui efectes negatius sobre consumidors, mobilitat i activitat econòmica. De fet, defensa que la millor solució per fer front a la saturació de vehicles hauria estat una estratègia integral de mobilitat i no una norma per imposar restriccions.
2: Esta regulación tendría que haberse sustituido por una ley integral de movilidad sostenible que tenga en cuenta la realidad, que es el crecimiento de la población, la falta de infraestructuras, la falta de transporte público, la necesidad de gestionar los puntos donde realmente hay problemas de tráfico.
5: Herrera, tot i que volen col·laborar per millorar la norma ara en tramitació, s'ha mostrat molt crític de com s'ha gestionat aquesta problemàtica. Assegura que s'ha arribat a l'actual situació per manca d'inversió, d'adaptació d'infraestructures i la incapacitat d'implantar un sistema de transports que respongui a l'augment de població i de nous hàbits.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Més de 21.000 alumnes de formació professional començaran el curs dilluns que ve. Enguany hi ha 464 places més que el curs anterior i s'oferiran 126 cicles. Els estudis més demanats continuen essent els sanitaris, informàtica i activitats físiques i esportives. Segons Educació, l'increment de l'oferta en FP ha propiciat que les illes deixin de liderar el rànquing d'abandonament escolar.
5: Al març d'enguany, la xifra d'abandonament escolar se situava en el 15% davant del 20% registrat el 2024. Tot i que les illes han reduït en 5 punts l'abandonament escolar en els dos darrers anys, el conseller d'Educació, Antoni Vera, no es conforma i diu que les xifres encara han de millorar. Segons el conseller, els psicòlegs educatius han fet una feina destacada en aquest sentit.
21: Jo crec que aquest 5% que han de ballar no ha estat que mos ha caigut de l'aire del cel. Han estat més psicòlegs educatius i més oferta de formació professional. Evidentment, han de seguir reforçant les orientacions i han de seguir reforçant i dignificant la funció tutorial com feim.
5: A les Balears s'imparteixen 24 de les 27 branques professionals. Entre els nous estudis destaca el màster d'aprenentatge automàtic de gestió de dades que es farà a Mallorca i que estarà vinculat a la família d'intel·ligència artificial. El conseller ha detallat més estudis.
21: Els nous estudis que implantarem per primera vegada a les Illes Balears són de grau mitjà, sanitat ambiental aplicada, que s'impartirà a l'Institut Josep Maria Llompart de Palma. De grau superior, la formació per la mobilitat segura i sostenible a l'Institut Guillem Sagrera de Palma.
5: Hi ha la doble titulació de grau mitjà d'auxiliar d'infermeria i atenció a les persones en situació de dependència. Hi ha molta demanda a les residències de treballadores, però Educació reconeix que és difícil captar alumnat interessat en la matèria.
1: Tot això quan avui hem conegut els detalls de la denominada Llei Kids de la Unió Europea, una proposta de Brussel·les que pretén limitar l'accés d'infants i joves a internet. La nova norma prohibirà que els menors de 13 anys accedeixin a les xarxes socials i fixaran als 15 l'edat mínima per obrir-se un compte propi. A més, obligarà les grans plataformes tecnològiques a demostrar que els seus serveis són segurs des del mateix disseny.
5: Entre les mesures més destacades per protegir els menors de 18 anys, la llei prohibirà el desplaçament infinit o l'escroll, vetarà les notificacions automàtiques durant les hores de son entre les 10 del vespre i les 8 del matí i prohibirà les caixes de recompensa a loot boxes, als videojocs per evitar conductes addictives. Així mateix, els chatbots d'intel·ligència artificial no podran simular relacions que generin dependència emocional.
22: Platforms have been playing fast and loose with our children's mental health. Now we are reversing the burden of proof.
5: La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, deia que ha estat molt contundent en roda de premsa en assegurar que les empreses tecnològiques han estat jugant en la salut mental dels nostres fills i que a partir d'ara hauran de demostrar que són segures. La proposta inicia ara la seva tramitació al Parlament Europeu.
1: Novetat sobre el cas Kitchen pendent de sentència. La Policia Nacional ha identificat nous àudios entre Cospedal i Villarejo.
5: Aquestes converses obren la porta a imputar l'exsecretària general del Partit Popular en una peça derivada de Kitchen, una causa de la qual en el seu moment va quedar exonerada.
1: I la Policia Nacional atribueix un delicte d'odi per homofòbia als 6 joves identificats per l'agressió a 2 persones durant les festes de Sant Mateu a Oviedo.
5: 5 d'aquests joves ja han estat detinguts i han passat avui a disposició judicial, mentre que el 6è ha estat localitzat a l'estranger on es troba a estudiar.
1: En pocs segons seran les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. La pluja ha deixat 27 incidències a l'illa de moment. L'alerta groga es manté activa fins al capvespre. Marta Puyalta, bon dia.
2: Bon dia. Ha estat aquest vespre quan les precipitacions han caigut amb més força. De mitjana s'han registrat entre 50 i 60 litres acumulats per hora. A Lloseta, però, han arribat als 90.
1: Els pobles del migjorn de l'illa rebran 6 milions d'euros per millorar la gestió de l'aigua.
2: Els projectes presentats pels ajuntaments que s'han aprovat rebran doblers de l'impost de turisme sostenible i es podrien començar a executar abans que acabi la legislatura.
1: Dimarts es posa en marxa la nova aplicació mòbil del transport públic.
2: La nova app millora el servei als usuaris i permet consultar en temps real la posició del bus i dur la targeta única al telèfon mòbil. Permetrà viatjar amb la targeta única virtual en els autobusos del TIP i l'MT, el tren i el metro.
1: Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura de sortida des de Son Rapinya, fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport, i a l'altura de Can Blau, fins a l'altura de sortida, cap a la carretera de Solla, en sentit Andratx. També trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Vall de Mosa. I ja el que són a la resta de principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això tot per un moment. Bon dia.
1: Gràcies, Juan. Amb Bernat Nadal, al control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
4: A l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma pots estudiar 11 idiomes, des de coreà a francès, passant per l'anglès, català, japonès, alemany, àrab, rus, xinès, cursos específics d'italià a través de la cuina i de la música, cursos semipresencials, horaris de matí i tarda. Fins i tot pots aprendre idiomes cantant amb el cor de l'EOI. L'Escola Oficial d'Idiomes de Palma s'adapta a tu. Consulta tota l'oferta a eoipalma.com.
5: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Començant parlant del temps, la pluja, com dèiem, ha deixat 27 incidències a l'illa. La majoria s'han produït aquesta matinada. De moment, l'alerta groga es manté activa fins al capvespre.
2: Ha estat aquest vespre quan les precipitacions han caigut amb més força. De mitjana s'han registrat entre 50 i 60 litres acumulats per hora. A Lloseta, però, han arribat als 90. Binissalem també és un dels municipis afectats, on un camió ha quedat negat davall un pont. Amb tot, aquesta matinada, com popularment es diu, ha plogut bé. Víctor Martí és al Batle de Binissalem.
6: Tall de llum i que s'han recuperat. I allà hi ha un país de zones d'espau que estan a les fosques, però el que és inundacions, no tenim cap incidència greu, com a mínim. Ha plogut bé.
2: Avui es manté l'alerta groga a Mallorca durant pràcticament tota la jornada. És a l'hora baixa quan es podrien produir algunes precipitacions moderades. També entre aquesta nit i demà es preveu l'arribada d'un nou front. Aurelio Soto és el cap d'emergències a les Balears.
7: Es cierto que es un frente que viene bastante desorganizado y cualquier parámetro puede hacer que cambie su desarrollo, su evolución.
2: Emergències explica que les tempestes van sorgint les unes de les altres i per això són més difícils de preveure. En aquest sentit, demanen precaució a la ciutadania, paciència i evitar desplaçaments innecessaris.
1: Mentrestant, els pobles del migjorn rebran 6 milions d'euros per millorar la gestió de l'aigua. Els projectes presentats pels ajuntaments que s'han aprovat rebran doblers de l'impost de turisme sostenible i es podrien començar a executar abans que acabi la legislatura.
2: A Santanyí, per exemple, sempre que plou, tres carrers del centre es neguen i causen incidències. Amb el projecte que se'ls ha aprovat, podran executar una obra de drenatge i canvi de canonades que costarà més d'un milió i mig d'euros. Maria Pons és la batlessa.
8: Fem dues coses. Primer de tot, fem la recollida de l'aigua de pluja, que la enviarem a un pols que estaran situats en el final del carrer Bernat Vidal i Tomàs, i en el mateix temps aprofitarem per enviar totes les canonades de l'aigua corrent.
2: A Campos es destinaran 700.000 euros per renovar xarxa de pluvials. A Felanitx, prop d'un milió, també per canviar canonades. A Llucmajor i Ses Salines, projectes semblants per gestionar millor i no malbratar aigua. En total, el govern invertirà 6 milions d'euros al Llevant de Mallorca. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la mà.
9: Sa inversió té que continuar. Vull dir, amb una qüestió tan important com l'aigua, tenim que evitar perdre recursos, tenir infraestructures adequades i modernes i tenir garantia de tenir aigua suficient per als nostres ciutadans.
2: Totes les obres estan aprovades però pendents de tramitació municipal. Quant a la construcció de la futura desalinizadora del Llevant, el govern diu que de moment és en fase de redacció.
1: I ho avançaven també en titulars. A partir de dimarts, els ciutadans disposaran d'una nova aplicació que es permetrà saber en temps real on es troba el bus tant de l'MT de Palma com dels interurbans del TIP. L'eina també permetrà dur la targeta única al mòbil, és a dir, dona la possibilitat d'utilitzar-la de forma virtual. La descàrrega es podrà fer a través de Google Play i de Play Store.
2: La principal novetat és que els usuaris podran consultar en temps real el pas del bus per cada parada. Ara es comença amb l'MT i el TIP i més endavant també es podrà fer amb el tren i el metro. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha destacat que la nova eina permetrà als ciutadans planificar més bé els seus desplaçaments, a la vegada que ha remarcat l'aposta per la millora del transport públic.
10: No solo de seguir mejorando y actualizando cada día nuestro transporte público, sino pensando en futuro. Y pensando en futuro en grande, con proyectos ferroviarios tremendamente ambiciosos para vertebrar nuestra isla con transporte ferroviario de alta capacidad, sin dejar, sin obviar y siguiendo trabajando en el transporte público más de mayor capilarización, como es el de autobús, tanto en Palma como en el resto de la isla.
2: Amb la nova aplicació es completa una fase de proves per millorar el transport públic iniciada el mes de maig, en la qual hi han participat més de 600 usuaris residents. L'actuació se suma a projectes que ja s'han fet realitat, com la integració tarifària i tecnològica amb l'MT de Palma.
1: 2:37, més qüestions. El Consell Insular carrega contra Madrid per la gestió d'Aena. Denuncia una política de fets consumats i acusa els socialistes d'hipòcrites i de mantenir un doble discurs. Diuen que aquí combaten la saturació turística, però que Madrid donen suport a mesures que podrien suposar l'arribada de 2 milions de turistes més. Guim Ginard és el Consell Insular de Turisme.
11: A Madrid no pateixen les conseqüències de tot aquest nombre de passatgers. Les patim aquí, les patim a Mallorca, i per tant, el que no podem fer és gestionar les conseqüències si no podem tenir poder de decisió en el que són les causes.
1: D'altra banda, el PSC i Més per Mallorca ha mostrat el seu malestar pel cost de les obres del tram 1 del segon cinturó de Palma, que ahir va presentar el president de l'institució, Lluís Galmés, i que començaran a finals d'any.
2: Els socialistes denuncien l'increment desmesurat que ha passat dels 110 milions d'euros anunciats el 2024 als 350 presentats ahir. Consideren que aquest augment del 200% és absolutament injustificable i que confirma la despreocupació amb què Galmés tracta els recursos públics. És el conseller Jaume Mateu.
12: És brutal l'augment, és injustificable segons el projecte tal com s'ha presentat aquest increment, i hi haurà d'haver moltes explicacions.

0: Un informe de l'Observatori de la Patronal de Catalunya compartit avui per PIMEM, la falta d'actualització dels paràmetres de l'IRPF absorbeix una part important de les pujades salarials i amplia la diferència entre el cost assumit per les empreses i la millora que percep l'empleat.
1: Es calcula que cada 100 euros addicionals d'acord laboral que assumeix un empresari, el treballador percep entre 48 i 56 euros nets, mentre que els restants es destinen a l'IRPF i a cotitzacions socials. És l'anomenada progressivitat en fred que es produeix quan els sous augmenten per compensar la inflació, però romanen congelats els trams, els mínims, les reduccions i les deduccions de l'impost sobre la renda de les persones físiques. Per corregir-ho, tant PIMEM com la PIMEC defensen que s'estableixi un mecanisme estable de revisió del tram autonòmic d'aquest impost, especialment dirigit a rendes baixes i mitjanes. Carles Mas, director de l'àrea d'economia de la PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya.
2: Aquest sobreesforç que han de fer les empreses per igualar l'efecte de l'IPC per aquest augment de la pressió fiscal sense que s'hagi debatut. És un increment impositiu dels impostos sense que s'hagi debatut.
0: 2:40, fem una aturada per la publicitat i continuem.
3: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: A l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma pots estudiar 11 idiomes, des de coreà a francès, passant per l'anglès, català, japonès, alemany, àrab, rus, xinès, cursos específics d'italià a través de la cuina i de la música, cursos semipresencials, horaris de matí i tarda. Fins i tot pots aprendre idiomes cantant amb el cor de l'EOI. L'Escola Oficial d'Idiomes de Palma s'adapta a tu. Consulta tota l'oferta a eoipalma.com.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: Per la mare del malestar que creix a Sillot, botigues, restaurants i cases particulars mantenen ben visibles les pancartes que van penjar a principis del mes de juny. Avisen que no les retiraran fins que l'Ajuntament de Manacor els atengui i freni el deteriorament que el seu pare ofereix a aquest nucli costaner.
1: L'acumulació de posidònia i la brutícia, vidres i plàstics a l'arena de la platja va ser el que va fer vessar el tassó, però el cert és que coincideixen veïns i comerciants, també empresaris turístics, que fa anys que a Sillot se senten abandonats. La imatge parla sola, brutícia als carrers, contenidors amb fems acumulat, escassa presència policial. Namica Nicolau té una perruqueria a primera línia de la mà i és taxativa.
5: Brut. Abandonat. No hi ha lo suficient ni de neteja ni de seguretat.
1: La cosa no ve d'ara, la indignació ha anat a més. El motiu, la inseguretat que senten alguns residents i estiuejants. Diuen que hi ha punts de venda de droga i la policia és pràcticament absent.
5: Hi ha drogues, jo crec que saben els punts, el que no ho ja fan, però no ho sent, això, no ho puc dir. I que, mare meva, la policia, quan la veus, pots anar a tocar les campanes de l'església.
6: Ara en som bus gratis, allà de cauti pandilles. I fan desastres, saps? Fan desastres i tot això. I com que aquí no tenim policia ni... Estem abandonats.
1: Entre les reivindicacions, obrir la llar de la tercera edat i construir una biblioteca, la renovació dels parcs infantils.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: Dues i 43 minuts per la mare de la Fira de Setembre de Manacor, que torna enguany a l'avinguda dels Pins de Sa Torre i consolida l'emplaçament estrenat l'any passat. La jornada, que se celebrarà diumenge, combinarà tradició firal, comerç local, activitats familiars, música i animació al carrer.
1: La fira obrirà de 9 del matí avui de l'hora baixa i tindrà paradetes de banda tradicional i artesanal, alimentació, entitats i comerç local. Al llarg de la jornada, el programa ofereix diverses propostes per a tots els públics amb una exposició de motos i vehicles històrics i antics, un espectacle i taller de circ amb Tomeu Granera, la cercavila de la colla gegantera de Sant Domingo, una xaranga itinerant jove manacorina, tallers infantils a càrrecs de tent lliure i l'actuació musical de Suricats.
0: I també destacam que l'Ajuntament d'Inca ha posat en marxa el concurs per escollir la imatge del Dijous Bo amb un premi de 700 euros. El termini per presentar les propostes finalitzarà el dia 30 de setembre i la convocatòria és oberta a tothom.
1: A totes les persones interessades sense limitacions geogràfiques que podran presentar les seves propostes sota el lema Dijous Bo, la Fira de les Fires. Com cada any, l'objectiu és fomentar la participació i donar l'oportunitat de crear una imatge que representi l'essència d'una de les cites més importants de l'any. El certamen estableix un premi

0: de 700 euros per la proposta guanyadora, que serà seleccionada per un jurat.
1: I amb aquestes dues propostes, la Fira de Setembre, que celebrarà Manacor diumenge, i també el concurs per escollir la imatge del Joss Boe Inca, arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a EB de Ràdio. Ara arriben els esports.

0: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulten el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol.
4: Tèntol.
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
2: Són les 2:46. Marta Sampas, bon dia de nou.
7: Bon dia.
2: Comencem amb el Mallorca, que ha de viatjar demà a Zubieta per enfrontar-se dissabte a la Reial Societat B.
7: Els vermells jugaran contra el filial del conjunt basc dissabte a les 2:00 PM amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria a domicili de la temporada. El Mallorca no sap el que es perdre a Somos, però sumar de 3 fora camp és una assignatura pendent que esperen aprovar a la jornada 6. El tècnic Luis García viatjarà amb les úniques baixes de Luna, Calumbà i Abdon Prats. Sentim Luis García.
8: Necesitamos también puntuar fuera de casa y ganar partidos fuera de casa para completar el objetivo. Mi mentalidad es que no haya diferencia entre partidos de fuera y de casa, es ir a ganar todo lo que podamos y cuantos más puntos, pues muchísimo mejor, sabiendo que siempre fuera de casa es más complicado y más difícil, pero creo que tenemos una plantilla para poder luchar por ganar cualquier partido y así esa tiene que ser nuestra mentalidad.
7: Al davant tindran un dels filials de segona divisió, equips amb talent jove i poc a perdre. Luis García parla de la Real Societat B.
8: Solo ha perdido un partido de todos los jugados, un rival que ya tiene un año de experiencia en la categoría, de chicos jóvenes con energía, con talento y calidad, donde alguno de ellos incluso ha participado con el primer equipo, pero sí tenemos claro el cómo queremos jugar, cómo podemos hacerles daño, cómo podemos contrarrestar también sus virtudes, y necesitaremos, como todos los días, de hacer un muy buen partido en todas las fases del juego para poder ganar.
7: Luis García ha volgut llevar ferro a les imatges del final del partit de diumenge amb Antonio Raillo, on el capità pareixia contrariat amb l'entrenador.
8: Fantàstica, fantàstica, porque somos ganadores, queremos mejorar, queremos ser exigentes. Por algo es el capitán, ¿no? Y hay otros capitanes que tienen ese rol de ser exigentes, de querer mejorar, de tener ambición. Muchas veces se sacan cosas de contexto y se cree que hay malas relaciones y se analiza un gesto y un poco en función. Esto es como cuando te mandan un mensaje y no es un audio, tú puedes poner la entonación que quieras. A partir de ahí puede ser muy bueno o muy malo.
7: A més, l'entrenador també ha parlat de la convocatòria de Martin Valiant per Eslovàquia i de Luka Beristrón en Finlàndia. El central eslovac es perdrà 2 partits contra l'Almeria i el Girona.
8: Preocuparme, no me puedo preocupar porque es algo que no puedo controlar. Con lo cual, si Martin va con las selecciones, que está haciendo muy bien las cosas, si otros futbolistas van con la selección, es positivo también para ellos, y eso significa que están a muy buen nivel, con lo cual, como digo siempre, si estos jugadores no están, oportunidad para otros jugadores que tienen que estar preparados para suplirlos, ¿no?
7: I avui hem conegut un nou horari, el de la desena jornada. El Mallorca visitarà l'Eibar el dissabte, dia 17 d'octubre, a les 4:15 del capvespre, un partit que també es podrà seguir per IB3 Televisió. I recordant que el Real Societat B Mallorca d'aquest dissabte el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio, com sempre, i serà a partir de les 12 del matí. Pel que fa a la primera federació, avui ha finalitzat la ronda de presentacions dels nous jugadors de l'UDI Eivissa. 2 defenses que han parlat del següent compromís dels pitibussos, que serà contra el Real Jaén. David Ventura.
3: Bon dia. Avui hem parlat les dues últimes incorporacions que van arribar l'últim dia del mercat d'estiu. Els defenses centrals Eric Ruiz, procedent del Zamora, i Jeremy Blasco, que arriba del Radomiak polonès. Tots dos han coincidit en el fet que ser un equip sòlid darrere és indispensable per puntuar en un camp com el del Real Jaén. Escoltem-los.
4: Ser un equipo competitivo, con y sin balón, pero sobre todo sin balón. Si encajamos pocos goles, vamos a estar arriba y con la calidad que hay en la plantilla, los goles van a llegar. Entonces, pues nada, poco a poco estamos corrigiendo cosas de los primeros partidos y sabemos que vamos a un campo muy difícil, pero bueno, ya te digo, al final Ibiza tiene que ir a ganar a cualquier campo. Y
9: como nos pide el míster, como íbamos trabajando esta semana, y nada, o sea, hacer un partido competitivo, ganar fuera por primera vez, yo creo que tiene que ser uno de los objetivos, que no todo pasa por ganar aquí, también pasa por sumar puntos fuera de casa.
3: Una solidesa defensiva que serà molt necessària perquè el Jaén té una mitjana de 2 gols per partit.
7: I tancant plana futbolística amb la primera divisió, perquè ahir es van disputar 3 partits de la jornada número 6. Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1, Barça 7, Racing de Santander 2. Sentim Rafinha, autor de 3 dels 7 gols blaugranes.
10: Creo que es las ganas de querer ganar siempre. Entonces, ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar. Y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder.
7: El Llevant Athletic Club de Bilbao es va suspendre per mort del mal temps i avui es tancarà aquesta 6a jornada intersetmanal amb 2 darrers partits. A les 7, Real Betis Getafe i a les 9:30 del vespre, Màlaga Villarreal. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal s'estrenarà dissabte a la Lliga davant la seva afició després de guanyar la primera jornada a domicili. Dissabte a les 12, visita Son Moix el Pozo Múrcia, contra qui el conjunt mallorquí va perdre fa 2 setmanes las semifinales de la Supercopa. Sentim l'entrenador Antonio Vadillo.
11: El equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión de estrenarse en casa, de siendo consciente del rival que tenemos enfrente, que recién nos hemos enfrentado a ello, y con las ganas y la ilusión de hacer un buen partido y a ver si podemos sacar los 3 puntos.
7: El Palma Futsal, el Pozo Múrcia, ho podreu seguir en directe dissabte a les 12 a Esports 3 en Joc. En bàsquet, el Palmer Bàsquet ha estat el guanyador del trofeu AON Illes Balears. Això després de superar a la final el Fibui per 86-79. Sentim Íñigo Núñez, entrenador del Palmer.
12: Pues la última prueba de pretemporada para nosotros. Se ha saldado con victoria, pero bueno, no importa absolutamente nada el resultado. Creo que tenemos que observar todas esas cosas que hemos hecho mal, que la primera parte han sido muchas, sobre todo en cuestiones defensivas. La segunda parte creo que hemos dado un paso adelante, aún así con desconexiones, sin ser del todo consistentes, y creo que el equipo ha estado en líneas generales bien en muchas cosas, pero debemos mirar, en este caso, el vaso medio vacío para poder llenar lo que queda de vaso, ¿no?
7: Sentim ara el tècnic del Fibui després d'aquesta derrota al trofeu. Sentim Àlex Formento.
13: Palmer es un equipo muy fuerte, muy físico, y bueno, hemos sufrido en ciertos aspectos de juego que tienen que ver con eso, también porque estamos en una etapa muy, muy inicial y porque pues, muchas bajas, ellos también, ¿eh? Bueno, creo que ha habido 2 partidos dentro de uno, creo que ha habido unos primeros 20 minutos muy buenos de ambos equipos, creo que de un ritmo trepidante. Me quedo sobre todo con esa primera parte del partido.
7: La Lliga a primera FEB s'encetarà el 25 de setembre. Precisament el Palmer i el Fibui s'enfrontaran a la primera jornada i el bàsquet Menorca visitarà el dissabte 26 al Cantàbria. En piragüisme, el Parc de la Mà acollirà aquest dissabte el 3er trofeu Ciutat de Palma de piragüisme, que està presentat avui al Real Club Nàutic de Palma. Fins a 10 medallistes olímpics i més de 300 podis internacionals estaran presents en el campionat, entre ells els mallorquins Maria Àngels Moreno i Marcus Cooper. Els escoltam.
14: Molt contents de que hagin pensat en nosaltres, de poder estar aquí i de poder competir en un Parc de la Mà, que l'altre dia les festes de la patronera per aquí, i jo flipava en veure la catedral, un Parc de la Mà baix. No sé, jo crec que té una ubicació perfecta, ideal para que está bien.
12: Uf, yo me pongo en la piel de los chicos, ¿no? Cuando era más pequeño, tener la oportunidad de competir contra no sé, mis ídolos, ¿no? Los más que solo veo en los Juegos Olímpicos, y los voy a tener aquí para competir, no solo ya contra ellos, sino también formatos donde pues nos juntamos en la misma embarcación de equipo y compito en la misma embarcación que alguien que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Y gracias a este evento pues lo puedo hacer.
7: El trofeu Ciutat de Palma de Piragüisme el podreu veure per IB3 Televisió dissabte a les 3:40 del capvespre. En vela, Hugo Ramón afrontarà la pròxima setmana el Mundial Offshore. El regatista mallorquí partirà a Marsella per competir del 23 de setembre al 3 d'octubre juntament amb la irlandesa Gronia Costigan. El campionat es celebra en categoria mixt i amb un equip per país. L'objectiu del mallorquí és agafar experiència en aquesta modalitat que es celebrarà el Club Nàutic de Palma l'any 2027. Sentim Hugo.
15: Hem aconseguit que el Mundial 2028 sigui en el Real Clonòtic de Palma, per això jo vull començar a preparar bé yeah. aquest format i aquest barco. Però, sincerament, jo, com sempre, totes les coses vaig a fondo i jo m'agradaria fer un pòdium, seriedat. Seriedat és que hi ha gent molt bona, pues, en el final de tots els navegants oceànics pel món i tal, pues, mos han juntat i yeah. tothom ha volgut venir. Però, bueno, crec que un pòdium seria una bona regata.
7: En vola posar un punt final a la informació esportiva.
16: Gràcies, Marta. Després dels esports, la cultura.
6: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
16: Es pot fer feina en una obra de teatre de manera telemàtica i que sigui en anglès i català i que a més serveixi per l'aprenentatge i la millora dels alumnes? Idò, la resposta és sí. Tot això es pot fer i forma part del projecte Shakespeare Remote, una iniciativa que fa anys desenvolupen l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, l'ESADIR, i la Coventry University, que enguany, Sandra Martínez, bon dia.
17: Bon dia.
16: Els ha duit a ser finalistes d'uns premis del diari The Times a la millor col·laboració internacional.
17: Una tria que des de l'ESADIR reben amb il·lusió, però també amb prevenció, si es guanya bé, però si no també perquè allò més important, la feina, ja s'ha fet. Antoni Planas és director acadèmic dels Ensenyaments Artístics Superiors.
18: No sabem si el guanyarem o no el guanyarem, però només el fet de que no es declarin finalistes és molt important. No és el primer reconeixement que tenim a Anglaterra. Ja hem estat finalistes de diversos premis de teatre escolar i pensam que és un dels projectes que mantenim i que volen reforçar en els anys.
17: El programa ha permès desenvolupar muntatges amb equips mixtos que comparteixen el procés d'aprenentatge, la preparació d'escenes, la responsabilitat de les representacions. L'organització del programa L'ESADIP ha estat a càrrec del professor Biel Jordà.
19: Durant dues setmanes se fa de forma telemàtica a través del sistema de telepresència i ja a la darrera setmana, la tercera setmana, se fan assajos aquí a Mallorca, acabant d'assajar i feim al final dues representacions. Les dinàmiques que se generen entre els alumnes dels dos països són precioses.
17: Després de Romeu i Julieta i El vostre gust, l'obra escollida pel Shakespeare Remote d'enguany és La comèdia dels errors.

0: Steve Barnes, aquí amb un mític solo d'Alice Cooper i Eric Steckel, són els grans reclams del primer Festival Internacional de Guitarra de Mallorca el pròxim 10 d'octubre a Es Gremi de Palma.
1: Aquests dos referents, acompanyats de les seves bandes, seran, de fet, els protagonistes dels concerts, però el festival oferirà moltes coses més. Fernando Rubín és el president de l'Associació Cultural de Red de Guitarristes.
2: És un festival interactiu, habrá conciertos, habrá jam sessions donde los músicos se pueden subir a tocar, interactuar unos con otros, habrá workshops, exposición de lutería, charlas acerca de la guitarra, masterclasses y concurso de jóvenes talentos.
1: Toni Miranda, Benji Avichuela, Marcela Seraolo i Miquel Maia seran alguns dels protagonistes d'aquest dia. Les entrades, entre els 29 i els 59 euros, ja estan a la venda.
0: També serà Es Gremi on dissabte es visqui Sandra la festa de presentació de la 24a Fira Internacional del Disc.
1: I per celebrar-ho, damunt l'escenari hi haurà una autèntica figura de la música independent com és Paul Collins Beat, i amb ell a la signatura local el Sicily Satellites, sempre els Satellites, però que ara reprenen la banda que varen voler ser amb dues dones com Adela Peraita i Zahara Vicens. Aquests darrers presentaran vinil i amb aquesta entrada de dissabte en tindreu una altra per la Fira del Disc els dies 24 i 25 d'octubre, com sempre al Palma Arena.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 17 de setembre, en què estem molt pendents avui del temps, amb les pitioses en avís taronja pel risc de fortes tempestes. S'ha enviat túnels d'alerta a tota la població de les dues illes per actuar amb la màxima precaució i s'han suspès les classes. Com està la situació? Carmen Tires, bon dia.
1: Bon dia, continuen les tempestes a Eivissa. De moment s'han recollit 40 litres per metre quadrat a Cala Jondal, 38 a Cala d'Hort, 23 a Sant Rafael i 10 a Sant Francesc. Emergència s'ha demanat a les famílies que vagin a recollir els alumnes als centres educatius i s'han suspès totes les classes de la tarda. També els ajuntaments han cancel·lat totes les activitats a l'aire lliure i han tancat les instal·lacions municipals. La Policlínica del Rosario també ha cancel·lat totes les cites mèdiques previstes per avui i ha tancat els seus centres.
0: Ja a darrera hora, les restes d'aquest temporal podrien arribar fins a Mallorca, de nou reactivant alguna tempesta. Juan Luis Marcos, bon dia.
2: Bon dia. De cara a l'hora baixa, esperen que la situació es mantengui com fins ara, tot i que Emergència es diu que està en contacte amb l'EMET per si aquestes tempestes agafen força. El cap de Departament d'Emergències, Aurelio Soto, insisteix a demanar precaució i prudència.
3: De les 2 de la tarda i les 8, con un desarrollo muy similar al frente que nos ha barrido durante esta noche. Es cierto que es un frente que viene bastante desorganizado y cualquier parámetro puede hacer que cambie su desarrollo, su evolución. Podría descargar más o menos con la misma intensidad, la misma lluvia, tanto de viento como de lluvia, pero debido a esa desorganización vamos a seguir muy, muy de cerca la evolución de este frente.
0: Els titulars de la jornada passen també per una dada. Les Balears necessitarien 17.000 habitatges més per poder allotjar tota la població actual de les illes.
2: Falta habitatge i molts dels que s'ofereixen als portals immobiliaris ho fan amb un preu fins a un 40% inflat. Són algunes de les conclusions de l'Observatori de l'Habitatge presentat avui. Quico Reinés és el director general d'Habitatge.
4: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions, els portals se venen inflats per, segurament, preus de persones poc professionals.
0: Crit d'auxili dels pescadors davant l'encariment constant dels combustibles.
2: Avui, la federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil pesquer professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes. Domingo Bonin és el president de l'entitat.
5: S'afegien en el banyat. Si preocupa el preu d'avui del gasòleo, més no mos preocupa la tendència a l'alça. És que no veiem el final del túnel. Quin preu tindrem demà? És que anant de susto en susto.
0: Dimarts es posa en marxa la nova aplicació mòbil del transport públic a Mallorca.
2: La nova app millora el servei als usuaris i permet consultar en temps real la posició del bus i dur la targeta única al telèfon mòbil. Disponible a partir de dimarts, se permetrà viatjar amb la targeta única virtual en els autobusos del TIP i l'EMT, el tren i el metro.
0: I acabam amb una darrera hora sobre la crisi migratòria a Ceuta. L'Audiència Nacional rebutja paralitzar la posada en marxa del campament d'acollida de migrants al port de la ciutat.
2: El tribunal ha denegat la mesura cautelaríssima que havia demanat un sindicat policial per frenar aquestes instal·lacions que tenen capacitat per a un miler de persones. Després d'haver suspès el projecte de manera provisional, aquest dimecres, la sala finalment ha fet marxa enrere.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals a IB3 Ràdio al butlletí de les 4. Ara, comença Denton.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia. Aquest fragment que heu escoltat, tot i que costa entendre'l, és un dels enregistraments de so més antic que se conserven. Correspon a una intervenció de final del segle XIX al Congrés dels Diputats Espanyol de Valerià Weyler, que va néixer tal dia com avui, de fa 188 anys a Palma. Valerià Weyler i Nicolau era marquès de Tenerife i del Duero, també va ocupar càrrecs de màxima responsabilitat com a capità general de les Illes Balears, ministre de la Guerra a Espanya i governador general de Cuba i de Filipines. Hem de recordar que el general Weyler va ser nomenat capità general de Cuba amb la intenció de sufocar com fos la seva rebel·lió. Weyler va veure com els alliberadors cubans del poder espanyol s'acostaven a la victòria fins que la guerra va perdre o va prendre un altre rumb. Un vaixell de guerra, el cuirassat nord-americà Maine, estava de visita a la badia de l'Havana, va explotar i els Estats Units acusaren Espanya. Valerià Weyler, per totes aquestes gestes històriques, té carrers dedicats a Andratx, a Palma, a Marratxí, a Inca, però també a Badalona, a Manlleu o a les Canàries, entre altres llocs. Pot ser. Allò més conegut és que Weyler també era, doncs, una de les persones que se va encarregar de gestionar aquella crisi de Cuba. Per això, una de les expressions derivades d'aquella feta és més es va perdre a Cuba, que encara ara se diu. Més es va perdre també a la guerra de Cuba, que es diu per minimitzar una derrota o una pèrdua. Començant.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Com estàu? Ben trobats un dia més a Atento, la que programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules, també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui és dijous, 17 de setembre. Tenim totes les lletres i aquí també les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Si ja tots un dia més a taula, Maria Pons, com anam?
1: I va bé.
0: Ben tornada.
1: Gràcies.
0: Celestí Oliver, com estàs?
2: Com va? Bé.
0: Benvingut, també. Gràcies. I Miquel Junc, com anam?
3: Bon dia, va bé.
0: Bé, avui hem recordat el capità Baylor, que és part de la nostra història i que a vegades només ens en queda una plaça. Diu, ah, sí, la plaça de Baylor. Sí, però, clar, era un senyor i a vegades mos pareixia que era estranger amb aquest nom, però en realitat era... Ve de Mallorca i ve de Palma, i hem aprofitat per recordar un poc la història i també aquesta expressió que encara ara se diu que més es va perdre a Cuba, un poc relacionat amb aquell fet històric. Com que hem començat avui amb aquesta efemèride, ara tenim molt més continguts. Celestí, per cert, com va anar ahir? Estem a Ciurons, que te va dir ser nutricionista.
3: Crec que no fa bé.
1: Ahir va donar el titular que estava bo i després va dir, estic boníssim.
2: Boníssim.
1: Avui ja millor,
2: però no crec que sigui per Ciurons.
0: No.
2: Que
0: cau una passa, també esteu un poc constipada.
2: Sí. I jo crec que és el dia, també, eh?
0: Pot ser, també.
2: Poc esclafat.
3: Doncs és l'única vegada que està constipat.
2: No, he dormit arreu, eh?
1: De fet, jo també estic constipat.
2: M'han demanat si he sentit ploure en la nit, i ni ploure, ni trons, ni llans, ni res. He dormit arreu.
0: Això és
2: bona senyal.
0: Et ciurons ja l'has
2: paït. No crec que siguin ciurons, sí, els he paït. Però, més enllà de 3 dies, no és convenient menjar res.
0: Això te va dir un nutricionista. Ni arròs, ni...
3: Viu de miracle.
1: Jo crec que això és utòpic, perquè 3 dies...
2: No, perquè, clar, i sobretot la gelera es fan de procrear microorganismes, bacteris.
1: Això va dir l'expert, ahir.
2: I, de fet, clar, eren uns ciurons casolans, crus, cuis. I la vaig demanar si hi havia diferència en sos de conserva, en sos de pot, perquè a vegades és vera que deixes un pot de conserva dins la gelera i en qüestió de dies ja s'ha oxidat,
0: ferit,
2: o notes un color i diu no, és de conserva, encara millor, perquè tenen conservats. Additius conservats.
0: Clar, comença una mica.
2: Vaja.
0: Sí. Bé.
2: Per tant...
1: Ho van fer tot malament.
3: Sí. Tot malament.
2: Tot malament, però som aquí, eh?
1: Tanta sort.
2: Sí, estic bé. Per ara estic bé.
0: Per sort, amb Miquel, tu no t'acostipis, que demà te vas de vacances, no convé.
3: Sí, demà comences vacances, no m'ho convé, acostipa'm.
0: Dit tot això, passem als continguts del dia. A Celestí, què tenim?
2: Vinga, sí, avui xerrarem de colors i de la mà perquè entrevistarem una llicenciada en Ciències de la Mà a Barcelona, que és mediadora cultural del Museu Marítim de Mallorca. Ella és na Júlia Mulet i acaba de publicar el llibre Blau Marí, un projecte que estudia el comportament dels colors a la mà.

0: En un llibre d'il·lustració i amb rigor científic, ella, na Júlia Mulet, explica com els colors van desapareixent a mesura que ens submergim en les profunditats de la mà. El color que sempre és el blau.
1: Ah, sí?
0: Sí. Però, clar, se'n van absorbint a mesura que ens enfonsam. I una de les coses que he llegit d'ella és que a 20 metres de profunditat, si ens féssim un tall, la sang no seria vermella.
1: I quin color seria? Mm? Ja no ho diu.
0: Ah, clar, jo no m'hi he enfonsat més enllà de 20 metres.
1: Doncs, William, no.
0: Sí, clar, els colors s'enfosqueixen o se van absorbint i l'únic que queda al darrere de tot és el blau. Quines coses, eh?
1: Sí, sí.
0: I llavors fosca negra. No ho sé.
1: Clar. Home, segurament que hi ha un moment que és fosca negra.
2: Molt de metres per avall, deu ser. Bé, no sé.
1: Avui en parlarem, sí. Li demanarem a l'experta, a na Júlia Mulet, que avui podrem entrevistar, però tenim més temes, Maria.
2: Sí, perquè, com sabeu, cada dijous cercarem els refranys que més utilitzam a les Balears, perquè el nostre objectiu és fer un rànquing de les dites i aquests refranys que més fem servir a les illes. I avui la cosa va de constància.

0: Doncs sí, constància, paciència. Molt de refranys relacionats amb això. I avui en parlarem, Maria. Però, Miquel, també tenim tema del dia.
1: Sí, i avui parlarem del Teatre de Barra de Palma, perquè just avui comença la seva nova edició, a 5 bars de la zona de Blanquerna, i la temàtica triada per enguany és la dècada dels 80.

0: I avui també hem de parlar de cinema. En aquest programa vendrà Eugenia San Pedro per explicar la pel·lícula del moment. Sí, ja sabeu quina és, La bola negra de los Javis.
1: Avui el pla subjectiu us duc dues pel·lícules. Una se va estrenar fa 9 anys i l'altra arriba el 25 de setembre. La primera es titula La llamada i l'altra se titula La bola negra. Amb dues dirigides per en Javier Calvo i en Javier Ambrosi, més coneguts com els Javis. Ahir, l'Acadèmia de Cinema Espanyol va decidir que La bola negra havia de ser la nostra pel·lícula representant d'Espanya en els Premis Oscars. Per tant, l'hem de comentar sí o sí. Després en xerram.
2: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puerta para afuera, tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre. A mí me da igual lo que sea. Si te quiere enamorar de un cocodrilo, te enamora. Si te quiere enamorar de mí. Yo solo quiero vivir.

0: Aquest és el tràiler de La Bola Negra, aquesta pel·lícula que s'estrena dia 25 de setembre, perquè, clar, que ja ha creat tota una repercussió i una esca grossa per aquesta pel·lícula, que finalment serà la representant d'Espanya en aquesta carrera cap als Oscars, i que veurem, com us conten, Eugènia, també enllaçada amb una de les primeres pel·lícules de Los Javis, que avui repassarem en aquesta secció. Dues hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: Ai, com ho fec. Ahir també podeu participar en tot en directe. Perquè m'ha pegat la tos, sí, no? I... ai, Déu meu. Tento-lo en directe, Celestí. A través de quin telèfon? El més famós de les Balears, que és...
1: Venga. Jo també el sé.
4: 971-13-99-00.
3: Ah,
4: això mateix. O també ens podeu escriure a l'Instagram de Tèntol, @TèntolIV3. També tenim Facebook, aquí a Tèntol.
3: O el correu electrònic.
5: Sorpresa.
3: Que ja ho sabeu, és tento@ivetresradio.com.
0: Molt bé, doncs ja ho tenim tot a punt per aquest programa. Moltíssimes gràcies, Maria, Miquel. Fins d'aquí una estona.
1: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic i avui, aquesta setmana m'encanta, perquè cada dia un tècnic nou.
4: Ha estat sorpresa,
0: una
4: avui,
0: sorpresa nova.
4: Sorpresa, sorpresa.
0: Avui no ens esperàvem, perquè tenim aquí en Facundo Tenaglia. Gràcies, Facundo. Se'ns han fet les 3 i de 8 minuts i mos toca saber quin és el tema amb el qual jugarem avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestim.
1: I doncs sí, avui la rabiosa actualitat ens du a parlar de
0: una
1: les
0: fruita.
1: Sí. Figues.
0: Les figues,

I d'aixies, avui hem de parlar d'una de les fruites més presents a la cultura popular de totes les Illes Balears, especialment de les Pitioses de Mallorca, parlant de les figues. I dedicam el programa a aquesta fruita, la fruita comestible, la figuera, que pot ser de color verd, de color morat o de color negre per de fora, i per de dins d'aquesta vermeó tan característica, que té una carn suau i dolça i té moltes llavoretes petitíssimes. Ja ho sabeu, una figa per sa bona ha de tenir tres senyals: clivellada, sacaona i picada de per dalt. Les figues són la fruita dels filòsofs i un dels ingredients de la dieta mediterrània tradicional ja ho era a l'antiga Grècia. Les figues, a més, formaven part de la dieta dels atletes durant l'entrenament pels Jocs Olímpics.

0: I d'ací... M'encanta, perquè aquestes cançons també són magnífiques. Mostra de que hi ha molta tradició popular relacionada amb ses figues, com aquesta que escoltàvem ara, la cançó de Cua i Figues d'Anna Maria del Mar Bonet, o també es Figueral, que és una cançó que hem escoltat abans, molt característica. Bé, tornem a la figa. Col·loquialment, la figa també, a banda d'aquesta fruita, sol referir-se als genitals femenins. Una figa també pot ser una persona delicada i poc soferta. Aquesta persona és una figa, plora per tot. Però si hi ha una expressió molt coneguda és aquesta que diu això són figues d'un altre paner. Una expressió que indica que el que es diu és una qüestió diferent de la que se tractava fins a llavors, és a dir, que no té res a veure amb allò que em deia. I encara més, segur que qualque vegada ses cames vos han fet figa. Fer figa significa que deixa de funcionar una cosa. També pot passar, per exemple, que després de 10 anys sense deixar de funcionar, el vostre cotxe hagi fet figa. Però avui toca parlar de la fruita de la qual hi ha nombroses varietats que es distingeixen principalment pel color de la pell i també per la seva forma. Avui, la figa, i ho farem amb uns pagesos ben joves.
1: La temporada de figues ja està arribant a la seva fi.
2: Però avui n'hem pogut coir 15 quilos més.
1: I aquests són els quilos que tenim disponibles ara mateix.
2: No sabem quants en podrem coir demà.
1: Per això, si en voleu, és millor que mos escriveu ara.
2: Perquè quan s'acabin aquests...
1: Haurem d'esperar l'any que ve.
2: Per com anar, escriviu-mos per privat. Que bona figa.
0: I d'ací, ja els heu escoltat. Avui, ni figa ni raïm. Bé, sí, figa't sí.
3: Figues, sí, sí, perquè ho han triat. És per això que avui no seran figues d'un altre paner, perquè no. Jugarem i parlarem precisament de figues.
0: Són les 3:23. Tenta.

0: Bé, per fer aquest programa, nosaltres com els atletes, hauríem de menjar moltes figues per estar bé i tenir energia i força. O si anàveu a fer gimnasi, també menjar un parell de figues.
1: Els ja porcs també menjaven.
0: Total, diu que la sobrassada feta de porc que ha menjat figa, boníssima.
1: No hi ha color, no.
0: Per tant, ja ho sabeu. Tenim pregunta també avui, i la pregunta del dia, òbviament relacionada amb les figues, diu així. La paraula xerec o xereca se refereix a una persona que és dolenta o que no se troba massa bé. Estic xereca, malaltissa o indisposada de salut. Però la pregunta d'avui és, sabeu què és un xerec?

0: Aquesta de Tito està xerac?
1: Jo estic xerac? No.
0: No.
1: No.
0: No. No, estàs bé.
1: Estic bé, sí, sí, sí.
0: Per això, però sí. Ho has sentit a dir, qualcú que està xerac. Dir, o qualcú sí. Que et xerac.
1: O aquest xerac,
0: que això ja
1: sí.
0: És pitjor.
1: Que crec que se sent més.
0: M'estic més estar xerac que no ser xerac.
1: És ben xerac.
0: Però bé, és un altre tema. Qüestió, que és un xerac, però...
1: Idò,
0: és una cosa.
1: Sí, aquella part d'escapoll de sa figa que s'amostia molt aviat i s'espanya fàcilment. O bé, et sa figa flor, és a dir, sa figa primerenca, produïda per una figuera que no en sol fer, de figues primerenques. O és aquella figa de color verd, sa casta de figa que no torna ni morada ni negra.
0: Sa figa verda. Que és un xerec? Aquesta és la pregunta d'avui. No, no és fàcil avui, la pregunta, però és curiosa, perquè, òbviament, després també se desenvolupa altres tipus de paraules i significats. Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: I d'així, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o telefonant al 971 13 99 00. 971 13 99 00.
0: Ara tornem.

0: IB3 Radio es diversión.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, fer-me jaure.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no són tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic bel,
5: tinta,
6: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: minuts som aquí en directe a Vetre Ràdio i abans de conèixer els nostres convidats d'avui, que tenim moltes ganes, que ja són aquí, més són uns apassionats de les figues, ara sabreu per què, hem de resoldre la pregunta del dia. Mem, que és un xerec, i Celestí, com sempre, tenim tres opcions.
1: Mira, sí, un xerec és aquella part d'escapoll de sa figa que s'amostia molt aviat i s'espanya fàcilment.
0: Ahà, això podria ser.
1: Sí, s'espanya.
0: Per això és xerec, però 25%
1: en
0: aquesta opció.
1: A veure, sa figa flor, és a dir, sa figa primerenca produïda per una figuera que no en sol fer de figues primerenques.
0: 75% del
1: 75%. A veure, sa figa de color verd, és a dir, aquella casta de figa que no torna ni morada ni negra.
0: Aquesta no.
1: No, ningú ha votat per aquesta.
0: No té cap bo, per tant, és obvi que no és aquesta sa figa xereca, sinó que sa xereca és aquesta, sa figa flor, produïda per una figuera que no sol fer figues primerenques, per això xereca, no? M'imagino. I per això, nosaltres, quan una persona xereca o està xereca o això, ho deim d'aquesta manera. Imaginant que sí, també a les Pitiuses també se diu xereca i també és una figa oberta, secada i tornada a cloure. Això en el cas d'Eivissa. I aquesta ha estat la pregunta. Moltes gràcies a tots per haver-la contestat. Ara ja sabreu que si deis aquesta persona xereca és una cosa que ve de la tradició de figues. Però coneguem tot d'una, ara sí, els nostres convidats.

0: I d'ací moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat d'aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són ses figues. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic. Tot vostre.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
0: Qui tenim aquí?
7: Bueno, jo sóc Mireia i...
8: Federico.
9: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens, exactament? D'on ve?
0: D'on vens, Mireia?
7: Jo, de Can Picofart.
0: Uh-huh. I Federico?
8: I jo, de Argentina.
6: Són parents? Són casats?
7: Casats, no. Ells pensen que no.
0: No? Què sou, Federico?
8: Som parell.
0: Parell?
8: Sí.
9: Vull saber coses teves. On treballes?
7: Bueno, jo ara ja he acabat de fer feina de temporada, com tot mallorquí, i ara estic en ser figues només i d'aquí a poc ja començo a estudiar una altra vegada.
8: Marketing en una multinacional. No sé si se puede decir...
0: Sí, si ho vols dir.
8: McDonald's.
0: Ah, i fas feina des de casa?
8: No, en restaurantes.
0: A un restaurant, molt bé.
9: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
2: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Un capell de paia i un guants.
0: Tu, Federico?
10: I així surts a feina?
0: Tu també te poses capell, sí?
8: Sí.
0: Sí, tots dos.
8: Guants.
0: Ha fet molt de sol aquest estiu.
7: I una camisa de quadros.
0: Guants, també. Mm.
8: Sí. Ah, sí. Una jaqueta.
10: També?
7: Sí. Per protegir de ser lletrada.
0: Exacte.
8: No, per ser lletrada.
10: Ah, clar.
0: Ah, mira, i encara me'l mostrava el braç, perquè encara
10: et dur. Ses ferides, ses senyes.
0: Sí, és que sa figuera d'això, ara en parlarem.
10: Crema.
11: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: Paguen bé sa figa?
10: Ui.
7: És que això depèn de tu. Si tu te fas valorar, te paguen bé. Uh-huh. Sí, exactament.
8: Sí, això crec que sí.
12: Uh-huh. Altres aficions? Navega per internet? Ja saps, entre els xats, a pàgines web.
7: Bueno, aficions, jo és que som molt artistes de sempre. Bé, i en Fede jo crec que també és molt artista, per això també han sortit aquests vídeos i jo què sé, aquesta creativitat tan xula.
8: Jo sóc model, actor i creador de contingut.
0: De contingut, sí, a les xarxes socials.
8: Sí.
11: Uh-huh. Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
7: Vaja pregunta. És que... És que jo me molesta molt el renou, la gent, en plan, la massificació. Jo vull un arbre i com molt 4 o 5 persones...
0: Tu, Fede, t'has adaptat en això?
8: A mi... Soy...
0: sí,
8: puc parlar castellà?
10: Sí.
8: Soy un chico de ciudad y me metí en el campo y me fascinó.
0: Ah,
8: o sea,
0: sí?
8: No hay vuelta atrás.
0: Per on vas néixer, tu, Fede?
8: En Rosario.
0: Uh-huh. A l'Argentina.
8: Sí.
13: Quan va ser l'últim cop que va comprar res de nou?
0: Que has comprat qualque cosa nova?
10: Nova.
0: T'has comprat
10: qualque
0: cosa nova?
10: Per cui figues, o no...
7: Ah, per coi, figues?
10: No.
7: No ho sé.
10: Lo darrer que hagis comprat, nou.
7: Jolín, fa una estona m'he comprat un Pokéball per dinar, no sé si compta.
8: Una bàscula per pesar figues.
0: Ah, per pesar figues. Molt bé.
14: Quin és el seu primer record?
7: El meu primer record de sa vida. Ostres, pues és de mon pare que me tenia... com en braços, en sa tabeola de bany, m'engronçava. És un record superxulo. Crec que és el més petit que tinc.
8: De mon pare pegándome. No sé. Eso no me lo olvido más. Fue una sola vez en la vida.
15: Una actuació extraordinària.
16: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
17: Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
18: Estic molt content que hagin vingut.
19: Són tan encantadors.
20: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
21: Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
22: Adéu, que vagi bé.
23: Fins demà. I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.

0: fan d'aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar a Mireia Fornés Ordines. Benvinguda, Mireia.
1: Hola, moltes gràcies.
0: I també tenim en Federico Martín Nacello. Federico, com estàs? Benvingut.
2: Molt bones.
0: Moltes gràcies.
2: A tu.
0: Xerres molt bé.
2: No sé.
0: Quants anys fa que vius a Mallorca?
2: No, 4...
1: Mesos.
2: 4 mesos.
3: 4 mesos?
0: 4 mesos, què dius?
2: Però parlo català perquè he viscut a Barcelona fa 3 anys, 4 anys.
0: I com vos vareu conèixer, si ho podem dir? Perquè ja han dit que sou parella, no?
1: Sí, ja està fet. Per una amiga en comú, que sempre ve a veure jo de Barcelona a Mallorca i
2: l'Estel, que no s'està escoltant.
1: Sí, m'ho està sentint.
3: Va preparar una cita o no?
1: No.
3: Ho vau conèixer a través d'ella?
1: No, va ser sense voler.
0: Molt bé, dona, molt bé, perquè ara ja sou un cuidós de figues professionals.
1: Sí, sí, sí.
0: Explica'ns com va ser. Mireia, perquè tu tenies unes terres familiars...
1: Sí, bé, jo no tenc absolutament res, això és coses de família.
3: De terres.
1: Sí, sí. Bé, mon pare s'hi dedicava un poc, estem que poria, mon pare fa feina de mestre... I bueno, la temporada de figues i de borcots les coia i les duia a vendre. I jo, com que pic, he anat a ajudar-lo, però no m'he dedicat 100% ni res. I enguany mon pare va dir, pues, a partir d'aquest any s'aturaran, perquè jo no dono abasto. I jo em va saber massa greu i vaig dir, no, papà, i ara m'hi pot jo. I ell va venir darrere.
0: Que bé.
3: Ho vas convèncer. O no? O
1: ja... no, això és el que m'ha sorprès, que no el vaig obligar res.
0: Tu, Fede, t'ha agradat, també.
2: Sí, un matí arribam a Sort.
0: Sí.
2: I... no sé com, però m'ha agradat moltíssim, moltíssim. Moltes vegades crec que jo le diu a Mireia d'anar a Sort.
1: Sí, molt demana.
0: Ja t'ho demana ell.
1: Jo li dic que he d'anar a Sort, m'hi diu, espera, que jo organitzo els meus horaris, que vull venir.
3: I d'entrada ja vos fascinaven les figues? Vos
1: sí.
3: Agraden?
1: Sí.
3: O no? O vos hi dediqueu, però tampoc no... Sí, vos agraden?
2: A mi... En Argentina...
0: No hi ha figues? No,
2: sí hi ha,
0: sí?
2: Però no me gustava molt.
0: Ah, no?
1: En guany mos hem arribat a fa un poc.
0: Clar,
3: clar, però
1: que
3: no com...
1: m'encantaven.
0: O penja qualque vídeo.
3: Com les figues d'aquí no n'hi ha.
1: Sí, no. Però arriben a fer mal de panxa.
3: Clar.
0: Si voleu conèixer aquesta parella, per cert, tenen una pàgina a Instagram que se diu...
1: Sí, sí.
2: Mallorca Ecològica.
0: Mallorca Ecològica.
1: Mallorca Ecològica.
0: I allà aneu penjant vídeos de...
1: Sí, tant a Instagram com a TikTok.
0: Nosaltres vos hem vist a Instagram, sí. Que això, sí. Penjau un poc el vostre dia a dia fora vila.
1: Exacte.
0: Les figues que cuiu, com els recuiu, com els apesau, com els aduïs a vendre, un poc també la vostra experiència personal. Fins i tot la Mireia ha fet un vídeo de l'outfit, és a dir, com s'ha d'anar vestit per anar a cuir figues.

0: això.
1: Sí.
0: De fet, La Bola Negra és un llibre, no?, de García Lorca.
1: Sí.
0: També veurem com és tot aquest rerefons, que ara mateix tampoc no tenim molta més informació.
1: Sí, hi ha una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, que la veritat és que tampoc ho sabia, tot i que és el fil conductor de la pel·lícula, i és que mos mostren com a tres èpoques... i canalitzades amb un mateix personatge, crec, no? I a mi això també m'agrada molt, perquè crec que tindrà un ús desmuntatge com a molt, molt ben cuidat, que ja mos ho han demostrat amb aquest tràiler, que normalment el tràiler no el fan els directors quan arriba, quan xerran d'una producció com aquesta, però en aquest cas en Javier Calvo i en Javier Ambrosi no sé si han estat com a 6 mesos o algo així fent només el tràiler.
2: Què diu? Mare meva.
1: Sí. O sigui, ells... estimen molt el que és el cinema, els hi encanta i se nota en tot el que fan, i el fet de que ells mateixos hagin volgut participar en la creació del tràiler ja te n'adones una mica de lo que veurem, no? Una peça supercuidada, amb una estètica impecable, amb unes coreografies també superxules,
0: sí,
1: que de fet...
0: Sí, d'Ana Belén Martín.
1: Ana Belén Martín. És que és molt fort. De fet, avui Ana Belén ha compartit a les seves xarxes socials un fragment on entrevisten aquest dia, crec que serà a Toronto, en Penélope Cruz, i en Penélope Cruz xerra de que aquestes dues coreografies amb una coreògrafa increïble, que és Ana Belén, que va ser molt xula muntar-ho tot, ja durant mesos, o sigui, és... no sé.
0: 15 milions d'euros ha costat aquesta pel·lícula. Mm. També està bé dir-ho.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Va, és veritat que hi ha un star system important, no? És a dir, com a actors i actrius molt conegudes, però... Guitarrica de la Fuente, que faci un debut i siguis protagonista, és una cosa que m'assobta.
3: Sí, jo me sorprèn.
2: Perquè
3: sí.
2: Dius, t'està arriscant molt, no? Sí. No sap com anirà.
3: A veure, deu ser bo, si el Javi l'han triat també per fer de Lorca, no?
2: Supos. Sí, va fer qualque cameo, crec que era la pel·lícula d'en Almodóvar, la darrera.
1: És vera.
2: Però estava allà sembrat, fora moure't-se. Sí. Ara com a tot, no sé, veurem un any que fa.
1: Sí, a mi me sona haver vist alguna entrevista on sabeu que són amics i li van fer alguna prova, no? Però has fet, clar, de... una persona que està tan avesada, està damunt un escenari davant tantes persones...
3: Ja tens la part de la vergonya que ja, sí. Ja no hi és.
1: Sí, sí, sí. Però, bueno, mem, perquè a vegades això... O sigui, espero que els hi hagi funcionat, no?
3: A vegades
1: perquè
3: no surt bé, això de per les estrelles.
1: Ho han vist en Bad Bunny, que ja sí, ho han xerrat altres pics.
2: En Bad Bunny, a bon?
1: Sí, quina pel·li era, te'n recordes?
3: Me'n recordo que un dia em van xerrar, no me'n
1: sí,
3: recordo quina pel·lícula era.
1: Jo tampoc.
3: Vaig veure que sí, que fa poc va sortir una pel·lícula.
1: Se de Bullet Train, pot ser?
3: Pot ser, sí, sí, sí. Molt diuen que sí, però hi ha de
1: sí,
3: la peixera.
1: Sí, aquesta.
2: No ho podem fer tot bé, ja no. Està. Pontura, en guitarrica l'ha tocat la mà de Déu.
1: Ojalà. Ojalà, perquè jo l'he vist algun pic en actuant cantant i això, i és vera que, no sé, és com a molt tendre, no?
2: Però sí, és seu... tranquil, sí. Transmet, sí.
1: Sí, però és vera que el seu personatge, no sé fins quin punt mos interessa que sigui tendre, però bueno.
0: Ho veurem. I de, ja ho sabeu, La Llamada avui, que és la primera obra que van fer els Javis, i la darrera, que serà La Bola Negra, que s'estrena sí. 25 de setembre a tots els cinemes.
1: Sí, i La Llamada dia 24.
0: I La Llamada dia 24, sí. Molt bé. I que volien dir que, abans que te'n vagis, que ja hem acabat la secció, hem de parlar un segon de Helena Dunham.
1: Ai, sí.
0: Helena Dunham és una senyora, és una directora, guionista.
1: Una directora, actriu, també.
0: D'americana. Sí. Que molt coneguda perquè ets la creadora de la sèrie Girls, que va tenir en el seu moment molt d'èxit, ja era una sèrie que té els seus anys, i que és un gran referent per moltes feministes. De fet, té 40 anys justos i ja ha escrit la seva biografia, que és un llibre que aquest estiu s'ha llegit moltíssimes dones, especialment dones, i que justament ahir sortia a tots els mitjans de comunicació que havia comprat un nin perquè havia fet ventre de lloguer,
1: sí.
0: I sortia a tots els mitjans. Clar, que ha passat que totes aquestes dones que l'admiraven tant, sí. Es considera de cop un referent se'ls hi hagi caigut en terra.
1: Sí, exactament així. Perquè és veritat que la sèrie Girls, que a mi me va fascinar, a més, no la vaig veure en aquest moment, la vaig veure molts anys després, però, no sé, me vaig sentir com acompanyada, no? Saps? Hi ha moments que tenim, les dones, curiosament, a la nostra vida, pues, que potser ens trobàvem una mica perdudes, que no connectàvem amb gaire cosa, però de sota veure una sèrie que se diu Girls, que és com per ses girls, o sigui, va ser brutal, i a més com a personatges que podies connectar una mica en cada un, doncs pues, sí.

0: Mos van trobar això, però ara mateix mos ha passat en Lady Gaga, però per jo ha estat un cop molt fort, perquè per jo sempre ha sigut un referent, Helena Dunham. Trobo que és una tia... Jo pensava que podia demostrar que el feminisme és algo realment important, però de sota vàrem veure això ahir i jo m'ho vaig quedar de pedra.
1: Bé, veurem què passa. Gràcies, Eugènia.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins aviat, Ana Ferrano. Continuem.
2: IB3 Ràdio és coneixement. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Si te dic càpsula, que te ven el cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel,
3: tinta,
4: mur,
3: cornada.
4: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
6: Benvinguts a Esports en Joc.
7: Dissabte a les 12, segueix amb Esports en Joc, el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta. Real Societat B, Real Mallorca. Esports en Joc, a IB3 Ràdio.
2: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
8: Tento.
1: Continuem i ara vos hem d'explicar que la mallorquina Júlia Mulet ha publicat el llibre d'il·lustració Blau Marí a l'editorial Faori Books.

0: I de Júlia Mulet, vinculada al món de la mà, està formada en Ciències de la Mà, Gràfica Impresa i Comunicació Científica i també és mediadora cultural al Museu Marítim de Mallorca. Acaba de treure el llibre Blau Marí en el segell barceloní Zauri Books, on il·lustra com els colors van desapareixent a la mà a mesura que ens hi submergim. És un capfico en el món marí travessant per la llum i on descobrirem que el blau, de fet, és el darrer color que desapareix. N'hi ha d'altres que s'absorbeixen abans en un llibre que és el resultat, de fet, el resultat acadèmic final del cicle superior de gràfica impresa que va fer a l'Escola Massana de Barcelona.
1: Júlia Mulet, com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bones tardes.
1: Com va?
2: Va bé.
1: Com són els colors de la mà?
2: Bueno, els colors és el que jo volia representar, que van desapareixent a mesura que augmenta la profunditat. I el primer en desaparèixer és vermell, que desapareixen els 10 metres, i el darrer en desapareixer és blau, que per això la mà és blava. I això era un poc el que jo volia explicar en aquest llibre.
1: Mm-hmm. Perquè t'hi has hagut d'endinsar dins la mà per saber on això no t'ha fet falta.
2: Bueno, jo ho saps i sí que ho he vist,
1: però
2: no... Exacte, no rip tan profund.
0: Clar, t'han llegit dir, i ho han dit abans, que dius que si mos féssim un tall a 20 metres, se sang no se veuria vermella, o no se veu vermella, sinó verda.
2: Exacte. Sí. Exacte, tu a partir dels 10 metres no veus es vermell. Si hi ha una estrella vermella, tu no la veus de color vermell, la veus d'un altre color, d'un marró verd. I això és el que jo he volgut anar mostrant, les espècies que viuen en el seu hàbitat, amb el color que se veu en aquella profunditat.
0: Mm-hmm. És a dir, que el món també canvia. Clar, canvien colors, canvia la percepció.
2: Si tu després agafessis aquesta estrella vermella i la traguessis de fora, sí que la veuries vermella. Mm-hmm. Però en profunditat... No, perquè aquest color ja ha desaparegut.
1: Mm-hmm. És curiós, però que el blau sí que previsqui a mesura que te vas fent tendents.
2: Exacte, sí. És per les zones de la llum. Mm-hmm. Cada color té un tipus d'ona i reacciona amb l'aigua d'una manera diferent. Uh-huh. I el blau és el que està fins més profund.
1: Uh-huh. I com se dibuixa? És a dir, com trobes exactament el color? Perquè, clar, tu l'has vist en aquell color, però de veure-lo a plasmar-lo així com tu l'has vist,
2: jo el que he fet és una mescla entre un poc un llibre d'artista i un llibre científic. Uh-huh. Llavors, jo ho he fet amb els colors tradicionals primaris, que són el vermell, el groc i el blau, que estan molt ben estudiats a la profunditat a la que desapareixen. Llavors jo he fet una combinació d'aquests colors i he anat mostrant com van desapareguent, però no és una cosa 100% exacta el que us sabeu a les il·lustracions. Mm-hmm.
0: Clar, Júlia, has estudiat la relació de la llum de la mà amb diverses espècies que habiten diferents profunditats.
2: Exacte. Tu vas veient l'espècie amb el color que queda, la profunditat que habita. Uh-huh. És una manera d'ubicar aquestes espècies en el seu hàbitat, però en lloc de fer-ho amb altres paràmetres, doncs ho he fet amb la llum i amb el color. Uh-huh.
0: Per exemple, quines espècies?
2: Pues, per exemple, en els primers metres pues, sí que tenim pues, la posidònia, tenim, per exemple, el peix lloro, que ara és invasor aquí a la mà Balear. Uh-huh. Més a profunditat, per exemple, tenim el calamar vampir o tenim el cachalote, tenim també el peix diable. Bé, n'hi ha moltíssimes. De fet, crec que són 40 les que vaig il·lustrar.
0: 40. Mm.
2: Sí.
0: Per què se te va acudir estudiar el comportament dels colors de la mà? De fet, ho dèiem, això ve del treball de final de curs de cicle superior de gràfica impresa, no?, de la Massana.
2: Sí, bé, jo això vaig estudiar Ciències de la Mà, sempre m'ha agradat molt la mà i sempre m'ha agradat molt el disseny i la il·lustració, i vaig voler pues, unir aquestes dues passions, aficions, en un llibre, i el tema de la llum i del color me donava molt de lloc per poder fer unes il·lustracions més gràfiques, poder jugar també amb el paper, amb el format, i la idea era aquesta, era unir un poc els meus interessos, les dues branques d'on venen bé els meus estudis. Mm.
0: Clar, un llibre com tot allò que surt a Zahora eBooks, on també, per exemple, hi ha dit Naina Bastard, mallorquina,
2: sí,
0: que té, sí, sí, a part d'unes il·lustracions xulíssimes, també un gran rigor científic, aquesta editorial. Clar,
2: sí,
0: aquest és un llibre amb serigrafia, en paper i en tipografia xulíssims, no? Com és aquest llibre? Com l'has volgut dissenyar?
2: Sí. Bé, el paper és especial, és un... que de fet és el que a l'editorial li va dur més problemes, és el que ha costat més, però estic supercontenta perquè al final hem tingut el paper que volíem, que és un paper que se diu paper bíblia, que és bastant transparent, i està a les pàgines on tu vas veient les il·lustracions i te dona aquest efecte de profunditat, perquè tu vas veient les il·lustracions que venen darrere, perquè fa aquest efecte de transparència i te dona aquesta sensació d'estar fent una immersió a la mà.
0: Clar, i no és un paper, diguéssim, transparent del tot, no?
2: No, té un grau de transparència. Mm. Això vos ho hauria de mostrar en persona.
0: L'hem de fulletjar. Sí. L'hem de fulletjar, sí, clar.
2: Exacte, si explicat volem... és un pot difícil.
1: Mm. Clar. Si el volem veure, ja el poden trobar a les llibreries, en aquest,
2: sí,
1: llibre?
2: Sí, va sortir dimecres passat i ja està a les llibreries. De fet, avui faig la presentació del llibre Drac Màgic.
1: En quina hora?
2: Ara... A les 6:30.
1: A les 6:30, molt bé.
0: 6:30, és a dir que...
2: I pròximament també, exacte, ja d'aquí poc, pròximament també la faré en el Museu Marítim, és desembre, segurament, i abans supos que altres llibreries també. Tenc algunes mitja paraulades.
1: I podràs mostrar aquests colors que tu has pogut pintar.
2: Sí.
1: I com són, i sobretot aquesta cosa tan interessant de com percebem els colors a mesura que mos anem enfonsant dins aigua, i també en el final aquesta oscuritat tan absoluta.
2: Clar. Sí, perquè a partir dels 200 metres hi ha un moment en el llibre on ja tot és negre.
0: Tot
2: perquè
0: negre,
2: ja no arriba
0: fosca
2: la
0: negre.
2: Llum, llavors, exacte, tot negre.
1: Uh-huh. I viuen espècies allà baix.
2: Exacte, sí.
1: No? Sí.
2: Sí, i de fet jo me vaig aturar en els 3.900 metres, que és la profunditat mitjana dels oceans, però podríem seguir fins als 11 quilòmetres, que és la profunditat màxima.
0: Uau. Vol dir que hi haurà...
2: Vaig dir, m'havia d'aturar en algun moment.
0: Hi haurà un nou llibre, pot ser?
1: No, perquè seria tot negre.
2: Pot ser.
1: Bueno, si ha d'anar per avall. Sí, pot ser tot negre.
0: I com és que aquesta feina acadèmica acaba a Zahora eBooks, una de les editorials d'il·lustració i coneixement científic més interessants, també?
2: Mira, jo tenia moltes ganes de que se materialitzés aquest treball, i vaig veure que havien publicat un llibre amb un format també molt llarg, molt prescut en el que jo havia pensat, que jo tenia la maqueta i tot, i els hi vaig enviar i me varen contestar, vaig tenir una reunió amb elles i ja tot va tirar endavant.
1: Que bé, doncs...
0: Clar, perquè és
1: una
0: un llibre
1: entrada.
0: Llarguer.
1: Sí. Exacte, no és el format...
0: No, exacte.
2: Clar, jo me vaig animar a veure un format prescut... El format és com un dinar 3 plegat per la meitat a lo llarg. Ara no sé, igual són dos pams de llarg, o un pam més.
1: I és molt xulo, la veritat. I també l'Escola Massana de Barcelona, que també és una escola que en disseny gràfic és puntera.
2: Sí, no, m'ho vaig passar molt bé fent això.
1: Aquest procés, ja ho crec.
0: Que bé.
1: Aquest projecte que se diu Blau Marí i que el podeu trobar ja, com dèiem, a les llibreries, es presenta avui a les 6:30 en aquesta llibreria de Palma, Drac Màgic, amb la Júlia Molet. I moltíssimes gràcies, Júlia, per explicar-nos...
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: ...com és la mà i com la veus i quin color es té, efectivament. Gràcies, un projecte ben interessant.
2: Moltes gràcies.
0: Ens endinsarem, gràcies.
2: Sí. Perfecte.
1: Així és.
2: Adéu,
1: gràcies. Adéu, gràcies, Júlia. I doncs, fins aquí el programa d'avui. Hem anat per la mà, hem anat per moltes bandes, per cinema, per figues... He xerrat de moltes coses.
0: De tot?
1: sempre.
0: De tot,
1: de tot,
0: sí, sí, sí.
1: De tot allò també que sí. Mos toca de prop. Sí,
0: mos han refrescat.
1: Hem tingut en Joan Jiménez, el control tècnic, en Miquel Jung, na Maria Pons, en Celestí Oliver i una servidora, Margalida Mateu, tornant demà a les 3:04 aquí, en directe. Moltes gràcies.
0: Vagi bé.

0: Bon dia. En aquesta hora comença una nova reunió del Comitè Tècnic Assessor d'Emergències per analitzar la situació i comprovar si realment la tempesta arriba a Mallorca, on està en avís en groc. El director general d'Emergències, Pablo Garrit, ha explicat que la feina feta a les Pitiüses, on es manté la vista taronja, ha permès que l'aigua caiguda dreni com toca.
1: Recordemos que va a seguir lloviendo y ese agua va a seguir acumulando. Ahora mismo no tenemos problemas de escorrentía. Hemos tenido dos torrentes que se han visto afectados, fundamentalmente uno en Santa Eulalia, que ha venido muy cargado, pero los drenajes están funcionando muy bien. Tenemos que recordar que las actuaciones que se llevan haciendo durante el verano en los torrentes y en todos los sistemas de saneamiento públicos, pues al final nos preparan mejor y nos posicionan mejor para no tener problemas.
0: Com us dèiem, les Pitiüses segueixen en avís taronja per risc de fortes tempestes. S'ha enviat un és alert a tota la població de les dues illes per actuar amb la màxima precaució i s'han suspès les classes. Connectam amb Eivissa per saber quina és la situació en aquest moment. Dani Manau, bon dia. Com es desenvolupa la tempesta?
2: Bon dia. En aquests moments la situació s'ha calmat bastant. Han caigut xàfecs intensos, sobretot al migdia, devers les dues del migdia, especialment a Sant Antoni, on han caigut més de 12 litres per metre quadrat. Els xàfecs han estat d'intensitat en aquella hora, just quan havia sonat l'alerta en els mòbils d'Eivissa i de Formentera. Com deia, s'han avançat la sortida dels centres escolars i s'han registrat unes poques incidències. Algun arbre ha caigut, com hem pogut constatar, al carrer Campanich, però no s'han vist afectades els nuclis de comunicació. En tot, sí que s'han produït diversos embussos a la ciutat d'Eivissa, també fent coincidir amb aquest avançament de la sortida dels centres escolars. Aquesta tarda es preveu tranquil·la, amb possibilitat de pluges, però no de forta intensitat. Sí que pot ploure durant tota la tarda, i el que sí que s'espera, però, que les pluges s'intensifiquin aquesta matinada amb l'arribada d'un nou front.
0: Gràcies, Dani. I a Mallorca, dimarts es posa en marxa la nova aplicació mòbil del transport públic. Millorarà, diuen, els serveis als usuaris i permetrà consultar en temps real la posició del bus i dur la targeta única al telèfon mòbil. Disponible a partir de dimarts, permetrà viatjar amb la targeta única virtual en els autobusos del TIP i l'EMT, el tren i el metro. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, creu que és una gran passa endavant pel transport públic.
3: No solo de seguir mejorando y actualizando cada día nuestro transporte público, sino pensando en futuro. Y pensando en futuro en grande, con proyectos ferroviarios tremendamente ambiciosos para vertebrar nuestra isla con transporte ferroviario de alta capacidad, sin dejar, sin obviar y siguiendo trabajando en el transporte público más de mayor capitalización, como es el de autobús, tanto en Palma como en el resto de la isla.
0: I pendents del que està passant a Ceuta amb la crisi migratòria, s'ha sabut avui a migdia que l'Audiència Nacional ha rebutjat paralitzar la posada en marxa del campament d'acollida de migrants al port de Ciutadella. El tribunal ha denegat la mesura cautelaríssima que havia demanat un sindicat policial per frenar aquestes instal·lacions que tenen capacitat per un miler de persones. Després d'haver suspès el projecte de manera provisional, aquest dimecres la sala finalment ha fet marxa enrere. Arribem així a les 5:04. Les notícies tornen a les 6.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Li he demanat que digui que Xiu Xiu té els millors presentadors del món.
1: Xiu Xiu wa ano sekai ichi saikou na ano reporter ano shaberu hito tachi ga imasu.
0: Wow!
2: Thank you, thank you. Arigato.
0: Thank you. Arigato.

0: Ja som aquí, ja hem arribat. Com estàs, Jordi Suárez?
1: Bé, està millor.
0: Bé, te veig apurat.
1: És que és el que estic, apurat.
0: Què te passa? Què ha estat avui?
1: Que resulta que no tinc cotxe. És una cosa que ha passat ara.
0: Conta-ho, perquè potser que algú m'ho senti te vol oferir la seva ajuda.
1: Exacte.
0: No ho sé, els oients nostres són molt generosos. Aprofita.
1: 971-13-99-00, si hi ha qualque mecànic que mos escolti i me vulgui ajudar. No, que arribava aquí a la feina i el cotxe ha fet pluf.
0: Pluf.
1: I ha deixat de funcionar.
0: Ha fet literalment pluf.
1: Ha fet
0: aquest renou.
1: Ha fet pluf. I no arranca. No arranca, jo he intentat mil coses. Semblava una persona que pareixia que sabia el que feia amb un destornillador.
0: Sí, ja tu ho has intentat.
1: Qui emplea un destornillador per arreglar un cotxe? Però bé, no ha funcionat.
0: I ara què faràs?
1: Idò, anar a Sant Jordi a peu, avui.
0: Mira, idò, una passejadeta.
1: Exacte.
0: Te pot anar bé, no?
1: Sí, un pot d'exercici i ja ho veurem.
0: Ja ho veurem. Bé,
1: coses pitjors.
0: Ara, de moment, mos relaxam. Som
1: Exacte.
0: Aquí a Xiu-Xiu. Tenim aquesta fortuna de programa d'avui. Amb en Facundo Tenaglia, en el control tècnic.

0: I bé, Tres Ràdio presenta avui el vídeo podcast La Campana. És un projecte que parteix d'una pregunta. Què vol dir sobreviure al càncer infantil i juvenil? Imagineu-vos la resposta.
1: Començam La Campana, un vídeo podcast per crear un espai de conversa amb joves que han patit càncer.
2: Jo tinc 15 anys i vaig tenir el càncer l'any passat, quan tenia 14.
3: Jo tinc 23, vaig estar malalta amb 11 anys, en 2014.
4: Vaig començar, m'ho van detectar quan tenia 13 anys.
5: I la primera vegada que vaig tenir càncer tenia 9 anys, en el 2013.
1: Una de les moltes coses que ha d'aconseguir La Campana és que lleveu aquesta càrrega.
2: Justament quan me varen dir que tenia càncer varen entrar per la porta a fer-me bromes i jo en aquell moment no estava un poc...
1: Un moment, no m'ha de repetir això perquè aquí...
6: Perquè hi ha moments en què necessitem plorar i amollar aquestes tensions i aquestes penes que se'ns aferren.
7: Emma, has sortit a jo. Ets igualat a jo.
5: Perquè, clar, quan no tens pèl és molt fàcil dir, ai, no me trob bé, però quan te veuen bé... És com invisible.
1: Vots a favor que en Roberto se llevi sa gorra?
4: Però ara és com... És que m'ho dono igual, com en sentit a més.
3: El que jo no m'encaixa és que moltes vegades se visibilitza com que sa campana és el final total del procés.
1: Però insisteix que amb això d'avui llevau-vos aquesta responsabilitat, llevau-vos aquesta càrrega perquè no existeix.
8: Na Marta, en Roberto, Nema i na Paula són quatre joves que varen patir càncer quan eren infants. Ara volen explicar com varen viure el procés i quina vida els espera un cop han superat la malaltia.
0: La Campana és un videopodcast dividit en 8 capítols on els quatre protagonistes conversen amb el nostre company periodista Joan Ferrés i expliquen les seqüeles físiques i emocionals que deixa un càncer. Es posen els reptes amb els quals s'afronten a partir d'ara. Expressen la visió del món que els envolta i mostren també els reptes i dubtes que els ofereix aquest present. Hem de dir i confessar que és un tema que quan en Joan Ferrés, el nostre company, mos va proposar tractar a xiu-xiu, vàrem pensar entre tots com fer-ho, com encaixar un tema tan seriós i respectuós dins aquest nostre programa, dins xiu-xiu.
8: I vàrem arribar a un parell de conclusions.
0: Que costa imaginar com és viure un càncer infantil o juvenil.
8: Que és una experiència que te capgira la vida a tu i a tothom que tens a prop.
0: I que per parlar-ne havíem de començar per escoltar els que ho han viscut. I això ho podem fer precisament gràcies a La Campana.
8: Bueno, i una altra cosa, que el menjar d'hospital és xerec, xerec.
0: Això mos ho han contat ells. Marta Roig, com anem? Com estàs?
9: Va molt bé, moltes ganes d'estar aquí.
0: Mos escoltes tu, Marta, m'has dit.
9: Sí, mos escolto.
0: Que bé, un plaer de tenir-te aquí. Emma Aparicio, com anem?
10: Bona.
0: Benvinguda.
10: Bé, bé.
0: En Roberto Drové, hola Roberto.
11: Bon dia.
0: I na Paula Villalonga, com estàs?
12: Molt bé, moltes gràcies.
0: Escoltau, vosaltres sou els protagonistes, tots quatre, de La Campana. Roberto, començarem per tu. Com ha estat l'experiència de gravar aquest videopodcast amb en Joan Ferrés?
11: Pues, la veritat és que m'ha encantat perquè ha estat la millor forma de poder expressar el que he sentit en tot aquest procés que he estat passant. I a més, aquestes opinions que he acabat trobant no només són les meves opinions, sinó que en totes les persones que han patit per algo parescut que he xerrat, quasi tots coincidíem en les mateixes idees.
0: Marta, vosaltres vos coneixeu entre vosaltres abans de fer La Campana?
9: Jo només coneixia a Paula, perquè quan jo vaig estar a oncologia infantil amb 9 anys vàrem coincidir i sí que després ens hem seguit a xarxes, no havien tornat a coincidir, però això mos ha tornat a juntar.
0: Marta, com ha estat juntar-te aquesta vegada en Paula? Com ha estat juntar-te en Marta aquesta vegada compartint aquesta experiència a un context que supos que no estàveu avesats, que són les càmeres i els micròfons?
12: Bé, pues jo ha sigut una experiència superbonica, i a part en la Marta, perquè la Marta va ser com una companya de malaltia en aquella època i trobar-nos en aquesta situació i veure que tenim les mateixes preocupacions i que han crescut i poden viure i expressar-nos i ajudar altres companys, pues, ha sigut molt guai. Uh-huh. És com madurar juntes.
0: I tant, i tant. Emma, tu com t'has sentit gravant La Campana?
10: Jo m'he sentit molt bé. Espero que m'he pogut obrir i no he tingut que donar moltes explicacions perquè han passat el mateix. Saben com se sent i ja està molt guai.
0: Uh-huh. Roberto, tu has dit que heu compartit més o menys les mateixes experiències. Tu, Roberto, tens 15 anys.
11: Sí.
0: I vas patir càncer l'any passat, quan en tenies 14.
11: Efectivament.
0: Uh-huh. Com estàs ara?
11: La veritat que genial. Amb ganes de fer de tot.
0: Que bé.
11: Tot el que no vaig poder fer l'any passat, a fer-ho ara.
0: Molt bé, això mos encanta sentir-ho. Roberto, quines són les experiències que creus... Bé, podeu xerrar totes sense que vos hagi de demanar. Què compartiu més? Quins punts compartiu més que heu trobat que teníeu més en comú? És una pregunta força extensa, si voleu.
9: No, el que jo he dit sí que són diferències.
0: Diferències, idò, vinga.
9: Bé, no, és a dir, tots compartim situacions molt similars, però... En Roberto, jo mai he vist una persona amb tantes ganes de fer tantes coses, és la persona més optimista que conec, t'ho promet. I això, jo crec que tots som optimistes aquí, però en Roberto, moltíssim.
8: Tu te'l trobes, Roberto?
11: Que sí, moltes coses, bueno, depèn de què, si vull fer o no, però... Però sí, la veritat que viure així un poc com trist no és de les coses que jo sigui de fer. Allà m'encanta fer moltíssimes coses.
0: Què t'agrada fer?
11: Esports, de tot, la veritat. No quedar-me quiet, és el que més m'agrada. No estar quiet.
0: Que bé. I quan ho vas fer l'any passat? Per tu, aquesta essència, supos que no s'apaga, de qualque manera. Com vas intentar continuar fent coses?
11: Doncs mira, jo cada vegada que estava a l'habitació, clarament jo, com sóc un adolescent, estava jugant a videojocs bastant de temps, però quan m'avorria, pues, mira, m'anava a donar una volta per l'hospital o per els matins sempre anava a l'escola de l'hospital, que era el millor lloc de tot l'hospital per desconnectar, que no apareix ni l'hospital. L'escola és un joc a part on tu pots desconnectar, pots contar com te sents, mai te jutjaran, pots trobar unes persones que siguin... igual que estiguin en la mateixa situació que tu i pues, allà m'encantava anar a l'escola. Mira que no sóc molt de fer d'obres i aquestes coses, però m'encantava anar.
0: Parlant d'això, com vos ha anat l'escola durant tot aquest procés? Emma, tu ara tens 18 anys.
10: Sí.
0: Vares patir càncer en els 13.
10: Sí.
0: Com estàs ara? Com te trobes?
10: Jo ara m'ho trobo bé.
0: Sí?
10: Millor que un any, però bé.
0: Ara tens 18 anys. És una edat clau per tothom, sobretot a l'hora d'estudiar, a la vida... ara en Roberto parlava de l'escola. Tu com ho has viscut, tot això? De l'escola, t'ha prescut un rotllo? O t'ha donat més força? Com ho has viscut?
10: No, a veure, jo he viscut igual que sempre, però és vera que gràcies a la malaltia he segut el que volia fer i m'ha donat més ganes d'estudiar. Perquè sabia on volia acabar.
0: I on és?
10: A la ràdio.
0: A la ràdio? Un moment, això és fantàstic, Emma. Per tant, vols estudiar periodisme?
10: Sí.
0: Que bé.
10: Ja faig segona carrera. Ostres, des de Belgrat de Periodisme i Comunicació Audiovisual.
0: No ho tenia en el guió, això. Qui ha fet aquest guió, Jordi?
8: Jo no.
0: Algú més que li interessin els mitjans, sobretot després d'haver participat en la campana?
9: Jo estudi publicitat i relacions públiques, estic en el darrer any i m'agrada tot això de la comunicació, també estic a xarxes socials i mai se sap, perquè la comunicació és algo que ja he dit que m'encanta i tal vegada podria ser.
0: Que bé, Marta, fantàstic. I ja sabeu que aquí, a Xiu-Xiu, tenim un període de pràctiques obert per tothom, per qui vulgui. Paula, tu què vols fer?
12: Jo...
0: Tu ara tens 23.
12: Sí, tinc 23, estic estudiant tercer d'infermeria.
0: Ah, molt bé.
12: He de dir que la malaltia no diré que ho vaig passar bé, però estar a l'hospital per jo era molt guai. Tenia 11 anys i era molt guai perquè jo des de sempre he volgut treballar d'infermera i veure les infermeres, les proves... Jo he de dir que era la pacient passada perquè feia un munt de preguntes.
0: Era la típica que te... I ara que me'n pot... Normalment ho solen explicar, però potser ets, quan ets petit no t'interessa gaire o ho expliquen més en els pares...
12: En el meu cas, mai m'han com amagat o han xerrat primer els meus pares. El que passa és que jo en aquella època m'agradava veure sèries de metges, Anatomia de Grey va fer molt de mal, molt de conceptes que entraven. Jo no, en aquella època jo no tenia ni ses IAs ni res, jo tenia ses sèries i es Google. I era la passada que demanava 20.000 dubtes i per què i com, i a part ho vivia i ho disfrutava. O sigui.
0: Vos agrada mirar sèries d'hospitals?
9: No és la meva passió.
10: No, jo, però jo tampoc.
11: Jo sí,
0: però perquè no vos agrada o perquè vos recorda en el vostre estat?
10: No m'agrada.
9: Perquè no m'agrada, sí.
0: D'acord. No. Perquè a vegades les sèries tendeixen a, no ho sé, fins i tot, no ho sé, a demanar romantitzar tal vegada, perquè hi ha històries darrere. No sé, què trobeu d'això?
12: Jo, en el meu cas, és que des, ja abans de la malaltia m'agradava mirar-les. El que passa que ara que he sigut pacient i, a part, estic estudiant d'infermeria, veig les sèries i dic, això no ho fa metge, això ho fa infermera. N'hi ha molta, el que dius, molta romantització, per exemple, les relacions hospitals o amb pacients. Para nada, som un dos separados, pacients i metges, pacients i infermers, t'ho vull dir.
0: Tu, Robert, has dit que sí, que t'agradava.
11: Sí, m'agrada perquè la meva mare ha estudiat també coses així de... que és veterinària i ha hagut d'estudiar infermeria. I, doncs, ella, quan, ella ho veia quan jo era més petit i no sé per què, me posava a veure-ho amb ella i, doncs, mira, ara m'agrada.
13: Bueno, pots recomanar qualcuna? A més d'Anatomia de Grey, que ja ha sortit.
11: No sé, la veritat, no sé. És que no me sé els noms. Me'n recordo algunes com la que estava el doctor House.
0: Ah, sí? House. Boníssim, en House.
13: House, molt bé. House. Molt bona.
0: Escolta, Roberto, tu tens 15 anys, ets el més jove de tots. Ja tens clar que vols estudiar?
11: No, la veritat, és que no m'he posat a pensar en el futur, la veritat. Jo visc el dia a dia.
0: Vos ha ajudat més a viure el dia a dia, la malaltia?
12: Jo crec que sí. Perquè tens un altre punt de vista a lo que ets la vida. Ja no tens aquesta pressa de córrer, de fer, perquè saps que per la vida t'ha demostrat que pots fer tots els plans que vulguis, que de repente un dia te diuen, no, guapa, és tot lo que hi ha. Jo, per exemple, quan me vaig posar malalta, me vaig posar malalta a si de ser de primari, que la gent pensa que, vale, és primari, no, l'últim curs de primari. Feia més viatge de final, de viatge d'estudis, la graduació. La meva preocupació en aquell moment no era l'hospital, era poder anar en el viatge. No vaig poder anar. El manco me vaig poder graduar, però te vull dir... per jo va ser com una demostració de frena, és el que hi ha, aguanta-te i a viure.
0: Abans fèieu menció a l'escola de Son Espases, però vinga, ara som a xiu-xiu. Vos podeu queixar o podeu presentar la vostra admiració. Per exemple, es menjar d'hospital. Com és, Emma?
10: Yeah.
0: Podeu ser sincers?
10: Jo, per exemple, era molt hater de qui menjar. En el principi, bueno, vam menjar poc, perquè jo en aquell moment tenia moltes nàusees. I el que me passava és que sempre que duien el menjar li deia a mon pare, pots abrir el balcó? Perquè me donen nàusees només en su mare. I sempre li deia a mon mare que toqués tàpers, perquè no m'agradava gens.
0: I te feia tàpers, ta mare?
10: Me feia tàpers.
9: Cosa per... que, sí, perdó, no, que és un poc il·legal, però tots ho hem fet. Sí. Te dones metges bé, te deixam, però tot molt ben cuinat.
0: Que vos agradava menjar, per exemple?
9: No, és que hi havia... El que no m'agradava era el peix. No saps si és peix, gavina... No saps quina cosa és. Puré de ave. Quina ave?
0: Ah.
9: Quina? De gallina? De colom? No, però hi havia alguna cosa, el pa amb oli. Com Nemma ho va dir en un episodi del podcast, era el més bo. Tampoc és molt complicat fer un pa amb oli.
12: Escolacaus. Sí. Sobretot que quan no volies per berenar, t'ho guardaves per... Jo col·leccionava colacaus.
9: Mo mare dins una bossa de plàstic, traficante.
12: Sí. I el sol i els sucres ho guardàvem.
0: Clar. I tu, Roberto, que t'agradava de menjar per menjar? O que no t'agradava?
11: Que no m'agradassi tot el que n'hi havia a l'hospital, pues, tot, absolutament tot, perquè a més jo soc intolerant en el peix i, clar, en el principi me deixaven a llegir carta pediàtrica, però quan se van donar compte que era intolerant me van dir fora la carta pediàtrica. Això no m'ha agradat res, perquè jo per el matí, si després a l'hora de berenar, jo llegia el que volia. Per menjar i per sopar era més que llegia per els meus pares, perquè jo no ho volia, però mira, a mi m'encantava menjar pizza, sobretot. Li deien als meus pares que se fossin a cercar una pizza i venien... anaven tot d'una.
0: Vos he demanat això de menjar una mica per fer la broma, no? és un context, per descomptat, seriós i respectuós, per veure que, si volem aprofitar aquest espai, i aprofit també per demanar-vos. Estàveu avasats a xerrar del càncer amb un to d'humor, per exemple? No sé si la paraula és humor. Marta, tu ho has dit abans. A una mica més distès. Jo, per feis exemple, bromes, Valtros?
12: Jo, per exemple, en el principi, durant la malaltia i després, en el primer any, no. Ara som muy heavy. La meva mare no li agrada res. No li agrada res, però ja m'encanta. M'encanten els xistes.
9: Jo també. Jo crec que bé, jo des del principi sempre n'he fet. I això no vol dir que me sapigués un pot de greu la meva situació, òbviament.
0: Ah, per descomptat.
9: Òbviament. Però jo sempre n'he fet que la primera i les meves amigues em diuen Marta, te passes, qualsevol persona t'escolta i diu, mare meva. Però sí, és la millor forma de dir-ho.
12: No, però si jo, per exemple, el dia de la presentació del podcast jo anava nerviosa i li deia a en Roberto, jo no puc estar aquí, jo soy una... esto es muy serio, yo soy una payasa. I és vera, jo me'n recordo una que... jo, sense que vaig ni res, me vaig trobar unes ueres d'aquestes de mosca, gràcies sí. de la meva mare, me la vaig posar i li vaig dir, mama, mira, soy pitbull, o sigui, jo sempre soy muy humor negro.
0: I tu, Emma?
10: No, jo també, jo a vegades me'n pas. Les meves amigues me deien, perquè demà faig una broma i se me queden mirant. Jo, pot riure. No passa res. Però sí, se queden un poc... Què hago ahora?
0: Clar, perquè Roberto, a vegades és una arma, no?, de supervivència, sumó també, no? I l'actitud.
11: Sí, la veritat que sumó ha estat el principal, com se diu, entreteniment de quan he estat a l'hospital, però no sé per què mai he fet servir el càncer per fer una broma. Potser ho hauria de provar. Sempre des respecte i a tot això, però...
0: Ara m'has fet riure, Roberto. Ara m'has fet riure. Escoltau, ara ja una pregunta completament seriosa. Les famílies com ho viuen, no? Marta?
9: És molt dur perquè ells no poden fer res més que acompanyar i sempre volen fer més del que poden i no poden. Moltes vegades, és a dir, és una gran part l'acompanyament, però no sempre... No, és mal de dur, és molt mal de dur.
0: Paula, què li diries a una família que acaba de rebre un diagnòstic?
12: Aquesta pregunta és un poc... Què se li pot dir? Perquè just abans ho xerràvem, just abans d'entrar. En aquell moment, quan acaben de rebre el diagnòstic, li pot dir el que vulguis, que no escoltarem. Per exemple, la meva mare va tenir que tornar a un altre cita amb els metges amb els meus pares perquè el dia que li van donar el diagnòstic de càncer no va escoltar, o sigui, no s'ha enterat molt i m'ha dit, vaig tenir que tornar amb el meu pare, no sé, per això t'ho dic, jo intent mirar-ho que a poc, molta força i que cada un té els seus temps, que no s'ha de pressionar, xerrar, si no vols dir-ho a altres, o si vols, a poc. Mm. És que ja t'ho dic, just en el moment del diagnòstic no t'escoltaran. Serà en blanco, perquè estan centrats en càncers. Liberar la paraula per tot.
0: És completament normal. Emma, creus que la campana ajudarà a gent que ho està patint, que ho ha patit, o que ho desconeix, simplement? Com pot ajudar la campana?
10: Les persones que ho desconeixen en tot aquest tema i es pot informar un poc més, sobretot el càncer infantil, perquè va d'això, i les famílies que estaven passant, pues, jo crec que és com una teràpia per ells, escoltar tot això.
0: Serà una teràpia, la campana, sí. Creus? Roberto, tu què en penses? Com pot ajudar la campana? El vostre testimoni en primera persona, en general, dèiem gent que també ho ha patit, o famílies, però fins i tot altres que sí. tenen desconeixença sobre
11: claro,
0: aquesta malaltia.
11: Sí, sobretot és més... Claro, és molt per a les famílies que li s'acaben de fer un diagnòstic així per escut, però també és molt important per a aquesta gent que, encara que no ho hagi patit, que algun dia li pot passar perquè la vida és així i no se pot controlar, clar, hi ha molta gent que realment no sap com és estar dins l'hospital, com és que te tratin oncologia o coses així. Ells pensen unes coses que a lo millor li s'ha dit qualcú o han vist a les xarxes, però realment no ho saben de persones que ho han vivit. Doncs aquest podcast serveix per expressar de gent que ho ha patit i ha hagut d'estar molt de temps a l'hospital, pues podem expressar tot el que sabem.
0: I tu has dit que t'has sentit còmode, no? Explicant la teva experiència a la campana. Sí, amb en Joan Ferrés ha anat bé?
11: Sí, m'ha anat genial.
0: Sí? Vos ha caigut bé, en Joan?
9: Sí, moltíssim.
0: I doncs, mira, vos ha deixat un missatge, en Joan Ferrés. Que només és un...
14: Hola, Roberto, Marta, Emma, Paula, com estàu? Ets amics, amics, si us ho m'han dit, vinga, anem, envia'ls un àudio, eh? Anem que els comptes. I jo l'únic que puc dir és que res, me va fer molta gràcia durant tota la gravació de la campana, que el que més vos costava comptar era, quan vos demanava, com estàu, que simplement m'ho heu de contar com havia anat la setmana. Record que en Roberto, buf, ja no sabia què contar-me, en Paula també, bueno, jo contaré que tu vaig estressar tot el dia d'estudis, Nema també havia de fer un esforç de ment que puc dir, la Marta sí que sempre la Marta solia tenir més fàcil dir com estava, però era molt divertit perquè no tinc cap problema en contar-me el moment més dur del vostre tractament de son espases, coses així superpersonals, i quan vos demanava com estàu, que jo sempre avisava, ja ho sabeu, ja sempre deia, avui, el primer de tot, recordeu-vos de manera com estàu. Ja hi havia qualcú que bufava i uf, no ho veia clar, no ho veia clar. Curiós, eh? Molt curiós. I like to be
0: under the sea. Bé, abans vos he demanat, Roberto, com estàu? Com bé, estàs?
11: Genial, de venir aquí.
0: Emma?
9: Molt bé, molt bé.
12: Jo super contenta, m'encanta.
9: Jo també, molt bé.
0: I doncs quedem amb aquest missatge. Moltes gràcies per haver vengut a tot 4.
9: Gràcies a
0: vosaltres. I sobretot gràcies per haver regalat el vostre testimoni a IB3, en aquest videopodcast, La Campana, que per cert ja teniu disponible. I moltes gràcies per compartir aquest espai de ràdio amb nosaltres i a tots els oients. I hem de dir que des de Xiu Xiu hem volgut dedicar aquesta entrevista a totes les persones que ja no hi són i a les famílies i els amics que ens enyoren cada dia. Avui també volem fer-los un lloc en aquesta conversa.

0: Cierto ladrón.
1: La situació, més enllà de l'or, el Madrid.
2: Pedro, ven, vine aquí, que estic sap.
3: Un veïnat de Mallorca ofereix una recompensa de 3.000 euros per recuperar diverses joies d'or desaparegudes de casa seva.
1: La raó és que, a més del seu valor econòmic, les peces tenen un gran valor sentimental perquè moltes pertanyien a la seva família. L'home va descobrir la desaparició de les joies en tornar a casa després d'haver estat fora des de principis d'agost. També hi faltaven roba i alguns aparells electrònics i el cas ja ha estat denunciat. Entre les peces hi ha cadenes d'or, creus, un escut del Reial Madrid i una polsera del seu pare amb el nom José María Gravat.
3: El propietari manté l'esperança de recuperar-les i ofereix la recompensa a qui les trobi o aporti informació útil.
2: Pedro, ven, vine aquí, que estic sap.

0: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.
1: IB3 Ràdio, informació.

0: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
2: En Joan de Fogi, i doncs, se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu t'he dit bel,
5: pinta,
6: mur,
5: cornada.
6: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu.
7: Hola, xiu, xiu. Soc en José Antonio i volia dedicar-li Tàndem de Tirei a en Pau, perquè a la vida, com en un tàndem, el bonic és tirar amb qui pedales i cap a on anem. Gràcies per construir aquest espai tan especial amb mi i per tant de suport mutu. T'estimo molt. Gràcies.

0: amb Xiu Xiu i... què passa, Xavi Oliver?
1: Una mula, per la plaça.
0: Home, has comparegut?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Contents de tenir-te aquí.
1: Estava intentant arreglar el cotxe d'en Jordi.
0: Ai, com ha anat?
1: No ho sé, no puc no obrir escapó.
2: Què dius?
0: Mare meva, quin dos. Escoltau, jo avui vull saber si sou gaire passaters.
1: Jo no ho sé, però diu un test per saber-ho.
0: A veure, fem-ho.
1: El test és 10.000 euros, saps quin és?
0: No, quin
1: test dius? Jo vos dic, faríeu això per 10.000 euros?
0: Ah, típic joc.
1: Exacte, ingressats després d'impostos, eh? És a dir, per exemple, beuríeu begudes energètiques exclusivament això durant una setmana?
0: Per 10.000 euros?
1: Sí.
0: En Jordi ho ha tingut clar, sí. Jo no ho sé, no ho tenc tan clar. Per 10.000 euros, sí.
1: Sí, home, escolta. Sí. Bé, aniríeu amb pèl per centre del vostre poble fent una passejadeta?
0: Home, jo dissabte...
1: Molt bé. Sense dutxar-vos durant un mes?
0: Sí, 100%.
2: Jo crec que aquesta no ho sé. No.
0: Què dius?
1: Que bruta, Inés.
0: És superfàcil no dutxar-se durant un mes.
1: 24 hores dins d'un ascensor?
0: No.
1: 24 sí. hores... 24 hores tens un galliner en coloms.
0: No.
1: Una hora.
0: No.
1: Una horeta, 10.000 euros.
0: Per cap passeta.
1: Jugaria un torneig de pàdel.
0: Home, sí.
1: Home, però aquesta és facileta.
0: Aquesta sí.
1: Bé, 10.000 euros. Aquí vaig, perquè el Mallorca Country Club ha acollit aquesta setmana el torneig de pàdel més particular de la història. Parau, atenció, són 400 parelles que...
2: És a dir, 800 persones.
1: Efectivament. 400 parelles que s'han disputat passar de ronda a un punt. És a dir, cada partit era un punt.
0: Sí.
1: 800 persones, 400 parelles. Després hi havia la gran final, també un punt. I el gran premi, que era ni més ni manco que 10.000 euros. Què vos sembla? Fins aquí tot molt bé, no? Hi-hi, ha-ha, jugam, pim-pam, sí. Tu guanyes, ja perds.
0: Home, 10.000 euros a un punt?
1: Sí. Però ha hagut una injustícia en aquesta final. Una gran injustícia.
0: Qualque cosa llegit. Sergi Pasqual, finalista de One Point Challenge. Benvingut a Xiu Xiu. Com anam?
3: Què tal? Com va? Com estàs?
0: Sergi, he de confessar que no he entès gaire bé aquesta injustícia que vos ha passat. Què ha estat exactament, Sergi? Heu perdut 10.000 euros per una jugada polèmica.
3: Exacte. Així com sona. És un pot surrealista, però així és. Un punt hem perdut 10.000 euros.
0: Per què? Què va passar?
3: Res, bueno, en el final varen passar 7 rondes, jo vaig jugar amb el meu germà i res, pues, se va sortir amb en qui treia, en el final és un punt, un saque, nosaltres varen treure i el dos rival, bé, el rival va restar la pilota, la va tirar de fora en el nostre parella, no varen seguir el punt perquè no podíem, perquè jo no vaig poder arribar a la pilota perquè va ser dolenta i va ser surrealista tota la situació perquè l'àrbit la va veure bona, els rivals també... I s'ha de muntar un follon que no veig.
1: Clar, tot això, 10.000 euros, eh? Recordem, un punt, la final, una tensió espectacular després d'haver superat a 398 parelles, vos quedades a darrere. Bé, és una manera de xerrar. Però la pilota va out per voltros, per ells entra, l'àrbit la dona per bona, i si hi ha un conflicte? És a dir, els 10.000 euros qui se'ls endú?
3: Se'ls queden ells en el moment en què l'àrbit decideix que la pilota és bona, nosaltres en seguida que... sortim corrents a dir-li que no, que s'està equivocant, i una persona de l'organització, que és una empresa alemana, igual que els nostres rivals, que eren alemans, pues mos diu que no mos preocupem, que la jugada se revisarà.
0: Sí. I s'ha revisat?
3: En aquest moment, se va revisar, l'àrbit va anar a la producció de l'evento, perquè hi havia 1.000 càmeres, els partits feien streaming a Twitch, i res, d'haver 5 minuts després... Nosaltres esperant supernerviosos i va baixar l'àrbit, va fer el micro a speaker i va dir que la pilota era bona i molts varen quedar allà penjats.
0: Mare meva.
1: Quin desastre. I després heu intentat apel·lar això, és a dir, vos heu queixat més o va acabar allà? No hi ha esperança, ja?
3: Mem, en el final, saps el que passa? Que quan va passar tot això, nosaltres molts varen quedar allà penjats, tothom celebrant, bé, la seva part dels alemans, i en aquell moment, aquest vídeo que s'ha fet tan viral que hi ha 1.000 comptes d'Instagram i per Twitter i per tot, és un influencer que hi havia allà i justament va gravar una perspectiva des d'on se veu molt clar el que va passar. Bé, nosaltres per lo menos ho veiem molt clar el que va passar, que és que la pilota va ser dolenta. Clar, en aquell moment jo li demano que me passi el vídeo, jo aquell vídeo li vaig a mostrar a l'àrbit, recriminar-li que mira, per favor, que t'has equivocat, mira-se com l'has liat, que són 10.000 euros.
1: Sí, reim, però no fa gràcia.
0: No, jo ric perquè me fa gràcia que siguin alemanys els contraris.
3: Exacte, és coincidència. Sí, sí.
0: Molta coincidència, sí. No hi ha... Això no se va poder preveure, que a una final on se juguen 10.000 euros a un punt aquestes coses puguin passar?
3: Ah, pues, por lo visto no ho varen pensar massa. És que en el final tu pots dir que és bona o pots dir que és dolenta. Ja, mira, cebolla és dubtosa, és vera. Però sí que és vera que al final, quan hi ha 10.000 euros en joc amb un punt, nosaltres inclús, quan estem esperant la resolució de la revisió, pensàvem, joder, a lo millor el més normal és que diguin, bé, se repeteix el punt clar, perquè no tenim càmeres per decidir al 100% si ha estat una cosa o una altra.
1: Sí, per tant, d'aquí, xiu-xiu, fem una crida en aquesta empresa alemanya, que, per cert, hem intentat, telefonar-los, però no tenen contacte, són d'aquestes empreses tan noves que els has de contactar per correu directament, no els pot telefonar, i, bueno, no hem pogut contactar amb ells per contrastar aquesta informació, però, bueno, en qualsevol cas, fem una crida perquè el punt se repeteixi a les pistes de pàdel del patronat que tenim aquí de vora.
0: Exacte. Sergi, tu i el teu germà com esteu ara?
3: Bé, ara ja estem un poc millor i mos ho intentem prendre de millor forma, intentant riure un poc en la situació, però sí que és vera que allà on anàvem a la feina, en el pàdel, quan anàvem a jugar, tothom sap el que ha passat i mos ho diu.
0: Estàvem amb vosaltres, Sergi.
1: Exacte.
0: Clar que sí.
3: Gràcies.
0: Estàvem en contacte per si hi ha sort, d'acord?
3: Vale, mil gràcies.
0: Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Que vagi bé.
3: Adéu. A vosaltres, adéu.

0: L'activitat començarà demà amb els entrenaments, continuarà dissabte amb les classificacions i les curses sprint i diumenge arribarà al plat fort amb les curses de Moto3, Moto2 i MotoGP. El Gran Premi d'Àustria serà, a més, la darrera cita europea abans de l'inici de la gira asiàtica del Mundial. Fins aquí els esports.
1: Gràcies, Joan Gabriel. De 10 minuts per arribar a les 8.
2: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: Més de 21.000 alumnes de formació professional començaran el curs el pròxim dilluns. Enguany hi ha 464 places més que el curs anterior i s'oferiran 126 cicles. Els estudis més demandats continuen sent els sanitaris, informàtica, activitats físiques i esportives. Segons Educació, l'increment de l'oferta en FP ha propiciat que les Illes deixin de liderar el rànquing d'abandonament escolar. Carme Moreno.
1: Al març d'enguany, la xifra d'abandonament escolar se situava en el 15% davant del 20% registrat el 2024. Tot i que les Illes han reduït en 5 punts l'abandonament escolar en 2 anys, el conseller d'Educació, Antoni Vera, no es conforma i diu que les xifres encara han de millorar. Segons el conseller, els psicòlegs educatius han fet una feina destacada en aquest sentit.
2: Jo crec que aquest 5% que han de ballar no ha estat que mos ha caigut de l'aire del cel. Han estat més psicòlegs educatius i més oferta de formació professional. Evidentment, han de seguir reforçant les orientacions i han de seguir reforçant i dignificant la funció tutorial com feim.
1: A tot l'estat hi ha 27 branques professionals de diferents sectors productius i d'aquestes a Balears se n'imparteixen 24. Entre els nous estudis destaca el màster d'aprenentatge automàtic de gestió de dades que es farà a Mallorca i que està vinculat amb la família d'intel·ligència artificial. El conseller, a més, ha detallat altres estudis.
2: Els nous estudis que implantaran per primera vegada a les Illes Balears són de grau mitjà, sanitat ambiental aplicada, que s'impartirà a l'Institut Josep Maria Llompart de Palma. De grau superior, la formació per la mobilitat segura i sostenible a l'Institut Guillem Sagrera de Palma.
1: Hi ha una doble titulació de grau mitjà d'auxiliar d'infermeria i atenció a les persones en situació de dependència. Hi ha molta demanda a les residències de treballadores d'aquesta qualificació, però Educació reconeix que és difícil que tal alumnat interessat en la matèria.
0: I avui hem conegut els detalls de la denominada Llei Kids de la Unió Europea, una proposta de Brussel·les que pretén limitar l'accés d'infants i joves a internet. La nova norma prohibirà que els menors de 13 anys accedeixin a les xarxes socials i fixaran als 15 anys l'edat mínima per obrir-se un compte propi. A més, obligarà les grans plataformes tecnològiques a demostrar que els seus serveis són segurs des del mateix disseny.
3: Entre les mesures més destacades per protegir els menors de 18 anys, la llei prohibirà el desplaçament infinit o l'escroll. Vetarà les notificacions automàtiques durant les hores de son, és a dir, entre les 10 del vespre i les 8 del matí, i prohibirà les caixes de recompensa o loot boxes als videojocs per evitar conductes addictives. Així mateix, el chatbots d'intel·ligència artificial no podran simular relacions que generin dependència emocional.
4: Platforms have been playing fast and loose without children's mental health.
3: Han estat jugant amb la salut mental dels nostres fills. És la presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, que ha estat molt contundent amb el seu discurs en la roda de premsa. La proposta inicia ara la seva tramitació al Parlament Europeu i al Consell.
0: L'encariment sostingut del preu del combustible posa al límit un sector ja de per si colpejat, la flota pesquera de les Balears. Avui la federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les Illes. Perquè ens facem una idea, una barca de bou gasta de promig 600 litres de combustible al dia. Al gener això li costava 384 euros. Avui de són 840. És un increment del 118% en només 9 mesos.
3: Des de final de juny, el preu d'aquest combustible ha experimentat un creixement

0: continu fins a arribar aquesta setmana a 1,4 euros per litre, un encariment provocat per la guerra a l'Orient Mitjà que el president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors, Domingo Bonnin, ha assegurat que no es pot sostenir. S'ha de tenir en compte, diu, que fa anys que el sector tira endavant amb uns beneficis mínims que ara poden disminuir-se encara més.
1: S'afegien en esbanyat. Si preocupa el preu d'avui del gasòleo, més no mos preocupa la tendència a l'alça. És que no veiem el final del túnel. Quin preu tindrem demà? És que anant de susto en susto.
2: I el Consell de Menorca vol reforçar la resposta davant possibles episodis d'escassetat d'aigua. La proposta passa per demanar al govern la instal·lació d'un hidrant a la desalinizadora de Ciutadella perquè els camions cisterna hi puguin carregar aigua desalada. Cristina Tomàs.
3: La proposta s'ha posat damunt la taula aquest dijous a la Junta de Balles. L'objectiu és que els ajuntaments de Menorca puguin carregar directament a la desaladora de Ciutadella els camions cisterna en cas de necessitat. Sentim Simon Gornés, conseller de Medi Ambient de Menorca.
4: Aquest hidrant és una solució d'emergència per tal de evitar que s'assequesquin estreguent aigua de subsol, com hem vist que alguns ajuntaments, per necessitat imperiosa, han d'anar a un altre municipi a cercar aigua, doncs anem a fer-ho d'una forma regulada, anem a fer-ho d'una forma controlada i, sobretot, anem a fer-ho emprant aigua desalada, que per això hi ha un recurs que està disponible i que l'han d'emprar.
3: La instal·lació de l'hidrant té un cost estimat de 360.000 euros. També caldria augmentar la potència elèctrica de la planta. El Consell planteja ara acordar amb els municipis els cabals que es podrien subministrar i establir compromisos de compra d'aigua. La mesura també permetria reduir la pressió sobre els aqüífers. Cada camió cisterna carregat amb aigua desalada suposaria deixar de treure unes 20 tones d'aigua dels pous.
2: I la Fundació Abel Matutes ha destinat més d'1,5 milió d'euros a projectes socials i ambientals durant el 2025. Això suposa gairebé un 50% més que l'any anterior, 250 iniciatives en 6 països, de les quals s'han beneficiat prop de 9.800 persones.
0: En la presentació de la seva memòria anual, la Fundació ha subratllat les 72 iniciatives que ha desenvolupat a les Pitiüses. Destaquen el projecte de conservació de la Sargantana Pitiüsa o el Centre de Capacitació Professional que han posat en marxa juntament amb Càritas per impulsar la inserció laboral. En aquest acte han donat a conèixer també el nou Centre d'Investigació i Conservació de la Posidònia inaugurat a un dels seus establiments hotelers per apropar als turistes la importància de la seva protecció. Gloria Juste es directora de la Fundació.
5: Representar un pequeño laboratorio donde podamos conocer y experienciar de una manera más directa qué es lo que supone la Posidonia, cómo hay que cuidarla, cómo se protege, cómo se restaura, y no solo la Posidonia, también el coral. Y eso es la idea de la que creamos ese espacio físico aquí dentro del hotel para acercarlo a los clientes, que la gente conozca lo importante que es.
2: I a partir de dimarts, els ciutadans disposaran d'una nova aplicació que els permetrà saber en temps real on es troba el bus, tant de l'MT de Palma com dels interurbans del DIP.
0: L'eina també permetrà dur la targeta única al mòbil, és a dir, dona la possibilitat d'utilitzar-la de manera virtual. La descàrrega es podrà fer a través de Google Play i d'Apple Store. La principal novetat és que els usuaris podran consultar en temps real el pas del bus per cada parada. El conseller de Mobilitat José Luis Mateo ha destacat que la nova eina permetrà als ciutadans planificar més bé els seus desplaçaments, a la vegada que ha remarcat l'aposta per la millora del transport públic del govern.
6: No solo de seguir mejorando y actualizando cada día nuestro transporte público, sino pensando en futuro. Y pensando en futuro en grande, con proyectos ferroviarios tremendamente ambiciosos para vertebrar nuestra isla con transporte ferroviario de alta capacidad, sin dejar, sin obviar y siguiendo trabajando en el transporte público más de mayor capitalización, como es el de autobús, tanto en Palma como en el resto de la isla.
2: I avui Héctor Pons ha anunciat que tornarà a encapçalar la candidatura del PSOE a Mahón, la selecció municipal de 2027.
0: L'assemblea del partit, celebrada aquest dilluns, ha ratificat la seva candidatura. Pons optarà així a un tercer mandat al capdavant de l'Ajuntament.
2: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. L'Audiència Nacional rebutja suspendre la instal·lació d'un campament per migrants al port de Ceuta.
0: El Sindicat Unificat de Policia havia presentat la petició on demanava que s'aturés l'ús, ampliació o instal·lació del dispositiu d'acollida que autoritzava utilitzar aproximadament 16.000 metres quadrats del port de Ceuta per instal·lar l'espai d'acollida temporal amb una capacitat de prop de 1.000 persones. La sala ha considerat que hi ha raons d'interès general que justifiquen la instal·lació del campament sense que això perjudiqui l'adopció de mesures necessàries per assegurar la seguretat de l'activitat portuària.
2: El Partit Popular acusa el govern de no escoltar l'executiu. És Juan Bravo.
7: ¿Satisfechos con la decisión de la Audiencia Nacional?
8: No, lo que estamos satisfechos es cuando sepan todos los ceutíes que todos los que han entrado de manera irregular e ilegal han retornado a su país. Y eso lo ampara. Lo ha pedido Marruecos, como ustedes han conocido, lo han avalado desde la Unión Europea, lo prometió a Marlaska y Álvarez. Ese es el camino, el retorno de todos para recuperar la normalidad, que además sería la primera política económica.
2: Sumar i Podem advoquen per traslladar els migrants de la península, mentre el líder de Vox diu que la decisió de l'Audiència Nacional és insignificant. I en aquest context, avui, el comissari europeu de migració, Magnus Barnier, s'ha reunit amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la ministra de Migracions, Elma Sainz, per tractar el tema.
0: Marlaska ha demanat canvis legislatius per accelerar les devolucions i els procediments d'asil en crisis migratòries com la que va patir Ceuta a final de juliol. Segons ha informat el Ministeri en un comunicat, Marlaska ha traslladat aquesta petició al comissari europeu d'Interior. Durant la trobada, el ministre ha defensat la gestió de l'Estat i ha destacat que el retorn de més del 90% de les persones de Ceuta en tan poc temps no té precedents a la Unió Europea. A més, ha negat rotundament que s'hagin produït moviments secundaris de migrants cap a la península.
2: I confirmat un nou cas de violència masclista a Màlaga després que una menor alertés l'1-2 quan el seu pare intentava matar la seva mare. La seva telefonada va permetre que el servei d'emergències arribessin a temps i salvessin la vida de la dona, que continua ingressada en estat greu a la unitat de cures intensives. L'home de 39 anys es va suïcidar després dels fets.
0: La Policia Nacional ha confirmat que ni la víctima ni l'agressor figuraven en el sistema Biogen. Els fets varen passar i hora baixa en un habitatge de Màlaga i s'ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies. Enguany, 6 de les 10 dones assassinades per violència de gènere a Andalusia han mort a la província de Màlaga. Recordem que el 016 és el telèfon gratuït d'atenció a les víctimes de violència masclista. No deixa rastre a la factura i s'ha d'esborrar de l'historial de trucades.
2: 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: Es pot fer feina en una obra de teatre de manera telemàtica i que sigui en anglès i català i que, a més, serveixi per a l'aprenentatge i la millora dels alumnes? Idò, la resposta és que sí. Tot això es pot fer i forma part del projecte Shakespeare Remote, una iniciativa que fa anys desenvolupen l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears i la Converti University i que enguany els ha duit a ser finalistes d'uns premis del diari The Times a la millor col·laboració internacional. Ens ho explica Sandra Martínez.
1: Una tria que des de l'ESADIP reben amb il·lusió, però també amb prevenció. Si es guanya bé, i si no també, perquè allò més important, la feina, ja s'ha feta. Antoni Planes és director acadèmic dels ensenyaments artístics superiors.
2: No sabem si el guanyarem o no el guanyarem, però només el fet de que no es declarin finalistes és molt important. No és el primer reconeixement que tenim a Anglaterra. Ja hem estat finalistes de diversos premis de teatre escolar i pensam que és un dels projectes que mantenim i que volen reforçar en els anys.
1: El programa ha permès desenvolupar muntatges amb equips mixtos que comparteixen el procés d'aprenentatge o la preparació de les escenes, la responsabilitat de les representacions. L'organització del programa a l'ESADIP ha estat a càrrec del professor Biel Jordà.
3: Durant dues setmanes se fa de forma telemàtica a través del sistema de telepresència i ja a la darrera setmana, la tercera setmana, se fan assajos aquí a Mallorca, acabant d'assajar i feim al final dues representacions. Les dinàmiques que se generen entre els alumnes dels dos països són precioses.
1: La selecció com a finalistes dels The Awards 2026 reforcen la seva projecció exterior i els encoratja a seguir endavant amb la iniciativa i fins i tot anar un poc més enllà. Antoni Planes.
2: Sobretot un reconeixement a una feina que ja fa 9 edicions que l'estem fent, a un projecte d'internalització de l'art dramàtic, un projecte únic en anglès i en català, un projecte que l'any que ve s'ampliarà també a un tercer país, que és Grècia.
1: Després de Romeu i Julieta i El vostre gust, l'obra escollida pel Shakespeare Remote d'enguany és La comèdia dels errors.

0: I el Gremi a Palma dissabte es viurà la festa de presentació de la 24a Fira Internacional del Disc.
1: I per a celebrar-ho, damunt l'escenari hi haurà una autèntica figura de la música independent com és Paul Colin Beat i amb ell la signatura local, el Sisley Satellite, sempre els satèl·lits, però que ara reprenen la banda que varen voler ser en dues dones. Tot això i moltes sorpreses ho explica Pere Terrassa, o millor dit, Peter Runaway.
2: Y también contaremos con The Sisley Satellites, también mítica banda mallorquina del indie, que lleva muchísimos años sin editar ningún disco y presentará nuevo disco que estará disponible en formato LP a un precio muy especial en esta fiesta, que también le regalaremos una entrada para la Fira del Disc.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els darrers els titulars més importants d'aquest dijous, 17 de setembre, en què seguim pendent del cel. L'AEMET manté en aquest moment les pitiuses en avís gros per pluges i tempestes i es prepara per tornar a entrar en avís taronja a partir de les 2 de la matinada. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
1: Bon vespre. Unes precipitacions a Eivissa que han complicat la circulació. La ciutadania ha rebut un missatge de Protecció Civil demanant màxima precaució i que anessin en comptes i agafessin el més aviat possible els més joves de les escoles. Així ho han viscut algunes de les eivissenques.
2: I tant que és important. Els ciutadans, si estem protegits, que ara me n'anava a ioga i pensava que podria passar i no, està tancat perquè hi ha gent que ve de fora i ha de venir un cotxe i no és tan fàcil.
3: Pensé que se venia algo heavy, como un tsunami o algo así. No pensé que fuera unos truenos y una tormenta nomás.
1: Les pitiuses es preparen per tornar a entrar en avís taronja a partir de les 2 de la matinada. Avís en el que se sumarà el sud de Mallorca i la Serra de Tramuntana.
0: Emergències durant el dia d'avui ha demanat a les famílies que poguessin recollir els nins i nines de les escoles que ho fessin abans. Els centres educatius i les universitats de les Illes han suspès també l'activitat avui hora baixa a les pitiuses. Fins al moment, fins al dia d'avui, emergències ates, 61 incidències, 33 han estat des de les 9 del matí fins a aquesta hora, han estat per arbres caiguts damunt les carreteres, inundació de la via pública i també obstacles caiguts. I la jornada es deixa més titulars. Les Balears superen per primera vegada les Canàries en l'arribada de migrants per via marítima.
1: Segons dades del Ministeri de l'Interior, enguany n'han arribat 35 més que l'arxipèlag canari. De fet, ahir va ser un dia rècord en aquest 2026. 200 persones migrants van arribar a les costes de les Illes en 13 embarcacions. El secretari general del PP, Elías Bendodo, acaba de demanar a Pedro Sánchez des de Palma que impulsi un pla específic per fer front a la crisi migratòria a les Balears.
4: Se debe reconocer a Baleares como frontera exterior de la Unión Europea. Fundamental. Eso se lo exigimos al gobierno de España. Queremos que se despliegue un plan de cooperación con Argelia, sí, que es la principal ruta de inmigración y que se corte. Hay que garantizar la presencia permanente de Frontex, también aquí, y un refuerzo, sin duda, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todas las islas.
0: I la criminalitat augmenta gairebé un 8% a les Balears durant la primera meitat d'enguany.
1: Segons el Ministeri de l'Interior, s'han registrat quasi 40.500 infraccions penals. El furt és el delicte més comú i entre els que més augmenten destaquen els actes delictius que afecten la llibertat sexual i els robatoris de vehicles. Per contra, el que baixa és la ciberdelinqüència.
0: I les Balears necessitarien 17.000 habitatges més per poder allotjar tota la població actual de les Illes.
1: Falta habitatge i molts dels que s'ofereixen als portals immobiliaris ho fan amb un preu fins a un 40% inflat. Són algunes de les conclusions de l'Observatori de l'Habitatge que s'ha presentat avui. Quico Reynés és el director general d'Habitatge.
5: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions els portals se venen inflats per segurament preus de persones poc professionals.
0: Amb aquest punt arribam a les 8 i 4 minuts. Queden ara en la companyia d'entre avui i demà.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracela i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Fa 66 milions d'anys, un asteroide d'uns 12 quilòmetres de diàmetre va impactar una zona de l'actual península de Yucatán, a Mèxic. Qui havia de dir que aquella col·lisió emetés una energia devastadora per al planeta Terra? Terratrèmols, tsunamis, incendis, pols, sofre... Aproximadament el 75% de les espècies de la Terra varen desaparèixer. Ni se salvaren els grans dinosaures, com els triceratops, que pesaven ni més ni manco que 10 tones. La seva extinció va provocar grans canvis en els ecosistemes, perquè la geologia no és passiva. La moldeja, la biologia. Així que el planeta canviava, i la Terra també. Només una cosa no va canviar, la forma de la Terra.

0: Idò sí, terra, terra és la paraula que hem triat com a fil conductor del programa d'avui. Aina Marc, com estàs?
1: Bien, estic bé. Avui ja és dijous.
0: Ja és dijous, avui ja a tope, no? Només que d'un dia, perquè Aina dilluns comença a full, però divendres també.
1: Sí.
0: Segueix a tope. Ara, Aina Marc, que li ve en el cap si li dic terra?
1: Idò, jo me ve en el cap aquesta olor de terra banyada que sentim un dia de pluja i nívols d'avui, no? De qualque manera ho hem de romantitzar. Però com que terra dona jo per moltíssimes coses, quan he tret la paraula en el carrer, he començat per demanar una pregunta que me feia moltes ganes saber la resposta.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
3: La pregunta és si hay vida fuera de aquí.
4: Claro que sí.
3: Nosotros somos un punto en la línea recta en el universo. No nos vemos.

0: I vosaltres creus en la vida més enllà del planeta Terra?
1: Jo crec que sí.
0: Per què?
1: Perquè és molt... O sigui, solament és la Terra, també hi ha més coses a fora. I per què no pot haver vida? És com sa mà, tampoc està tan estudiat.
2: Pues yo opino lo mismo que ella. Supongo que sí, sí, sí hay. Porque pues básicamente opino lo mismo que ella. Que si aquí hay vida, también puede haber vida en otros planetas.
3: Creo que no.
0: ¿Por qué?
3: Pues porque... Pues no sé, no... A ver, tampoco lo sé yo 100% porque tampoco está demostrado. O sea, yo creo que no porque es mi opinión y ya está.
4: Otra vida, que sí. Dicen que sí, creo que sí. Hombre, porque sí, dice que esta no es vida. Hay otra vida.
5: Sí, es posible. A lo mejor no en esas mateixes condiciones que nosotros, que a lo mejor necesitan oxígeno por vivir, pero sí que ni a otros... sers vius, com animals sí, que viuen en el mar, que s'han adaptat a sobreviure en el mar, en les branques, pues, lo mateix, però en un altre planeta en altres condicions.
0: Bé, aclarint que els animals amb branques també necessiten oxigen per viure, però la qüestió és que ha mantès la idea general de la resposta.

0: La paraula d'avui, però aquesta vegada xerram de terra com a lloc per sembrar.
1: I vaig sembrar 600 garrovers fa 50 anys. Em vaig gastar 5 milions de pessetes. I jo em pensava que era una fortuna i va ser molta feina durant molt d'anys. Darrerament se va pagar un poc bé i quan se va començar a pagar bé, després tornaren a davallar el preu a 25 cèntims quilo.
0: El preu de la garrova mai saps quan puja, quan baixa?
1: Sí. Des que jo vaig fer la sembrada, perquè va anar la garrova a 100 pessetes el quilo, i era una, jo vaig dir, això és una fortuna, i per això em vaig sembrar 600. I d'haver comprat 3 pisos de palma, llavors. I ara cobraria bones rendes. Però no, vaig sembrar garrova de les finques que eren de la meva dona, a damunt. No eren meves. Però, en fi, de disfrutades, eh? Perquè, com que no m'he separat i encara fa 60 anys que visc amb ella, pues, felicitat. Sí, sobreviurem
0: als canvis. I felicitat a sentir aquestes paraules que tanquen avui la nostra enquesta de carrer.

0: Vinga, Juny Cortés, Aina Marca, vos estic sentint sa panxa, Ferranova.
1: Sí, una mica.
0: Això és que ja segur que toca sa secció sopar d'avui, està per de demà, i li donam sa entrada amb aquesta cançó que sonava a sa pel·lícula Chef de l'any 2014 i que explica la història d'un cuiner, d'un bon i refinat restaurant de Los Angeles, que no vol renunciar a fer sa cuina que li agrada, així que parteix, se'n va a Miami, sa seva ex, una Sofia Vergara, preciosa, seu amic, i el seu fill posen en marxa una food truck, que deia mare, no? I torna a reviure la seva passió i el seu amor per la cuina. Pep Lluís Vidal, membre de l'Acadèmia de la Cuina i el Vida Mallorca, benvingut a IB3 Ràdio, com estàs?
2: Molt bé, bon vespre.
0: Què tal? Se pot fer bona cuina també, no?, dins una camioneta?
2: Se pot fer bona cuina a qualsevol lloc. Mm. És una qüestió d'actitud, no d'una altra cosa.
0: Mm, tu ets de bona cuina, no?
2: Jo som de bona cuina, m'agrada molt. Aventures de les coses que m'agraden del món, si no sé què més.
0: Mm. Això és una bona afirmació, eh?
2: Ho és, i és així.
0: I en Pep Lluís l'hem presentat com a membre de l'Acadèmia de la Cuina i la Vida Mallorca. És moltes coses, però avui que xerràvem de sopars i de tàpers, jo crec que estava bé presentar-te d'aquesta manera. Quants anys fa que va néixer l'Acadèmia i per què?
2: Enguany han fet 40 anys. Feim cada estiu l'aniversari de l'Acadèmia i enguany 40. Per què? Doncs inquietud d'un grup de persones que ja vam venir que si la cuina de Mallorca no se cuidava bé, l'acabaríem perdent, i se varen empenyar en fer un grup per recercar, per recuperar, per tornar a provar, no?, receptes de l'antic receptari culinari de Mallorca.
0: Quanta gent, més o manco, hi ha a l'acadèmia?
2: En l'acadèmia són 32 persones en aquests moments, no? Històricament han estat més o menys aquest número, entre 25 i 30... No? I ara m'abris que són 32.
0: Val. I això com funciona? Tu vas dir, toc-toc, ara som Pep Lluís Vidal, faig unes sopes mallorquines que t'aixupes els dits, o com va ser la prova, això, perquè poguessis entrar?
2: Que va, això és una qüestió molt més informal, no? Per un costat, els puestos de l'acadèmia, almenys fins ara, han estat hereditaris. Jo vaig entrar perquè mon pare era acadèmic. Mon pare va entrar perquè era un apassionat de la cuina, tenia un bon amic que estava a l'acadèmia, dinar i sopar a casa nostra, i un bon dia li va dir, hauries de ser a l'acadèmia amb això que fas. Mm-hmm. I, bueno, cada certs anys, quan tenim una mica de quòrum, perquè potser després parlem de la metodologia, però nosaltres ens reunim per dinar i sovint cuinant nosaltres mateixos, cuinar per més de 30 ja és molt complicat, per 30 ja no és fàcil, però quan passes de 30 és molt complicat, llavors no es poden permetre ser un número massa gros. Però sí, quan se't deixa l'acadèmia, doncs, el que vos deia fa cada 6 anys, no? Uh-huh. Quan té a puestos obrim a candidats, a gent que li faci ganes, gent que coneixem que cuina bé, que li agrada, no?, o que té un cert caire, no?, que pot ser interessant per l'acadèmia, i el convidem a incorporar-se.
0: Vinga, i sobretot el que se fa és aquesta divulgació de la cuina, en aquest cas de Mallorca, però imagino que deveu tocar també les altres illes, i heu editat llibres que són verdaderes enciclopèdies de la cuina, com, a més que són grosses, pesen, eh?
2: N'hi ha pel punt de gràcia.
0: N'hi ha pel punt que pesa. Per exemple, les 1.500 receptes de cuina mallorquina, que a més posau recollides, cuinades i tastades per l'Acadèmia de la Cuina i del Vi de Mallorca en els seus 35 anys en aquell moment. Quants anys de feina hi ha darrere un llibre com aquest? I quanta gent? I quantes hores? I quanta
2: bueno,
0: cuines?
2: 35 quan van tancar l'edició d'aquell llibre, 40 ara. No? Molt d'acadèmics investigant, cercant, no?, tastant, trobant receptes que has de provar perquè pots trobar una recepta a un llibre de cuina antic que són 3 línies o 4 línies. Ja. No? Ja, això ja no és per gent que sàpiga cuinar, és per experts. No? I l'has de tastar una vegada, dues, l'has d'interpretar bé i arriba un moment que dius, bueno, deu ser això, no? I ara quan ja deu ser això, pues ara el duc a la dinada de l'acadèmia d'aquest mes i ho veurem, que consideren els acadèmics. Clar, i d'aquí la recepta va en el llibre que editam cada 5 anys. En aquests 35 anys hem editat 7 llibres, un cada 5 anys, en tot el que ens hem menjat i tot el que ens hem begut. I a un moment donat varen dir, escolta, hauríem de fer com una espècie de recull de tot això, no? Hauríem de fer una revisió de tot aquest fons que tenim i és fruites, és 7.500 receptes. Que
0: fantàstic. I ara me feies pensar que tu deies, a vegades són dues línies, la recepta, i tampoc deu haver molta mesura. Vull dir, també deu haver un polsi d'això, i ara això, i s'olora total, i, no? I que plori, que faci... Eh?
2: Així és, no? Que cogui moral, per exemple.
0: Moral.
2: No? Moral, això vol dir poc a poc. No? Hi ha moltíssimes expressions dins els dietaris, moltes.
0: Sí, és una riquesa també, no només la cuina, no només el que se menja, sinó tot el que hi ha al voltant, tot aquest univers. I què s'entén, però, per recepta, per exemple, de cuina mallorquina, perquè xerrant de l'acadèmia de cuina mallorquina, què la fa mallorquina? Jo m'imagino que aquesta discussió l'heu debatengut molt, o no? Te'n rius?
2: Sí, demà és en Miquel Calenta i grasa sobrassada. No, què la fa mallorquina? Bueno... No és tan diferent tota la cuina que se fa a la Mediterrània. No, ja ho sabeu, productes són molt coincidents. És vera que les tècniques i les coccions són una mica diferents. Què la fa a mallorquina? Jo què sé, un sofrit, una tomàtiga, no? Un aubergini, una ceba, una salsa feta amb un bon brou a poc a poc. Le fa això, no? Que la trobem en un dietari que tingui el seu temps, no? I, bueno, i també hem de ser conscients que aquí a Mallorca hi ha com a dos mons de la cuina, no? Hi ha la cuina més tradicional, més de fora vila, més de les sopes, el frit, no? El llom en col, etc. I això que els autors també en diuen a cuina de casa de senyors, no? Que és la cuina que neix a Mallorca a principis de nou, a mitjan de nou, quan els grans senyors que tenien terres i dobbers enviaven els seus cuiners a França a estudiar cuina i tornaven, no, amb les tècniques franceses però sense els productes francesos. No? I en lloc de fer un foie d'oca o d'ànec, el feien de porc.
0: Ja. Sí. I parlant de llibres, manuscrits, no sé si n'hauràs tingut d'interessants a ses mans durant tots aquests anys.
2: Bueno, he vist moltes coses, a més, a casa nostra... Mon pare era un gran aficionat, se va jubilar molt jove per qüestió de salut i va tenir molt de temps per dedicar a això. Va recollir molt de llibres de cases, n'hi ha molts, n'hi pot haver una dotzena o més, no? Clar, per jo, els dos llibres més rellevants de la cuina són els de ca mon pare i els de ca mon mare, no? Els llibretes manuscrites dels meus senyors avis. Però si hagués de destacar un dins el món dels llibres de cuina, que n'hi ha molts i de molt bons, no? De Mallorca destacaria Antoni Tugores. Crec que és un savi, sí. No? Crec que ha fet una feina extraordinària de recuperar, no? I és vera que el seu llibre és un poc així, no? Està ple de receptes de tres línies que necessites interpretar també, sí. Però a l'acadèmia han tastades i desenvolupades moltes del seu llibre. A mi m'encanta.
0: Sí, ho és fantàstic. Per cert, he xafardejat pel Lluís un poc el seu web de l'acadèmia. He vist que en el sopar de celebració justament del 40 aniversari, que va ser dia 23 de juliol, vares tenir la responsabilitat de preparar un plat que era duqueses de llagosta. I aquí en Benjuny i Naina dèiem, però qui és que va xerrar l'altre dia d'un plat de duqueses? A tu quin ha estat el darrer pic que t'has llepat els dits? Dius, quin menjar més bo.
1: Pues mira, darrerament he tingut diverses ocasions. Una, un dia que vaig menjar a l'Acadèmia de la Cuina i des Vida a Mallorca, sí. Unes duqueses petitones de pasta dolça rellenes de llamàntol. No te pots imaginar.
0: Nivell. A veure, no seràs tu, Lluís Vidal, sou tu d'aquesta meravella culinària que recordaven a Fanny Pons.
2: Vaig cuinar aquestes duqueses amb mo mare, que és una de les coses que m'agrada del món, cuinar amb mo mare. M'ho passa superbé. I, efectivament, és un platarro. Feia que nostre, igual feia 15 anys que no el fèiem. No entenc per què, però no l'havíem fet. I juntament amb en Perico Gual Júnior, varen fer aquest plat que va sortir extraordinari. La veritat és que el dinar de sopar d'enguany, que el varen fer tot d'acadèmics, va sortir brutal.
0: I de ja veus que no fa ni... se'n recordava.
2: Jo ho crec.

0: Avui hem convidat en Pep Lluís Vidal, que és un home que... no sé quantes recetes haurà cuidat. Cuinar més de 100. I més de 200.
1: I més de 300,
0: segur. Més de 300. Vinga, idò, de tot això, tens un repte, perquè ara són les 8:21, molta gent va cap a casa, quina pesa fer sopa, de què vull sopa, què podem fer... Vinga, inspira, què podríem fer?
1: Mira, avui veureu dos plats que a mi m'encanten, especialment el de sopar d'avui, que són un preves de la greixonareta, no? Són un preves torrats, una vegada torrats i tallats a tires, han de posar una greixonera amb un poc d'oli i un parell d'alls tallats a bastonets, quan pren un pot de color i tiram les preves i confitam. 10 minuts no importa més. Però la gràcia és que quan els tenim confitats han de fer dos foradets en aquesta greixonera, en les preves, i posar-hi dos ous. I tenir paciència de que el blanc s'aprengui i el vermell no, no? I una vegada que ho tenc llest, un polsim de sal, de preva bo, si voleu molt descoent, un poc de tabasco, que també hi va bé, i un bossi de pa.
0: A fer mulletes.
1: Mulleu el pa, mulleu els ous, i després remeneu tot això, i veureu com l'integració de sou i es preves és súper, és melós, no? És molt bo.
0: Que bo, mira, havíem fet de proves, però aquesta
2: no havia sortit.
0: I està per de demà?
1: Bueno, ja que tenim els proves torrats, no? La meitat ja els hem menjat, l'altra meitat els posem dins el tàper, l'acompanyem d'unes llenties ja bollides, no? I una proteïna que us faci ganes. A mi m'encanten les sardinetes cuentes, per exemple, no? Però a tonyina, si la sardina no vos agrada. I, escolta, si tampoc us agrada en les conserves de peix, posar-hi una pitrera torrada i té de quadradets, no? Pot de cuixot.
0: No.
1: I podeu posar mil coses.
0: Vinga.
1: I aquí trempau, en sal, però bo, important. Si vos agrada el comino, posar-hi un poquet de comí, també anirà bé, una punta de llimona o vinagre, i m'agrada més vinagre, i un bon oli d'oliva, quan Déu mana. Tancau el tàper, poseu-lo dins la nevera, que fresqueta és més bo.
0: I doncs, la benedicció de Lluís Vidal. Ara en Juny Cortés i Naina March tenen unes preguntes preparades per tu.

0: No passis pena, però, perquè són preguntes breus, de resposta breu. Per tant, en principi hauria de ser fàcil.
1: Seré breu.
0: Sí. I aniran relacionades amb la paraula polisèmica d'avui. I el primer és: quin producte de la terra t'agrada més a tu?
1: Bueno, jo diria que la reina de la cuina és la tomàtica, no? Sense dubte. I en l'estiu, l'aubergini.
2: Que bones les tomàtiques i que bones les aubergines també. I ara passant a l'altre caire, que té el vi de la terra, de la nostra terra, que no tinguin altres vins.
1: Bueno, té molta feina, no? Els vinaters de Mallorca han fet els darrers 50 anys una feinada increïble, traient productes d'un nivell brutal, no? Treballant molt des de la terra, no? Identificant bé les varietats autòctones i treballant-les de manera exemplar, no? A mi em fa moltíssima ràbia quan sent aquesta xorrada que el vi mallorquí és ca, perquè també és norbera, però trobar vins excel·lents. Avui 9 euros, tranquil·lament, boníssims, no? Bellús Ferrer, per exemple, o Nou Nat, és un vi que m'encanta, un poc més ca, no? No sé, el Muscat d'en Miquel Oliver, que també és una cosa brutal.
3: Sí, ho és.
0: Bé, Lluís, ja que hem sentit aquesta pregunta a en Afani, que li han demanat que és el que ha fet, quin menjar ha fet, que se li passa dits, te demanam a tu també quina recepta de mà i terra fa que tu te llepis dits.
1: Mira, si quan parlem de mar i terra, parlem de combinar coses de la mà i carns, en som poc afectat. No és una cosa que m'agradi en excés, no? És clàssic de la nostra cuina, la porcella amb benfós, no? Clàssic. I sí que és vera que n'he menjat un ja fa anys. Espectacular. Molt bo.
2: I ja per acabar, anem a una curiositat culinària una mica més extravagant. Has cuinat mai una terra comestible?
1: No, la veritat és que no. He estat a qualque curs on hem fet una terra comestible, però no l'he cuinada. No l'he cuinada. Som més de tècniques clàssiques, jo, la veritat.
3: Molt bé, i d'on anàvem amb aquesta idea de sopar i de tàper ben apuntadeta, jo estic segura que algun oient ho farà avui vespre, si no compreu proves, i demà ja sabeu què fer per dinar i per sopar i per dinar el dia següent. Fé, Lluís Vidal, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
3: Per moltes receptes més.
1: Per moltes.
4: Entre avui i demà, Araceli Bosch. IB3 Ràdio és participació.
5: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulten el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
4: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
6: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
7: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
6: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
7: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
6: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
8: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: clar, qui canta qui m'importa que la terra és plana. A veure, fa un poquet de poesia. Nosaltres no dubtam ni dubtarem que la Terra no és plana, que és redona, pot tenir un parell de bonys, com ara ens ensenyava la NASA, defensant que la ciència no és opinió, que és ciència. I el que toca ara a Inamar, que és passar pel prisma, la paraula polisèmica d'avui, que és Terra.
1: És Terra, efectivament. I Terra fa referència a molt de significats. Si estem, per exemple, llegint un llibre i trobam Terra amb la T majúscula, és que se refereix al planeta Terra, allà on vivim. En canvi, si estem navegant amb un vaixell i començam a veure una illa, deim que ja veiem Terra. I si necessitam un lloc per sembrar, ho feim dins la Terra.

0: Quan xerram de la nostra terra, ens referim a un lloc dels nostres orígens, la nostra cultura, la nostra història, i en el cas de les Balears, de les nostres illes. A Menorca, per exemple, el Camí de Cavalls representa una gran part del patrimoni de les nostres terres.
1: Pot dir que és una experiència molt autèntica, coneixes la Menorca natural, és una manera de fer esport, és una manera de tenir una experiència relaxant, fins i tot. Pots fer per etapes, segons els temps pots nedar, pots tornar a caminar. I el fet que s'ha convertit en un producte turístic és que hi ha empreses que han nascut en el voltant de donar serveis, les persones que especialment van en bicicleta o a peu, i també en aquelles que hi van a cavall. I la veritat que són empreses que fan feina durant pràcticament tot l'any.
0: El Simón Gorné és conseller de Medi Ambient del Consell Insular de Menorca, qui mos ha explicat com és la seva terra.
2: Xalets estúpids amb un gos, pesa figues als meus somnis, un turista italià.
0: Trobam també a les terres rares els metalls essencials pels productes més comuns, des de tecnologies com a mòbils fins a combustibles o peces per a cotxes i els avions. I si en més de cotxes i avions mos encaminem cap en un món d'un conreu, ho feim a Terra Campa, que vol dir una zona sense arbres destinada a un conreu de cereals.

0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
3: El primer dia està com tot descol·locat, no?
4: Sí.
3: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
5: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
6: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a Segunda División.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs
7: ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
9: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
10: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
11: Y en eso estamos, queriendo ser dos, buscando palabras. Muertos de frío, muertos de miedo.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli
12: Bosch. I amb l'Aina Marc, i amb en Juny Cortés, i amb en Joan Jiménez, que és en el control tècnic aquest.

0: Aquestes dues hores de programa i Anna Pat Aguiló, benvinguda, com estàs?
1: Bon vespre, estic encantada de venir a divagar una estona amb els amics d'avui i demà.
0: I nosaltres de tenir-te, escolta, de què vens a xerrar avui? Perquè terra, que és la nostra paraula, la terra és molt gran, eh?
1: Clar, anem a xerrar de la terra per excel·lència, és a dir, del nostre planeta, perquè... pareix que no duim bé això dels mapes.
0: No,
1: no fem bé això dels mapes. Mm. Perquè, bé, els africans ja en van plens, ara. Resulta que fa uns dies se va votar una resolució que, de fet, se va aprovar a l'ONU,
0: sí.
1: Perquè Togo, que és un país de l'Àfrica Occidental, de vora de Benin i Ghana i tal, avalat per la Unió Africana, van demanar que, per favor, volen que governs, organitzacions internacionals i educatives deixin de fer servir el mapa mundi de Mercator en favor d'altres tipus, com pugui ser el Equal Earth.
0: Val, promet que vaig veure el titular, no ho vaig acabar d'entendre molt, no ho vaig acabar de llegir, així que me vas molt bé. De què baixa i com mos afecta, Patagio?
1: Jo te diré, mos afecta molt més de lo que podria semblar. Tu te'n recordes quan érem petites que mos donaven aquella plantilla de la península ibèrica?
0: Per favor,
1: meravellosa.
0: Sí, de colorir.
1: Tot anava molt bé fins que havies de dibuixar ses illes o sa frontera de Portugal, que aleshores ja morten a l'Inda. Saps? Salve-se quien pueda, te deien, fes com un tupé per deixar Galícia, i si el feies massa prim, mitja Galícia tornava portuguesa allà, no? I do, això és més o manco el mateix. Però anem en el principi de tot.
0: Va.
1: Què és això de la projecció Mercator? Bé, en Gerhard Kremer, o més conegut com Gerardus Mercator, el seu nom llatinitzat, va ser un geògraf, matemàtic i cartògraf flamenc. Flamenc perquè era de Flandes i flamenc perquè sense voler va muntar un sarau de tres collons de mico. Imagineu-vos que aquest senyor, el 1537, sa vida contemplativa no era lo seu, no li anava. Ja estava muntant un mapa de Palestina. És a dir, a ell li agrada sa marxa. A ell li va sa marxa. El cas que en Mercator el coneixem principalment perquè el 1569 va decidir fer una projecció bidimensional d'un objecte com és una esfera. Val? Què vol dir això? Pues això és com si tu agafessis una cindri, l'obrissis i pretenguessis que tota sa pell quedi plana d'una taula. No? Clar, això té unes ratxetes per situar-ho, que són de nord a sud a la latitud, molt bé, meridianos, pim-pam, i després tens longitud, que és d'est a oest. Què passa? Que, com que els va fer paral·leles, tot el que està a la franja de l'equador sembla més petit que el que hi ha als extrems, val? És a dir, als pols. Què hi ha a la franja de l'equador? Mal assumpte. Fixeu-vos, penseu, tenim tot Àfrica, tenim tot gran part de Sud-amèrica, i clar, ja tenim el sarau muntat, no? O sigui, això va molt bé perquè per fer servir les brúixoles mos permetia fer unes direccions en línies rectes i ell degué dir, això va molt bé. Però què passa? Que queden distorsionats els mapes.
0: Vai.
1: I això és allò que estan demanant els africans. Diuen, fins aquí.
0: Val. Per tant, nosaltres també veiem el món un pot distorsionar, no sé.
1: Absolutament distorsionat. O sigui, tu diràs, Jesús, és un mapa. Però no, o sigui, un mapa que mos han inculcat des de petits és la nostra manera de veure el món. El gran Toni Gomila, a Corà, ja ho diu. Ell descriu el món com Mallorca i fora Mallorca. I això és el que feim cada dia. Jo he duit un top 5, que m'agrada jo un top 5, de mapes per il·lustrar una mica aquest concepte de com veiem el món.
0: Vinga, i de número 1... Pataguilo.
1: Número 1 tenim els Estats Units, que són els únics que han votat en contra d'aquesta resolució. Vius, quan Estats Units ets l'únic que vota en contra, vius. Els Estats Units tenen una marca predominant que és Rand Magnally. O sigui, igual que nosaltres els iogurts li deien Danones, ells el mapa li diuen Rand Magnally. ¿Vale? I fa servir aquesta projecció sí. de Mercator. Tots els fan servir, d'acord? El continent americà és ben a mig i com que Euràsia té 11 usos horaris i no cabia, en Rahman Ali va dir, sap què farem? Ho separem en dos i per compensar posarem a una banda i a l'altra. Què passa? No és raro que els americans vagin tan perduts en geografia, perquè tu tens Índia a la dreta, Índia a l'esquerra, i ben enmig, Estats Units.
0: Ja.
1: Per descomptat, Sud-amèrica sembla més petita que Groenlàndia.
0: Ara ho entenen tot.
1: Val? Però Groenlàndia és 8 vegades més petita que Sud-amèrica. Mm-hmm. D'acord? Aquest és un. Després tenim el nostre. Lo nostre, no?
0: Va, l'Europa Occidental.
1: Europa Occidental.
0: Vinga.
1: Que nosaltres, bàsicament, deim que el centre del món és el meridià de Greenwich. De fet, tu vas per l'autopista de Saragossa a Fraga, creues el meridià de Greenwich, que està senyalitzat, i sembla ja que te trobis d'una altra manera. Mm-hmm. Dius, hòstia, ja estic un altre dia, no? Nosaltres tenim ben enmig Europa, i què mos passa a nosaltres? Que nosaltres no entenem pel·lis com la d'Anton Hank, de Nàufrago i tal, perquè el Pacífic, per nosaltres, no és tan gran. Per què? Perquè tenim, per una banda, un tros, i per l'altra, l'altre tros. Què passa? Que el Pacífic, tu podries ficar totes les masses terrestres del planeta i te quedaria puesto. O sigui, feu-vos una idea d'això. I, per descomptat, qui sembla igual o més petit que Groenlàndia? Àfrica.
0: Ja.
1: Val?
0: Val.
1: Tenim una altra, que és Rússia.
0: Va.
1: Rússia, varen fer una mica quítate tu pa poner el millor, mos varen tirar cap a una banda, i surt Rússia ben enmig. D'acord? Clar, què passa? Que com que els americans estan a un costat, apareixen primellos, i ben allargats, i no estan fiero el león como lo pintan.
0: Ja, que bo, sí, sí.
1: Clar.
0: A veure, anàvem amb un lleó, amb un gegant, que és Xina, aquest.
1: Sí, la Xina meravellós, clar. Perquè la Xina, estan allà enmig, tenen aigua per totes bandes, i això reforça la seva idea, que no és tan equivocada, de que Estats Units i Europa els hi cau molt lluny a ells, no? Perquè ells tenen com aquest fosso d'aigua que els defensa d'aquests dos gegantons, no? I els que a mi m'enamoren són els que s'hi diuen upside down.
0: Sí.
1: Els down under, no? Sí. Tenim els d'Austràlia, és el més comú, malgrat que hi ha Nova Zelanda, que Nova Zelanda, pobrets, els hi va passar amb el Mapamundi una mica lo que Canàries amb Espanya.
0: Mm.
1: O sigui, jo fins que vaig entendre que aquella finestra no existia,
0: no
1: aquella ratxa, me va costar. Idò, a Nova Zelanda, com que estan a un racó baix de tot, de vegades no la dibuixen, ja directament, no? Què passa? Que els neozelandesos, els kiwis, també en van plens i van dir, calla, que ara en farem un, no? I veus allà, Nova Zelanda, que sembla com una escopitada allà enmig, i després dius, hòstia, s'ha atacat aquest mapa. No s'ha atacat, és l'Antàrtida, que és una taca blanca que està allà al mig, i els altres continents és com si algú hagués bufat.
0: Uh-huh.
1: Te costa uns segons, situar-te amb els de Nova Zelanda, perquè veieu que sempre hi ha certa connotació política en la nostra manera de veure el món.
0: Uh-huh.
1: D'acord?
0: Sí.
1: I no són els únics mapes que tenim. En juny en sap d'uns quants, no?
2: Sí, clar, això és la perspectiva més contemporània, però també hi ha un parell de casos de mapes més antics que també tenen tela. Per exemple, hi ha el cas dels mapes que feien servir els romans, que, clar, tenien els dibuixets tan típics en els marges, aquests dibuixets no els posaven perquè sí, aquests dibuixets ja eren allà perquè no sabien el que hi havia més enllà. Ja segur que Finisterre se diu així perquè els romans van arribar i van dir aquí s'acaba la Terra.
1: Ah.
2: I més enllà, què hi havia? Dracs, deien, per això els dibuixets, i per això la frase que s'empleava molt de mapes de Ixunt Dracones, aquí hi ha dracs, no saben el que hi ha. I també un altre que és molt curiós és un mapa que s'empleava en època medieval que se deia mapa de T en O, que se deia perquè, se deia així perquè, bàsicament, la forma que feia era una T dins una O, la O era la totalitat del planeta, i la T eren els tres continents que se coneixien allà, que eren la part de baix de la T, Àfrica, i la part dalt de la T, xapada en dos, Europa i Àsia. I enmig del mapa que hi havia, Jerusalem, òbviament, perquè la religió estava enmig.
1: Òbviament.
0: Que gran, no? Ara, mira, ara cercaré tot lo de Mercator, perquè la mirada que tenim del món, i així com entenem i xerrant del món, també la mirada dels mapes, és el que m'ha pres amb els mapes.
1: Moltíssim. I el que em sembla més interessant, que ara ho veurem més clar encara, en Robert Dassey, que és un senyor així, un ministre de Togo, d'allò de cartera ministerial, yes, no? Ministre d'Afers Exteriors, Cooperació, Integració Africana i Togola, sos a l'estranger, va dir en el seu discurs de presentació: un mapa just no canvia la geografia del món, canvia la forma en què percebem el món. I quan la nostra perspectiva torna més justa, estableix les bases per un millor enteniment, més respecte i pau entre les nacions.
0: Fantàstic. Per favor, mos has de dir adéu a la teva manera, no?
1: Sí. Com que mos han ficat molt en Groenlàndia, ho direm en calaix nixut, que és groenlandès, d'acord? I direm moltes gràcies i fins aviat. Kujanak tekos.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
4: Bon vespre. Eivissa i Formentera estan en avís groc. L'AM t'ha aixecat l'avís taronja fa just 3 hores. Avui migdia, alerta sorpresa als pitiusos. Fa un minut ha acabat la darrera reunió del comitè tècnic assessor del Pla Meteoval per analitzar què ha passat al llarg de l'hora baixa. El director general d'Emergències, Pablo Garrit, en fa un balanç positiu. I les Balears superen per primera vegada les Canàries en l'arribada de migrants per via marítima. Segons dades del Ministeri de l'Interior, enguany n'han arribat 35 més que l'arxipèlag canari. De fet, ahir va ser un dia rècord en aquest 2026. 200 persones migrants van arribar a les costes de les illes en 13 embarcacions. El secretari general del PP, Elías Bendodo, des de Palma, ha demanat al govern de Pedro Sánchez que impulsi un pla específic per fer front a la crisi migratòria de les Balears. Bendodo ha participat avui a la Junta Directiva Autonòmica del Partit Popular celebrada a Mallorca, on ha pogut parlar la presidenta Proens. Avui s'han tractat les iniciatives assolides pel govern i els projectes pendents. Segons el seu recompte, han duit a terme el 90% de les propostes del programa electoral. Ara, la presidenta Marga Proens assegura que la seva prioritat ja són les pròximes eleccions.
5: Però com la única encuesta que vale es la de los ciudadanos en las urnas para seguir ampliando esta confianza, lo queremos hacer con el mejor argumento que tenemos, que es el elevado grado de cumplimiento de nuestro programa. El elevado grado de cumplimiento del programa que pudieron votar todos los ciudadanos de Baleares, del programa de más de 500 compromisos negros sobre blanco.
4: I el govern central accelera l'acollida de 1.700 migrants al port de Ceuta després del permís de l'Audiència Nacional per seguir en la construcció d'un centre d'acollida. La ministra de Sanitat, Mònica García, celebra la notícia. En canvi, el líder de Vox, Santiago Abascal, ho troba insignificant. L'important per ell és el que fa, diu Pedro Sánchez.
6: En vez de defender los ceutíes, en vez de defender la frontera, como tenía que haber hecho ese día, en vez de proceder a la repatriación inmediata o a la devolución de los menores con sus padres, que Marruecos, por lo visto, reclama en el comunicado que el gobierno marroquí emitió el otro día, lo que hace es crear más y más plazas para la acogida y contribuir al efecto llamada, porque Pedro Sánchez odia a los españoles, entre otras cosas, porque los españoles ya no soportan a Pedro Sánchez.
7: Felicitar también la decisión de la Audiencia Nacional de levantar esas cautelarísimas que nos impedían trasladar a las personas que están ahora mismo todavía en situación de calle.
4: I el Comitè d'Empresa Municipal Solla 2010, que és l'encarregada dels serveis com la gestió de l'hora, la recollida de residus o l'escoleta municipal, entre d'altres funcions, ha decidit paralitzar de manera immediata l'activitat a les oficines i desallotjar la zona afectada a Solla davant el que considera un risc estructural greu imminent. Amb aquest apunt laboral arribam a les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 10.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula terra. Sentim un enregistrament que ja hem sentit amb anterioritat i és una gravació del so de l'aigua filtrant més o manco a uns 10 centímetres de profunditat dins la terra. Està enregistrat al pati en el corral de Ca Nostra a la Soledat. Hem emprat una microfonia, uns hidròfons fabricats artesanalment pel mestre Jess Riley French.

0: cara negra, llistons blancs. Mans obertes, van cercant cercles màgics foradats, foradats. Creus atracen, creus atracen, cors trencats.
1: Nosaltres avui que hem triat la paraula terra, Toni Feliu, hem volgut tocar terra i hem vengut fins a sa casa pagesa, que és aquesta finca que sa teva família i tu conreu des de fa molts anys, entre altres finques que ara mos contaràs històricament, i que la setmana passada, amb aquest mal temps que hi va haver, va sofrir molt, va passar-ho molt malament. Així que jo t'he fet la pregunta que feim sempre en aquest programa, a partir de la paraula. Si en Toni Feliu li dic terra, que li ven al cap primer de tot?
2: Bueno, per exemple, terra, per jo, què creus tu que és el capital d'un pagès? El capital d'un pagès és la terra. Sense terra no podem fer res. Per tant, tot ve d'aquí. És a dir, la terra per un pagès és el capital, és tot d'allà on tot surt. Surt el menjar per als animals, surt l'hortalissa, surt la fruita, tot surt d'allà mateix. Això és com una màgia. I si llavors me'n vas un poc més endavant com a ciutadà, te podria dir que és un mallorquí sense territori. Què és? Me diràs què serà. Un mallorquí si no hi ha territori, no et seu. Crec que no és res. Un pagès un dia me va dir, i tenia molta raó, que mon pare m'havia deixat a cada germà 10 cortades de terra, però m'havia deixat la terra per poder viure, per poder sembrar i poder viure d'allò, no per fer negoci i vendre-la, sinó perquè mos traguessin les sopes. I això és el que ara no està passant. És a dir, la terra és una manera, és com un objecte d'un valor, però no és el que pugui donar la terra.
1: Jo crec que el que ha passat, que és dur perquè ara mateix estan xerrant davant una nau on totes les parets han caigut, l'únic que veiem són els totxos tots acremullats, una cosa amb una altra, i se devora també ja amb una paret que ha caigut. Vull dir, això queda després de minuts de passar per aquí com una espècie de cap de fibló. Mos fa pensar també en la fragilitat de la terra i de la vostra feina, i la duresa de la vostra feina.
2: Sí, no, nosaltres som com uns peonets que cuidant la terra, però tenim molta fragilitat. Com sempre dèiem, el pagès sempre té roba a l'estenedor i tenim roba sempre a l'estenedor. Si plou, fa mal temps, som els primers que robem. Si n'hi ha, si hi ha una paret, tot, estem exposats sempre. Nosaltres, els que comandes és d'aquí dalt. Més normal que encara ningú pot dominar, perquè si no els rics i tots el dominarien, m'entens? Més normal que això, pello allò, pello. Jo no sóc jugar a la loteria i mos ha tocat a nosaltres aquesta vegada a la loteria que mos ha buqueat la nau, 4 o 5 Porsches. Bueno, mos ha fet la instal·lació en Nyorris, no hi ha tenint cobro, eines rompudes, perquè tot ha caigut damunt. I tot és una manera, és a dir, nosaltres ara, a part de la nostra feina que hem de fer, hem de mentalitzar-nos que no tenim això i que han de llevar coses del mig per poder seguir la nostra activitat. Nosaltres el que ens ha aturat molt és la nostra activitat, perquè feim una ordenació del tot el que tenim, desescombrar animals morts, fer d'enterrador, enterrar animals, mirar-los, les ferides que tenen, curar-los, que no hi hagi virons, tot això és un procés que nosaltres no en feien comptes. I ens ha superat, ens ha superat. A més, nosaltres físicament i mentalment estem molt cansats, és a dir, tots aquests nostres... Perquè m'ho aixequem en sa dodo i m'ho anem en sa dodo.

0: xerrant de sa terra i tu deies que seríem els mallorquins o que seríem els balears sense terra, no? I com ara, sa terra té un altre preu que no tenia abans, perquè hem de dir que aquesta terra on som avui i que tropitjam avui, no sou els propietaris vostres.
1: No. Nosaltres, ni el meu predín teníem molt poca propietat, és a dir, mon pare res, mitges quarterades, però molt poca cosa. Pensa que nosaltres venim d'una família molt pobra, que nostra, jo ven d'una mula i un carro, mira, el carro està allà, encara el pot veure, que és el que més greu me sap, perquè és un tema personal. El predín no tenia res i m'ha deixat el carro a mi. I venim d'una mula i un carro, i després estem pujat de Ciuró, és a dir, fent feina, fent places, gràcies a les places, i hem anat lluitant. Que hi ha vida, sense tenir ningú res, hi ha vida també.
0: I com és la relació que puguis contar i que vulguis contar entre qui treballa a la terra i la propietat de la terra?
1: Home, són interessos diferents, totalment diferents. Sempre ho ha estat, no? De l'època medieval fins ara tots són diferents, no? Nosaltres no tenim, jo no he tingut mai cap pell amb ningú, al revés, sinó que sempre han estat bones paraules i han xerrat, com a persones. És a dir, no he tingut mai. Sempre he tingut clients molt raros, també, és vera. Penso que jo tinc, jo què t'he de dir, 70 propietaris diferents. No aquells, sinó de trossets petits. Entenc que de tot color, entenc, hi ha que es tiren fins a la freixura i entenc que altres que no te fan ni compte ni tal. Però ben de tota classe, no? Vull recordar que n'he tingut de feixuts. Sempre tothom es tira pel seu cap, però després hi ha d'haver un punt de trobada, perquè tots mos han de menester en aquesta vida. Tu has de menester un càmera, els que heu que controla la ràdio i tal, però nosaltres també. Tots mos han de menester. Per tant, hi ha d'haver una mesura entre tots, m'entens, no?
0: Ara, amb aquesta desgràcia de la casa pagesa, que és una de les cases que on feis feina a la terra, han posat els ulls en aquesta finca i en aquesta casa. Hauríem de mirar més la pagesia, els pagesos, la feina que feis. Nosaltres, la societat en general, els vostres veïnats, les institucions també?
1: Sí, bueno, aquesta societat d'avui en dia està a esquenes de nostres, no? No sap qui hi ha darrere un cementer, és a dir, te'n vas a qualsevol banda, sobretot les perifèries de les ciutats i dels pobles. La gent, quan passa en Junquià, ja fa una pedra, ho tira a mi del cementer, i d'aquell cementer hi ha qualcú que el cuida. Pues això, o la gent mos tira per tot, els biciclistes mos tiren trastos, és a dir, nosaltres som els grans perjudicats en tot això, perquè la societat avui en dia viu d'esquena a nosaltres. Però la societat voldria canviar si el que necessita fora vida avui en dia no seria subvenció ni del best d'aquest, seria que mos comprassin el gènere aquí. És a dir, no hem de fer de peregrinació que els hotels mos comprin un 3%, perquè això fa riar, és un 3%. És un, res, un plàtan o una poma i encara no ho compraran aquí. O les escoletes, o les residències, o els hospitals. Com vol dir que un malalt no pot menjar dignament? I això és el que està passant. Està en tots els nivells. La millor manera és que la gent, aquesta societat, no mos compres un dia en l'any. Mos compres cada dia. És a dir, si tu em compres un dia darrere l'altre, mos compres. Però no jo, a tots els pagesos de les illes. No perquè ara jo vull que... A nivell... Tu, de vora que teva, tens un pagès. Ho heu sap, si n'hi ha cap. Ho heu mirat. A lo millor és un que té un ovella. Bé, doncs, voldria comprar-te un mes. Com ho he de fer per comprar-te un mes? Però clar, avui en dia tothom compra res, tot amb palenguinetes i tot ateat i tot precuinat i estan menjant molt malament. Aquesta societat està perduda. Amb això menja fatal. Què anem? Que la diversitat està desapareixent, tot és homogeni i no és heterogeni. No mos deixen fer cadascú la seva manera, sinó tot és homogeni i clar, i aquí se perden molt de valors, m'entens?
0: Sí, que no només és el que conreu, és tot el que hi ha al voltant, i tu xerraves els teus predins, ton pare i ta mare, aquí hi ha ta mare també, les teves filles. No sé com veuen les teves filles el futur de la terra, i d'aquesta terra que conreu.
1: Bueno, les meves filles, ells sempre me diuen, mon pare, no que nosaltres feim, ningú ho fan, això ja, com que dir... No vull dir que és una guerra perduda, però és de molta resistència. I clar, ella veus, per exemple, el lot de la seva edat, els pares no els hi manden feines avui en dia, cadascú s'aixequen tard, no tenen aquelles obligacions, ningú fa res. Gent de la seva edat, de 20 i pico d'any, no estic xerrant de guitzarros, són guitzarros, m'entens? I que penses els valors aquests de la terra i cuidar, doncs pues no, avui en dia totes són altres temes, l'ho dit, avui en dia la gent s'ha d'anar de viatge, ha de fugir quan hi ha una festa, no has de replegar, sinó que d'escampar. És a dir, no hi ha... És a dir, han fugit molt de valors, no? I clar, i ells veuen que és com una lluita constant. I clar, que ell diu, papa, qualque dia hem de dir... Tamentei no ho canviarem, no ho podem canviar, nosaltres no ho podem canviar. Però bé, jo sempre els dic, jo estic content si vos he posat un valors. Un valor, vos he donat un valor i pensava que darrere un gènere hi ha qualcú que quan compreu o compreu sapigueu on aquí ho feix i aquí deixeu-ho fer.
0: I de Toni, la paraula terra avui mos ha dut fins a tu. Volíem xerrar amb tu, no s'estudi de ràdio, per això hem vengut aquí, a la finca a tocar terra. Les portes estan obertes i segur que tornarem a xerrar. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Salut.
2: Entre avui i demà amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.

Balears augmenta un 0,36% en el darrer trimestre. És a dir, a les illes ja són més de 1.200.000 residents. Entre ells trobam mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs. Però també acollim o que venen d'altres bandes i també fan de Balears la seva terra.

0: Quan partim a viure a l'estranger, o fins i tot quan anem de viatge, sempre sentim una certa nostàlgia. Com a Mallorca no hi ha res que deim a mallorquins.
1: Això és tranquil i sobretot un lloc molt, molt segur.

0: Rafael Jordà Siquier, fundador i CEO d'Open Cosmos, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Que bé tenir-te avui, que hem triat la paraula Terra com a eix conductor d'aquest programa. Si un home com en Rafael Jordà li deim Terra, que li ven al cap primer de tot?
1: Me ve en el cap peus en terra. I el cap volant ben amunt, però des de peus a terra me ve en el cap.
0: M'encanta, sí. Fantàstic. Sempre amb els peus a terra, de fet, pensava des d'aquell moment, que no fa tant, però fa 3 anys, no?, que te varen donar també la princesa d'Astúries, no? El premi Princesa d'Astúries.
1: Bueno,
0: segurament han passat moltes coses, per tant, estar amb els peus en terra ha de ser molt important, no?
1: Sí, la veritat és que han passat moltíssimes coses. L'empresa Open Cosmos, que tinc el gust de dirigir, ha crescut moltíssim, estem fent moltíssim de satèl·lits, hem llançat Poseidònia per les nostres illes, juntament amb molts altres satèl·lits arreu d'Europa. I ara, recentment, pues, hem aixecat una ronda de 300 milions d'euros per tal de poder créixer i fer que Europa sigui competitiva en tot el món, no? Mm-hmm. Així que Terra també està unit a això, a cuidar el nostre planeta i a intentar abarcar solucions a escala global.
0: Sí, de fet, aquests satèl·lits d'Open Cosmos, avui que xerràvem amb el seu fundador i CEO, són observadors de la Terra, no?, d'aquest planeta nostre, redó, però també de la Terra que trepitjam. Quina informació mos donen aquests satèl·lits?
1: Aquests satèl·lits se dediquen a treure fotografies en diferents bandes electromagnètiques que venen a ser mesures de lo que passa a Terra. Amb les bandes infraroges podem veure si hi ha diferències de temperatura i si el nostre planeta Terra agafa febre o no amb el canvi climàtic. Podem veure si hi ha incendis o si hi ha risc de que hi hagi incendis. Després, amb altres càmeres que estan més dins de l'espectre visible, és a dir, que nosaltres ja podem veure amb els nostres ulls, podem veure el color de la mà i veurem quin és l'estat de la salut de coses com la Poseidònia, qualitat de les aigües, si hi ha vertits. Podem veure les costes, si s'erosionen. Podem veure com canvia la geografia, sigui per causes naturals, com són danes, inundacions o simplement l'efecte de l'erosió a la llarg del temps o si és per causes naturals, com pugui ser zones on hi ha extraccions mineres o altres activitats diguéssim generades per els éssers humans. Uh-huh. Així que aquests satèl·lits serveixen per mirar la Terra i per mirar de cuidar-la.
0: Ja, i la mirant, perquè, clar, contínuament mos estan donant dades que també mos ajudaran a analitzar el futur. Entenc que això és el principal, no?
1: Sí, exacte. Com que anem recopilant dades a lo llarg del temps, a partir d'aquí poden fer projeccions de què poden passar, de coses que poden passar, no? Llavors, se poden fer prevencions, activitats de prevenció, se poden entendre bàsicament com funciona el planeta Terra i com funcionen totes les activitats humanes també que poden veure des de la superfície. Uh-huh. Pots veure canvis logístics, pots veure àrees on hi ha conflictes i assegurar-nos que estem una mica també segurs. Totes aquestes coses se poden fer des d'allà.
0: Sí, sí, i la informació és més necessària que mai. En l'actualitat parlaves de... Bé, parlem d'aquest satèl·lit Poseidònia, que té uns quants milions d'euros també d'ADN balear. Saps com us demanàvem abans, preparant l'entrevista? Quantes vegades mos pot passar per damunt el cap aquest satèl·lit en el dia?
1: Sí, passa... Bé, el satèl·lit dona una volta a la Terra aproximadament cada hora i mitja. Mm. Però com que va de pol a pol, no passa sempre, diguéssim, per damunt Mallorca. La Terra va donant voltes, no sé si vos ho podeu imaginar ara mateix.
0: Sí.
1: Imaginau-vos una pilota de bàsquet donant voltes sobre el vostre dit.
0: Sí.
1: I el dit de baix és un pol i el dit de el que hi ha a la part d'alt seria un altre pol. La Terra va donant voltes, clar, el satèl·lit... cada una de les línies de la pilota de bàsquet no? seria una de les trajectòries orbitals. I deia, bé, anàvem donant voltes també nosaltres entorn a la Terra, amb el que en funció del moment en el qual coincideixen la trajectòria de l'òrbita i la rotació de la Terra, passa per damunt Mallorca. L'òrbita que ho van llançar és una òrbita polar sonsíncrona. Què significa això? Significa que va de pol a pol i que passa sempre a les mateixes hores damunt els mateixos punts. A les mateixes latituds. No sé si m'estic estenent una mica massa amb tant de detall.
0: No, però és interessant per entendre com funciona. Sí, sí.
1: Tot això és per dir, si ho he de resumir en tres o quatre paraules, és dona una volta a la Terra cada hora i mitja, però passa quan ha de passar per damunt Mallorca sempre a les 12. El que no passa... No passa cada dia,
0: val.
1: No passa cada dia.
0: Val.
1: Passa cada un parell de dies, sempre a la mateixa hora.
0: Val,
1: i això
0: val.
1: És com a màgic, és com a màgic perquè és la configuració amb la qual vàrem decidir posar aquest satèl·lit a fi de que pogués recopilar les dades que se necessitaven.
0: Val, val. I aquest satèl·lit que se diu Posidònia, que recopila dades de les Illes Balears, també recopila dades d'altres llocs del món, no? O se limita a un territori en concret?
1: De tot el món. És a dir, va escanejant el món, imagineu-vos com si fos un escàner, no? I com que va donant voltes, doncs, ara està damunt Mallorca, tres hores després, a lo millor està, doncs, el que hagi posat de Mallorca, damunt Nova Zelanda.
0: Sí, sí.
1: Després la Terra va rotant i passarà per damunt Austràlia, i en lloc de passar per damunt Mallorca, passarà per damunt Portugal.
0: Ja.
1: I d'ahir, mentre va passant per damunt tots aquests llocs, va recopilant dades, i això, a la constel·lació oberta que tenim, que se diu Open Constellation, mos encarregam d'anar donant les dades a cada un dels països o de les empreses que han contribuït amb satèl·lits per monitoritzar la seva àrea d'interès. I així compartim dades i tots guanyem.
0: Ja, ja. No, és realment apassionant. I parlaves d'escanejar, clar, mos han d'imaginar un aparell, un satèl·lit, que no sé què fa, però no és molt gros, no? De tamany?
1: No, és com una rentadora. És com una rentadora, aproximadament.
0: Val.
1: Sí.
0: I que deu tenir...
1: Pesa uns 100 quilos.
0: Uns 100 quilos. I que deu tenir una lent molt potent per poder mirar bé i escanejar bé i que no sé com de nítida arriba aquesta imatge, però imagino que aquí, tecnològicament, ha d'estar molt ben preparat.
1: Sí, nosaltres tenim diversos tipus de satèl·lits. Tenim satèl·lits de molt alta resolució, on cada píxel de la imatge és aproximadament un metre a terra. I després tenim altres satèl·lits que tenen una mica menys de resolució, com és Poseidònia, però que tenen múltiples sensors. Te'n recordes de lo de les bandes electromagnètiques que he comentat
0: sí,
1: abans?
0: Sí.
1: Unes més infraroges, unes altres hiperespectrals i les multiespectrals. I d'ahir bé, a Poseidònia hem posat diversos tipus de càmeres perquè puguin mesurar cada una d'aquestes diferents bandes i a partir d'aquí es treure informació sobre, per exemple, quanta clorofila hi ha a les plantes i, per tant, quanta produiran.
0: Sí,
1: o
0: sí.
1: Si unes plantes estan malaltes i quines no. O algunes de les altres coses que hem comentat abans sobre la salut de les aigües marítimes. Totes aquestes aplicacions.
0: Sí, sí, molt interessant. I ja ho deies en començar, que aquesta setmana Open Cosmos heu anunciat que heu assolit una ronda de finançament de 300 milions d'euros per ampliar la vostra capacitat per fabricar satèl·lits en sèrie, per desenvolupar serveis de connectivitat, per observar la Terra, que avui és la nostra paraula, i també intel·ligència basada en dades especials. Rafael Espanya juga a ser champion de la tecnologia espacial gràcies a empreses com la vostra. Està a punt de jugar a ser champions?
1: Sí, a Espanya podem estar molt orgullosos. El sector espacial està creixent a un ritme altíssim i Europa s'està posicionant cada vegada de forma més competitiva. Empreses com la nostra intentem assegurar-nos de que no perdem sobirania estratègica en aquests àmbits tecnològics que són claus per al nostre futur i no acabem depenent només de tecnologies que venguin d'Estats Units o de Xina, no? Llavors és molt important que hi seguim invertint. En aquest cas invertim com a empresa privada, però els governs també hi han de posar de la seva part per poder tots nosaltres gaudir de les dels privilegis i les possibilitats que tenim per el fet de viure a un lloc on hi ha pau i a un lloc on tenim les necessitats més bàsiques sempre cobertes.
0: T'havies imaginat mai, havies somiat mai el que estàs fent ara, Rafael?
1: Sí, jo sóc molt somiador. I és la gent que somia, però a la vegada fa feina, a poquet aquests somnis se van fent realitat, no? Però sí, els fundadors, volguem o no, hem de somiar coses i hem de tenir visions per tal d'embarcar-nos en elles i després ajudar-nos de molta gent que hi cregui juntament amb nosaltres per poquet a poquet anar-les fent possible. Així que, sí, sense cap dubte, somiant, però amb els peus en terra, tal
0: Sí,
1: com
0: sí.
1: dèiem en el començament.
0: I un bon final, també. Rafael Jordà, psiquià, fundador i CEO d'Open Cosmos, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb els oients d'Ivetres Ràdio. Una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, fer-me jaure.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa tineja.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas moderna, no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau i IB3 Ràdio.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: El Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Everybody was kung fu fighting. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Vinga, quins teniu? A tot l'equip, en Naina Marc, en Juny Cortés, en Joan Jiménez, avui en el control tècnic, per suposat, tot l'equip de documentació, producció i assessoria musical d'IV3 Ràdio. Nosaltres cada dia agafem una paraula polisèmica, li donem allò una bona remenada i veiem per on ens du. A veure, a Juny Cortés, no sé si estàs duent la teva afició pels videojocs aquesta setmana a quotes inesperades, però ho has fet venir bé en sa paraula terra.
1: Sí, ho averiguarem perquè d'aquí una estona. Però abans de tot vull que els que ens escolten ara pensin en una persona que juga a videojocs. Mm-hmm. Un exercici d'imaginació relativament senzill. S'imatge que segurament us ha vengut al cap és la d'una persona jugant tota sola a casa seva. Però també hi ha esdeveniments físics pels fans dels mitjà. Dimarts en vàrem descobrir un, el Saga Barcelona Game Fest, però aquest no és l'únic exemple.
0: Què és això?
1: El que acabem d'escoltar és el públic de l'Evolution Championship Series, o més conegut com EVO, el torneig de videojocs de lluita més gran del món. Aquests són un gènere competitiu on se juga normalment 1 contra 1 i l'objectiu és simple, derrotar el teu contrari. Els exemples més famosos són la saga de jocs Street Fighter, que va originar-se a les màquines recreatives ja fa un grapat d'anys.
0: Sí, sí.
1: I potser us esteu demanant, Juny, això que té a veure amb la paraula del dia.
0: Fa temps que Naina i jo ho sabem.
1: Sí, no, això no és que jo m'hagi arribat a neure, no, no, això té un perquè. Vale. Us presento ara a Marc Comeche, organitzador de torneig i fundador de Terreta Fighters, un grup que organitza torneig i activitats d'aquest tipus a València.
2: Jo treballo també per una empresa que es diu Oxygen Gaming, que tenim un ciber, i en un moment donat el meu jefe pues, me digué, sabia que a mi m'agradaven els jocs de lluita i de més, me preguntar si estava interessat en muntar un torneig. I jo ja feia temps que li pegava voltes a la idea, i deia, ostres, m'agradaria, perquè, jo què sé, jo a l'Street Fighter, jo tal. Me vas posar a buscar gent pa vint dels torneigos, contactar amb gent d'Alacant, de Castelló i de més, i, bueno, se muntava un ambient xulo, i a partir d'ahí, pues, sense que me demanaren res, jo continuï fent torneigos un poc per gust, no? Perquè ja era algo que com ja sabia obrir la porta de poder fer-ho, pues, vas decidir continuar, i, bueno, ja duguem 2 anys, i la veritat que molt content.
1: Just aquest mes estan celebrant el Nyespla, una marató de torneigs amb trobades cada cap de setmana durant 4 setmanes. Quanta atracció poden tenir aquests events?
2: Tenim un torneig de Tekken de 70 persones a principi del mes que ve. Està totalment ple, a més tenim llista d'espera i ja n'hi ha 9 persones apuntades a la llista d'espera. De normal, els torneigos que nosaltres fem van entre les 20, a vegades 15, però entre les 20 i les 40 persones. Si en un mateix xoc, estem parlant no d'un mateix cap de setmana, que igual n'hi ha diversos xocs i tal, fer-nos un esdeveniment d'un xoc només en el que en aquest xoc n'hi ha 70 persones, pues és un repte totalment nou i que no havíem fet mai.
1: Aquests nombres són tot una fita per a grups més petits, especialment perquè vol dir que hi ha hagut gent que segurament hagi viatjat per anar-hi. Escoltàvem ara una d'aquestes persones, n'Álvaro Ruiz, participant d'un d'aquests torneigs.
3: Fui al último Nyespla de Madrid ciudad, donde vivo, y que ¿por qué fui? Pues primero de todo porque no me pierdo ni un torneo de BlazBlue, siempre que hay uno intento ir, y segundo pues porque la comunidad que tiene en Terreta es increíble. Siempre ha sido súper acogedora desde el primer momento, muy comprometida con la gente que va, todo lo que le damos nos lo devuelve y también pues porque yo también organizo mis cosas y sé el trabajo que conlleva todo eso y lo hacen siempre increíble.
1: I malgrat que els assistents no se puguin comparar amb els dels grans torneigs, com hem escoltat al principi de la secció, ho compensen amb molt d'entusiasme.
4: ¡Se lo devuelve! ¡Ahí va! ¡No!

0: Aquest hobby és de nínxol, però a nivell internacional no és irrellevant. Fa dos anys, el grup Qiddiya, un grup d'inversions en participació de la corona d'Aràbia Saudí, va adquirir el grup encarregat d'organitzar l'Evo, el torneig del que xerràvem al principi d'aquesta secció, que és també el torneig de videojocs de lluita més gran del món, que, per donar una mica de perspectiva, enguany ha registrat més de 5.700 participants a la seva edició de Las Vegas. I encara que pocs, hi ha jugadors que se poden dedicar professionalment en això.
1: N'hi ha pocs, òbviament. Quan més nicho és el tema, pues menos tempo viure d'ell. Però sí, sí. Bueno, el guanyador del Mundial de Street Fighter guanya sant d'un milió de dòlars, suposa que llevant impostos, no? Però algú sempre n'hi ha que visca del tema, el que passa és que és molt complicat. La poca gent que estem en la comunitat de jocs de lluita són gent que mos agrada tirar hores i entonces la competició se fa cada vegada més complicada perquè tot el món pues, juga mitjanament bé o... És difícil, és difícil. Però a ver, n'hi ha. I bueno, n'hi ha també comentaristes, professionals...
0: I igual vos esteu demanant, no és més còmode jugar que a nostre si no hi ha un milió d'euros en joc com tenen en aquest Mundial de Street Fighter? Per què ens hem de moure? Si podem, això ho podem fer a casa.
1: Que no té res a veure. Jo, de fet, a casa apenas jugué ja a aquestes altures, no? O sea, és una experiència totalment diferent. És com anar a veure el futbol al camp de futbol o veure-lo en casa, no? L'experiència d'estar en més gent, compartir una afició comú, dona igual que no siga un torneig i que siga una quedada. És algo que s'està perdent un poquet en el món dels videojocs i que moltes vegades pues, és el que els fa bonics, no? Al final, la majoria de gent, quan pensa en un bon record que ha tingut jugant a videojocs, pràcticament sempre tenen a veure en altres persones, en compartir moments en altres persones i el que te permeten els tornejos pues és això.
0: No hem d'oblidar que, al cap i a la fi, aquest gènere de videojocs neix de les màquines recreatives, on sí o sí havies d'anar en persona a jugar-hi i estar amb l'altra persona de vora teu. La presencialitat, llavors, és una part fonamental d'aquesta comunitat i se manté fins avui el temps del joc en línia.
1: Que és algo que hem d'atesorar perquè sí que és de veres que s'està perdent i jo crec que n'hi ha que protegir-ho, no? I bueno, per això he començat a tenir iniciatives com aquesta.

0: I ja sabeu, si jugau o si us ha picat una mica la curiositat, podeu cercar un d'aquests grups. Sigui a Terrata Fighters o a la vostra terra, segur que algú trobareu.
1: Ho ha fet venir bé, Aina, en Juli?
2: Sí, ho ha fet inquietar. Sí.
1: Aquesta emoció és videojocs i aquests crits que sentíem no són fake, vull dir, són
0: no,
1: de veres.
0: No, són gent ja 100% jugant, genuïns. No? Sí, són persones que estan jugant i comentaristes que estan veient i xerrant de lo que estan jugant. Com podeu veure, molta emoció.
2: Jo tenia una pregunta, i és que aquests jocs són per totes les edats? Solen ser esdeveniments que hi van famílies, que hi van grups d'amics? Com sol ser l'ambient social quan vas a un esdeveniment així?
0: Mem, tipus de jocs n'hi ha de molt de tipus. Sí que n'hi ha que juguen gent més jove, per exemple, Super Smash Brothers és tècnicament un joc de lluita i és un joc també molt familiar, de Nintendo i tal. I sí que és vera que torna, jo és una mica més estrany que hi vagin famílies i tal, però després hi ha quedades que són més informals, que no hi ha, diguem, un torneig com a tal, que sí que pues, pot venir tothom. És a dir, aquesta comunitat està sempre super a favor que més gent s'hi apunti, i si vos interessa o vos ha interessat o allò que si teniu la curiositat per provar-ho, cercau-ho, perquè és una comunitat que vos obrirà les mans, perquè és això, estan sempre cercant gent nova.
2: I podríem dir més o menys que és igual l'edat, no te diran t'has posat tard.
0: No, això mai.
1: Ai, no, t'hi pots llençar.
2: M'hi puc llençar, m'hi puc llençar.
1: Quan vulguis. Vinga, que això va avançant i nosaltres necessitem saber i demà que...

0: Mirenga, que ja sabeu, esteu sintonitzant entre avui i demà, així que en aquesta hora ens hem de demanar sí o sí a Aina March. I demà, què?
1: Sí, efectivament. I per demà hem trobat una mica...

0: Sí, aquí sempre que sortim en un carrer troben gent que sempre fa feina. Sempre.
1: Bé, això també està bé, perquè si ara bé, sí. de 10 o 8 te diuen que estan a Saturn, cosa malament, seria una bona enquesta sí. pastís, aquesta, també. Eh? Sí, que de moment l'Aina corrobora que bé, que s'ocupació és alta.
0: Efectivament. Molt bé. I bé, tot i que dic que els plans de demà són anar a fer feina, ara que les escoles i els instituts ja han obert, anar a escola s'està convertint en una resposta que cada dia agafa més força.
2: A l'escola i res, només.
3: Pues demà anar a l'institut i estar amb els meus amics per després.
4: Pues yo para mañana tengo pensado en estudiar mucho y pues venir al parque y disfrutar. Me gusta tener métodos de estudio para ya empezar el curso bien.
0: I acabam amb un nostres entrevistats preferits. El primer és que mos justifica que si tenen temps lliure és perquè estan jubilats, no per res més.
5: Com estoy jubilada, para mí son todos los días iguales. El lunes, el martes, todos los días son iguales.
0: T'agrada passejar a la costa?
6: No, ho faig a posta, perquè ella me passeja jo. Però jo, si no fos per ella, estaria al sofà en per davant.
0: I amb això, demà tornarem amb més veus per escoltar.

0: IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
4: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
5: En Joan de fugir, i se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
6: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.

0: Quan són les 9 i 50 minuts, ho feim amb Virginia Ketles, presentadora de Terra de Sabors i Vetres Televisió. Com va?
1: Bones, què tal?
0: I de molt bé. Nosaltres necessitem gent energètica com tu, perquè te veig amb energia, encara que siguin pràcticament les 10 del vespre. Necessitem força per baixar la barrera del programa fins demà. Però t'he de fer la pregunta, que crec que t'ho pas molt fàcil, Virgínia.
1: Digues.
0: Avui hem triat la paraula terra com a paraula polisèmica del programa.
1: Preciosa,
0: sí. Si a Virgínia Ketles li dic terra, que li ven al cap primer de tot?
1: Si me dius terra, jo penso en barrels. No? En barrels, en sa família, en sa memòria, en sa pagesia, perquè sa nostra terra és terra de pagesos, no? D'aliments, d'olors, de temporada,
0: sí, sí.
1: Moltes coses.
0: I tot això ho deus anar descobrint a Terra de Sabors, no?
1: Terra de Sabors ha estat una forma de connectar amb sa meva terra. És una cosa que per estar implícita, no?, aquesta connexió, però de cada vegada és com més difícil, la gent se va desconnectant i això m'ha fet un exercici de connexió brutal.
0: Uh-huh. Què té d'especial aquest programa que presentes, que dirigeixes, te poden veure i vetres televisió? Què té d'especial aquest Terra de Sabors?
1: Crec que precisament això, redescobrir molt aquesta idea de donar-li valor a tot allò, a tota aquella saviesa d'espredins, a tota aquella connexió que tenien ells, quan sabien mirar el cel i saber què passaria l'endemà, quan sabien en quin moment havien de fer un cultiu a un altre, de recollir una cosa a una altra, no sé, tot això, per jo crec que és com un... com un regal per nosaltres, però que està estret d'un llegat
0: que ens
1: han deixat.
0: Que d'alguna manera el que som ara té molt que veure amb el que ens han deixat, no? I amb la manera de ser dels nostres majors.
1: I sobretot la reflexió de que no ens hem d'oblidar d'això. És que avui en dia hi ha tant de renou en xarxes socials i en tantes notícies i tantes coses que aquestes coses tan essencials queden com oblidades.
0: I tampoc mirar-ho com un museu, no? No una cosa allà com a romantitzar allò que era, no? No ho miram així, tampoc, no? No hauria de ser aquesta mirada.
1: No. Que va, és una quantitat de coneixement que és molt pràctic i que és molt actual. No és una cosa que sigui, pues, això, antiga.
0: Ja. I escolta, tu que també fa molt de temps que estàs vinculada a la cuina i a menjar bé i a la cuina saludable, que estàs descobrint que la dieta mediterrània és un regal, és el que tenim, és el que hem d'aprofitar. No sé, que, perquè m'imagino que també deus descobrir moltes coses amb tantes visites que fas per fer el programa.
1: Moltes. La veritat és que jo, com que tenc estudis i estic molt lligada en aquest món, no és que hagi descobert en qüestió de que ets més saludable o manco, això, perquè ja ho sabia, però ho sabia d'una manera molt teòrica. I m'he donat compte que de vegades, per aprendre, estan molt bé llibres i les escoles i les universitats, però hi ha autèntiques enciclopèdies vives en els nostres pobles. Els pagesos, els pescadors, els forners, dones que han cuinat tota la vida, persones que coneixen cada planta, cada flor, cada varietat. I això m'ha fet molt, m'ha ajudat molt a canviar la mirada que tenia.
0: Uh-huh. I ara ja heu arrencat aquest Terra de Sabors, i ve tres televisions, la nova temporada, no? Vos podem veure cada dilluns a les 10 del vespre.
1: Sí, és dilluns damunt les 10, 10 i 20, més o manco, depenent de la programació, i després els dissabtes a hora baixa, damunt les 3 i mitja, 4, més o manco, també se fa una repetició, que a més em fa molta il·lusió, perquè molta gent, quan jo vaig demanant, sí. I com ho mirau, els dilluns, sí. O mirau la repetició, els dissabtes i tal, i hi ha molta gent que em diu, ho mirem els dilluns i després repetim els dissabtes.
0: Mira, escolta, això està bé, això és que els ha agradat.
1: Això m'encanta, dic, quina passada, és un regal veure el carinyo que la gent té per aquest programa.
0: Ja, i te passa que, no sé, si vas a un mercat o plaça o qualque banda, te diuen, tu me sones, no? O te notes aquesta connexió?
1: I tant, i a més, sap què passa? Que jo sempre m'han agradat molt els capells, els capells, les gorres, i clar, és com un element que molt identificatiu.
0: Sí.
1: I clar, ara, quan surt de casa en so capell, de vegades, depenent d'on vaig, perquè m'agrada molt això, els mercats, m'ha agradat de tota la vida, no és una cosa nova, no? Les fires, m'aixiflen, i ara ja dic, què faig? Ahir vaig en so capell o fora el capell? Perquè quan la gent dubta, Si m'ho poses com ell, ja no hi ha dubte que són jo. Però és molt divertit, perquè sempre són persones molt, molt, molt carinyoses, molt agraïdes, me conten coses que, a més, fan que el programa pugui créixer. La gent me comparteix coses molt, no sé, molt, molt especials i detalls i coses que me fan pensar, que me fan reflexionar, que me fan modificar els pròxims capítols i estic molt agraïda.
0: Que bé, que bé, que bé. I de, ja ha començat la temporada de Terra de Sabors, avui que hem agafat la paraula Terra com a fil conductor d'aquest programa, és que, clar, mos has vengut inevitablement i ràpidament en escapa, eh? Com aquests capells que efectivament dus i que ja t'identifiquen. Escolta, que fa una dona com la Virgínia Kegles abans d'anar a dormir? Tu que ets una dona saludable, algun costum que mos ajudi a dormir millor?
1: Jo crec que més o manco els tenim clars. Després segurament si els posàvem en pràctica, no? Però sí que per jo és molt, molt, molt important la llum, canviar la llum, inclús intent posar molt poqueta, i me molesta molt quan ve qualcú a nostre i comença a encendre llum. És meu home molt de posar, encendre tot, i jo dic, però no posis tot aquest lluminari perquè necessit això, digue-li al meu cervell que és hora de descansar. Sí. Per això, no fa falta que digui que per això també és important aturar els mòbils, els tablets, els ordenadors, si pots canviar la tele per un llibre, això ja és meravellós, no només per descansar, per moltes altres, per molts altres motius. I bé, i sempre, jo m'agraden molt les plantes i un poquet de lavanda i aquestes coses també m'agraden molt.
0: Ara ja m'estic relaxant, ja hem de començar a deixar barrera perquè m'estic relaxant i haurem de pagar llums també d'aquest estudi. Escolta, i de necessitar una cançoneta per nosaltres ja dia 10 en els oients fins demà i passats els testimonis dels nostres companys de l'Aviador. Com els recomanes?
1: Pues mira, com que xerrant de terra i jo m'estim tant la nostra terra i veig que vosaltres també, he triat justament Terra, una cançó de Rudimentari, que a més són nostres també, de la nostra terra, i que xerren un poquet de tot això, de lo que hem parlat en aquesta estoneta, de rels, de camp, de gent que fa feina. Mira, ja la sent, no?
0: Ja la sent, efectivament. En Joan Jiménez va estar ràpid. Ana Virgínia ha dit Terra i ja la tenim aquí preparada. I de Virgínia, Kegles, moltíssimes gràcies, molta sort, te veurem per la tele. I una abraçada forta de part de tots aquí. Bona nit.
1: I que torneu aviat. Bona nit.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. A les 2 de la matinada, d'aquí a 4 hores, l'AM tornarà a activar la vista aronja al ponent i tramuntana de Mallorca i a les Pitiuses. La Direcció General d'Emergències té les illes totalment monitoritzades perquè no hi hagi sorpreses. Per això, a la darrera reunió que ha acabat fa poc més d'una hora i escoltada l'AM, han decidit mantenir l'alerta taronja fins a les 11 de demà al matí. El més rellevant, segons ha explicat el director general d'Emergències, Pablo Garriz, és que es reuniran dues vegades aquesta matinada per si han de prendre qualque decisió urgent sobre l'inici de les escoles, abans que els al·lots surtin de casa seva en algunes zones de Mallorca, Eivissa i Formentera.
1: Como hay un punto importante, que son las 8 de la mañana y que afecta a los escolares, hacemos un punto de situación a la 1, haremos una valoración a las 6 de la mañana con Educación y con AEMET para ver si hace falta tomar algún tipo de medida extraordinaria. En todo caso, está lloviendo, es lo normal que tiene que pasar en esta época del año. Bienvenida al agua porque la necesitamos y lo único que tenemos que tener en cuenta es que en aquellas situaciones donde pueda haber una situación más sensible, que sepamos cómo actuar y cómo protegernos.
0: Les Balears superen per primera vegada les Canàries en l'arribada de migrants per via marítima. Segons dades del Ministeri de l'Interior, enguany n'han arribat 35 més que l'arxipèlag canari. De fet, ahir va ser un dia de rècord en aquest 2026 en 200 persones migrants que van arribar a les costes de les illes. El secretari general del PP, Elías Bendodo, des de Palma, ha demanat al govern de Pedro Sánchez que impulsi un pla específic per fer front a la crisi migratòria a les Balears.
2: Se debe reconocer a Baleares como frontera exterior de la Unión Europea. Fundamental. Eso se lo exigimos al Gobierno de España. Queremos que se despliegue un plan de cooperación con Argelia, sí, que es la principal ruta de inmigración y que se corte. Hay que garantizar la presencia permanente de Frontex, también aquí, y un refuerzo, sin duda, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todas las islas.
0: Les Balears necessitarien de 7.000 habitatges més per poder allotjar tota la població actual de les illes. Falta habitatge i molts dels que s'ofereixen als portals immobiliaris ho fan amb un preu fins a un 40% inflat. Són algunes de les conclusions de l'Observatori de l'Habitatge presentat avui per Quico Reinés, director general de l'Habitatge.
3: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions, els portals es venen inflats per, segurament, preus de persones poc professionals.
0: I 1.200 llars de lloguer assequible és la xifra que ha donat avui a Eivissa la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez. Són les cases que es podran arrendar a les Balears a través de l'entitat estatal Casa 47.
4: Hemos decidido que en lugar de salvar a la banca, que tenía previsto vender todas esas viviendas, había que sacarlas de ahí para entregarlas a la gente. En el caso de Baleares son 600 viviendas y también suelos para construir 600.
0: I dilluns més de 21.000 alumnes de formació professional començaran les classes a les Balears. En dos anys, l'abandonament escolar s'ha reduït un 5%. Segons el conseller Antoni Vera, els psicòlegs educatius han fet una feina destacada en aquest sentit.
5: Jo crec que aquest 5% que han de ballar no ha estat que mos ha caigut de l'aire del cel. Han estat més psicòlegs educatius i més oferta de formació professional. Evidentment, han de seguir reforçant les orientacions i han de seguir reforçant i dignificant la funció tutorial com feim.
0: Són les 10:04. Les notícies tornen a IB3 a les 6 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: d'Oviedo, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Art que pren la forma de la fotografia, del llibre, dibuixos rescatats, del taller, escultures, tot plegat, avui a l'Oviedo. Benvingut tothom.

0: tot una... Començam avui amb el taller Fotollibres en construcció 2 del projecte en procés al posicionament de l'autor. L'impartirà Israel Ariño a Call Vermell, a Felanitx, i tot una en parlarem. Després, més art amb l'exposició Cráneo de Rafa Fortesa, que es pot veure a la seu del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Palma. De fet, s'inaugura i s'ha inaugurat amb motiu de la Nit de l'Art, que tindrà lloc dissabte, i com sabeu també vos oferirem un programa especial entre les 8 i les 9 del vespre en directe. I avui, per acabar, estrenam l'agenda pel cap de setmana.
1: Tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Iker Hernández al control de la tècnica.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.

Fotògraf, editor, artista visual, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, la seva trajectòria està centrada en la relació entre fotografia, territori, memòria, llibre d'autor. Des de fa més de 20 anys es posa regularment a Espanya i França. Israel Ariño impartirà els pròxims dia 26 i 27 al taller Fotollibres en Construcció 2, Processos, Edició i Autoria a la Fundació Toni Catany.

0: Ya en conexión telefónica podemos saludar a Israel Ariño. ¿Cómo está?
1: Hola, buenas. Muy bien, gracias.
0: Muchas gracias por estar a la viador y también a Antonina Obrador, que coordina esta actividad. Antonina, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Molt bé.
0: Comencen tu per que facis un context d'aquests tallers, d'on sorgeixen, ja van parlant a Tanita Plana al mes de juny, i sobretot que m'expliques aquest subtítol tan suggerent del projecte en procés al posicionament de l'autor.
2: Bé, perquè ja vaig explicar una mica, no?, d'on sorgia aquesta idea com a de crear un laboratori, no?, de fotollibre, una mica com a inspirant-me en els laboratoris de guió de cine, que és de bon jo venc. I sí que, clar, teníem ganes com a també, quan era la segona edició, l'any passat ja ho vàrem fer i aquest any també tornàvem a fer tres tallers, i volíem com a també donar-li una volta, no?, I clar, que el posicionament com a autor jo crec que també és important, no? De en el final, hi ha una cosa que jo repeteixo que a vegades com un mantra, que no basta en fer fotos boniques, no? Vull dir, què vols explicar tu, no?, com a autor, i jo crec que això és molt important, no?, a l'hora de decidir fer un fotollibre o fer una feina, no?, com a fotògraf també. I una mica per això va sorgir aquesta idea de subtítol.
0: Clar. Israel, són dues jornades o dues sessions de feina, dissabte i diumenge. Vull que m'expliques una mica els continguts i també els perfils, que no sé si ja coneixes dels participants o te'ls trobes una mica allà quan comença el taller en si mateix.
1: Bé, el taller bàsicament està centrat, diguéssim, forma part d'aquest conjunt de tallers que s'ha organitzat des de Call Vermell a la Fundació Toni Catany. Llavors, la meva part és més aviat tractarà de el que són les estructures, narració, diguéssim, les maneres d'estratègies d'explicar bàsicament una història amb imatges. I llavors ja té com dues parts. Una primera part on, a partir d'exemples de el que seria llibres en els quals he participat o propis llibres meus per explicar algunes d'aquestes estratègies, i després una segona part també amb exercicis pràctics amb material imprès dels participants. En realitat no hi ha un perfil que limiti el participant, és gent que treballi amb imatges, que tingui ganes de veure o de narrar amb imatges, que a vegades sembla una cosa fàcil i que després pues, és una mica més complexa del que pot semblar a priori, i ja està, ganes de saber més sobre aquest fascinant món que és el del fotollibre.
0: Clar, al marge de plasmar imatges, se construeix una narrativa, s'aprenen decisions sobre els materials editorials. Quan arriben aquestes decisions en el procés de creació d'un fotollibre? Per exemple, tu ho tens clar des de l'inici, te va parlant, diguem, te van parlant les imatges a mesura que el procés avança. Quan prens aquesta decisió, també estètica, no?
1: Bé, no hi ha una manera única,
0: clar,
1: de fer, no?
0: Clar.
1: Hi ha vegades que ja des del principi, pel que sigui, saps que allò ha d'acabar en una forma de llibre, i llavors, pues, evidentment, pots anticipar certes coses, però moltes vegades el primer és pròpiament el projecte, fer créixer el projecte, i en un moment donat, quan ja diguéssim, estàs prou convençut i creus que ja tot allò que volies transmetre ho has acabat, pues, a partir d'aquí passes pues, a altres formats d'ensenyar allò. A vegades pot ser el llibre, a vegades pot ser la paret, l'exposició, el vídeo, etc. En el cas del llibre, el que sí que hi ha són com unes etapes que són més aviat clàssiques. La primera és veure tot el que tens de qualsevol temàtica, de qualsevol projecte que estàs treballant, mirar-ho conjuntament i seleccionar. És la part més difícil, és aquella part on moltes imatges queden fora.
0: Clar. I
1: on escolleixes una sèrie d'imatges per definir una mica què és el que vols explicar i com ho vols explicar.
0: T'ha passat que després d'una selecció d'imatges que acaba, òbviament, la publicació d'un fotollibre, al poc temps penses, ara hagués fet una altra selecció, precisament?
1: Sí,
0: sol passar.
1: Sol passar, sobretot sobretot amb llibres més de principi, de quan estàs començant, quan potser tens també menys experiència. I després, inclús, a vegades, un llibre, per bé o per malament, és un objecte que ja és immòbil, és a dir, que queda així. No,
0: Clar.
1: si hi ha alguna cosa que poc després ja hauries volgut fer d'una altra manera, doncs potser ja és massa tard, no? Però també ens dona això, és un aprenentatge. Jo crec que el bo del llibre és que acaba amb una forma física, que pots veure'l d'una altra manera, que no estàs treballant amb la pantalla, sinó que estàs treballant amb un objecte, amb uns formats, amb un disseny, amb una sèrie, amb unes qualitats de paper, amb un tipus d'impressió, i tot això són diverses parts que influeixen en la creació del projecte, no?
0: Antonina, vàrem parlar de Tenir Plana, ho hem dit abans, ara en Israel. Com tries els perfils, que jo no sé si se poden considerar complementaris, en tot cas estem parlant de dos grans de la fotografia i dels temes que estem tractant, però supos que has intentat, tot i que els participants no hagin de coincidir exactament amb un taller i un altre, complementar i al final generar com un relat, no? Més complet.
2: Sí, bé, te refereixes a generar un relat a través de...
0: Dels tallers,
2: també,
0: sí.
2: Dels tallers,
0: clar,
2: perdona,
0: clar.
2: Que ara no sabia si te referies.
0: Sí.
2: Sí, la idea una mica és que els cursos siguin complementaris entre si,
0: clar.
2: I el que tu comentaves, de que no tenen per què... Que això, hi ha molta gent que m'ho demana a vegades, de necessito de fer el primer per poder anar al segon, no? I tampoc no és com un curs... com a la universitat, no? Per dir d'alguna manera, és que també depèn del moment en què tu te trobes com a creador, el que també necessites, no?
0: Clar.
2: I sí que una mica aquesta idea, però sí que era com a tenir un inici que fos més aquesta, en tenir que van treballar més com es concepte i la idea, i en aquesta fase, no?, amb Israel, és sobretot també per l'experiència que ell té editorial, no? Ja treballar més el que és la seqüència d'imatges, una imatge darrere una altra, ja no és tan conceptual, sinó que ja és més aterrat, no?
0: Clar. Israel, te demanda ara, per la teva vessant de docent, tant a la facultat com en aquest taller com el que faràs a la Toni Catany, i vull que m'entenguis la pregunta. Estan canviant molt, o han canviat molt, han evolucionat d'una manera determinada, diguem, també tots els perfils dels alumnes en funció de com ha evolucionat també la fotografia, tots els recursos que des de fa, no sé, 15, 10 anys tenim al nostre abast, que qualsevol se pot convertir en un fotògraf en un moment determinat perquè té un artefacte que li permet, no? Ho notes, això, en la concepció que tenen els alumnes d'allò que és la fotografia?
1: No és general, diguéssim. Evidentment sí que hi ha algú que fa que la facilitat de fer fotos en alguns moments apropi a la gent a pensar que poden fer allò de manera professional. Després el circuit professional està complicat. Llavors jo crec que també al mateix temps, de la mateixa manera que qualsevol que toca la guitarra no es pensa músic, o qualsevol que escriu tres frases al Twitter tampoc es pensa escriptor, pues, en el fons amb la fotografia passa una mica igual, no? Són disciplines que requereixen molt de temps, dedicació, bueno, moltes més coses que només el fet de produir imatges, no? Però és evident que ara està canviant tot, hi ha molts factors que intervenen. Jo el perfil de la gent que a vegades ve als tallers és sobretot un perfil de gent que té passió per fer imatges, que disfruta fent fotografies i que té interessos en explicar allò i en arribar a altres persones a través de l'objecte del llibre. I això ja per mi ja és més que suficient.
0: Antonina, que t'agradaria que quedàs d'aquest taller, no només amb els participants, que evidentment ho gaudiran i n'aprendran, sinó un poc de l'imaginari col·lectiu, també vinculat a la Fundació Toni Catany i tot allò que destila i que genera, no? No sé si una continuïtat pels anys que venen, si també una altra mirada, una altra manera de llegir la fotografia en el seu conjunt i allò que és el procés de fotollibre en particular?
2: Jo crec que, sobretot, també enllaçant una mica amb la pregunta que tu li havies fet en Israel, no?
0: Sí.
2: No, si hagués de ser una escola, no? No seria l'escola que t'ensenya la tècnica, sinó l'escola que t'ensenya a pensar.
0: Clar.
2: I jo crec que avui en dia, com que tot sembla més fàcil, no? A nivell tècnic, no? Evidentment, no estem treballant amb analògic, que té unes complicacions molt grans, treballem amb digital, vull dir que sí que hi ha una simplificació o una facilitació i democratització de lo tècnic, crec que lo important és saber pensar, no?, com a autor, per això també aquest curs, de dir, anem a formar els futurs fotògrafs de Mallorca, una mica per dir d'alguna manera, perquè puguin ser autors, no?, perquè tinguin eines per això, per editar-se ells mateixos, no?, de dir, això val, això no val, fa autocrítics, no?, I jo crec que això és important, i el mateix, saps?, dignificar l'ofici, dotant-lo d'això, d'un discurs. I jo crec que sí, i que crec que estem fent cosa. Crec que està ara ja la segona edició, i jo sent que sí, que hi ha com això, no?, que estem fundant escola, no? Estem fent escola d'això, i sí.
0: Que bé que sona. Israel, que crec que no sense anar a Antonina, però està parlant així resumint molt de la democratització de la tècnica, dels recursos que tenim a l'abast, ho hem comentat abans, i això fa que més que mai sigui important la mirada, no? Saber trobar històries en el nostre voltant o més enllà, però diguem que teixir un relat amb allò que t'inspiren, no?, aquestes històries.
1: Sí, jo crec que la mirada és important. El fet, per mi, dir que la mirada és important vol dir que profunditzar en la fotografia, en el mitjà, és important, en la disciplina, que la gent s'ho prengui, diguéssim, de manera apassionada, i que entenguin que això és una cosa que pot perfeccionar-se i que pot millorar-se, no? I que és una eina bàsicament meravellosa de donar com una visió del món, no? Es pot portar al terreny més personal, però també es pot portar al terreny més documental, més social. La fotografia és un jardí grandíssim on es planten moltes coses, no?
0: I com, aprofit que me deixes aquest fil sobre la fotografia per demanar-te sobre el moment, ho faig molt, jo crec que tots els fotògrafs o tota la gent que maneja, diguem, la fotografia com a llenguatge, que passa per el programa, li faig una pregunta similar, no? El moment de la fotografia, el moment que viu, la presència, per exemple, en els museus o en els espais expositius en general, el prestigi de la fotografia, vull dir que és vera que si ens anem als grans noms, està allà, òbviament, no? Però més enllà, com a disciplina, si me deixes utilitzar la paraula, com trobes que està ara mateix?
1: Sempre hi ha com dues opcions, no? Podem veure-ho des de la part optimista o la part més pessimista. Jo visc entre, diguéssim, Catalunya i França, llavors sí, treballo força a França, i tinc una visió sempre una mica d'enveja sobre el país veí, diguéssim. Però també trobo que aquí, diguéssim, al país s'estan fent coses molt bé, també estan apareixent fundacions, estan apareixent iniciatives més com el Museu Nacional de la Fotografia, més estatals, algunes fundacions com la que teniu vosaltres,
0: sí,
1: d'Antoni Catany. Bé, coses que fa uns anys seria impensable, amb la qual per una part penso que s'està millorant, i jo crec que la situació era com una mica trista i està anant a millor, que és el que ha de passar, perquè la veritat és que avui en dia el poder que tenen les imatges i la importància que em sembla que tenen les imatges seria quasi una irresponsabilitat per part de les institucions de no plantejar-s'ho, de no fer propostes que tinguin a veure amb això, perquè d'una manera és un llenguatge, és un alfabet, i si no el controlem, doncs ens pot controlar, no?
0: Te pas la paraula més o menys en la mateixa pregunta, Antonina. Manca espai, presència de la fotografia, per exemple, als grans o mitjans espais expositius?
2: No, jo no crec que manqui. Ventura, sí que a certs museus falta fotografia, no? Museus d'art contemporani, que potser dius Ostres, crec que ja ha arribat el moment.
0: Ja és hora, sí.
2: Com també altres arts que fins ara també havien... Vull dir, és que hem entrat en el segle XXI i encara hi ha aquesta mentalitat que sembla que només hi ha pintura, no?
0: Encara.
2: Espera que ara, mira, que dissabte és nit de l'art, vegem més...
0: Sí.
2: Vegem més opcions, no? Però sí, vull dir, la fotografia està totalment... Vull dir, té segles, no? És ja major, és adulta.
0: Està clar.
2: Sí.
0: Inscripcions, Antonina, supos que hi ha places encara, que s'ha de fer? Estem a temps?
2: Sí,
0: com va la cosa?
2: Encara hi ha places.
0: Val.
2: No vos ho penseu massa temps.
0: Correcte.
2: O sigui, que algú s'anima. I sobretot animar la gent. Perquè jo crec que a vegades hi ha aquest respecte, no?, de, uau, Israel Ariño, no?, i pot imposar, però està molt pensat, és a dir, per primers projectes.
0: Uh-huh.
2: Si ets artista visual, per exemple, que jo sempre ho dic, no fa falta ser fotògraf, en realitat és ganes de construir un relat, de treballar un projecte i donar-li una altra cosa. Pintura, ets cineasta i en lloc de fer una pel·lícula, el fotollibre és la teva manera d'expressar, no?, el projecte. Mm-hmm. Llavors, anima tothom, vull dir, que s'atreveixi, que es fa bé i que és una manera de començar molt interessant. I sentir projectes d'altra gent també és molt interessant, a part de conèixer Israel, que jo crec que val la pena.
0: Moltíssim. Anem a recordar les inscripcions a fundaciotonicatanya.cat, cercau activitats, entrau a fotollibres, aquesta activitat d'Israel Ariño, i a baix teniu l'opció d'inscriure't, i com diu una Antonina, no vedeu. Israel, ha estat un plaer. La veritat és que feia estona ja que en Antonina m'ha dit: ben, Israel Ariño, has de parlar amb ell. Evidentment no ho vàrem dubtar, i ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquest taller.
1: Gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
0: Moltes gràcies, Israel. Sí, apunta, Antonina, clar que sí.
2: No, que el dia abans hi haurà també en Israel i en Laia Gasull a Call Vermell.
0: Molt bé.
2: Fent també una presentació de totes les seves publicacions.
0: Que bé.
2: En Laia és artista visual, llavors també és molt interessant, perquè també se vegi des de quan de lloc se pot arribar, no?, a fer un llibre. I aquesta activitat és gratuïta i seràs divendres abans del taller.
0: A quina hora?
2: També a les 7 de Sora Baixa.
0: A les 7 de Sora Baixa, Call Vermell, a Falenich. Sí. Passen coses molt guapes a Call Vermell, i més que passaran aquesta tardor i aquest hivern, i les contarem aquí a l'Aviador.
2: Sí. Demà també fem una taula rodona entorn suportant el paradís d'Anna Marga Melià.
0: D'Anna Marga Melià, que està de gira. Que està de gira.
2: Avui vespre serem una cosa, presentant-se el seu
0: doble. Ah, mira.
2: I demà fent l'activitat conjunta del llibre amb Jaume Roig, Alicia Santamaria i na Clero Kifi, xerrant sobre l'artista avui en dia en el paradís.
0: Que bé. Idò, ja sabeu, aquestes activitats que en Antoni Obrador ens conta cíclicament aquí a la vida. Moltes gràcies, enhorabona.
2: A tu, moltes gràcies.
0: Adéu.
2: Adéu.

0: 3 Radio es cultura.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, fer-me ja aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan el tractament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio. L'Aviador i Vetres Ràdio.
5: Continuem el programa, continuem parlant d'art, perquè avui ens acostem a Cranio, l'exposició que es va inaugurar ahir al Col·legi d'Arquitectes d'un dels grans de l'art contemporani de les Illes.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.

0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bones tardes.
0: Molt bé.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Bona nit, correcte. Idò, vinga, començam amb tu per l'agenda a partir de demà.
1: Fantàstic. Mira, aquest divendres la cantant brasileña Tania Iou torna a la sala Gestavé per presentar el seu disc Meta Comunica en Sao. Si us agrada el tropicalisme, la psicodèlia i grups com Os Mutantes, aquesta és la vostra cita d'aquest cap de setmana. Serà a partir de les 10 de la nit. Després també tenim la presentació del llibre Contes i Succeïts Irreverents, de Joan Cardona Sala. Es presenta a la sala Can Jeroni a Sant Josep i s'explica, desplega un amplíssim anecdotari de l'Eivissa de començaments del segle passat. El grup de teatre d'Escobells dramatitzarà alguns dels episodis que recullen en el llibre. Serà a les 8:30 de la tarda. Dissabte es presenta l'espectacle de dansa contemporània i urbana Fandango Reload, a càrrec de la companyia d'Inca Romaní. Serà a l'Auditori de Casserres a les 8 de la tarda dins d'aquest cicle de programació de dansa contemporània. I també aquest dissabte, a les però mitja hora més tard, a les 8:30, actua el grup Eivissenc d'Indi alternatiu Animals Marins. Es podreu veure a la plaça de l'Església de Sant Jordi. També durant tot aquest cap de setmana, bueno, divendres i dissabte, a Formentera se celebra el Que Celeste Festival, organitzat per la comunitat argentina resident a l'illa. Tindreu tallers, circ i música en directe en horari de tarda-nit a l'Espai Cultural de Sant Ferran. I diumenge, un espectacle que li hauria encantat al meu pare, si encara sigués viu, que és a Paloma San Basilio, que actua a Eivissa interpretant el paper de Dulcinea. Ella, de fet, va en el musical aquest de L'Ombra de la Manxa, va interpretar el paper de Dulcinea durant molts anys, i ara interpreta un monòleg inspirat en aquest personatge. Serà a Can Ventosa a partir de les 8 de la tarda.
0: Mare meva, Paloma San Basilio encara roda pel món. Idò, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Molt de mèrit.
1: Encara està.
0: Idò, vinga, anem a escoltar una mica d'Animals Marins.

0: I com és un cap de setmana on hi ha de tot, Gavi, encara tenim més propostes.
1: Sí, sí, una por Inca, que esta es interesante, es el homenaje a Cucorba, 50 años convertidos ya en todo un referente del teatro, de las canciones, de la animación infantil, han marcado a varias generaciones, y está un sinfín de grupos y de solistas, entre ellos Juanjo Montserrat, Ánimos Parrec, Marta Elka, Natalia Tascón, Manel y Pere Joan Martorell de Seràs, Tiu, Humbert, etcétera, estarán el sábado a partir de las 7:30 en la Plaza Mallorca de Inca. Y acabo con un regreso que a muchos nos ha hecho felices, el de Bacabou, 12 años después, presentarán nuevas canciones este sábado a partir de las 8 de la tarde en el Teatre del Mar.
0: Molt bé, i la Nit de l'Art, que arriba a l'edició número 30, estarà ja a l'Aviador, estarem allà en especial de 8 a 9 de la vespre, amb artistes, amb galeristes, amb autoritats, amb comissàries, comentant totes les propostes, desenes de galeries, una cinquantena també de propostes, d'exposicions, un centenar d'artistes, ja sabeu que molt de, a part de galeries, molt d'espais també en públics que s'afegeixen en aquesta festa, no? de l'art contemporani i un poquet també de l'hedonisme i de passar-ho bé per la part que té també precisament de festa. I a Menorca tenim des de ja fa un parell d'hores, encara arribau a la darrera banda, que és Tropicana, el Cranc, entre avui i dissabte, demà també a partir de les 7, Free Naples, Tristan, Triángulo d'Amor Bizarro, Shame o Al Capone Selector, per exemple, i ja dissabte tenim Terremoto Mambo, són les... i dissabte també You're Bad, Niños Raros, Baf, Anàlisis, El Cid, i atenció, Onca Frankie, Solea Morente, per exemple, o The Blaze, DJ Set, tot això que ofereix aquest festival perfectament consolidat que se fa aquest dies a Menorca. Idò, precisament amb música de Triángulo d'Amor Bizarro acabam el programa d'avui. David, encara estàs aquí?
2: Sí,
0: home, molt disciplinat, escoltant totes les propostes de les illes, per si de cas, no? Sí.
2: Faltaria més, jo m'agrada saber tot el que em perdo.
0: Moltes gràcies, David. Una ferrada fins la setmana que ve. Gràcies, Capitán Rodas.
1: Gràcies, bona nit.
0: I de música acabam el programa d'avui. Demà més Aviador, ja sabeu, a partir de les 10 del vespre. Vagi bé.

combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Què tal? Bon vespre. Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova sessió de l'Eclèctic. Whitney Houston ha estat una de les grans cantants, compositores, productores i actrius del panorama musical internacional. Una gran artista amb una estima molt especial per al gospel, basant en el que no ha estat tan reconeguda com la resta de la seva carrera. Avui ens ocuparem d'un llançament pòstum, recordem que ens deixà l'11 de febrer del 2012, que recull essencialment aquesta característica. De fet, ja m'ha encetat el programa amb I Got The Rock, un tema escrit per Dottie Rambo que ens ha interpretat junt amb el Georgia Mass Choir. Seguim amb dos temes consecutius, Testimony i His Age is on the Parrow.

His Ace is on the Barrow, un himne evangèlic del 1905, amb música de Charles Hutchinson Gabriel i lletra de Caviglia d'Alfie Martin. Era el segon dels dos temes encadenats que acabem de sentir. L'anterior era Testimony, cançons recollides a l'àlbum I Got the Rock, The Gospel Music of Whitney Houston, un àlbum que ha estat llançat aquest mateix 2023, concretament el 24 de març. És el nostre àlbum que avui ens acompanyarà fins a la mitjanit, en cançons com Jesus Loves Me, un altre, en aquest cas, cristià, himne escrit per Anna Barnett.

0: combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Companys, començant temporada, què podem fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets la moderna des d'aquí, la teenager.
3: No, jo no soc la moderna és ella.
5: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o els no tan joves?
5: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
6: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclàctic, amb Ferran Pereira.

De dilluns a dijous, ja ho sabeu, eclèctic des de les 11 i fins a la mitjanit. Les sessions musicals per a tancar la jornada de la millor forma, amb música. Un disc, un artista, un grup, és el que vos oferim, transgredint els llindars estilístics i les fronteres temporals. L'ahir i l'avui, amb música sempre, per suposat aquella per la que val la pena trencar el silenci. Avui ens acompanya I Got the Rock, the Gospel Music of Whitney Houston, i esperem que ho estigueu passant de lo millor.

Whitney Houston, l'artista femenina més guardonada de tots els temps. Se'l coneixia també com The Voice, la veu. Dos premis Emmy, 6 Grammy, 30 Billboard Music Award i 22 American Music Award, quasi res. A més, ha estat una de les artistes musicals que més discs ha venut en el món, més de 170 milions d'àlbums, senzills i vídeos. Si els números són esgarrifants, molt més ho és encara la seva veu. I avui a l'Eclèctic no ho estem comprovant amb aquest I Got the Rock, The Gospel Music of Whitney Houston, àlbum editat el passat 24 de març. This Day, un directe del 1995, i Look to You són els temes que ara sentirem.

Sometimes the church get up in me. I can't help myself, you know?

0: thank you much.
1: Eclèctic. Amb Ferran Pereira.

I Look to You, una cançó pop soul de Whitney Houston. L'enregistrà el seu setè àlbum d'estudi i, per cert, li donava el títol. És el que ha sonat ara mateix, després de This Day, el tema que es recupera en aquell llançament originalment enregistrat en directe el 1995. Ara tot un clàssic, una cançó tradicional que haureu sentit cents de vegades. Houston recupera els Georgia Masters per aquest Joy to the World.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és... Joc net.
0: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
5: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
6: En Joan de fugir, idò, se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
7: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
8: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Enfilem la recta final de l'Atlètic amb I Found a Wonderful Way, Whitney Houston en tota la seva immensitat vocal. Un registre, el gospel, no tal conegut ni comercial com el seu vessant pop i soul, però amb el que es presenta realment espectacular. I si parlem de clàssics del gospel, aquest I Love the Lord n'és tot un exemple.

Whitney Houston, avui a l'Eclèctic, amb aquest àlbum pòstum, I Got the Rock, the Gospel Music of Whitney Houston, publicat el passat mes de març. Una excel·lent oportunitat per assaborir les grans qualitats d'aquesta cantant. Bé, hem d'anar acomiadant el programa. Ho farem en dos temes entrellaçats, He i I Believe, enregistrat en directe el 1990 al Yokohama Arena. Estimades i estimats, ho deixarem aquí. Eclèctic, de dilluns a dijous, a partir de les 11 del vespre, en directe i a l'hora que vulgueu, si ens seguiu a través del podcast. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Romina West, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

0: Bon dia. Aquest fragment que heu escoltat, tot i que costa entendre'l, és un dels enregistraments de so més antic que se conserven. Correspon a una intervenció de final del segle XIX al Congrés dels Diputats espanyol de Valerià Weyler, que va néixer tal dia com avui, de fa 188 anys a Palma. Valerià Weyler i Nicolau era marquès de Tenerife i del Duero, també va ocupar càrrecs de màxima responsabilitat com a capità general de les Illes Balears, ministre de la Guerra a Espanya i governador general de Cuba i de Filipines. Hem de recordar que el general Weyler va ser nomenat capità general de Cuba amb la intenció de sufocar com fos la seva rebel·lió. Weyler va veure com els alliberadors cubans del poder espanyol s'acostaven a la victòria fins que la guerra va perdre o va prendre un altre rumb. Un vaixell de guerra, el cuirassat nord-americà Maine, estava de visita a la badia de l'Havana, va explotar i els Estats Units acusaren Espanya. Valerià Weyler, per totes aquestes gestes històriques, té carrers dedicats a Andratx, a Palma, a Marratxí, a Inca, però també a Badalona, a Manlleu o a les Canàries, entre altres llocs. Pot ser. Allò més conegut és que Weyler també era, doncs, una de les persones que se va encarregar de gestionar aquella crisi de Cuba. Per això, una de les expressions derivades d'aquella feta és més es va perdre a Cuba, que encara ara se diu. Més es va perdre també a la guerra de Cuba, que es diu per minimitzar una derrota o una pèrdua. Comencem.
1: Fem un tèntol. Tèntol. Amb Margalida Mateu.

0: Com estàu? Ben trobats un dia més a Atento, la que programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules, també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui és dijous, 17 de setembre. Tenim totes les lletres i aquí també les saben totes. Són a Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Sí, ja tots un dia més a taula. Maria Pons, com anam?
1: I va bé.
0: Ben tornada.
1: Gràcies.
0: Celestí Oliver, com estàs?
2: Com va? Bé.
0: Benvingut, també. Gràcies. I Miquel Junc, com anam?
3: Bon dia, va bé.
0: Bé, avui hem recordat el capità Baylor, que és part de la nostra història i que a vegades només ens en queda una plaça. Diu, ah, sí, la plaça de Baylor. Sí, però, clar, era un senyor... I a vegades mos pareixia que era estranger amb aquest nom, però en realitat era... Bé de Mallorca i bé de Palma, i hem aprofitat per recordar un poc la història i també aquesta expressió que encara ara se diu, que és més es va perdre a Cuba, un poc relacionat amb aquell fet històric. Com que hem començat avui amb aquesta efemèride, ara tenim molt més continguts. Celestí, per cert, com va anar ahir? Estem a Ciurons, que treballes
3: bueno,
0: nutricionista.
3: Crec que no va fer bé.
1: Ahir va donar el titular que estava bo i després va dir, estic boníssim. Avui ja millor.
2: Millor, però no crec que sigui per Ciurons.
0: No. Que cau una passa, també esteu un poc constipada.
2: Sí. I jo crec que és el dia, també, eh?
0: Pot ser, també.
2: Poc esclafat.
3: Doncs és l'única vegada que està constipat.
2: No, he dormit arreu, eh?
1: De fet, també estic constipat.
2: M'han demanat si he sentit ploure en la nit, i ni ploure, ni trons, ni llans, ni res. He dormit arreu.
0: Això
2: és bon senyal.
0: Et ciuron ja l'has
2: paït, no crec que siguin ciurons, sí, els he paït. Però, més enllà de 3 dies, no és convenient menjar res.
0: Això t'ho va dir el nutricionista. Ni arròs, ni...
3: Viu de miracle.
1: Jo crec que això és utòpic, perquè 3 dies...
2: No, perquè, clar, i sobretot la gelera es font de procrear microorganismes, bacteris.
1: Això va dir l'expert, ahir.
2: I, de fet, clar, eren uns ciurons casolans, crus, cuis. I la vaig demanar si hi havia diferència en sos de conserva, en sos de pot, perquè a vegades és vera que deixes un pot de conserva dins la gelera i en qüestió de dir ja s'ha oxidat o notes un color i diu no, és de conserva, encara millor, perquè tenen additius conservants.
0: Clar, comença una mica.
2: Vaja.
0: Sí. Bé.
2: Per tant...
1: Ho van fer tot malament.
2: Tot malament, però som aquí, eh?
0: Estic bé. Per sort, en Miquel, tu no t'ho constipis, que demà te vas de vacances, no convé.
3: Sí, demà comences de vacances, no m'ho convé, constipa-me.
0: Dit tot això, passem als continguts del dia. Celestí, què tenim?
2: Vinga, sí, avui xerrarem de colors i de la mà perquè entrevistarem una llicenciada en Ciències de la Mà a Barcelona, que és mediadora cultural del Museu Marítim de Mallorca. Ella és na Júlia Mulet i acaba de publicar el llibre Blau Marí, un projecte que estudia el comportament dels colors a la mà.

0: En un llibre d'il·lustració i amb rigor científic, ella, na Júlia Mulet, explica com els colors van desapareixent a mesura que ens submergim en les profunditats de la mà. El color que sempre és el blau.
1: Ah, sí?
0: Sí. Però, clar, se'n van absorbint a mesura que ens enfonsam. I una de les coses que he llegit d'ella és que a 20 metres de profunditat, si ens féssim un tall, la sang no seria vermella.
1: I quin color seria? Ja no ho diu.
0: Clar, jo no m'hi he enfonsat més enllà de 20 metres.
1: Doncs, William, no.
0: Sí, clar, els colors s'enfosqueixen o se van absorbint i l'únic que queda al darrere de tot és el blau. Quines coses, eh?
1: Sí, sí.
0: I llavors fosca negra. No ho sé.
1: Clar. Home, segurament que hi ha un moment que fosca negra.
2: Molt de metres per avall, deu ser. Bé, no sé.
1: Avui en parlarem, sí. I demanarem a l'experta, Anna Júlia Mulet, que avui podrem entrevistar, però tenim més temes, Maria.
2: Sí, perquè, com sabeu, cada dijous cercarem els refranys que més utilitzam a les Balears, perquè el nostre objectiu és fer un rànquing de les dites i aquests refranys que més fem servir a les illes, i avui la cosa va de constància.

0: Doncs sí, constància, paciència, molt de refrans relacionats amb això, i avui en parlarem, Maria. Però, Miquel, també tenim tema del dia.
1: Sí, i avui parlarem del Teatre de Barra de Palma, perquè just avui comença la seva nova edició, a 5 bars de la zona de Blanquerna, i la temàtica triada per enguany és la dècada dels 80.

0: I avui també hem de parlar de cinema. En aquest programa vendrà Eugenia San Pedro per explicar la pel·lícula del moment. Sí, ja sabeu quina és, La bola negra de los Harris.
1: Avui el pla subjectiu us duc dues pel·lícules. Una se va estrenar fa 9 anys i l'altra arriba el 25 de setembre. La primera es titula La llamada i l'altra se titula La bola negra. Amb dues dirigides per en Javier Calvo i en Javier Ambrosi, més coneguts com els Javis. Ahir, l'Acadèmia de Cinema Espanyol va decidir que La bola negra havia de ser la nostra pel·lícula representant d'Espanya en els Premis Oscars. Per tant, l'hem de comentar sí o sí. Després en xerram.
2: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puerta para afuera. Tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre. A mí me da igual lo que sea. Si te quieres enamorar de un cocodrilo, te enamora. Si te quieres enamorar de mí. Yo solo quiero vivir.

0: Aquest és el tràiler de La Bola Negra, aquesta pel·lícula que s'estrena dia 25 de setembre, perquè, clar, que ja ha creat tota una repercussió i una esquia grossa per aquesta pel·lícula, que finalment serà la representant d'Espanya en aquesta carrera cap als Oscars, i que veurem, com us conten, Eugènia, també enllaçada amb una de les primeres pel·lícules de Los Javis, que avui repassarem en aquesta secció. Dues hores de programa, cada comença, i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: Ai, com ho fec. Ai, també podeu participar en tot en directe, perquè m'ha pegat la tos, sí, no? I... Ai, Déu meu.
4: Aquest senyor.
3: Tento en directe, Celestí. Mm, a través de quin telèfon, el més famós de les Balears, que és...
1: Venga. Jo també el sé.
4: 971 13
1: 99
3: 00.
4: Ah, això mateix. O també ens podeu escriure a l'Instagram de Tèntol, @TèntolIV3. També tenim Facebook, aquí a Tèntol.
3: O el correu electrònic.
5: O sorpresa.
3: Que ja ho sabeu, és tèntol@ivetresradio.com.
0: Molt bé, doncs ja ho tenim tot a punt per aquest programa. Moltíssimes gràcies, Maria Mica. Fins d'aquí una estona.
1: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, i avui, aquesta setmana m'encanta, perquè cada dia un tècnic nou.
4: Ha estat sorpresa,
0: una
4: avui.
0: Sorpresa. Avui no ens esperàvem, perquè tenim aquí en Facundo Tenaglia. Gràcies, Facundo. Se'ns han fet les 3 i 18 minuts i mos toca saber quin és el tema amb el qual jugarem avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestim.
1: I doncs sí, avui la rabiosa actualitat ens du a parlar de
0: una
1: les
0: fruita.
1: Sí. Figues.
0: Les figues,

I d'Axies, avui hem de parlar d'una de les fruites més presents a la cultura popular de totes les Illes Balears, especialment de les Pitiuses de Mallorca, parlant de les figues. I dedicam el programa a aquesta fruita, la fruita comestible, la figuera, que pot ser de color verd, de color morat o de color negre per de fora. I per de dins té aquesta vermelor tan característica, que té una carn suau i dolça i té moltes llavoretes petitíssimes. Ja ho sabeu, una figa per sa bona ha de tenir tres senyals, clivellada, sacaona i picada de per dalt. Les figues són la fruita dels filòsofs i un dels ingredients de la dieta mediterrània tradicional ja ho era a l'antiga Grècia. Les figues, a més, formaven part de la dieta dels atletes durant l'entrenament pels Jocs Olímpics.

0: I de si... M'encanta perquè les cançons també són magnífiques. Mostra de que hi ha molta tradició popular relacionada amb les figues, com aquesta que escoltàvem ara, la cançó de Cua i Figues d'Anna Maria Dalmau Bonetó, també és Figueral, que és una cançó que hem escoltat abans, molt característica. Bé, tornem a la figa. Col·loquialment, la figa també, a banda d'aquesta fruita, sol referir-se als genitals femenins. Una figa també pot ser una persona delicada i poc soferta. Aquesta persona és una figa, plora per tot. Però si hi ha una expressió molt coneguda és aquesta que diu «Això són figues d'un altre paner». Una expressió que indica que el que es diu és una qüestió diferent de la que se tractava fins a llavors. És a dir, que no té res a veure amb allò que em deia. I encara més, segur que qualque vegada les cames vos han fet figa. Fer figa significa que deixa de funcionar una cosa. També pot passar, per exemple, que després de 10 anys sense deixar de funcionar, el vostre cotxe hagi fet figa. Però avui toca parlar de la fruita, de la qual hi ha nombroses varietats que es distingeixen principalment pel color de la pell i també per la seva forma. Avui, la figa, i ho farem amb uns pagesos ben joves.
1: La temporada de figues ja està arribant a la seva fi.
2: Però avui n'hem pogut coir 15 quilos més.
1: I aquests són els quilos que tenim disponibles ara mateix.
3: No sabem quants en podrem coir demà.
1: Per això, si en voleu, és millor que mos escriveu ara.
3: Perquè quan s'acabin aquests...
1: Haurem d'esperar l'any que ve.
3: Per com anar, escriviu-mos per privat. Que bona figa.
0: I de sí, ja els heu escoltat. Avui ni figa ni raïm. Bé, sí, figa't sí.
4: Figues, sí, sí, perquè ho han triat. És per això que avui no seran figues d'un altre paner, perquè no jugarem i parlarem precisament de figues.
0: Són les 3:23.

0: Bé, per fer aquest programa, nosaltres com els atletes, hauríem de menjar moltes figues per estar bé i tenir energia i força. O si anàvem a fer gimnasi, també menjar un parell de figues.
1: Els porcs també menjaven.
0: Total, diu que la sobrassada feta de porc que ha menjat figa, boníssima.
1: No hi ha color, no.
0: Per tant, ja ho sabeu. Tenim pregunta també avui, i la pregunta del dia, òbviament relacionada amb les figues, diu així. La paraula xerec o xereca se refereix a una persona que és dolenta o que no se troba massa bé. Estic xereca, malaltissa o indisposada de salut. Però la pregunta d'avui és, sabeu què és un xerec?

0: Com el títol està xerac?
1: Jo estic xerac? No.
0: No.
1: No,
0: estàs bé.
1: Estic bé, sí.
0: Per això, però sí. Ho has sentit a dir, o algú que està xerac.
1: Dir,
0: o algú
1: sí.
0: Que xerac.
1: O que xerac,
0: que això ja
1: sí.
0: És pitjor.
1: Que crec que se sent més.
0: M'estic més estar dir. Xerac que no sí. Ser xerac.
1: És ben xerac.
0: Però bé, és un altre tema. Qüestió, que és un xerac, però...
1: I doi,
0: és una cosa.
1: Sí, aquella part d'escapoll de sa figa que s'amostia molt aviat i s'espanya fàcilment. O bé, et sa figa flor, és a dir, sa figa primerenca, produïda per una figuera que no en sol fer, de figues primerenques. O és aquella figa de color verd, sa casta de figa que no torna ni morada ni negra.
0: Sa figa verda. Que és un xerec? Aquesta és la pregunta d'avui. No és fàcil avui, la pregunta, però és curiosa, perquè òbviament després també se desenvolupa altres tipus de paraules i significats. Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: I d'així, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o telefonant al 971 13 99 00. 971 13 99 00.
0: Ara tornem.

0: Raimon Tentol.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Companys, començant temporada, què podem fer?
3: No sé, per exemple, fer-me jaure.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets sa moderna d'aquí, sa teenage.
3: No, jo no soc sa moderna és ella.
5: En aquest cas, moderna, no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no tan joves?
5: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
6: Si te dic càpsula, que te ven el cap primer de tot.
7: Si a tu te dic bel,
6: pinta,
7: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: minuts, som aquí en directe a TV3 Ràdio i abans de conèixer els nostres convidats d'avui, que tenim moltes ganes, que ja són aquí, més són uns apassionats de les figues, ara sabreu per què, hem de resoldre la pregunta del dia. Mem, que és un xerec, i Celestí, com sempre, tenim tres opcions.
1: Mira, sí, un xerec és aquella part d'escapoll de la figa que s'amostia molt aviat i s'espanya fàcilment.
0: Ahà, això podria ser.
1: Sí, s'espanya.
0: Per això xerec, però no, 25%.
1: 25%.
0: En aquesta opció.
1: A veure, la figa flor, és a dir, la figa primerenca produïda per una figuera que no en sol fer de figues primerenques.
0: 75% de
1: 75%. A veure, la figa de color verd, és a dir, aquella casta de figa que no torna ni morà ni negra.
0: Aquesta no.
1: No, ningú ha votat per aquesta.
0: No, no, no té cap bo, per tant, és obvi que no és aquesta la figa xereca, sinó que la xereca és aquesta, la figa flor, produïda per una figuera que no sol fer figues primerenques, per això xereca, no? M'imagino. I per això, nosaltres, quan una persona xereca o està xereca o això, ho deim d'aquesta manera. Imaginant que sí, també a les pitiuses també se diu xereca i també és una figa oberta, secada i tornada a cloure. Això en el cas d'Eivissa. I aquesta ha estat la pregunta. Moltes gràcies a tots per haver-la contestat. Ara ja sabreu que si deis aquesta persona xereca és una cosa que ve de la tradició de figues. Però coneguem tot d'una, ara sí, els nostres convidats.

0: I d'ací moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat d'aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són ses figues. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic. Tot vostre.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
0: Qui tenim aquí?
7: Bueno, jo sóc Mireia i...
8: Federico.
9: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
0: D'on vens, Mireia?
7: Jo, de Can Picofart.
0: Uh-huh. I en Federico?
8: I jo, de Argentina.
6: Som parents? Som casats?
7: Casats, no. Ells pensen que no.
0: No? Què sou, Federico?
8: Som parell.
0: Parell?
8: Sí.
9: Vull saber coses teves. On treballes?
7: Bueno, jo ara ja he acabat de fer feina. Fer feina de temporada, com tot mallorquí. I ara estic en Ser Figues només i d'aquí a poc ja començo a estudiar una altra vegada.
8: Marketing en una multinacional. No sé si se pot dir...
0: Sí, si ho vols dir.
8: McDonald's.
0: Ah, i fas feina des de casa?
8: No, en restaurantes.
0: A un restaurant, molt bé.
9: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
2: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Un capell de paia i un guants.
0: Tu, Federico?
10: I així surts a feina.
0: Tu també te poses capell, sí?
8: Sí.
0: Sí, tot dos.
8: Guants.
0: Ha fet molt de sol aquest estiu.
7: I una camisa de quadros.
0: Guants, també.
8: Sí. Una jaqueta.
10: També?
7: Sí. Per protegir de ser lletrada.
0: Exacte.
8: No, per ser lletrada.
10: Ah, clar.
0: Ah, mira, i encara me'l mostrava el braç, perquè encara
10: et dus. Ses ferides,
0: sí, és que sa figuera d'això. Ara en parlarem.
10: Crema.
11: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: Paguen bé, sa figa?
10: Ui.
7: És que això depèn de tu. Si tu te fas valorar, te paguen bé. Uh-huh. Sí, exactament.
8: Sí, això crec que sí.
12: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web.
7: Bueno, aficions, jo és que som molt artistes de sempre. Bé, i en Fede jo crec que també és molt artista, per això també han sortit aquests vídeos i jo què sé, aquesta creativitat tan xula.
8: Jo sóc model, actor i creador de contingut.
0: De contingut, sí, a les xarxes socials.
8: Sí. Uh-huh.
11: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
7: Vaja pregunta. És que... És que jo me molesta molt el renou, la gent, la massificació. Jo vull un arbre i com molt 4 o 5 persones...
0: Tu, Fede, t'has adaptat en això?
8: A mi... Soy...
0: sí,
8: puc parlar
0: clar.
8: Castellà?
10: Sí.
8: Soy un chico de ciudad y me metí en el campo y me fascinó.
0: Ah,
8: o sea,
0: sí?
8: No hay vuelta atrás.
0: Per on vas néixer, tu, Fede?
8: En Rosario.
0: Uh-huh. A l'Argentina.
8: Sí.
13: Quan va ser l'últim cop que van comprar res de nou?
0: Que has comprat qualque cosa nova.
10: Nova.
0: T'has comprat
10: qualque cosa figues, nova.
0: Ah.
10: O no?
7: Ah, per coi, figues?
10: No.
7: No ho sé.
10: Lo darrer que hagis comprat, nou.
7: Jolín, fa una estona m'he comprat un Pokéball per dinar, no sé si compta.
10: Ai, compta. Mm-hmm.
8: Una bàscula per pesar figues.
0: Ah, per pesar figues. Molt bé.
14: Quin és el seu primer record?
7: El meu primer record de sa vida.
0: Mm-hmm.
7: Ostres, pues és de mon pare que me tenia... com a en braços, en sa tabeola de bany m'engronçava. És un record superxulo, crec que és el més petit que tinc.
8: De mon pare pegándome. No sé. Eso no me lo olvido más. Fue una sola vez en la vida.
15: Una actuació extraordinària.
16: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
17: Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
18: Estic molt content que hagin vingut.
19: Són tan encantadors.
20: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
21: Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
22: Adéu, que vagi bé!
23: Fins demà! I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.

0: fan d'aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar a Mireia Fornés Ordines. Benvinguda, Mireia.
1: Hola, moltíssimes gràcies.
0: I també tenim en Federico Martín Nacello. Federico, com estàs? Benvingut.
2: Molt bones.
0: Moltes gràcies.
2: A tu.
0: Xerres molt bé.
2: No sé.
0: Quants anys fa que vius a Mallorca?
2: No, 4...
1: mesos.
2: 4 mesos.
3: 4 mesos.
0: 4 mesos, què dius?
2: Però parlo català perquè he viscut a Barcelona fa 3 anys, 4 anys.
0: I com vos vareu conèixer, si ho poden dir? Perquè ja han dit que sou parella, no?
1: Sí, ja està fet. Per una amiga en comú, que sempre ve a veure jo de Barcelona a Mallorca i
2: l'Estel,
1: el va dur fins aquí.
2: No s'està escoltant.
1: Sí, m'ho està sentint.
3: Però va preparar una cita o no?
1: No.
3: Ho vau conèixer a través d'ella?
1: No, va ser sense voler.
0: Molt bé, dona, molt bé, perquè ara ja sou un cuidors de figues professionals.
1: Sí, sí, sí.
0: Explica'ns com va ser. Mireia, perquè tu tenies unes terres familiars...
1: Sí, bé, jo no tenc absolutament res, això és coses de família.
3: De terres.
1: Sí, sí. Bé, mon pare s'hi dedicava un poc, estem que poria, mon pare fa feina de mestre... I bueno, la temporada de figues i de huercots les coia i les duia a vendre. I jo, qualque pic, he anat a ajudar-lo, però no m'he dedicat 100% ni res. I enguany mon pare va dir, pues, a partir d'aquest any s'aturaran, perquè jo no dono abasto. I jo em va saber massa greu i vaig dir, no, papà, i ara m'hi fot jo. I ell va venir darrere.
0: Que bé.
3: El vas convèncer. O no? O
1: ja... Això és el que m'ha sorprès, que no vaig obligar res.
0: Tu, Fede, t'ha agradat, també.
2: Sí, un matí arribam a Sort.
0: Sí.
2: I... no sé com, però m'ha agradat moltíssim, moltíssim. Moltes vegades crec que jo le diu a Mireia d'anar a Sort.
1: Sí, molt demana.
0: Ja t'ho demana ell.
1: Jo li dic que he d'anar a Sort, m'hi diu, espera, que
0: jo organitzo
1: els meus horaris, que vull venir.
3: I d'entrada ja vos fascinaven les figues? Vos sí. Agraden? O
1: sí.
3: No? O vos hi dediqueu, però tampoc no... Sí, vos agraden?
2: A mi... En Argentina...
0: No hi ha figues?
2: Sí, hi ha,
0: sí?
2: Però no me gustava molt.
0: Ah, no?
1: En guany mos hem arribat a fa un poc.
3: Clar, però
1: no
3: menjàvem
1: m'encantaven.
0: O penjar qualque vídeo.
3: Com les figues d'aquí no n'hi ha.
1: Sí, no. Però arriben a fer mal de panxa.
3: Clar.
0: Si voleu conèixer aquesta parella, per
3: si
0: cert, tenen
3: un
0: una pàgina Instagram que se diu...
1: Sí, sí.
2: Mallorca Ecològica.
0: Mallorca Ecològica.
1: Mallorca Ecològica.
0: I allà aneu penjant vídeos de...
1: Sí, tant a Instagram com a TikTok.
0: Nosaltres vos hem vist a Instagram, que això, penjau un poc el vostre dia a dia fora vila.
1: Exacte.
0: Les figues que cuiu, com els recuiu, com els apesau, com els aduïs a vendre, pot també ser la vostra experiència personal. Fins i tot la Mireia ha fet un vídeo de s'outfit, és a dir, com s'ha d'anar vestit per anar a cuir figues. Conta-m'ho.
1: Home, és important, perquè una persona, qualsevol que no en té ni idea, se pensa que és entrar dins la finca, coït-te figues i ja està, i no és així. És a dir, tu si vas al migdia en sobreté de sol, primer de tot, jo em poso un pedacet en el cap, com a mínim,
0: clar.
1: I un capell de paia, això, per començar. Després, en les primeres vegades que vàrem anar coi amb fora guants. Jo vaig estar una setmana fora per emplear les mans del mal que m'ho feia, la lletrada, no
3: clar,
1: sé què me va passar.
3: Vols dir, em
1: sí, sí, i aquí vaig dir, per què no provàvem d'emplear guants? Bé, i la màniga llarga ja de sèrio, ja mon pare m'ho havia dit, i perquè si no, clar, entre el fus i la lletrada acabes amb els braços escaldats. Jo un pit me va ferir dins l'ull i tenia l'ull tot vermell, sí, un parell de dies.
3: S'ha d'anar a l'alerta. Sí.
1: Màniga llarga, sabates també ben tapades, vull dir... Sí, sí, com si anava en el desert.
0: Ben preparats, clar.
1: Sí, sí.
0: A veure que la lletrada de la figa no ho pareix, però
1: sí,
0: fa
1: sí.
0: Mal.
1: Fins que no mos hi han trobat, no ho sabia.
0: I teniu moltes castes de figues, de figueres, òbviament, ja estaven sembrades, aquestes figueres. Tenen molt d'anys.
1: Sí, mem, és que això era d'un familiar, no t'ho puc dir exactament quan l'any té, perquè ja, és que no en tenc ni idea. Un pare ho sap un poc més que jo, i ell s'hi dedicava. I hi ha diferents varietats. Voleu saber de quines són?
0: Sí, per favor.
3: Clar.
1: Mem. Són les que mos pensam. Tenim la típica coi de dama blanca, negra... una que no sé com se diu... De la senyora, que són les que tenim ara, que són més tardanes i més delicades. Unes que se diuen...
2: Martinenques.
1: De la perera... I unes que nosaltres li deien ratxades, que són així com esclafadetes, semblades a la martinenca, però ratxades i són molt dolcetes. Cadascuna té la seva... no sé, el que les diferencia, però són totes.
3: Quina vos agrada més?
1: És que cada pic que en surt una de nova, dic, hòstia, aquesta és la meva que més m'agrada. Per tant, ja no ho sé.
0: I encara en cuiu, eh?
3: En teniu,
0: tu i vespre t'has preocupat un poc, Mireia, perquè com que ha plogut tant...
1: Sí, m'he desperta d'un tro que he sentit, he pegat un bot i li he dit a un Fede, ¿lo has escuchado?
2: I Fede... Sí.
0: No, estaves pena per les figues.
1: Sí, tot d'on he pensat en les figues, que encara no he anat.
3: Sí,
1: i
3: em
1: fa com a por.
3: Ara n'ha caigut una, ara una altra.
1: Sí, l'has sentit.
0: ells són joves, teniu 20 i pocs anys, més o manco, tots dos, i teniu aquesta coralla, i el que feis també és guanyar qualque dot bé, perquè se pot guanyar també dot bés venent les figues.
3: És que si no...
1: Sí, sí. Hombre, és que si no has de fer tanta feinada per no res, vull dir, aniràs a coir quatre coixonets per la família i per els amics i tal, però nosaltres ja mos hem llançat a un nivell un poc més gran. I si, si intenció és aquesta també, pues, per invertir la nostra energia i el nostre temps amb això, però necessitem una recompensa, si no, no...
0: Clar.
3: A nivell gran, què vol dir? Quina ventafolls o quina distribució? Grossa?
1: Grossa, sí... No, el nostre problema no és que mos faltin quilos de figues, mos falten mans per coir figues. Per tant, no t'ho puc dir la quantitat de quilos que podem arribar a coir un dia.
0: I d'on teniu moltes?
3: Però en venim de matí, eh?
1: Escolta,
0: de Bàrbara, sí, de Bàrbara, que ara mos grava, un dia anem a veure el dos. Teniu el Far Vila de ves Can Picafar, no?
1: Sí, a prop de Can Picafar, sí.
0: I haurem de venir un dia a veure vos.
1: Esteu ben convidats.
0: I d'on teniu prou, com perquè entre altres dos no vos bastis temps per coir-les.
1: Sí, men, tampoc enguany no han tingut temps com per anar a fer una jornada completa, que és el que ens encantaria la millor l'any que ve. No sabem si fins a on arribarem. Això ho hem començat sense voler i no sabem
0: què passa. Sí. Però bé, vos aneu organitzant en les feines, perquè també, clar, com deies, tu, Mireia, ja fas feina temporada, també.
1: Exacte, sí.
0: Quin remei.
1: Per això, enguany no ha estat temps full time, diguem, però bueno, ja ho veurem.
3: Però no s'acaben mai les figues, perquè les figuets enduen un bon esplet,
1: sí. Sí, sí, aquest és el tema, que també, és a dir, te venen totes de cop, no són com els supercoquers, que almenys els que nosaltres tenim sembrats, mos venen, saps, un darrere l'altre, les figues al manco, jo, les figues flor, vaig dir, és que mos venen totes a la vegada. Totes mos varen madurar en el mateix moment, clar. I jo les va caure i
0: no,
1: fa una...
3: I s'han desveïda.
0: Està greu.
1: Sí.
0: Els joves de la vostra edat tenen interès per fora vila?
1: Bueno...
0: Què vol dir això?
1: Jo no tinc cap amic que vagi fora vila.
3: Anava a dir, què vos diuen els amics?
1: Bé, que els agraden molt les nostres figues, que són molt bones.
0: Això sí, eh?
1: De moment encara n'hi ho ha vingut. Però si no conem, jo no conem molta gent jove, de fet mon pare me diu que estic en perill d'extinció.
0: I que bé que la teva parella s'hagi animat també, no, Fede?
1: Sí.
2: A mi m'encanta.
0: T'encanta, sí?
1: I jo estic encantada.
0: Així també, home, quan són dos és més fàcil, sí. I tot ajuda en aquesta feina de recollir figues i també, com dèiem, són en ecològic, perquè les figues normalment són en ecològic, no?
1: Sí, sí. Això és una resposta sèria, són ben ecològiques. Perquè nosaltres li donem molta importància en això. Bé, mon pare des de sempre m'ha inculcat tot l'ecològic millor, i tant és hora d'anar a comprar com és hora de sembrar. Nosaltres el que és un pesticida herbicida, no sé ni què són, ni bé, sé el que són, però no sé com van, perquè no ho he empleat mai ni ho vaig contrafer.
3: Heu de triar bé que no estiguin picades,
1: claro,
3: que no hagi
1: hi ha mètodes, no?, dins l'agricultura ecològica que tu pots anar empleant perquè no t'hi vagi la mosca de la fruita i bueno, tot el que hi pugui anar, però bueno, no és el mateix.
3: I ara quines vos queden de figues? Perquè, clar, ja estàvem a les darreries.
1: Sí. Bueno, mos queda de la senyora.
0: Encara en queden un parell?
1: Sí, fa dos dies encara em van anar a coi de 10 o 15 quilos. I...
3: 10 o 15 quilos? Jo pensava que eren 10 o 15 figues.
1: Amb una hora de feina. Si vàrem anar una hora, m'ho vàrem anar. Jo no sé si véssim quedar més. Tu trobes que véssim fer més?
2: Sí.
0: Sí.
1: Però, clar, és això que... és un poc que ho tens tot estès i no, si te pega una benrombada, s'ha acabat la història. Vull dir, i l'altre pic que va pegar també una bona ploguda, mos pensàvem que ja fins aquí. Ara en diguem mos plantant, però encara com que n'hi ha de verdes,
3: però,
1: pues,
3: clar,
1: acaben madurant
3: després. Llavors les heu d'esveir, és a dir, les heu d'oferir, les heu de vendre aviat, perquè si hi ha una fruita que és delicada...
0: Que se passa aviat.
3: Precisament, et se figa.
1: Exactament.
0: Que cuidi menjar de quasi.
1: Sí, nosaltres quan les duim a vendre, el primer que li duim, gelera, tot d'una, i que en dos dies ja no seran bones. Mm-hmm. Lo dolent que té la figa també, per això val el que val, jo crec, perquè no és com un ubercoc que pots tenir una setmana coït. Que no.
0: I vos interessa fer-vos pagesos? Vos ha passat pel cap qualque moment?
1: Moltíssimes vegades.
0: Sí?
1: Moltíssimes. Però bueno, també no sabem. No sabem que, lo que hem dit abans, no sabem fins a l'hora arribarem.
0: Tu que estudies, Mireia?
1: Ara estic fent un FP de ratllos, perquè vull estudiar infermeria, i bé, veurem com em puc complementar. I
0: molt
1: també...
0: bé, molt bé, molt bé. I tu també ho pots compaginar amb la feina, Fede?
2: Sí. Tratamos de ir a la mañana o a la tarde-noche, dependiendo del horario que salga.
0: Molt bé. Doncs avui dos joves que pentures seran pagesos i
1: el manco,
0: ses ganes hi són.
1: Sí.
0: Són de Mireia Fornés i en Fede Martín i amb ells avui jugam amb les figues i nosaltres hem trobat totes aquestes.

0: que llavors hi ha una tipologia de figues que també és inconmensurable. Les figues, les julies, les bocors, les verdals, les blanques... També.
1: Les martinenques, les rioles...
2: N'hi ha del bocors, n'hi ha de rojals, porrals, pic de morena, blanques, blanca coa, blanca poma...
3: Orioles.
2: Mordissots, orioles...
3: Julies i...
2: Julies, alcudies, llorals...
4: Aquí, de tot.
0: Julies, orioles...
4: Martinenca.
0: Martinenca.
4: Coll de dama.
0: Coll de dama.
4: Blanc i negre.
0: Blanc i negre. Sí. Napolitana, cameta... N'hi ha una que és morisca.
4: Sí.
5: Sí.
4: De cristià.
5: Avus.
4: De cristià.
3: També hi ha s'agostenca, craquear, la figa de Sant Joan, les paretjals, però no, no, no, no el de conec totes.
6: Duit de perdiu, coll de dama, bordissó blanca...
7: Aquí a Pollença era molt tradicional la figa de la caseta, que era pròpia d'aquí, de Pollença.
8: Sí, les figues al bacós, les de la dama...
3: Perjals.
8: De la senyora... Llavors, n'hi ha unes que s'hi van a la cantines, que he sentit a dir perquè nostra, que s'hi menjaven moltes, que com engatades, no? D'anar alerta d'aquestes.
3: És que jo no sé si eren, si és una veritat o no, però les porqueres o les figues...
8: Sí,
3: de...
8: aquestes de la roca, eh?
3: Sí, que no, per menjar espòs els donaven, no? I llavors comentàvem abans, no? Allò d'una figa per ser bona ha de tenir tres senyals. O bocona, clivellada i tocada de portal.
9: Guanya qui la sap més llarga.
10: Heu vist si n'han trobades de varietats de figues per totes les Balears? N'hi ha moltíssimes,
11: sí, sí,
10: no?
11: Sí, sí.
10: Una feina també per fer de, només de saber quina casta de figa és cada una, i que és molt interessant. Avui parlam amb altres de figues, i abans de continuar, perquè ara farem un joquet, Mireia, hem trobat un vídeo teu en el qual estaves un poc enfadada. Te va passar això? L'escoltam?
12: Bueno, venga. Bueno. Som aquí fent feina, coint figues. M'ha comparegut una dona mallorquina, amb una bossa preparada per robar-me figues. Nosaltres l'hem vista i mos hem acostat. I me diu, que t'ho puc coi un parell de figues? Vosaltres que haguéssiu contestat? Vos llegim en els comentaris.
10: A vegades passa, no?
13: Ja m'he encalentit.
10: No.
14: Però t'ho va demanar.
13: M'ho va demanar perquè jo hi vaig anar embalada. Mm.
10: Ah, clar, perquè la vas aclapir.
13: Sí.
14: Amb una bossa.
13: Amb una bossa.
14: De plàstic.
13: De plàstic. Mm,
14: com s'han de cuir les figues, precisament.
13: No en tenen ni idea.
10: Això és com anar a ser cas 4 anys amb una bossa
14: de plàstic.
13: Exactament, exactament.
10: Sí. Idò, sí, vegades, sí, són coses que a vegades passen a fora vila i te vas enfadar un poc.
13: Sí, i és que passen més sovint del que se diu i ben, no me vull enfadar, però...
10: No, ja està, ja està. Deixem-ho així. Deixem-ho així i farem unes preguntes.
14: Vos coneixeu? Amb aquesta dona?
13: No, no, normal.
14: No,
13: va,
14: d'acord. No sabia si era una veïnada.
13: D'aquesta topada.
10: Preguntes relacionades amb les figues. Ara vos faré dues preguntes per a Mireia. Començarem per tu. Primera pregunta. La figa és considerada una de les fruites més antigues del planeta. Imagina't si ho és. Hi ha fòssils d'aquesta fruita de fa més de 60 milions d'anys. El conreu de la figuera ja es entén

0: clar, Júlia, has estudiat la relació de la llum de la mà amb diverses espècies que habiten diferents profunditats.
1: Exacte, exacte. Tu vas veient l'espècie amb el color que queda, la profunditat que habita. Uh-huh. És una manera d'ubicar aquestes espècies en el seu hàbitat, però en lloc de fer-ho amb altres paràmetres, doncs ho he fet amb la llum i amb el color.
0: Uh-huh. Per exemple, quines espècies?
1: Pues, per exemple, en els primers metres pues, sí que tenim pues, la posidònia, tenim, per exemple, el peix lloro, que ara és invasor aquí a la mà Balear. Mm. Més a profunditat, per exemple, tenim el calamar vampir o tenim el cachalote, tenim també el peix diable. Bé, n'hi ha moltíssimes. De fet, crec que són 40 les que vaig il·lustrar.
0: 40. Mm.
1: Sí.
0: Per què se te va acudir estudiar el comportament dels colors de la mà? De fet, ho dèiem, això ve del treball de final de curs de cicle superior de gràfica, sí, impresa, no?, de la Massana.
1: Sí, sí, bé, jo això, vaig estudiar Ciències de la Mà, sempre m'ha agradat molt la mà i sempre m'ha agradat molt el disseny i la il·lustració, i vaig voler pues, unir aquestes dues passions, aficions en un llibre, i el tema de la llum i del color me donava molt de lloc per poder fer unes il·lustracions més gràfiques, poder jugar també amb el paper, amb el format, i la idea era aquesta, era unir un poc els meus interessos, les dues branques d'on venen bé els meus estudis.
0: Mm. Clar, un llibre com tot allò que surt a Zaura eBooks, on també, per exemple, hi ha, o he dit, Naina Bastard, mallorquina,
1: sí,
0: que té,
1: sí, sí,
0: a part d'unes il·lustracions xulíssimes, també un gran rigor científic, aquesta editorial. Clar,
1: sí,
0: aquest és un llibre amb serigrafia, en paper i en tipografia xulíssims, no? Com és aquest llibre? Com l'has volgut dissenyar?
1: Sí. Bé, el paper és especial, és un... que de fet és el que a l'editorial li va dur més problemes, és el que ha costat més, però estic supercontenta perquè al final hem tingut el paper que volíem, que és un paper que se diu paper bíblia, que és bastant transparent, i està a les pàgines on tu vas veient les il·lustracions i te dona aquest efecte de profunditat, perquè tu vas veient les il·lustracions que venen darrere, perquè fa aquest efecte de transparència i te dona aquesta sensació d'estar fent una immersió a la mà.
0: Clar, i no és un paper, diguéssim, transparent del tot, no?
1: No. Té un grau de transparència. Mm. Això vos ho hauria de mostrar en persona.
0: L'hem de fuetjar. Sí. L'hem de fuetjar, sí, clar.
1: Exacte, si explicat volem... un pot difícil.
2: Mm. Clar. Si el volem veure, bon, ja el poden trobar a les llibreries, en aquest,
1: sí,
2: llibre?
1: Sí, sí, va sortir dimecres passat i ja està a les llibreries. De fet, avui faig la presentació del llibre Drac Màgic.
2: En quina hora?
1: A les 6:30.
2: A les 6:30, molt bé.
0: 6:30, és a dir que...
1: I pròximament també, exacte, ja d'aquí poc, pròximament també la faré en el Museu Marítim, és desembre, segurament, i abans supos que altres llibreries també. Tenc algunes mitja paraulades.
2: I podràs mostrar aquests colors que tu has pogut pintar.
1: Sí, sí, sí.
2: No? I com són, i sobretot aquesta cosa tan interessant de com percebem els colors a mesura que mos anem enfonsant dins l'aigua, i també en el final aquesta oscuritat tan absoluta.
1: Clar. Sí, perquè a partir dels 200 metres hi ha un moment en el llibre on ja tot és negre.
0: Tot
1: perquè
0: negre,
1: ja no arriba
0: la
1: llum, llavors, exacte, tot negre.
2: Uh-huh. I viuen espècies allà baix.
1: Exacte, sí.
2: No? Sí.
1: Sí, i de fet jo me vaig aturar en els 3.900 metres, que és la profunditat mitjana dels oceans, però podríem seguir fins a 11 quilòmetres, que és la profunditat màxima.
0: Uau. Vol dir que hi haurà...
1: Vaig dir, m'havia d'aturar en algun moment.
0: Hi haurà un nou llibre, pot ser?
2: No, perquè seria tot negre. Pot ser,
1: no, pot ser.
2: Bueno, si ha d'anar per avall. Sí, pot ser tot negre.
0: I com és que aquesta feina acadèmica acaba a Zaura eBooks, una de les editorials d'il·lustració i coneixement científic més interessants, també?
1: Pues mira, jo tenia moltes ganes de que se materialitzés aquest treball, i vaig veure que

0: havien publicat un llibre amb un format també molt llarg, molt per escutenes que jo havia pensat, que jo tenia la maqueta i tot, i els hi vaig enviar i me varen contestar, vaig tenir una reunió amb elles i ja tot va tirar endavant.
1: Que bé, doncs,
2: Clar, perquè és
1: una
2: un
1: bona
2: llibre
1: entrada.
2: Llarguer,
1: Sí,
2: hem de
1: sí,
2: dir.
1: sí. Exacte, no és el format
2: No, exacte.
1: de quadrat.
0: Clar, jo me vaig
2: Perquè
0: animar,
2: això ja
0: vaig
2: ens en
0: veure un
2: facin una
0: format
2: idea.
0: per escut. El format és com un dinar tres plegat per la meitat a lo llarg. Ara no sé, igual són dos pams de llarg o un pam més.
1: I és molt xulo, la veritat, i també l'Escola Massana de Barcelona, que també és una escola que en disseny gràfic és puntera.
0: Sí, no, m'ho vaig passar molt bé fent això.
1: Aquest procés, ja ho crec.
2: Que bé.
1: Aquest projecte que se diu Blau Marí i que el podeu trobar ja, com dèiem, a les llibreries, es presenta avui a les 6:30 en aquesta llibreria de Palma, Drac Màgic, amb la Júlia Molet. I moltíssima gràcies, Júlia, per explicar-nos...
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: ...com és la mà i com la veus i quin color es té, efectivament. Gràcies, un projecte ben interessant.
0: Moltes gràcies.
2: Ens endinsarem, gràcies.
1: Sí.
0: Perfecte.
1: Així és.
0: Adéu, gràcies.
1: Adéu, gràcies, Júlia. I doncs, fins aquí el programa d'avui. Hem anat per la mà, hem anat per moltes bandes, per cinema, per figues... He xerrat de moltes coses,
2: de tot.
1: Sempre,
2: de tot, sí.
1: Tot allò també que mos toca de prop.
2: Mos han refrescat.
1: Hem tingut en Joan Jiménez, el control tècnic, en Miquel Jung, na Maria Pons, en Celestí Oliver i una servidora, Margalida Mateu, tornant demà a les 3:04 aquí, en directe.
2: Això
1: Moltes
2: mateix.
1: Gràcies.
2: Vagi bé.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Fa 66 milions d'anys, un asteroide d'uns 12 quilòmetres de diàmetre va impactar una zona de l'actual península de Yucatán, a Mèxic. Qui havia de dir que aquella col·lisió emetés una energia devastadora per al planeta Terra? Terratrèmols, tsunamis, incendis, pols, sofre... Aproximadament el 75% de les espècies de la Terra varen desaparèixer. Ni se salvaren els grans dinosaures, com els triceratops, que pesaven ni més ni manco que 10 tones. La seva extinció va provocar grans canvis en els ecosistemes, perquè la geologia no és passiva. La moldeja, la biologia. Així que el planeta canviava, i la Terra també. Només una cosa no va canviar, la forma de la Terra.

0: Idò sí, terra, terra és la paraula que hem triat com a fil conductor del programa d'avui. Aina Marc, com estàs?
1: Bien, estic bé. Avui ja és dijous.
0: Ja és dijous, avui ja a tope, no? Només que un dia, perquè Aina dilluns comença a full, però divendres també.
1: Sí.
0: Segueix a tope. Ara, Aina Marc, que li ven el cap si li dic terra?
1: Idò, jo me ve en un cap aquesta olor de terra banyada que sentim un dia de pluja i nívols d'avui, no? De qualque manera ho hem de romantitzar. Però com que terra dona jo per moltíssimes coses, quan he tret la paraula en el carrer, he començat per demanar una pregunta que me feia moltes ganes saber la resposta.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
3: La pregunta és si hay vida fuera de aquí.
4: Claro que sí.
3: Nosotros somos un punto en la línea recta en el universo. No nos vemos.